0: Martí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
1: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
1: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
6: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
0: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans. Montserrat Falguera.
7: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
0: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu Cinta Pascual, assegura en declaracions a 3Cat Info que no n'hi ha prou.
8: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora benvinguda, però és insuficient.
0: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
9: 3Cat Info.
0: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
11: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
10: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
12: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
10: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
13: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
14: Sé que des de Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
10: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
15: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
10: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
16: Pròrrogues obligatòries.
17: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
16: Sancions.
17: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
16: Fons voltor.
17: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
16: Desnonaments.
17: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i, si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
16: Incentius.
17: Es proposa bonificacions del 100% del IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
0: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa. Barcelona, Sara Riera.
19: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris perquè hi ha el risc real que s'acabi

0: a uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
1: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
0: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
2: El temps.
0: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: Precisament, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
4: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
5: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
6: Però és un avís naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa, es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
5: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
0: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria

0: apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yaniv, ho han evitat.
1: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
0: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment, l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
2: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC. There are strong
3: indications that tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
2: United States of America. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
5: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
4: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
2: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
1: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Meden, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera Bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el Miró de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. El nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies especialment l'aspecte físic amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic que s'ha jugat a Fontejà. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt forts. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi i també teníem clar que ens podrien atacar amb 7-6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en bola, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la setena jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta l'última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
12: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mifsud.
13: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
14: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
13: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut, que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
15: Els suïcidis són assassinats.
13: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers, són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne però els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent el nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat l'agent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan als militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
23: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, co-liderant el departament.
24: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per a una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
23: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per a les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
1: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
4: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Pruom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
5: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació, i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
4: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
25: Les direccions doncs, ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
6: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'Església Parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori i el Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i en la que l'Antoni Rosmarbà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
2: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
9: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pichulina són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre de Bapayor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Kids Anas Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Euro, ja estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freiking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Engesan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, un partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info. 3cat info.

0: Són les 3.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que ha de caure. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona, no jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I va agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giralt-Robert.
3: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
5: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
5: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
7: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
5: Es pot fer més amb habitatge? diguin-me en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans. Montserrat Falcó.
8: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu, Cinta Pasqual, assegura en declaracions a 3CatInfo que no n'hi ha prou.
9: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: 3CAT Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
11: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
10: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
12: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
10: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
13: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
14: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
10: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
15: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
10: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
16: Pròrrogues obligatòries.
17: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
16: Sancions.
17: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
16: Fons voltor.
17: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
16: Desnonaments.
17: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i, si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
16: Incentius.
17: Es proposa bonificacions del 100% de l'IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa. Barcelona, Sara Riera.
19: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
20: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
19: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns

0: justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
1: El temps.
0: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
2: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: Precisament, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
3: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
4: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspesa a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
5: Però és una aviso naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa, es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
4: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
0: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yaniv, ho han evitat.
7: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació

0: i l'he estirat cap enfora.
1: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment, l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
2: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC. There are strong
3: indications that Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
2: United States of America. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
5: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
4: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
2: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
6: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morlot arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el miró de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies, especialment l'aspecte físic, amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón, y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria partit únic que s'ha jugat a Fontejà. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt forts. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi i també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en bola, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la 7a jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets de lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en bandes, queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso.
12: Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
13: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mifsud.
14: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
15: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
14: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut, que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
16: Els suïcidis són assassinats.
14: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
17: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers, són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne però els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
18: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
11: Saben vostès que la normativa vigent el nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat la gent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
18: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan als militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
23: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, coliderant el departament.
24: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per a una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, o TOWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
23: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per a les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
1: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
18: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
4: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
5: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació, i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
4: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
18: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
25: Les direccions, doncs, ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies, doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
6: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba.
2: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'Església Parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori i el Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i en la que l'Antoni Rosmarbà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
2: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
9: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit, i també Marta Rida en tots els papers masculins, i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Payor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentessin bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda. El Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem ara de bàsquet. El Kids Anas Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per a nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Eurolliga, estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Enguessan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que ha de caure. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona, no jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
3: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
5: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
5: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
7: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
5: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
8: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu Cinta Pascual, assegura en declaracions a 3cat.info que no n'hi ha prou.
9: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: 3Cat Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
11: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
10: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
12: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
10: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
13: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
14: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
10: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
15: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
10: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
16: Pròrrogues obligatòries.
17: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
16: Sancions.
17: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
16: Fons voltor.
17: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
16: Desnonaments.
17: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i, si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
16: Incentius.
17: Es proposa bonificacions del 100% de l'IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Un problema menys, per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa. Barcelona, Sara Riera.
19: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris, perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
20: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
19: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
21: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen.

0: gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
1: Precisament, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
3: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
4: Però és una aviso naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa, es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
3: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yaniv, ho han evitat.
6: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment, l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.

0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
1: There are strong indications that
2: tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
0: United States of America. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
4: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
3: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al Mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
5: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el Miró de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. El nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies, especialment l'aspecte físic, amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón, y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic que s'ha jugat a Fontejau. Han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt forts. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7-6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també, jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en bola, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la 7a jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta l'última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
12: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mifsud.
13: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
14: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
13: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
15: Los suicidios son asesinatos.
13: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers, són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne però els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat la gent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, y que la escopeta no tenía una buena visibilidad.
19: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan els militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
23: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, coliderant el departament.
24: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, o TOWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
23: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per a les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
1: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
4: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
5: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació, i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
4: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
25: Les direccions, doncs, ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies, doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
6: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba.
2: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'Església Parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori i el Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i en la que l'Antoni Rosmarbà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
2: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
9: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit, i també Marta Rida en tots els papers masculins, i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolina són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Payor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentessin bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda. El Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, ha tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem ara de bàsquet. El Kids Anas Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica, 93-78, en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per a nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Eurolliga, estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Enguessant.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona, no jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
3: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
5: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
5: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
7: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
5: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
8: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu, Cinta Pascual, assegura en declaracions a 3Cat Info que no n'hi ha prou.
9: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: 3Cat Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
11: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
10: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
12: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
10: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
13: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
14: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
10: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
15: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
10: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
16: Pròrrogues obligatòries.
17: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
16: Sancions.
17: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
16: Fons voltor.
17: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
16: Desnonaments.
17: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i, si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
16: Incentius.
17: Es proposa bonificacions del 100% del IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Un problema menys, per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer, que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa. Barcelona, Sara Riera.
19: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris, perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
20: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
19: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
21: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
2: El temps.
1: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
4: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas.

0: Precisament, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
1: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
2: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
3: Però és un avís naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa, es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
2: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
0: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelí Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yaniv, ho han evitat.
5: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
4: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment, l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
6: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.

0: Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Fortià Mires.
1: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
2: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
1: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
3: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera Bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el Miró de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. El nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies especialment l'aspecte físic amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria partit únic que s'ha jugat a Fontejà. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt forts. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi i també teníem clar que ens podrien atacar amb 7-6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en handbol, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la setena jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiac dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
12: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mifsud.
13: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
14: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
13: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
15: Los suicidios son asesinatos. Los suicidios son asesinatos.
13: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers, són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi, sense confirmar-ne però els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat l'agent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3Cat Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan als militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
23: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració. Administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, coliderant el departament.
24: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per a una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, o WARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
23: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per a les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
1: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps, us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
4: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
5: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació, i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
4: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
25: Les direccions, doncs, ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies, doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
6: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'Església Parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori i el Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i en la que l'Antoni Rosmarbà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, és el director de la coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
2: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
9: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit, i també Marta Rida en tots els papers masculins, i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pichulina són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Payor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentessin bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per a nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Eurolliga, estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vesprem hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Engesan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info.
8: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
9: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit, matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí, les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Entre Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, Eloi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit... d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
0: Doncs estarem pendents. Se ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say. The attacking pilot is being now... is now being,
0: de fet, ha dit, com sentíem, que a la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: Això aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Rússia espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo i el gol! El 6è del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri...
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11, al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartit en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui omplir el dipòsit serà més barat.
7: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
10: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
11: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
10: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
2: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
7: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
2: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària. I, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: L'habitatge veig que no parla, Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estar allà.
7: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
13: Very terrifying. It was very terrifying.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
2: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
15: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de Defensa nord-americà, autoanomenat secretari de Guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurus de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
16: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom, OTA WARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. In
15: order to win. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades d'intel·ligència artificial.
7: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
17: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
18: Són projectes que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
17: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial com el Suncatcher de Google per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
2: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
19: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
20: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
19: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació.

0: Per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
1: United States of America. Barham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
2: I encara un parell de punts més, el president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
3: Macron ha entrat de ple en la polèmica, que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
2: París, Isabel Galí.
4: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
5: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
4: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com «Els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos». Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
1: Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Lídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
2: Miquel Jarque.
6: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça-Vespre, amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
8: Al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
2: La segona.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en rock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
0: I els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel, amb 3,520 kg, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, parlarem amb el periodista especialitzat en motor, Josep Lluís Merlos, sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués, de la plataforma Sant Roc.

0: Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
1: A un quart d'11, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, el de Cornellà, Antonio Balmont, i el de Vic, Albert Castells.
0: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per alimentar vaja, les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà a més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també veiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia, al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent, que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors, això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això ja entra de la nit, matinada i demà. Sí.
2: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
1: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
2: Són les 6:24. I a aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Privyet, bon dia.
4: Privyet.
2: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
5: Jawohl, guten Morgen.
2: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó. Sabah al-Khair.
6: Sabah al-Nur, qui fa alegre, Ricard.
2: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
2: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions i, a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
7: Alexander Kinit diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó, i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions, quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinit és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
2: Això a Rússia. Pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
5: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors, com el dels productes químics, es veuen especialment afectats i la situació no revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions, de moment, no contemplen.
2: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
6: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats, de moment, s'han negat a fer declaracions al respecte.
2: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
4: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de la invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit als ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també en la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací, al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
2: 3 minuts seran 6:45 del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK, l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, el Prepirineu, localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar, amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de la parella amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda. És Inuncat.
1: Activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara el matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla i a l'Ara amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara. Amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Manuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials. Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages. Un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona, eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, amb derrota a la pista del PAOK. I a les 8, avui, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any l'any, fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4%, però sí que estigui 3 alt, rossant el 4%, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell, s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vivas.
27: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
28: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser
0: han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
27: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
3: Mort, qui t'ha mort?
24: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt a Misaki la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Júlia Coloma, que sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ha guardonat Júlia Coloma amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'Any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut de 3:15 del matí pel que fa al temps. A veure, ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial, i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem a partir de mig matí, migdia, entre el camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident. Retencions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels $100. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència, això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i, de nou a la capital, la Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
0: A la ciutat de Lleida avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament es trasllada l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
12: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
0: I acabem a l'Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació es repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
0: Doncs així tenim el país quan fa. Falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
16: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça-Brespe amb el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
17: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokyo 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
19: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
18: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
22: No.
21: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
23: It's the moment to believe in the project.
21: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
18: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
23: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
1: Els treballadors de la TVG i la ràdio gàlega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú puga controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
0: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
2: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney+.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
3: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
22: risc elevat deslliversaments. Deslliversaments, ja ho direm bé.
3: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
24: La combinació guanyadora va ser...
25: 21...
24: Ara sí. 21...
3: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
26: Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
27: Puedo acabar. Que no me vuelva a insultar este imbécil.
26: Puedo acabar. No, imbécil no.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: 21, bon dia.
0: Quina cançó ens portes avui?
1: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius. Un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del Partit Morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el butlletí oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
5: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
6: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
7: Com a mínim, ja he dit fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
5: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a l'hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 8:45 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, a l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després, a partir de migdia tarda, aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a s'acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar al 100, amb algunes pluges torrencials, i l'episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Es preveuen acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Inuncat.
12: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
13: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
14: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
0: Votar propostes.
5: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
0: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
15: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
16: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
15: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
15: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
12: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir. L'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
18: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
19: Very terrifying. It was very terrifying.
20: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
18: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat.
14: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
0: Mentrestant, amenaça.
5: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
12: És una regió separada de la resta de Rússia, totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
21: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
22: We are defensive alliance.
23: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
22: Not called for and not helpful.
21: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
14: Des d'avui, la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
12: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
0: Calçat tancat.
5: L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i, fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
14: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora, menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
12: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos.
5: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
1: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
14: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
3: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
12: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyà és vocal del col·legi.
4: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Thor tindrà sèrie. Porqui tan mort,
5: porqui no parle. Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
14: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
11: Victòria del Barça, Roma 0-6, lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
24: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar-la a la nostra afició.
0: I plega.
11: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
25: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
11: L'Espar Girona ha eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conuc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
12: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui hi llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
26: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B-30 fins passat al túnel de la Floresta.

0: amb el servei urbà d'autobús. El recorregut passa per punts com el carrer Roger de Flor o l'estació de Granollers Centre i incorpora 9 parades. El servei funciona amb 2 autobusos 100% elèctrics amb una freqüència de 30 minuts entre setmana.
1: I més mobilitat a Manresa, la supressió d'un carril d'entrada provoca quasi queixes.
0: Conductors i usuaris expressen el seu malestar pels embussos i exigeixen una rectificació. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages a Sant Fruitós lamenta el Regió 7 que ara triguen 20 minuts a fer un trajecte de 5.
1: I cultura. El KBR de Barcelona obre la temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg Montse Mas.
2: La mostra reuneix des de retrats de celebritats com el raper assassinat Tupac Shakur fins als veïns d'un barri degradat de Los Angeles que l'autora fotografia des de fa 30 anys. L'objectiu és retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
3: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
2: Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I més cultura. Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Riquell, en Bauca o la Ludwig Van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
6: el 42.048. 42048 de la sèrie 49049.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Els sons del matí.
9: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
10: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
11: Very terrifying.
12: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
13: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
14: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
15: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
16: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
17: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
18: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
19: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els 2 decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
18: Terceres persones.
19: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pere, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
18: Letal.
19: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a 2 dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
18: Posem-hi 3 xifres amb Marc Jurado. 20.
1: Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
18: 20.000.
1: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou concretament la construcció de 15

0: 15 noves residències públiques.
1: I
0: 30% la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar-hi llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica d'avantbraç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
2: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són, sobretot, pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
1: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
2: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, difícil d'intuir que és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar. La Sagrada Família demana més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
1: I la tercera imatge ens porta fins a l'Audiència de Lleida, on es veu el tribunal amb la fiscalia i advocats, i al centre hi ha una persona gran. Juliol Becar, qui és i què està passant?
3: Doncs, encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 mesos de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa 2 dies teníem un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntant a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, del Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en cash. Avui dijous, 1 d'octubre... Un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
1: Això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
8: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança cap a les seves institucions, insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
1: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
11: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil, és com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
1: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
2: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de la avió que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
1: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
2: Krista Pai, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
1: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
1: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
3: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el PAOK per 69-81.
0: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció, perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats, que són, ara mateix, els pronòstics una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí localment podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
0: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
0: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta. I cua també als punts habituals de la B23, la C58 i l'AP7.
0: Ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
7: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
8: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia, el periòdic, alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, a El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contrarrellotges, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al Matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt adient pels temps que corren.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
14: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
14: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: increïble.
17: Platòric.
18: Patata.
17: Eh?
18: L'oferta dir... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
2: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus. Ho hem vist a la BBC.
0: Què tornarà?
1: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
0: A mi m'agrada això, els botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
2: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la Vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Cathbert's Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
0: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
1: A Corea del Sud, un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
0: I atenció a qui canvia de vida.
2: Doncs l'Àngels Lafuente.
0: Què dius ara?
2: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Es jubila.
0: Home, no.
2: 30 anys ja ha estat aquí a la casa, o més, 30, uns quants.
1: 39.
2: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
19: I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era, amb un altre hemicicle, perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
2: La
0: perla. Doncs des d'aquí li enviem també molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
5: En plan econòmic, Expansió assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà a pujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nous projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
3: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
22: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: Madrid.
1: El diari Marca, la germana de Ronaldo, diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
2: Sí! I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Una mare abandona els seus quatre fills per anar de creuer a les Bahamas.
4: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus quatre fills i enfilar-se en un creuer de quatre dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minuts.
2: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
5: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic a la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma, tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
2: Carmen denuncia l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
4: L'Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar a anar al bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Cecs no podia abonar-li l'import
2: perquè era ludòpata. Canalies, què fa anys avui?
5: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó, en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julia Andrews, que avui en fa 91.
2: Sant Toral.
5: Algunes treses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
8: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven dues setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
9: El Pla AutoPlus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge.
11: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia tirar endavant el paquet principal.
12: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
0: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
13: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
11: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
2: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
0: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
11: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
2: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
0: Carles Porta i els Javi seran els productors de Portar la ficció, aquest cas, que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
2: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
11: 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
2: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Bon dia.
2: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
2: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
15: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
2: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
18: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
2: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
17: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres hàbits en la societat, les institucions on l'atenció sanitària. En parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho. En donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
19: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya. Eloi.
20: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment, fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector de l'extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
2: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
16: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
23: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
22: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla, pel Foradada.
24: Que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
25: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
24: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
26: La veritat és que sempre n'hi ha hagut, però últimament fins i tot el jovent i així es queda molt. I al cap de setmana, fins i tot entre setmana, molts jubilats, fer un bon esmorzar, o primer anar a caminar i després fer un esmorzar a dinar. Això es fa molt.
24: I també el celler d'en Miquel a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims. Inclou un plat a escollir entre 20 opcions, beguda, cafè i pa.
27: Mira, ara portem una època que ha tornat un dels clàssics, el que és la capipot o capitripa. Torna a entrar molt fort aquest punt de picant i de guisat profund. I és un orgull allò que tornem a servir pues, bastants esmorzars d'aquests de plat, de Forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demana un capipot, i dic, oi, que bé.
2: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros. I si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
29: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
2: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Graset, en lloc de presentar La Selva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
3: Pero aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el CUE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
1: Quin desplegament de bon tracte i educació, eh, Rigard? En directe. La posaria a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión. És com la nostra Mari Pau, de fet. Només que la nostra Mari Pau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta greu, pobreta meva.
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia a Catalunya.

0: de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Cua a la C-16 en sentit Barcelona per un vehicle avariat des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
0: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica que avui ha publicat el BOE, Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés. I malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits, això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Español. Una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Español. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de qui ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. La justícia de Califòrnia dona definitivament llum verd a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
2: Esports.
3: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge la visita del Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kids Anàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la difícil pista del PAOK de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmak Konut de Turquia, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.

0: Dia de molt inestabilitat i xafogor, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
1: 3Cat Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre l'habitatge que s'ha de votar demà al Congrés. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà del Partit Popular i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
5: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça de la Puerta del Sol de Madrid, allà aquesta ha estat la cinquena nit ja d'acampada, i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida. Els promotors i constructors auguren la desaparició dels habitatges de lloguer. L'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis alerta que els decrets aprovats per l'executiu ja estan frenant projectes per construir habitatge de lloguer. El seu president, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa pot tenir conseqüències dràstiques.
6: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: Els promotors assenyalen la manca d'oferta d'habitatge com a problema principal d'aquesta crisi, un diagnòstic que també assenyala la patronal Pimec, que posa sobre la taula una dada preocupant. Assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. El president de Pimec, Antoni Cañete, diu que això també és un problema econòmic.
7: És un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
0: 8 i 7 minuts.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Avui acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
8: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
9: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
8: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
8: Els comuns exigeixen que s'activi una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
0: El govern vol crear en els pròxims 4 anys 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. Generalitat. La proposta inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
11: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
0: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA també ho troben insuficient. El pla del govern suposarà una inversió addicional de gairebé 900 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: Molta atenció avui perquè hi podrà haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la de dimarts.
12: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. També al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. Ens ho explica des de València la Marta García.
13: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
14: Però és un avís naranja que va afectar a la província de Castellón, a la província de València i al litoral norte de la província d'Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
13: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Novetats d'aquesta matinada sobre l'intent de segrest d'un avió que anava a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha invitat a assenyalar l'Iran.
15: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
0: I, de fet, ha dit a la Fox que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió. L'acció dels passatgers, però, va impedir que passés. Jerusalem, Jordi Bresco.
16: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
17: Very terrifying. It was very terrifying.
18: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
17: One second. And you are not here.
16: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar.
0: Confusió al voltant de l'execució als Estats Units de Krista Peak, la primera dona condemnada a mort al país des de fa més de 3 anys. El Tribunal Suprem havia ordenat executar-la amb una injecció letal, però el procediment no ha funcionat i, per tant, li han administrat una segona dosi. Però aquesta segona dosi tampoc ha fet efecte. Ara els seus advocats defensen que s'ha d'aturar l'execució perquè la llei de Tennessee no preveu que algú pugui sobreviure a dues injeccions i no parla d'una tercera dosi. Pick, que té 50 anys, va ser condemnada a mort pel brutal assassinat d'una companya d'estudis el 1995. El va cometre juntament amb el seu nòvio quan en tenia 18. Fa més de 3 dècades que està al corredor de la mort. La defensa ja havia demanat prèviament aturar l'execució al·legant, entre altres qüestions, els abusos físics i sexuals que Pick hauria patit durant la infància i els seus problemes psicològics. Si finalment acaba morint, Pick serà la primera dona executada als Estats Units des del 2023 i la primera a Tennessee en més de 2 segles. Als Estats Units, des del restabliment de la pena de mort el 1976, s'han executat 18 dones davant de més de 1.600 homes.
19: Info. Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
20: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
19: Iaia, no dius pas podem tot?
20: Sí, que puc, sí, sí que puc.
21: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
22: I a partir de les 3,
23: l'espai de reflexió a la tertúlia.
24: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
25: I va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
24: El més perillós és que escapi el nostre control.
26: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
1: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
27: 3CAT Info.
0: Un quart de nou del matí, temps per a la previsió meteorològica. Abans, però, actualitzem la situació del trànsit i dels transports públics. Situació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
28: Bon dia, Marc. Retencions a la C-16 en sentit Barcelona, des de Rubí fins a Valldoreig, per un vehicle avariat. També hi ha aturades a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. Cues a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada per un accident i també a la P7 a Santa Perpètua. A Osona, a la C-25, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i es forma un tram de retenció. I les dues rondes de Barcelona van encara molt carregades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils Catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria en les instal·lacions. Això és tot. Tornem amb més informació viària als titulars de 8:45.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
28: Fins ara.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
29: Hem tingut una pausa aquesta matinada sense pluja, cel ennuvolat, clarianes en punts de l'interior, grans llampegades al Golf de Lleó, allà sí que la tempesta és destacable, però dins el mar, de moment, no arribarà a la Costa Brava, s'ha vist passar més a l'est, i sobretot, molta xafogor, molta humitat i temperatures altes al litoral, a mínimes de 20 a 23 graus. A la ciutat de Barcelona, barris cèntrics, no s'ha baixat de 24 graus en tota la nit i matinada. Realment, doncs, molta xafogor. Fogó, perquè la humitat és més del 90-100%, amb molta boira baixa a alguns sectors. Bé, pluges i tempestes que es poden reanimar, es poden, doncs, revifar al Camp de Tarragona, a la Costa Daurada, no ho descartem a mesura que avanci el dia a la Catalunya Central, al Prepirineu, i sobretot cap al Delta de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, aquí a Aiguats, que entre avui i demà poden totalitzar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot 200. Per tant, molta precaució. Tenim avisos del Meteocat de pluja intensa, més de 20, 30, 40 litres en mitja hora i acumulats de 90 litres en 3 hores.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Passen 17 minuts de les 8 del matí. Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Les bonificacions es podrien mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol les vol anar retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res

0: poden permetre els preus més elevats.
1: Hauria tingut més sentit no generalitzar l'estalvi a tots els conductors. Se n'haurien de beneficiar els que ho necessiten més, gent amb salaris baixos o empresaris del transport.
2: Una mesura electoralista que es va aprovar per frenar l'extrema dreta 2 dies abans de les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
3: Tornem a casa nostra. Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui. La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent, que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd, per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. I atenció també als conductors de motos, bicis i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. En el cas dels motoristes, els cascos hauran de estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur casc sempre. En el cas dels patinets, també hauran de dur casc, llums encesos sempre i tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. 3CAT Info. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Serà el torn de la declaració dels 4 acusats, 3 dels quals condemnats de comandaments, volíem dir, de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural, Irídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona. Miquel Jarque.
4: A més de la declaració dels acusats, que van demanar fer-ho els últims per articular millor la defensa, les parts presenten avui els informes finals i s'haurà de veure si els 4 policies nacionals fan ús de l'últim torn de paraula. Aquest és l'únic cas que arriba als tribunals per la repressió de l'1 d'octubre i no s'esperen canvis en la fiscal, que no els acusa perquè considera que estaven fent la feina que se'ls havia encomanat. Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estigui més, això tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes consultats indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions. L'escenari de l'absolució, tal com demana la fiscal, és menys probable, tot i que ahir els Mossos descartaven que l'Escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'hagués apuntat directament.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La justícia dona llum verda definitiva a la fusió entre Paramount i Warner Bros. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat. La fusió està prevista ara per al pròxim 6 d'octubre. Unirà 2 dels gegants i dels 2 grans estudis de Hollywood. Agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. El nou conglomerat es promet a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. A més, haurà de garantir la independència editorial dels informatius de la CBS News i de la CNN. L'ambició musical, canviem de qüestió, impulsada per l'augment d'interès del públic, marca la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. El concert inaugural serà el tret de sortida d'una bienal dedicada al compositor català Robert Gerhard. Marc Ruiz.
6: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat. I els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
7: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
6: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev.
3: El centre de fotografia KBR de la Fundació Mafra obre avui la temporada amb American Image, la primera gran retrospectiva dedicada a la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg. La mostra, que hi serà fins al gener, reuneix 3 dècades de fotografia social nord-americana des d'una mirada humana i sense estereotips. Montse Mas.
8: La mostra reuneix més de 120 imatges, 300 fotos Polaroid i 2 audiovisuals. Entre les obres hi ha retrats de figures públiques com el raper assassinat Tupac Shakur,

0: seva imatge més icònica, però també projectes de llarg recorregut en comunitats vulnerables. D'aquests destaca Imperial Courts, iniciat el 1993 en un barri d'habitatge social de Los Angeles, després dels disturbis a la ciutat, i que Dana Lixenberg ha mantingut viu fins avui. Són fotografies en blanc i negre i de gran format, que l'artista assegura haver fet sempre sense cap por.
1: Vull dir que no sóc ingènua. I al 93 encara hi havia molts casquets de bala a la sorra i la gent d'allà em deia que no em quedés quan fos fosc. Però ara hi estic còmoda, sóc molt conscient de tota la vida que hi ha allà. Fa molt de temps que hi vaig, la gent em coneix de fet com la senyora de les fotos. I per telèfon amb els amics diuen: ei, endevina amb qui estic, estic amb la Dana, la senyora de les fotos, recordes la senyora de les fotos?
0: Tant si fotografia celebritats com Prince, Kate Moss o Leonard Cohen, com veïns de barris degradats, l'objectiu de la fotògrafa és el mateix, mostrar les persones tal com són, més enllà dels prejudicis i els clixés.
1: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública, com passa en el cas de les celebritats. No m'interessa tant. El mateix a Imperial Courts, sobretot amb els homes que s'exhibeixen com a membres d'una banda. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
0: En paral·lel, el centre acull la sisena edició del KBR Flama, una mostra que dona veu al talent fotogràfic emergent format a Barcelona. Els projectes parteixen d'experiències personals per tractar temes col·lectius com la diversitat sexual i de gènere o la memòria familiar. Oh yeah, something never change.
2: Esports. Fins a 2:15, 5 minuts, Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia.
4: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
3: El Barça femení va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la Lligueta de la Champions, després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos de Caroline Graham, dos gols més de Clàudia Pina, un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no amagava la seva satisfacció al final del maig.
5: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
3: Sentim ara una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
6: Los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
3: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats: Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta segona jornada. Destaquem el Manchester City, Madrid i el Paris Saint-Germain, Lovaina.
2: 3CAT Info.
3: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions, un d'aquest és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal, i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim el seleccionador portuguès, Jorge Jesus.
7: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
8: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
3: Parlem ara de bàsquet. El Kitzanàs Manresa va debutar ahir a l'Eurocup masculina amb una derrota a la pista del Pauc de Salònica, un dels equips més forts de la competició, per 93-78. El tècnic de l'equip, Diego Campo, destaca que han competit bé fins al darrer quart.
9: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pauc de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
3: Mentrestant, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontajau amb l'Elak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic per 69 a 81. La jugadora de l'Uni, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i l'eliminació.
10: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
3: La Gironina es passarà a jugar a l'Eurocup femenina amb waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià 10-8. Bernat Sanaús és jugador de l'Atlètic Barceloneta.
11: Semblen dos partits diferents. Hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa. En atac anàvem marcant els gols que les oportunitats que teníem, però bueno, això és l'alta competició. Seguíem jugant bé, l'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3 que els ha ficat en partit, però bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments. Hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
3: Aquest és el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip amb Barcelona i ara en vol el Frecking Granollers. Es va estrenar ahir la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
12: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Hem sentit els senyals horaris de 8:45 del matí. Fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. Avui és dijous, 1 d'octubre. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica, s'ha de publicar al BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés, malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista. La convalidació penja d'un fil. Tot això el mateix dia que es tancarà el debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. De seguida ampliarem aquestes dues qüestions que hem abordat. També tindrem temps, a partir de 3:15, de repassar la situació del trànsit. Ara, però, en fem un avanç. Equip viari, endavant.
1: Encara hi ha retencions a l'entrada de Barcelona des del Baix Llobregat. Hi ha cua a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 afecta també la incorporació des de l'AP7 al Papiol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a l'AP7 amb Amposta talla un carril en direcció a Tarragona.
0: Ho ampliem, doncs, d'aquí a 14 minuts. També parlarem, però, d'altres qüestions. Google envia a l'espai la seva intel·ligència artificial. L'objectiu amb aquest prototip d'un centre de dades és augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures a centenars de quilòmetres de la Terra. També parlarem dels bombers, que només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. En total, només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. I parlarem d'un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, que no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. De seguida ho ampliem. Però també parlarem d'esports la propera mitja hora.
2: Esports.
0: Audal, el Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions.
3: I ho fa golejant la Roma a domicili per 0-6 abans d'afrontar aquest diumenge la visita del Madrid al Camp Nou en partit de Lliga.
0: I el temps, dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa, pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit, també a les Terres de l'Ebre. Dos minuts i mig per sobre de 8:45 del matí. Fem un cop d'ull a l'actualitat d'aquest dijous. Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà al Congrés. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà del Partit Popular i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: Als carrers continua la mobilització. És el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, on hi han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret de l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
7: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: De fet, donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització, on també segueix la concentració a la plaça del Sol de Madrid. Allà, aquesta ha estat la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar, tot i que fan crides fins i tot a convocar una vaga indefinida.
2: 3CAT Info.
0: I avui s'acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
8: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
9: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
8: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
8: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada de per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels Segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites. Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials. París, Isabel Galí.
11: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
12: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
11: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com «Els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos».
0: Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès. Brussel·les, Bruno Fortea.
13: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
14: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
13: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I els Estats Units retallaran un 20% els alts càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de Guerra, Pete Hegseth ha anunciat els plans de defensa per als pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
15: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de defensa nord-americà, autoanomenat secretari de guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurus de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
16: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, o WARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
15: Hegseth ha fet les seves habituals referències bíbliques i ha anunciat que hi haurà capelles a totes les bases militars nord-americanes perquè la fe cristiana hi sigui prioritària.
0: El govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar. Va passar el cap de setmana passat, prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès que per primer cop que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
16: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
0: United States of America. Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra. Núria Jar.
17: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que a l'espai és més intensa i pràcticament contínua. Aleix Valls, director general de We Artificial a 3CAT Info.
18: Als centres de dades, el tema de si hi haurà prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
17: Google ja ha aprovat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. El llançaran a bord d'un coet de la companyia SpaceX. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a 3CAT Info.
19: I crec que és un dels motius pels quals, quan SpaceX va sortir a bolsa, va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i, per tant, tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc., en òrbita.
17: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui de Google està previst a partir de les 8 del vespre, hora d'aquí.
0: Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000. Un 15%. Montse Poblet.
20: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. I segons ha pogut saber 3CAT, en només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o un mal ús del recurs públic són excepcionals.
21: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
20: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa el mes de març, els dos excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha cobrat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
22: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
23: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
22: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit, i també Marta Rida en tots els papers masculins, i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
23: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure, i per tant hi ha un homenatge a aquestes dones.
22: Especial rellevant l'escenografia La casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: 9:45. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de la P7 al Papiol, on s'aturen els vehicles. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà en sentit sud. Al Montsià, un accident a la P7 en posta talla un carril en direcció a Tarragona i també es forma un tram de cua. I a Osona, a la C25, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i també hi ha retencions. Les dues rondes de Barcelona també van encara molt carregades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils Catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria en les instal·lacions. Això és tot. Més informació viària als titulars de les 9.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui la meteorologia pot ser notícia en forma de xàfecs i tempestes. No parlem de cap borrasca extraordinària, una mica de vent de llevant, una mica d'aire fred. I les tempestes que podrien ser fortes. Parlem d'aiguats. Per tant, compte, tenim aquest avís del Meteocat a moltes comarques del país, potser no tant en punts de Girona, de la Costa Brava, Maresme, Barcelonès al marge, però la resta del país tindríem xàfecs de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores o en mitja hora més de 20, 30 o 40 litres per metre quadrat. Molta boira, molta humitat, venim d'una nit realment molt xafogosa a la costa, al prelitoral, mínimes de 18 graus a Lleida, per exemple, que també és molt alta, o 12 a Viella com a fresca. Aiguats que poden començar a mesura que avanci el matí migdia pel camp de Tarragona, Costa Daurada, després també cap a l'Ebre, atenció, Montsià, Baix Ebre, també comarques de Castelló, entre aquesta tarda, nit i demà, acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat i ens podrien arribar a superar-se els 200 litres per metre quadrat. La resta del país, entre 20 i 50, que són pluges importants, fins i tot també a la Catalunya Central, Prepirineu, punts de Lleida, però no tant a l'est de Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya al dia.
0: Dotze minuts i arribarem a les 9 del matí. Moment ara a 3CAT Info de fer un cop d'ull a les informacions que ens arriben de diferents punts del país, que després ampliarem al Catalunya al dia a partir de la 1 amb l'Estel Batet. Comencem a Tortosa, perquè una cinquantena d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de la FP, no tenen transport públic per tornar a casa seva. Són alumnes de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta i a les tardes no hi ha cap autobús que els porti. La plataforma Trens i Transports Públics Dignes reclama busos a demanda. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Hi ha un centenar d'alumnes de l'IES de l'Ebre que són de fora Tortosa, una cinquantena dels quals es troben en aquesta situació. Una d'elles és la Maria Vilanova. Ella estudia un cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia en torn de tarda i és de Móra la Nova, de la Ribera d'Ebre.
6: Lo bus que agafo és lo de la IFE, que és el 3845, que va de Tortosa a Gandesa. Va de l'estació de busos, després para per la zona per on estudio, l'Institut de l'Ebre, i després para al Pinell i després para a Gandesa. De Móra la Nova a Tortosa, pues, hi ha com 40 minuts i per a vindre a buscar bandera són 20, més o menys.
5: El seu pare va ser qui va destapar aquest problema. Va escriure una carta a la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí va ser quan es va veure la dimensió real d'aquesta casuística. Cinta Galiana n'és la portaveu.
24: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda, i és estudiar, per exemple, exemple, si estos 40 alumnes de Ribera d'Ebre tenen un bus a les 8 de la tarda, pues ficar 5 tardes a la setmana solament este bus per a tornar. És una petició molt senzilla de fer i d'un cost econòmic no molt elevat.
5: Fons de la Generalitat asseguren que el Departament de Territori està treballant per resoldre-ho. El problema de les connexions entre comarques és conegut. A la Ribera d'Ebre, per exemple, ja van detectar que hi havia falta de connexions entre els pobles de la comarca i Tortosa, i des del mateix Baix Ebre estan enllestint un estudi de mobilitat amb el Montsià, que també donarà conclusions semblants.
0: Saltem a Lleida. El Sindicat d'Ensenyament d'USTEC i la CGT i l'Intersindical han denunciat en aquell territori les pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
7: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
4: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
0: I ens quedem a Lleida. Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a la Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Júlia Albacar.
8: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
2: Catalunya al dia.
0: El Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat denuncia un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí i Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tractava d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta. Intervenen a la Jonquera gairebé 1 miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats a més de 200.000 euros. La Policia Nacional ha detingut un home per presumpte delicte de contraban. Girona, Maria Rovira.
9: Els agents van localitzar-los durant un control rutinari d'estrangeria a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda hi havia puros abans de reconegudes marques com Cohiba, Montecristo o Partagàs, entre altres. Els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. El detingut ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraband.
0: Els arqueòlegs descobreixen un segon conjunt termal de luxe a la vila romana de Collet de Sant Antoni de Calonge, a Pau Bartrolí.
10: Els arqueòlegs han trobat noves evidències que certifiquen el luxe i la categoria de la vila romana ubicada en un turó de la vila de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Al sector oest, els arqueòlegs han desenterrat 2 piscines que formen part d'un segon complex termal de la vila. El codirector de les excavacions, Roger Balzàs, en destaca la bona conservació.
25: A part dels tubs de plom, es conserven els bancs per seure en aquestes piscines, en aquestes grans banyeres, potser per dir-ho així, i també l'alçada de les parets, que conserven ben bé 1 metre i escaig d'alçada, estan molt ben conservades.
10: Per a pròximes campanyes queda pendent saber els usos d'aquestes piscines, si servien per contenir aigua freda, calenta o tèbia, i veure si el complex tenia més estances, com un vestuari. Els descobriments consoliden la idea que el jaciment, molt més gran del que es veu avui en dia, és el que s'anomena una vila mare, una gran vila residencial encarada a mar, on el luxe era molt important.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9. Temps ara per a la informació esportiva.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
11: Bon dia, bona hora. El Barça va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la lligueta de la Champions femenina després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos de Claudia Pina, un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció al final del partit.
12: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
11: I ara sentim una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
13: Dos goles, muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
11: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats: Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més. Destaquem el Manchester City Madrid i el PSG Lovaina.
2: 3CAT Info.
11: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar ja amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració, tot i reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim el seleccionador portuguès Jorge Jesus.
14: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
15: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
11: Deixem el futbol, parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info.
11: El Kids Anas Manresa ha debutat a l'Eurocup masculina amb una derrota a la pista del Pauc de Salònica, un dels equips més forts de la competició, 93-78. El tècnic de l'equip, Diego Campo, però, destaca que han competit bé fins al darrer quart.
16: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pauc de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
11: Mentrestant, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontejau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria partit únic per 69-81. La jugadora de l'Uni, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i l'eliminació.
26: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club som mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
11: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina. I en waterpolo, l'Atlètic Barcelonet es va proclamar ahir campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona per 10-8. Bernat Sanahuja és jugador de l'Atlètic Barceloneta.
27: Semblen dos partits diferents, hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa, en atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem, però bueno, això és l'alta competició, seguíem jugant bé, l'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip, d'aquests moments, hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
11: Aquest És el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip barceloní, també jugat ahir a la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 5, Mataró 19. I en handbol, el Freiking Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic vallesà, Antonio Rama.
1: A segona part, ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tant de qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
11: Per la seva banda, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. El partit començarà a les 8 del vespre. En futbol sala, el Barça va guanyar ahir al vespre per 6-1 l'Oparrulo gallec en partit avançat de la setena jornada de Lliga disputat al Palau Blaugrana.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica del lloguer que avui ha publicat el BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés i, malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general al Parlament. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv per un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta, el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Español, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Español. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat. Un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Des de la plataforma Trens i Transports Públics Dignes es fa una petició de busos a demanda. I la justícia de Califòrnia dona definitivament llum verda a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Gitanàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pau de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elma Konut Turk 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Ara sí, connexió amb l'equip viari. Mireia, doncs no la tenim a punt i anirem més tard. I el temps dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
3: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com dèiem, Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà al Congrés. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà del PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Rafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy
1: razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments, i ja avisen que es quedaran a la plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
6: Com a mínim ja he dit fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. I en aquest context, els promotors i constructors auguren la desaparició dels habitatges de lloguer. L'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis alerta que els decrets aprovats per l'executiu ja estan frenant projectes per construir habitatge de lloguer. El seu president, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa pot tenir conseqüències dràstiques.
7: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: Els promotors assenyalen la manca d'oferta d'habitatge com a problema principal d'aquesta crisi, un diagnòstic que també assenyala la patronal Pimec, que posa sobre la taula una dada preocupant. Assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina.
3: Esports. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I avui s'acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb l'Albert Prat.
8: És un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic.
9: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
10: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
9: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
11: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
9: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol aprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
0: 9 i 8 minuts, obrim Crònica Internacional. Novetats aquesta matinada sobre l'intent de segrest d'un avió que anava a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar el terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
12: It's too early to say the attacking pilot
0: De fet, ha dit a la Fox que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria punyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'aparell. L'acció dels passatgers va impedir que passés. Jerusalem, Jordi Bresco.
13: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
13: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar.
0: I a Tennessee, als Estats Units, la condemnada a mort Krista Paika ha sobreviscut a dos intents d'executar-la per injecció letal, cosa que ha portat les autoritats a suspendre el procediment i a ingressar-la d'urgència. Una periodista que ha assistit al procediment ha descrit les escenes angoixants viscudes a la presó de Nashville, on han passat els fets.
15: They went through two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava, tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
0: La periodista afegia que la condemnada continuava parlant i respirant molt després d'haver començat el procediment. Els advocats de la reclusa sostenen que està rebent tractament en un hospital proper i que no tenen informació actualitzada sobre el seu estat de salut. Els fets han portat al governador a suspendre totes les execucions previstes aquest any. Aquesta era la primera execució d'una dona a Tennessee en dos segles. A l'estat s'han executat 17 persones des del 1977, quan es va adoptar el nou estatut al respecte. La pena capital és legal en 27 estats nord-americans, així com a la Samoa americana i a l'exèrcit, mentre que està abolida en 23 estats de la Unió.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Tornem a casa. Molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la de dimarts.
16: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa, una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
17: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
18: Però és un aviso naranja que va afectar a la província de Castellón, a la província de València i al litoral norte de la província d'Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
17: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
3: 3Cat Info.
19: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
20: Quan vulgui.
19: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
20: Tot el temps que vulgui.
19: I totes les bombolles que vulgui?
20: Totes les bombolles que vulgui.
19: I tot el relax que vulgui?
20: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3Cat Info.
0: Aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa centenars de quilòmetres de la Terra, Núria Har.
23: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que l'espai és més intensa i pràcticament contínua. Aleix Valls, director general de We Artificial a 3Cat Info.
24: Als centres de dades, el tema de si hi haurà prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però el que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
23: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. El llançaran a bord d'un coet de la companyia SpaceX. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya a 3cat.info.
1: I crec que és un dels motius pels quals quan SpaceX va sortir a bolsa va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i per tant tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc. en òrbita.
23: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui de Google està previst a partir de les 8 del vespre, hora d'aquí.
0: Un quart de 10 del matí. Ara sí, finalment podem connectar amb el nostre equip viari per saber com està el trànsit a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Doncs continuen les retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de l'AP7 al Papiol, que provoca aturades des de Mirassol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a l'AP7 en Posta talla un carril en sentit nord i es forma un petit tram de cua. I a Osona, a la C25, l'eix transversal, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i també es formen retencions. I les dues rondes de Barcelona encara van força carregades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria en les instal·lacions. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
4: Hem tingut una pausa aquesta matinada sense pluja, cel ennuvolat, clarianes en punts de l'interior, grans llampegades al Golf de Lleó, allà sí que la tempesta és destacable, però dins el mar, de moment, no arribarà a la Costa Brava, s'ha vist passar més a l'est, i sobretot, molta xafogor, molta humitat i temperatures altes al litoral, amb mínimes de 20 a 23 graus. A la ciutat de Barcelona, barris cèntrics, no s'ha baixat de 24 graus en tota la nit i matinada. Realment, doncs, molta xafogor. Fogó, perquè la humitat és més del 90-100%, amb molta boira baixa a alguns sectors. Bé, pluges i tempestes que es poden reanimar, es poden, doncs, revifar al Camp de Tarragona, a la Costa Daurada, no ho descartem a mesura que avanci el dia a la Catalunya Central, al Prepirineu, i sobretot cap al Delta de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, aquí, Aiguats, que entre avui i demà poden totalitzar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot 200. Per tant, molta precaució. Tenim avisos del Meteocat de pluja intensa, més de 20, 30, 40 litres en mitja hora i acumulats de 90 litres en 3 hores.
3: 3cat Info.
0: Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la policia espanyola i de l'Escopeté. Diverses entitats com ara Òmnium Cultural, Irídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona. Ens ho explica el Miquel Jarque.
5: A més de la declaració dels acusats, que van demanar fer-ho els últims per articular millor la defensa, les parts presenten avui els informes finals i s'haurà de veure si els quatre policies nacionals

0: Tot i que ahir els Mossos descartaven que l'escopeter acusat d'avui de l'ull a Roger Espanyol l'hagués apuntat directament.
1: Els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu reclamat per Noruega per tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual. L'home de 44 anys tenia una ordre europea de detenció per formar part d'una organització criminal dedicada a captar i prostituir dones d'especial vulnerabilitat. Els delictes que se li atribueixen a Noruega comporten penes que poden arribar als 28 anys de presó. El detingut no tenia domicili fix a Catalunya i s'allotjava de manera itinerant en diferents hotels. Tot i això, un dispositiu de vigilància dels Mossos va permetre detectar-lo a Barcelona, on finalment se'l va detenir. Després de passar a disposició judicial, l'arrestat estarà a l'espera de ser entregat a les autoritats noruegues. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000, això és un 15%. Montse Poblet.
2: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. I segons ha pogut saber, 3CAT, en només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges. Un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
3: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
2: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa al mes de març, els dos excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha cobrat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una cinquantena d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa seva. Són alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i a les tardes no hi ha cap autobús que els porti. La plataforma Trens i Transports Públics Dignes reclama busos a demanda. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Hi ha un centenar d'alumnes de l'IES de l'Ebre que són de fora Tortosa, una cinquantena dels quals es troben en aquesta situació. Una d'elles és la Maria Vilanova. Ella estudia un cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia en d'hora de tarda i és de Móra la Nova, de la Ribera d'Ebre.
6: El bus que agafo és el de la IFE, que és el 3845, que va de Tortosa a Gandesa. Va de l'estació de busos, després para per la zona per on estudio, l'Institut de l'Ebre, i després para al Pinell i després para a Gandesa. De Móra la Nova a Tortosa pues, hi ha 40 minuts i per a vindre a buscar a Gandesa són 20, més o menys.
5: El seu pare va ser qui va destapar aquest problema. Va escriure una carta a la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí va ser quan es va veure la dimensió real d'aquesta casuística. Cinta Galiana n'és la portaveu.
7: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda i és estudiar, per exemple, si estos 40 alumnes de Ribera d'Ebre tenen un bus a les 8 de la tarda, doncs ficar 5 tardes a la setmana solament este bus per a tornar. És una petició molt senzilla de fer i d'un cost econòmic no molt elevat.
5: Fons de la Generalitat asseguren que el Departament de Territori està treballant per resoldre-ho. El problema de les connexions entre comarques és conegut. A la Ribera d'Ebre, per exemple, ja van detectar que hi havia falta de connexions entre els pobles de la comarca i Tortosa i des del mateix Baix Ebre estan enllestint un estudi de mobilitat amb el Montsià que també dona donarà conclusions semblants.
1: La justícia dona llum verda definitiva a la fusió entre Paramount i Warner Bros. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli.

Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat. La fusió està prevista ara pel pròxim 6 d'octubre. Unitat 2 dels grans estudis de Hollywood agruparà plataformes com Paramount Plus o HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. El nou conglomerat es compromet a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. A més, haurà de garantir la independència editorial dels informatius de CBS News i de la CNN.

0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça femení va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la Lligueta de la Champions, després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos més de Claudia Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció al final del partit.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
1: I ara sentim una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
3: Los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
1: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats: Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta segona jornada de la Champions femenina. Ens quedem sobretot amb el Manchester City Madrid i el París Saint-Germain Lovaina.
0: 3CAT Info.
1: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà ja amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip. Ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim precisament el seleccionador portuguès Jorge Jesus.
4: I disse ao Cris que o jogo...
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
1: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa va debutar ahir a l'Eurocup masculina amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, un dels equips més forts de la competició, per 93-78. El tècnic de l'equip del Bages, Diego Campo, destacava, però, que han competit bé fins al darrer quart.
6: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
1: Mentrestant, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontajau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic pel resultat de 69-81. La jugadora de l'Unia, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i la conseqüent eliminació.
7: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
1: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina.
0: 3CAT Info.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Bernat Sanahuja, jugador de l'Atlètic Barceloneta.
8: Semblen dos partits diferents. Hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa. En atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem. Però, bueno, això és l'alta competició. Seguíem jugant bé. L'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però, bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments. Hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
1: Aquest és el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip barceloní, també jugat ahir a la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 5, Mataró 19. I en vol el Freiking Granollers es va estrenar ahir a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, 40-31. Sentim el tècnic pallès Antonio Rama.
9: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, et poden donar la volta ràpida amb el partit.
1: Per la seva banda, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. En parla el jugador del Barça, Timotei Enguessan.
10: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho 3 buenos partidos, contento de llegar a la final, y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
1: Aquest partit començarà a les 8 del vespre. En futbol sala, el Barça va guanyar ahir per 6-1 l'Oparrulo gallec en partit avançat de la setena jornada de Lliga disputat al Palau Blaugrana. I en futbol, novament, el Terrassa va quedar ahir eliminat els quarts de final de la Copa Federació al perdre 4-1 al camp del Sestao, per la qual cosa no podrà aconseguir la classificació directa per disputar la Copa del Rei.
0: Dos quarts de 10 del matí, fem un repàs a les principals informacions del dia a aquesta hora. Avui és 1 d'octubre, 1er d'octubre, dijous. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon dels quals, que inclou la renovació automàtica del lloguer, s'ha publicat avui al BOE. Junts i el PNB no aclareixen quin serà el sentit del seu vot demà al Congrés i, malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, el fet és que la convalidació hores d'ara penja d'un fil. I avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits, això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president i els Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. A partir d'ara analitzarem les recents eleccions a Suècia. Us explicarem la bonificació de 20 cèntims per liter, el preu de la gasolina i el dièsel al descompte, que s'aplicarà d'ara en tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui arriba a la sala petita del TNC al Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró, interpretada per noms com Mercè Aranega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Tarrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. En esports, Eudal, el Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions.
1: I ho fa golejant la Roma a domicili per 0-6 abans d'afrontar aquest diumenge la visita del Madrid al Camp Nou en partit de Lliga.
0: Ens espera un dia molt inestable i xafogós a màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre. Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà al Congrés dels Diputats. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà de PP i Vox. És pràcticament impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
12: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
13: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
11: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: Com pas d'espera, mentre avui s'acaba el debat de política general al Parlament, tots els partits han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Fem un repàs ara amb l'Albert Prat de quines són les principals propostes de cada partit.
14: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
15: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
14: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
16: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític.
14: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
0: Fresca Info.
17: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Fresca Info. A partir d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara. Es passa un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, la rebaixa es manté als 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat dins les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts fronterers com la Jonquera a l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atrauen conductors provinents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu. La Jonquera, Laia Claret.
18: És un degoteig de conductors que van baixant. No hi ha aglomeracions, no hi ha cues, els sortidors no estan plens de la gasolinera on som, però sí que baixen els ciutadans de la Catalunya Nord, per això que ens expliquen.
19: Parce que c'est moins cher. C'est ça,
20: ouais. Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, 25 km.
18: El primer ens diu que baixa perquè és menys car. El segon viu a 25 km d'aquí i explica que es pot arribar a estalviar fins a 40 o 50 cèntims al litre. També hem parlat amb algun camioner que ens diu que ja és habitual que ells parin aquí la Jonquera pel preu. Venen per això. Com deia, no hi ha cues, no hi ha aglomeracions, però sí que és un degoteig de ciutadans que van baixant.
0: Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamitas.
21: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
22: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
21: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extrem, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I encara situats en aquest país, l'excampió del món d'escacs i opositor rus, Garry Kasparov, revela des de l'exili que està en el punt de mira de Vladimir Putin. En un missatge publicat avui a les xarxes socials, Kasparov explica que els serveis secrets de Lituània i dels Estats Units l'han advertit que la seva vida i la del seu ajudant Ivan Tiurtrin estan en perill. Els dos estarien en una llista d'objectius d'assassinat per part de Rússia. Tiutrin és el cofundador del fòrum Rússia Lliure. L'exjugador d'escacs admet que no és una sorpresa, però es mostra colpit i diu que, seguint les recomanacions, prendran mesures de seguretat. 3CAT Info. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel. Així consten les dades que ha publicat un organisme oficial del país helvètic que ho atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, a només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, que és l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any. Tornem ara a casa nostra. Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entre en vigor avui. La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir forçosament en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà però de manera progressiva. I atenció també als conductors de motos, bicis o patinets, perquè avui entren en vigor també noves mesures. En el cas dels motoristes, els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre casc. En el cas dels patinets, també hauran de dur casc, llums encesos sempre i tenir com a mínim 15 anys per poder conduir-lo. Marxem ara cap a l'Audiència de Barcelona. Us dèiem que avui es fa l'última sessió del cas de Roger Espanyol, que just va passar avui fa 9 anys. 400 persones de diverses entitats s'han concentrat a les portes del Palau de Justícia per donar-li suport. Doncs anem cap allà. Miquel Jarque, bon dia.
2: Hola, bon dia, Carme. Els centenars de persones que s'han aplegat aquí amb les urnes de l'1 d'octubre i darrere d'una gran pancarta on es llegia 1.066 ferits, un judici, han acompanyat Roger Espanyol fins a les escales de l'Audiència, on ens trobem ara mateix. El judici ha de començar a les 10 del matí. Espanyol feia aquesta reflexió.
3: I no només per fer memòria d'allò que l'estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
2: A més de la declaració dels acusats, avui declaren, avui 1 d'octubre declaren els quatre policies nacionals que van fer aquesta càrrega que va provocar la pèrdua de l'ull a Roger Espanyol. Ells van demanar fer ús de l'últim torn de paraula, hauran de veure si fan ús de l'últim torn de paraula. Aquest és l'únic cas que arriba als tribunals. Les acusacions, recordem, demanen penes per tortures que, en cas que el tribunal les estimés, podrien arribar a ser de 13 anys. Diversos juristes consultats apunten que la sentència podria anar cap a una condemna de lesions.
0: Gràcies, Miquel. Fins ara, bon dia.
2: Fins ara, molt bon dia.
5: 3CAT Info. Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
23: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
5: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
23: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure i, per tant, hi ha un homenatge a aquestes dones.
5: Especial rellevant l'escenografia La casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Parlem del cadell, l'obra de Josep Maria Miró que torna al TNC i que es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Seguim ara més qüestions. El Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE obre avui la temporada amb American Image, la primera gran retrospectiva dedicada a la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg. La mostra, que hi serà fins al gener, reuneix 3 dècades de fotografia social nord-americana des d'una mirada humana i sense estereotips. Montse Mas. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like
4: La mostra reuneix més de 120 imatges, 300 fotos Polaroid i dos audiovisuals. Entre les obres hi ha retrats de figures públiques com el raper assassinat Tupac Shakur, la seva imatge més icònica, però també projectes de llarg recorregut en comunitats vulnerables. D'aquests destaca Imperial Courts, iniciat el 1993 en un barri d'habitatge social de Los Angeles, després dels disturbis a la ciutat, i que Dana Lixenberg ha mantingut viu fins avui. Són fotografies en blanc i negre i de gran format, que l'artista assegura haver fet sempre sense cap por.
6: No. Vull dir que no sóc ingènua. I al 93 encara hi havia molts casquets de bala a la sorra i la gent d'allà em deia que no em quedés quan fos fosc. Però ara hi estic còmoda, sóc molt conscient de tota la vida que hi ha allà. Fa molt de temps que hi vaig, la gent em coneix de fet com la senyora de les fotos.
7: People call me the picture lady.
6: I per telèfon amb els amics diuen: ei, endevina amb qui estic. Estic amb la Dana, la senyora de les fotos. Recordes la senyora de les fotos?
4: Tant si fotografia celebritats com Prince, Kate Moss o Leonard Cohen, com veïns de barris degradats, l'objectiu de la fotògrafa és el mateix: mostrar les persones tal com són, més enllà dels prejudicis i els clixés.
7: I prefer it when people don't
6: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Com passa en el cas de les celebritats, no m'interessa tant. El mateix a Imperial Court, sobretot amb els homes que s'exhibeixen com a membres d'una banda. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
4: En paral·lel, el centre acull la sisena edició del KBR Flama, una mostra que dona veu al talent fotogràfic emergent format a Barcelona. Els projectes parteixen d'experiències personals per tractar temes col·lectius, com la diversitat sexual i de gènere o la memòria familiar.
0: Tres quarts de deu i un minut. Connexió amb l'equip viari per saber com estan el transport públic i també les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Carme. La situació del trànsit millora una mica, però encara hi ha circulació lenta amb aturades a l'AP7 de Bellaterra, al Papiol, i a l'A2 de Castellbisbal a Sant Vicenç dels Horts. També queda cua a la C58 de Cerdanyola del Vallès, al nus de la Trinitat, a la C33 a Montcada i als trams inicials de la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral en sentit Llobregat. A Osona, a la C25, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i es forma un tram de retenció. I al Montsià, un accident a l'AP7 a Amposta talla un carril en sentit nord. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils Catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria d'instal·lacions. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
0: El temps. La crònica és del Dani Ramírez.
24: Avui la meteorologia pot ser notícia en forma de xàfecs i tempestes. No parlem de cap borrasca extraordinària, una mica de vent de llevant, una mica d'aire fred, i les tempestes que podrien ser fortes. Parlem d'aiguats. Per tant, compte, tenim aquest avís del Meteocat a moltes comarques del país, potser no tant en punts de Girona, de la Costa Brava, Maresme, Barcelonès, al marge, però la resta del país tindríem xàfecs de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores o en mitja hora més de 20, 30 o 40 litres per metre quadrat. Molta boira, molta humitat, venim d'una nit realment molt xafogosa a la costa, al prelitoral, mínimes de 18 graus a Lleida, per exemple, que també és molt alta, o 12 a Viella com a fresca. Aiguats que poden començar a mesura que avanci el matí migdia pel camp de Tarragona, Costa Daurada, després també cap a l'Ebre, atenció, Montsià, Baix Ebre, també comarques de Castelló, entre aquesta tarda, nit i demà, acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat i ens podrien arribar a superar-se els 200 litres per metre quadrat. La resta del país, entre 20 i 50, que són pluges importants, fins i tot també a la Catalunya Central, Prepirineu, punts de Lleida, però no tant a l'est de Girona.

0: L'ambició musical i impulsada per l'augment d'interès del públic marca la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. El concert inaugural serà el tret de sortida d'una Bienal dedicada al compositor català Robert Gerhard. Ens ho explica el Marc Ruiz.
1: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat. I els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera Bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev.
0: Tres quarts de deu i pràcticament cinc minuts.
3: Redacció oberta.
0: Les eleccions recents a Suïssa el 13 de setembre han servit de baròmetre per avaluar la situació política i social al país nòrdic després de 4 anys de govern conservador amb el suport de l'extrema dreta. La històrica socialdemocràcia d'Olof Palme ha guanyat, però de moment Suècia està sense govern. Cèlia Cernades, bon dia.
4: Bon dia, Carme.
0: Vas viatjar a Estocolm per cobrir les eleccions i ara analitzes la Suècia d'avui, el nou episodi del podcast Mapamundi, que ja es pot trobar des d'avui al web de 3cat.info. Quin és el punt de partida del podcast?
4: Doncs mira, en les últimes dècades i sobretot aquests últims 4 anys, Suècia s'ha anat allunyant progressivament de la imatge idíl·lica que sempre ha projectat, no? Avui és un dels països d'Europa més restrictius en migració, més durs en mesures penals en la lluita contra el crim organitzat i tenim també la privatització de l'estat del benestar que ha donat resultats ambivalents. Entre d'altres, per exemple, Suècia ha baixat molt els informes PISA. Per tant, ens preguntem què ha passat pel camí, com és que ha evolucionat i com ha evolucionat Suècia els últims anys.
0: Estem en primer lloc, Cèlia, davant d'un panorama polític incert.
4: Doncs sí, Magdalena Andersson, que és la líder del Partit Socialdemòcrata, va guanyar les eleccions, les del 13 de setembre, però necessita la resta de forces de centre-esquerra per governar i de moment no se n'estan sortint. El desacord principal és amb el partit L'Esquerra, que a Suècia molts bategen de partit radical, seria un equivalent a Die Linke d'Alemanya, i que entre altres es va oposar a l'ingrés de Suècia a l'OTAN el 2024, que recordem ha estat un altre gir radical que ha fet aquest país, en aquest cas en l'apartat de defensa.
0: I què passa amb la dreta i l'extrema dreta?
4: Doncs Suècia ha tingut un govern molt conservador els últims 4 anys, com dèiem, liderat pel moderat Ulf Kristersson, que ha estat el primer ministre de Suècia, amb el suport parlamentari, i això és un canvi important de l'extrema dreta. De fet, ha estat el primer cop que l'extrema dreta, que és el Partit Demòcrates de Suècia, ha tingut poder real al país nòrdic. I això s'ha deixat notar. Les eleccions ha baixat una mica, però conserva el suport del 18% dels electors.
0: Deies que l'extrema dreta s'ha deixat notar com i on?
4: Sobretot en els dos temes que més ocupen el debat públic a Suècia, immigració i seguretat, a banda també del cost de la vida, com passa a tota Europa, preu dels pisos, preu d'anar a comprar, etc. Són temes molt comuns a tot el continent. Però des de fora sempre ens hem pensat que els països nòrdics queden fora de l'equació i dels problemes que afecten la resta de països d'Europa. Doncs bé, l'extrema dreta va entrar al Parlament suec el 2010, de fet va trigar molt, i en part va ser pels seus orígens nazis i feixistes. Però a Dinamarca, per exemple, un país molt paral·lel, l'evolució del qual ha estat molt paral·lela a la que ha fet Suècia, l'extrema dreta ja hi era al Parlament des de l'any 1995.
0: Parlem de migració. Com ha anat canviant Suècia en aquest àmbit?
4: Suècia és un país, hem de recordar, que va acollir milers de refugiats als anys sobretot 70 i 80 del segle passat. Molts eren procedents de dictadures de l'Amèrica Llatina. Era llavors un país molt obert al món que donava moltes facilitats als refugiats que hi arribaven. I el model es va anar mantenint durant dècades fins que als anys 90, en un context més de polítiques neoliberals, va començar a canviar, però sobretot va fer un tomb a partir del 2015, que és quan a Suècia van entrar uns 160.000 sirians. Els últims 4 anys aquest tomb s'ha consolidat i el govern conservador, per exemple, ha deportat joves de 18 anys criats a Suècia cap a països d'origen que no havien visitat mai, o s'han eliminat els permisos de residència permanent i s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la que s'anomena de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas, per exemple, de no pagar un deute. En aquest context, en aquest viatge, em vaig desplaçar al barri de Hallholmen, que on un 70% de la població és estrangera o d'origen d'estranger, i vaig conversar amb Aida Simani, que és assessora legal d'una ONG que es diu Civil Rights Defenders o Defensors dels Drets Civils. La sentim.
3: So the Sweden Democrats has a fairly...
5: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
0: Salia i als carrers d'Estocolm, això com es viu?
4: Mira, s'enteren dues opinions. Una era l'Alessandro, suec de naixement, però de pare espanyol i mare italiana.
6: A ver, la sociedad sueca ha funcionado, pero es gracias al socialismo, no al derechismo. La base de la sociedad sueca se formó gracias al socialismo. Así que hay que, antes de hablar de Suecia o mirar a Suecia, hay que mirar la historia.
4: I a l'altre espectre polític o d'opinió política podem sentir el Gunnar, que també és veí d'Estocolm, i votant de l'extrema dreta, dels demòcrates suecs.
7: Hem d'anar en aquesta direcció. Tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
4: Hem de dir que, de resultat, en part de totes aquestes polítiques, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en el nivell més baix des dels anys 80 i només els 4 anys han baixat un 60%. I això ha coincidit, hem de remarcar, amb una davallada general d'entrada de migrants a Europa.
0: Celia, no sé si aquest discurs, aquest tarannà respecte a la immigració és patrimoni exclusiu de l'extrema dreta.
4: Doncs els experts amb qui vam conversar i que podeu sentir el podcast Mapamundi coincideixen, com coincideixen molts analistes arreu d'Europa, que l'extrema dreta el que està fent és contaminar bona part de l'espectre polític, fins i tot els partits de la socialdemocràcia, a Suècia també. En aquest sentit podem sentir l'opinió de l'experta Ann-Kathrin Junger, que és politòloga i una de les grans especialistes en extrema dreta dels països nòrdics.
8: The policies of the Sweden Democrats has become the new normal in Sweden. So if you would have a change in government, we wouldn't see more liberal immigration policies in Sweden, maybe on the margins, but the main
4: d'aquestes polítiques. Això és el que ens explicava l'entrevista que vam fer a Estocolm.
0: Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec.
4: No sé, als anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques i fa poc un think tank d'Estocolm, un think tank progressista, Arena ID, ha documentat la segregació escolar que això ha provocat és la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'Estat. Això ha anat acompanyat d'una caiguda del nivell que s'evidencia en les proves PISA i són escoles propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg que generen un volum de negoci que atrau fins i tot les bandes criminals. Sentim la Lisa Pelling, que és la directora d'aquest think tank.
9: Y yo creo que hemos sido muy ingenuos. O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable incluso para bandas criminales.
0: En els últims anys, Celia, Suècia ha estat famosa pels tirotejos en centres comercials o enmig del carrer, per exemple.
4: Sí, episodis estranys a Europa, però que a Suècia s'han anat repetint amb una certa freqüència. I és que la lluita contra el crim organitzat a Suècia també és una prioritat política i també explica el suport que ha anat guanyant l'extrema dreta els últims anys. Aquesta lluita va portar l'actual govern fins i tot a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. No se'n van sortir, però en tot cas és un tema que està sobre la taula. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat continua persistint i costarà anys erradicar-lo. Acabem, doncs, amb l'opinió, el que m'explicava, el cap editorial polític del diari Aftonbladet, que és el més llegit de Suècia, Anders Lindberg.
10: The bad story is that you have an increase at the same time with bombings. And this is because these markets are changing. So instead
4: Lindberg m'explicava que hi ha hagut un increment en els bombardejos, cada cop hi ha més explosions al carrer, a l'estil de la màfia que hi havia als anys 30 als Estats Units, és a dir, va dir a l'estil Al Capone. I va concloure afirmant que es tracta de màfia establerta, consolidada.
0: Com se li ho hem de deixar aquí, gràcies i molt bon dia.
4: Bon dia, Carme.
0: Esports. 2 minutets, David Tubac, bon dia.
11: Bon dia. Comencem explicant que el Barça femení de futbol va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la fase Lliga de la Lliga de Campions femenina, tot plegat després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos més de Claudia Pinar, un de Bapayor i un d'altre d'Oladipo en pròpia porta. Van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant del Real Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció en acabat de l'enfrontament.
12: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
11: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions masculina. Un d'aquests és el que enfrontarà a Dinamarca el conjunt danès amb Portugal. Un conjunt portuguès que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la seva selecció empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant de Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i amb el president de la Federació Portuguesa.
13: 3CAT Info.
11: En bàsquet, derrota del Kitchener Manresa en el seu debut a l'Eurocup masculina, tot plegat a la pista del PAOK de Salònica per 93-78. A la fase prèvia de l'Eurolliga femenina, eliminació de l'Espart Uni Girona, que haurà de jugar a l'Eurocup. Les gironines van perdre a casa l'eliminatòria partit únic prèvia contra l'Emlat Konuk turc per 69-81 i queden, per tant, fora de la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va proclamar ahir campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la seva piscina, la de Sant Sebastià, per 10-8.
13: Trescat Info.

0: Són les 10. Podem confirma que demà el Congrés votarà a favor dels decrets de llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i el de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull espanyol. Unes 400 persones, en representació de diferents col·lectius, s'han aplegat a la porta del Palau de Justícia. Avui arriba a la sala petita del TNC El Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró. Interpretada per noms com Mercè Arànega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Terrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. Els esports.
1: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Lliga de Campions, tot golejant la Roma per 0 gols a 6, abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant del Real Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Quinzanes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del PAOK de Salònica grec per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina en perdre l'eliminatòria prèvia a casa davant l'Emlat Konuk turc per 69-81. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 3 minuts de les 10, us parla Mireia Sala. Podem votarà favorablement els decrets d'habitatge que arribaran demà al Congrés, és el que li han demanat els sindicats d'habitatge, però serà un sí a contracor, segons ha explicat Ione Belarra, Televisió Espanyola.
3: Claro que sí, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal, con migajas no se paga el alquiler y que lo que nos vamos a encontrar dentro de un mes, yo desde luego Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
0: Mentrestant, Junts manté la incògnita del seu vot, però segons fonts de la formació, els decrets són un nyap legal, en alguns punts envaeixen competències de Catalunya i hi ha definicions com la de fons voltor que són massa genèriques. Les properes hores acabaran d'estudiar la lletra petita per prendre una decisió. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, creu que s'han passat, que són passes importants amb els de Puigdemont, són declaracions a la SER.
4: Hemos trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y también con Junts y eso también ha implicado desencallar una situación en la que nos encontrábamos de no conversación y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas, mandándonos textos. Y yo entiendo que el texto que ha salido del Consejo de Ministros no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas.
0: El PNB també s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. I avui s'acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quins són les principals propostes de cada partit.
5: a banda de voler reprovar Salvador Illa...
6: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
5: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
7: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític.
5: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Novetats d'aquesta matinada sobre l'intent de segrest d'un avió que anava a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar el terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
8: It's too early to say the attacking pilot is being now...
0: De fet, ha dit a la Fox que és massa aviat per saber qui al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió. L'acció dels passatgers va impedir que passés. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
9: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
10: Terrorífic, ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot, ho perds, deixes de formar part del món dels vius, ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
9: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar.
0: Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès. Brussel·les, Bruno Fortea.
11: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
12: We are defensive alliance.
13: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
11: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I a Tennessee, als Estats Units, la condemnada a mort, Krista Pike, ha sobreviscut a dos intents d'executar-la per injecció letal, cosa que ha portat les autoritats a suspendre el procediment i a ingressar-la d'urgència. Una periodista que hi ha assistit ha descrit les escenes angoixants viscudes a la presó de Nashville, on han passat els fets.
14: They went through two rounds.
15: Li han administrat dues injeccions i encara respirava, tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
0: La periodista afegia que la condemnada continuava parlant i respirant molt després d'haver començat el procediment. Els advocats de la reclusa sostenen que està rebent tractament en un hospital proper i que no tenen informació actualitzada sobre el seu estat de salut. Els fets han portat el governador a suspendre totes les execucions previstes per aquest any. A Krista Pike, de 50 anys, la van condemnar a mort pel brutal assassinat d'una companya d'estudis i fa 3 dècades que és el corredor de la mort. Aquesta era la primera execució d'una dona a Tennessee en 2 segles. A l'estat s'han executat 17 persones des del 1977, quan es va adoptar un nou marc legal. La pena capital és legal en 27 estats nord-americans, així com a la Samoa americana i a l'exèrcit, mentre que està abolida en 23 estats de la Unió.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'excampió del món d'escacs i opositor rus Garry Kasparov revela des de l'exili que està en el punt de mira de Vladimir Putin. En un missatge publicat avui a les xarxes socials, Kasparov explica que els serveis secrets de Lituània i dels Estats Units l'han advertit que la seva vida i la del seu ajudant, Ivan Tiutrin, estan en perill. Els dos estarien en una llista d'objectius d'assassinat per part de Rússia. Tiutrin és el cofundador del fòrum Rússia Lliure. L'exjugador d'escacs admet que no és una sorpresa, però es mostra colpit i diu que, seguint la recomanacions, prendran mesures de seguretat. El rei Felip VI visitarà finalment Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre. Ho farà 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i quan encara hi ha milers de persones en centres o als carrers de Ceuta. Fonts del govern espanyol expliquen que la visita l'ha consensuat l'executiu amb la Zarzuela i que encara n'estan ultimant els detalls. Serà el primer desplaçament de Felip VI a Ceuta des que va accedir al tron fa 12 anys. Falten 5 minuts per 11:15 del matí. Molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la de dimarts.
12: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000, un 15%. Montse Poblet.
16: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. I segons ha pogut saber, 3CAT, en només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
17: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
16: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha 2 casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa al mes de març, els dos excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha cobrat.
18: Info. Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
19: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
18: Iaia, no dius pas podem tot?
19: Sí, que puc, sí, sí que puc.
20: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. 3CAT Info.
2: El temps.
0: Previsió del temps amb Dani Ramírez.
1: Hem tingut una pausa aquesta matinada sense pluja, cel ennuvolat, clarianes en punts a l'interior, grans llampegades al Golf de Lleó, allà sí que la tempesta és destacable, però dins el mar, de moment, no arribarà a la Costa Brava, s'ha vist passar més a l'est, i sobretot, molta xafogor, molta humitat i temperatures altes al litoral, a mínimes de 20 a 23 graus. A la ciutat de Barcelona, barris cèntrics, no s'ha baixat de 24 graus en tota la nit i matinada. Realment, doncs, molta, molta xafogor, perquè la humitat és més del 90-100% amb molta boira baixa a alguns sectors. Bé, pluges i tempestes que es poden reanimar, es poden, doncs, revifar al Camp de Tarragona, a la Costa Daurada, no ho descartem a mesura que avanci el dia a la Catalunya Central, al Prepirineu, i sobretot cap al Delta de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, aquí a Aiguats, que entre avui i demà poden totalitzar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot 200. Per tant, molta precaució. Tenim avisos del Meteocat de pluja intensa, més de 20, 30, 40 litres en mitja hora i acumulats de 90 litres en 3 hores.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Les bonificacions es podrien mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol les vol anar retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduiran progressivament al novembre i el desembre. Passen dos minuts d'un quart d'onze del matí. A partir d'avui, posar benzina i gasoil a Alemanya és més barat. El govern ha aplicat una rebaixa general de 17 cèntims per litre que s'allargarà fins a finals de desembre per intentar fer front a la pujada de preu dels combustibles derivada de la guerra a l'Iran, una mesura molt criticada per ecologistes i economistes. Berlín, Jordi Regàs.
21: Alemanya recupera la rebaixa genèrica a les benzineres amb 17 cèntims a la benzina i al gasoil. És una rebaixa àmpliament criticada per economistes alemanys de renom, com Clemens Fuest o Carsten Brzeski.
22: La rebaixa dels combustibles és molt cara i la major part dels diners acaba a les mans de gent que es poden permetre els preus més elevats.
23: Hauria tingut més sentit no generalitzar l'estalvi a tots els conductors. Se n'haurien de beneficiar els que ho necessiten més, gent amb salaris baixos o empresaris del transport.
21: Una mesura electoralista que es va aprovar per frenar l'extrema dreta dos dies abans de les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
0: Nova jornada de mobilitzacions als centres escolars francesos en demanda de més recursos i coincidint amb la presentació avui dels pressupostos del govern per l'any que ve. Els estudiants de secundària bloquegen una quinzena d'escoles a París i hi ha hagut disturbis en forma de crema de contenidors a les portes d'alguns centres d'arreu del país. Els estudiants universitaris s'han unit a la protesta i han bloquejat almenys 15 universitats des de primera hora, segons el sindicat d'estudiants. Les mobilitzacions van començar la setmana passada amb el suport obert de l'esquerra radical de la França Insubmisa i es fan a 7 mesos d'unes eleccions presidencials per a les quals la candidata d'ultradreta Marine Le Pen encapçala les enquestes. El govern francès presenta avui uns pressupostos restrictius que, diuen, restauraran les finances públiques, en particular amb mesures relatives a la congelació de les pensions en un moment en què els tipus d'interès del deute s'han disparat. Es proposa reduir la despesa del govern central en uns 2.500 milions d'euros i en 5.400 milions la dels governs locals. També es preveu congelar l'índex utilitzat per calcular el sou dels funcionaris. I última sessió del judici pel cas de...

0: Avui declaren els quatre acusats, els quatre policies nacionals, es presenten també els informes finals i s'haurà de veure si els policies fan ús de l'últim torn de paraula. Recordem que les acusacions demanen penes de tortures que en el cas que el tribunal les estimés podrien ser de 13 anys. Està per veure també si la fiscalia manté la seva voluntat de no acusar els quatre policies.
1: Una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme. Ho diu un informe de la Fundació Arrels, amb dades de l'any passat. El text apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys, en part per l'auge dels discursos d'odi. Un exemple és el que va viure José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
2: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dices, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Eso te dices, porque a mí, ¿no?
1: Arrels també explica que el 80% de les persones sense llar han patit robatoris, discriminacions o agressions i alerta que molts d'aquests casos no es denuncien per por o perquè les víctimes creuen que no servirà de res. A Lleida denuncien pressions als claustres de mestres perquè facin marxa enrere en la decisió de no fer sortides ni colònies escolars. Recordem que hi ha molts centres arreu de Catalunya que han pres aquesta decisió com a arma negociadora dels mestres en el seu enfrontament amb el govern. La postura dels mestres col·loca moltes empreses que es dediquen al lleure al límit de la supervivència i els sindicats d'ensenyament USTEC, CGT i Intersindical asseguren que a Lleida estan rebent pressions del departament i de les direccions dels centres per fer-los canviar d'idea. Sentim Rosa Aguilar de l'USTEC a Lleida.
3: Reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i a més hi ha una pressió mediàtica.
1: Els sindicats que han formalitzat la presentació de la denúncia recorden que les direccions i els inspectors tenen l'obligació de respectar els acords dels claustres. Un home de 93 anys reconeix haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. El més probable, però, és que l'home, que no tenia antecedents, no hagi d'entrar a la presó. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'agressor va acompanyar la dona a l'estació i li va fer tocaments. Ara l'home haurà de pagar-li 6.000 euros d'indemnització i no es podrà acostar a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella. Obrim ara pàgina cultural. Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
4: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
5: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
4: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega, que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
5: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure i, per tant, hi ha un homenatge a aquestes dones.
4: Especial rellevant l'escenografia La casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
1: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marca la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. El concert inaugural serà el tret de sortida d'una bienal dedicada al compositor català Robert Gerhard. Marc Ruiz.
6: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat. I els abonats

0: mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
1: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
0: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera Bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
2: 5 minuts i arribem a 11:15. La informació esportiva amb David Ubach. Bon dia, David.
3: Bon dia. I l'encapçalem recordant la victòria del Barça femení d'ahir, que va sumar la segona victòria consecutiva a la Lligueta de Campions de la Champions femenina, després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos de Claudia Pina també, a més d'un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo, la jugadora de la Roma en pròpia porta. Tot plegat, doncs, va donar aquest clar triomf a les blaugranes, que ara se centren ja, a banda de liderar la Lligueta de la Champions femenina, a pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou, que jugaran davant del Real Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció al final de l'enfrontament.
4: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
3: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats. L'Olympique de Lió 0, Chelsea 0, el Benfica 0, Bayern de Múnich 3 i el París 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta segona jornada, entre els quals sobresurt el Manchester City, Real Madrid i també el Paris Saint-Germain, Lovaina. D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions masculina. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, ha empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant de Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir Cristiano Ronaldo va deixar la concentració de Portugal després de reunir-se amb el seleccionador, Jorge Jesus, i amb el president de la Federació Portuguesa, també. Sentim precisament Jorge Jesus.
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
6: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En bàsquet, encetem així el bloc poliesportiu, destacant que el Quinzenes Manresa va debutar a l'Eurocup masculina ahir amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, un dels equips més forts d'aquesta segona competició europea de bàsquet. Derrota dels manresans per 93-78, amb el tècnic de l'equip, això sí, Diego Campo, que destaca que els seus jugadors han competit bé fins al darrer parcial.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir. Mentrestant, l'Espart Unigirona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina en perdre a casa a Fontajau contra l'Emlak Konut de Turquia en l'eliminatòria prèvia que jugava partit únic. Derrota de les de Roberto Iñiguez per 69-81. La jugadora de l'Unia, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i la conseqüent eliminació.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat. I
3: les jugadores gironines passaran ara a jugar a l'Eurocup femenina, que és la segona competició continental. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar al Marsella, a la piscina de Sant Sebastià de la Barceloneta, per 10-8. Bernat Sanahuja se'n felicitava, el jugador de l'Atlètic Barceloneta.
10: Semblen dos partits diferents, hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa, en atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem, però bueno, això és l'alta competició, seguíem jugant bé, l'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments, hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
3: Aquest és el segon títol de Supercopa Europea que aconsegueix l'equip barceloní. També ha jugat ahir amb Waterpolo, però a la Lliga Femenina, el Catalunya 5, Mataró 19. I en vol, el Freiking Granollers es va estrenar ahir a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del potents Flensburg alemany per 40-31. El tècnic ballesà Antonio Raman feia aquesta valoració.
11: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, et poden donar la volta ràpida.
3: I avui Barça vespre en final del Mundial de Clubs a Egipte.
2: Dos quarts d'onze del matí, repàs les principals informacions del dia a aquesta hora. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon dels quals, que inclou la renovació automàtica del lloguer, s'ha publicat avui al BOE. Junts i el PNB no aclareixen quin serà el sentit del seu vot demà al Congrés i, malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president i Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units retallaran un 20% els alts càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. Google envia a l'espai la seva intel·ligència artificial. L'objectiu, amb aquest prototip d'un centre de dades, és augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures a centenars de quilòmetres de la Terra. I a l'espai Mapamundi analitzarem la situació política a Suècia un cop superades les eleccions del 13 de setembre, en què ha guanyat la històrica socialdemocràcia d'Olof Palme després de 4 anys de govern conservador amb suport de l'extrema dreta, però encara no s'ha pogut formar govern. Anem ara al Parlament per la declaració institucional del president del Parlament, Josep Rull, en motiu del 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
12: La determinació de l'1 d'octubre. De l'1 d'octubre del 2017. Ja han passat 9 anys, gairebé una dècada d'aquella crida a les urnes. Tots els catalans i catalanes, sense excepció, estaven convocats a decidir el futur polític de Catalunya. Aquell referèndum no va ser un caprici, sinó la canalització d'una reivindicació social i d'un clam popular sobre la base del dret a decidir, del dret d'autodeterminació, un doll d'esperança col·lectiva. El que havia de ser, tanmateix, una jornada electoral cívica i pacífica i profundament democràtica, es va convertir en violència policial, en extorsió. Al pas del temps no esborrarà les imatges de repressió davant dels col·legis electorals, ni la confiscació de les urnes com si fossin un botí. Algunes imatges han quedat gravades en la nostra rutina, en la nostra retina, per la seva brutalitat. També han quedat gravades frases feridores com la por ellos. Tots aquells abusos que van avergonyir l'Europa dels drets i les llibertats i part del món ja formen part de la hemeroteca. I sí, esperem que algun dia també es demani perdó. Però sobretot l'1 d'octubre va ser una expressió de dignitat col·lectiva d'un poble que va vèncer la por, d'un poble que no es va vinclar, d'uns ciutadans i ciutadanes, catalans i catalanes, que van abraçar i protegir les urnes, els que van votar sí a la independència i també aquells que van votar no a la independència. I per això l'1 d'octubre és patrimoni immaterial del conjunt de la nació. És patrimoni immaterial i patrimoni polític del conjunt de la nació catalana. Però avui no només commemorem aquell dia. Avui també volem denunciar la persecució del moviment independentista que ja venia d'abans i que es va intensificar després de l'1 d'octubre. Processaments judicials, Fins i tot, i per increïble que sembli, per delictes de terrorisme, empresonaments de líders socials i polítics, inhabilitacions, la intervenció de la Generalitat de Catalunya, l'exili, el ciberespionatge, una persecució que han patit càrrecs electes, però no oblidem també ciutadans ordinaris, corrents, ordinaris però extraordinaris pel seu compromís, i servidors públics. Avui, com en altres ocasions, volem posar de relleu el patiment personal, familiar i patrimonial que s'ha infligit des de molts ressorts de l'Estat, amb la voluntat de fer mal, de castigar, de desmobilitzar, de deshumanitzar l'adversari, fins i tot d'impedir que es puguin acomiadar com cal dels seus éssers estimats per donar-los l'últim adéu. La llei d'amnistia aprovada el 2024 havia de marcar un punt d'inflexió en el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol, un conflicte que sempre hem defensat que fos de base democràtica. El que ha vingut després és prou conegut per a tothom: bloqueig judicial a l'hora d'aplicar-la. Un bloqueig prevaricador que impedeix encara avui que dos diputats electes d'aquest Parlament, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, puguin tornar de l'exili i exercir els seus drets polítics en plenitud. I que un altre diputat, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, continuï tenint causes obertes. I que d'altres líders polítics també continuïn inhabilitats sense poder concórrer a les eleccions ni poder treballar a les institucions públiques. I desenes de persones que encara tenen causes obertes. Moltes coses han canviat des de l'1 d'octubre del 2017, però la normalitat democràtica, malauradament, continua existint. Negar això o fer veure que no existeix és negar la realitat. Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia, demanem per enèsima vegada que es posi fi a les argúcies legals i al filibusterisme judicial que han dilat en la seva aplicació. Som conscients que hi estem a prop, però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències. I acabem tornant a donar tota la força i tot el sentit en aquell 1 d'octubre en què, com mai, l'esperança va vèncer la por. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
2: Aquí acaba la declaració institucional del president de la Generalitat, Josep Rull, on ha denunciat la persecució del moviment independentista i el fet que encara hi hagi dos diputats a l'exili que no poden ocupar els seus escons.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: 3Cat Info.
2: Dos quarts i mig d'11, Podem votarà favorablement els decrets d'habitatge que demà arribaran al Congrés. És el que li han demanat els sindicats d'habitatge. Però serà un sí a contracor, segons ha explicat Ione Belarra a Televisió Espanyola.
21: Claro que sí, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal, con migajas no se paga el alquiler y que lo que nos vamos a encontrar dentro de un mes, yo desde luego Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
2: Mentrestant, Junts manté la incògnita del seu vot. Segons fonts de la formació, els decrets són un nyap legal, en alguns punts envaeixen competències de Catalunya i hi ha definicions, com la de Fons Voltó, que són massa genèriques. Les properes hores acabaran d'estudiar la lletra petita per prendre una decisió. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, creu que s'han fet passos importants amb els de Puigdemont. Són declaracions a la SER.
0: Hemos trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y también con Junts y eso también ha implicado desencallar una situación en la que nos encontrábamos de no conversación y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas, mandándonos textos, y yo entiendo que el texto que ha salido del Consejo de Ministros no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas.
2: El PNB també s'ho estan rumiant. Qui ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. I avui el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, publica el segon decret d'habitatge que el Congrés dels Diputats ha de votar demà divendres. És el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes i que preveu que si els propietaris no ho compleixen, hagin d'indemnitzar els llogaters. Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament cada vegada que vencin per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar la indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per a un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi. El decret diu que els propietaris han de notificar 6 mesos abans que venci el contracte la seva voluntat de no renovar-lo. Afegeix que, fins i tot en el cas d'haver-ho fet vàlidament, els lloguers li poden demanar una pròrroga extraordinària d'un any en cas que tinguin un certificat de vulnerabilitat. 4 minuts i arribarem a 3:15 i als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampar de la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
1: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà, aquesta ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida. I avui s'acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb Albert Prat.
22: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
23: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
22: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
24: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
22: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
2: El govern vol crear en els pròxims 4 anys 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. La proposta inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
25: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
2: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA, també ho troben insuficient. El pla del govern suposarà una inversió addicional de gairebé 900 milions d'euros. I anem ara a Brussel·les. La majoria de països de la Unió Europea estan a favor d'endurir les normes per respondre a crisis migratòries com les de Ceuta. La Comissió vol proposar un nou reglament d'emergències en què, d'altres coses, podria suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid, tal com demanen alguns estats membres. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
4: Grècia lidera els esforços per aconseguir que es pugui suspendre el dret d'asil polític quan els migrants entrin a la Unió Europea aprofitant entrades massives com la de Ceuta. El ministre grec de Migració reclama accions més contundents.
5: Calen mesures excepcionals. Hem d'augmentar la vigilància fronterera i suspendre el dret d'asil. Europa s'ha de protegir.
4: A Polònia, la música també li sona bé. Se'n recorden dels milers de migrants que van arribar a la seva frontera ara fa 5 anys perquè Bielorússia els ho va facilitar. El representant polonès creu que Europa s'ha de blindar davant dels atacs híbrids.
6: De manera permanent estem sotmesos a una instrumentalització dels migrants per part de Bielorússia o Rússia. El que va passar a Ceuta s'assembla una mica al que vam tenir a Polònia el 2021.
4: I les organitzacions de drets humans temen que la crisi de Ceuta serveixi per endurir la política migratòria europea. Suspendre el dret d'asil polític en cas d'atac híbrid seria un pas més en aquesta direcció. Però de moment Brussel·les no ha aclarit si aquesta proposta formarà part del nou reglament d'emergències que prepara. Diu que vol escoltar el que diguin avui els ministres europeus de l'Interior. En el que estan d'acord la majoria dels estats és que cal reforçar el control de les fronteres exteriors de la Unió.
2: 3:15 del matí, previsió del temps amb Dani Ramírez. Bon dia, Dani.
8: Bon dia. Molt pendents de les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè fa poca estona ja han pujat el nivell de perill de pluja intensa a nivell local. Acumulacions entre avui i demà la matinada de més de 200 litres per metre quadrat al Montsià, al Baix Ebre. No descartem que també alguna pluja pugui superar el 100 a la Terra Alta o a la Ribera d'Ebre. I, per altra banda, intensitat forta, estem parlant de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, bona part del país, llevat de la Vall d'Aran i comarques gironines com l'Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, però, en canvi, la resta és probable, i especialment al litoral i prelitoral del Garraf-Penedès fins al Delta de l'Ebre i també la Terra Alta. En definitiva, que el temps vindrà marcat per aquesta possibilitat d'aiguats, de fenòmens violents, no descartem alguna mànega, alguna tempesta en pedra de mida grossa i acompanyat amb les tempestes fortes ventades. Aquest renou de pluges i tempestes, que ara mateix no es nota, tenim com una mica de pausa, començaria passat el migdia, al llarg de la tarda i sobretot nit, matinada, fins la matinada de dissabte. Aquest seria el moment de màxima inestabilitat. Per altra banda, calor moderada, xafogó, molta humitat, boira a les muntanyes i màximes de 24-28 graus. Per tant, màxima precaució a zones inundables del centre i sud de Catalunya, sobretot, però especialment al sud de les Terres de l'Ebre i comarques de Castelló.
2: Gràcies, Dani. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Fresca Info. Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
9: Suècia, el declivi del model nòrdic.
10: Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm and Land Airport. We have landed 5 minutes ahead of schedule.
26: Välkomna till Stockholm.
27: Benvinguts a Estocolm, la idíl·lica capital sueca, on les eleccions del 13 de setembre han obert un panorama incert després de 4 anys de govern conservador liderat per Ulf Kristersson i amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrates de Suècia. Històrica socialdemocràcia que lidera Magdalena Andersson ha guanyat les eleccions, suma amb la resta de partits de centre-esquerra i l'extrema dreta ha baixat 3 punts, tot i que manté el suport de gairebé el 18% dels votants. Al centre d'Estocolm conversem amb l'Alessandro, suec de naixement, de pare espanyol i mare italiana.
28: La societat sueca ha funcionat, però és gràcies al socialisme, no al derechisme. La base de la societat sueca se formó gràcies al socialisme. Así que hay que Antes de hablar de Suecia o mirar a Suècia, hay que mirar la historia.
27: Així se senten molts veïns de la capital, tot i que els demòcrates de Suècia també hi tenen seguidors com alguna.
3: Hem d'anar en aquesta direcció, tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
27: Suècia és un país que va acollir milers de refugiats als anys 70 i 80, com Miguel Godoy, psiquiatre forense, que va arribar al país nòrdic fugint de la dictadura de Pinochet.
11: Estuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados, que se llama, al sur de Estocolmo, y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
27: ¿Dirías entonces que Suecia te salvó la vida en cierta manera? El model es va mantenir durant dècades fins al 2015, quan van entrar a Suècia uns 160.000 sirians. A partir de llavors, les polítiques migratòries s'han anat fent més restrictives, amb governs de diferents colors, però els últims 4 anys han estat durs. El govern conservador ha deportat joves de 18 anys, criats a Suècia, a països d'origen que no havien visitat mai. S'han eliminat els permisos de residència permanent, o s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas de no pagar un deute, per exemple. Al barri de Skärholmen, amb una població d'origen estranger del 70%, ens trobem amb una experta en migració.
12: Aida Simani, assessora legal de l'ONG Civil Rights Defenders.
13: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
27: Però és això patrimoni exclusiu de l'extrema dreta?
12: Anne Katherine Ljunggar, politòloga i experta en extrema dreta de la Universitat de Södertörn, a Estocolm.
14: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.
27: Un procés ens recorda la politòloga que ja han fet altres països veïns com Dinamarca. De fet, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en el nivell més baix des dels anys 80 i només els últims 4 anys han caigut un 60%. Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec. Als anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques. Recentment, el think tank Arena ID ha documentat la segregació escolar que provoca la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'Estat, acompanyada d'una caiguda de nivell que s'evidencia a les proves PISA. Aquestes escoles, propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg, generen un volum de negoci que atrau les bandes criminals.
15: Yo creo que hemos sido muy ingenuos.
12: Lisa Pelling, politòloga i directora del think tank d'Estocolm, Arena ID.
15: O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable, incluso para bandas criminales.
27: En els últims anys, Suècia ha estat famosa pels tirotejos a centres comercials o enmig del carrer. La lluita contra el crim organitzat va portar l'actual govern, fins i tot, a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat persisteix i costarà anys erradicar-lo.
12: Anders Lindberg, cap editorial polític del diari Aftonbladet.
16: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.
17: És un reportatge de Cèlia Cernades amb el muntatge de Josep Lluís Santiso. Podeu trobar aquest reportatge més ampliat al web de 3CAT Info, el podcast Mapa Mundi.

0: Tres quarts i mig d'11. Abans de la informació esportiva us explicarem encara que Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui. La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent, que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. I atenció també als conductors de motos, bicis o patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. En el cas dels motoristes, els casos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre casc. En el cas dels patinets, també hauran de dur casc, llums encesos sempre i tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: 6 minuts i les 11. Informació esportiva amb Eudald Serra. Bon dia, Eudald.
2: Bon dia. El Barça femení va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la Lligueta de la Champions, després de golejar la Roma per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos de Claudia Pina, un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugrana, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció al final del partit.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: Sentim ara una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
4: Dos goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
2: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats: Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta segona jornada. En destaquem el Manchester City Madrid i el Paris Saint-Germain Lovaina.
1: 3Cat Info.
2: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa, que no el van convèncer. Sentim el seleccionador portuguès Jorge Jesús.
5: I disse ao Cris que o jogo na Noruega.
6: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
5: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
2: En bàsquet, el Kids Anas Manresa va debutar ahir a l'Eurocamp masculina amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica per 93-78. El tècnic de l'equip, Diego Campo, però, destaca que van competir bé davant d'un dels equips més forts de la competició fins al darrer quart del partit.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
2: Mentrestant, l'Espart Girona va quedar fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontajau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic 69-81. Ainhoa López, jugadora de l'Unis, mostrava molt decebuda per aquesta eliminació.
8: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
2: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina.
1: 3Cat Info.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella per 10 a 8. Bernat Sanahuja és jugador de l'Atlètic Barceloneta.
9: Semblen dos partits diferents. Hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa. En atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem. Però, bueno, això és l'alta competició. Seguíem jugant bé. L'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però, bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments. Hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
2: Aquest és el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip barceloní en handbol. El Freiking Granollers es va estrenar ahir a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic vallesà, Antonio Rama.
10: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses. En atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, et poden donar la volta ràpida amb el partit.
2: Per la seva banda, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès, entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timothy Engesan.
11: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho tres buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
2: Aquest partit començarà a les 8 del vespre. En tennis, Paula Badosa superarà la primera ronda del torneig a Pequín al guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. Ara juga Marina Bassols amb la tenista de l'Uzbekistan, Kamila Rahimova. De moment ha perdut el primer set 6-4 i el segon també el perd per 3-1.
1: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. El Meteocat ha pujat l'alerta a 5 sobre un total de 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. D'aquí una hora, els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil compareixeran per actualitzar les previsions i les recomanacions. L'alerta ha tornat a sonar aquest matí al País Valencià pel risc de fortes pluges a València i Castelló. Podem confiar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau, per tant, sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. El sindicat de llogateres frena el primer desnonament amb el decret Mari Carmen. La justícia ha suspès l'expulsió d'una veïna del barri de Sant Andreu a Barcelona per la petició del sindicat que s'empara en el primer decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui mateix. El president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, assegura que el Tribunal comunicarà al Suprem amb rapidesa el seu aval a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els exconsellers condemnats per malversació. La sentència la dictaran aquest proper dimarts. Els països de la Unió Europea van perfilant l'enduriment de les respostes a les crisis migratòries. Alguns socis comparteixen la proposta de la Comissió d'arribar a suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte que s'aplicarà durant tot el mes forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, 93-78, mentrestant l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut Turk, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país, pels vols del migdia. Durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus i amb bastant aixafogó.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, com us dèiem, el Meteocat ha pujat l'alerta a 5 sobre 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. Les alerta ha tornat a sonar també aquest matí als telèfons mòbils del País Valencià després d'una revisió a l'alça del risc de fortes pluges a València i Castelló. Ara la EMET ha pujat l'alerta a vermella en previsió d'aiguats molt intensos i de vent. El risc en principi es concentra especialment aquesta tarda, vespre i nit. Una desena de municipis han suspès les classes en València. Marta García.
3: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
4: Però és un aviso naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa.
3: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: 3CAT Info.
0: Gir de guió en l'última sessió del judici pel cas de Rosi Espanyol. Un dels acusats no ha pogut assistir a la sala de vistes per un problema de salut. El tribunal ha decidit suspendre la sessió fins a la una, a l'espera de rebre una justificació per escrit. Audiència de Barcelona, Miquel Carque, bon dia.
5: Hola, bon dia. Un dels acusats, l'inspector, no ha pogut venir aquí al judici en l'última vista, just 9 anys després d'aquests fets. Un problema de salut sobrevingut, han argumentat les defenses. Ha anat a un centre mèdic on li fan proves. L'advocada de l'Estat demana suspendre el judici. El cas és que aquesta notícia sobrevinguda que ha impedit l'inici de les declaracions, avui estava prevista les declaracions dels 4 policies nacionals, ha assentat en el cas de l'acusació com una maniobra dilatòria. Ara mateix, tot paralitzat fins a la una, on el tribunal, que diu que, en principi, es creu la versió d'aquesta malaltia sobrevinguda, reprendrà el judici ja amb una justificació per escrit i prendrà noves decisions. Les acusacions, recordem, demanen penes per tortures que, en cas que el tribunal les estimés, podrien arribar fins als 13 anys de presó, tot i que tenen a favor els policies nacionals la posició de la Fiscalia, que en aquest cas no els acusa.
0: Doncs bé, estarem pendents. Miquel, gràcies. Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional coincidint amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no resoldrà el conflicte polític català. Anem cap a la Cambra Catalana, Marta Corbalán.
6: El president del Parlament ha assegurat que l'1 d'octubre de fa 9 anys no va ser un caprici, sinó la canalització d'un clan popular, i ha denunciat la persecució del moviment independentista. Rull, acompanyat dels altres membres independentistes de la mesa del Parlament, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia sense més dilacions, però també ha advertit que això no suposarà cap punt i final.
7: Som conscients que hi estem a prop, però també som conscients que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
6: Una estona abans de la declaració institucional, tot el grup parlamentari de Junts, acompanyat del secretari general del partit Jordi Turull, s'han fet una fotografia de família amb una urna de l'1 d'octubre davant de la façana del Parlament per commemorar el 9è aniversari del referèndum.
0: Doncs bé, el president del Constitucional, Cándido Conde, Pompidou, avisa el Suprem que no podran dilatar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers condemnats per malversació. En una conferència a Madrid, Conde, Pompidou insisteix que la sentència no deixarà dubtes als jutges del Suprem.
8: El propio Tribunal Supremo, pues en algunos momentos, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional siempre que el Tribunal Constitucional hubiese establecido una doctrina clara y precisa. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Parlem ara d'habitatge. 11 i 9 minuts. Podem votar favorablement els decrets d'habitatge que demà arribaran al Congrés. És el que li han demanat als sindicats d'habitatge, però serà un sí a contracor. Això ho ha explicat Ione Belarra, Televisió Espanyola.
9: Claro que sí, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal, con migajas no se paga el alquiler, y que lo que nos vamos a encontrar dentro de un mes, yo desde luego Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
0: Mentrestant, Junts manté la incògnita del seu vot. Segons fonts de la formació, els decrets són un nyap legal en alguns punts, amb baixa coneixen fins i tot competències de Catalunya, hi ha definicions com la de fons voltor que són massa genèriques. Les properes hores acabaran d'estudiar la lletra petita per prendre una decisió. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, creu que s'han fet passos importants amb els de Carles Puigdemont. Són declaracions, en aquest cas, a la cadena SER.
10: Hemos trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y también con Junts, y eso también ha implicado desencallar una situación en la que nos encontrábamos de no conversación, y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas, mandándonos textos, y yo entiendo que el texto que ha salido del Consejo de Ministros no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas.
0: El PNB també s'està rumiant, qui ha traslladat el seu no previsible, un no rotund, és el Partit Popular i Vox. Doncs bé, tot plegat ha tingut les primeres conseqüències. El sindicat de llogateres ha aturat el primer desnonament amb el decret Mari Carmen. La justícia ha suspès l'expulsió de la Maca, una veïna de Sant Andreu, a Barcelona, arran de l'entrada en vigor avui del primer dels dos decrets que demà es voten al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha agafat el nou marc jurídic aprovat dimecres pel Congrés de... pel Consell de Ministres, volíem dir, per impedir el desnonament d'aquesta veïna que viu al seu pis des del 2017 i que ja havia viscut un primer intent de desnonament. Des de Sant Andreu, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha reclamat als grups parlamentaris que demà donin llum verda als dos decrets d'habitatge.
11: Estem veient com el negoci de l'habitatge provoca moltíssim patiment i provoca morts. I demà hi haurà una votació al Congrés dels Diputats que pot, en alguns casos, estalviar aquest patiment, que pot evitar desnonaments. Que els partits que tinguin intenció de tombar-lo carreguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint i que se seguiran produint.
0: El sindicat també ha anunciat que aquest vespre se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya després de la cassolada que han convocat a les 8 davant dels ajuntaments de tot Catalunya. Canviem de qüestió. La majoria de països de la Unió Europea estan a favor d'endurir les normes per respondre a crisis migratòries com la de Ceuta. La Comissió vol proposar un nou reglament d'emergències en què, entre altres coses, podria suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid, tal com demanen alguns estats membres. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
12: Grècia lidera els esforços per aconseguir que es pugui suspendre el dret d'asil polític quan els migrants entrin a la Unió Europea aprofitant entrades massives com la de Ceuta. El ministre grec de Migració reclama accions més contundents.
13: Calen mesures excepcionals. Hem d'augmentar la vigilància fronterera i suspendre el dret d'asil. Europa s'ha de protegir.
12: A Polònia, la música també li sona bé. Se'n recorden dels milers de migrants que van arribar a la seva frontera ara fa 5 anys perquè Bielorússia els ho va facilitar. El representant polonès creu que Europa s'ha de blindar davant dels atacs híbrids.
14: De manera permanent estem sotmesos a una instrumentalització dels migrants per part de Bielorússia o Rússia. El que va passar a Ceuta s'assembla una mica al que vam tenir a Polònia el 2021.
12: I les organitzacions de drets humans temen que la crisi de Ceuta serveixi per endurir la política migratòria europea. Suspendre el dret d'asil polític en cas d'atac híbrid seria un pas més en aquesta direcció. Però de moment, Brussel·les no ha aclarit si aquesta proposta formarà part del nou reglament d'emergències que prepara. Diu que vol escoltar el que diguin avui els ministres europeus de l'Interior. En el que estan d'acord la majoria dels estats és que cal reforçar el control de les fronteres exteriors de la Unió.
0: Doncs avui hem sabut que el rei Felip VI visitarà finalment Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre. Ho farà 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i quan encara hi ha milers de persones en centres o als carrers de Ceuta. Serà el primer desplaçament de Felip VI a Ceuta des que va accedir al tron fa 12 anys. A Tennessee, als Estats Units, la condemnada a mort Krista Pike ha sobreviscut a 2 intents d'executar-la per injecció letal, cosa que ha portat les autoritats a suspendre el procediment i a ingressar-la d'urgència. Una periodista que hi ha assistit ha descrit les escenes angoixants viscudes a la presó de Nashville, on han passat els fets.
15: Li han administrat 2 injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
0: Els advocats de la reclusa sostenen que està rebent tractament en un hospital proper i que no tenen informació actualitzada sobre el seu estat de salut. Els fets han portat al governador a suspendre totes les execucions previstes per aquest any. A Krista Pike, de 50 anys, la van condemnar a mort pel brutal assassinat d'una companya d'estudis i fa 3 dècades que és el corredor de la mort. Aquesta era la primera execució d'una dona a Tennessee en dos segles. A l'Estat s'han executat 17 persones des del 1977, quan es va adoptar un nou marc legal. La pena capital és legal en 27 estats nord-americans, així com a la Samoa Americana i a l'exèrcit, mentre que està abolida en 23 estats de la Unió. Un quart de 12 del migdia, obrim àrea de servei, fem atenció al trànsit i al temps. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i també al transport públic. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia. Mireia Sala, bon dia.
16: Hola, bon dia,
0: sí,
16: Carme.
0: Sí, endavant.
16: Doncs ara mateix hi ha retencions a l'AP7 entre Cardedeu i la Roca en sentit Barcelona-Tarragona i cua també a la C-17 a la Garriga en direcció a Barcelona, en aquest cas a causa d'unes obres. Al Baix Penedès hi ha retencions a l'AP7 a Roda de Barà en direcció a Barcelona per la retirada d'un vehicle avariat i a l'A2, a l'Anoia, hi ha un carril tallat al Bruc en sentit Lleida per una avaria. Pel que fa al transport públic, a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R2 Sud hi ha retards de més de 20 minuts a causa d'una incidència en la infraestructura de l'estació de França ja solucionada. Això és tot, renovem dades d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
17: Bon dia. Anem actualitzant aquests avisos de pluja intensa i acumulació que ens afectarà al llarg de la tarda, sobretot, i especialment vespre i nit. Compte al terç sud de Catalunya. Estem parlant d'aiguats importants que poden deixar més de 200 litres per metre quadrat i fins i tot entre les comarques de Castelló, el Baix Ebre, el Montsià, potser la Terra Alta, la zona dels ports, però també zones baixes litorals del Delta, l'Ebre es poden acumular fins i tot més de 250 o 300 litres per metre quadrat en 48 hores, el que queda d'avui i tot demà, fins i tot es podria allargar la matinada de dissabte. Comarques que estan amb aquest avís, tot i que ara hi ha clarianes o núvols i no tenim grans pluges, doncs a la tarda seria bona part de Catalunya, menys la Vall d'Aran i algun sector de l'est de Girona, Costa Brava, Gironès, Pla de l'Estany. I a la tarda vespre, sobretot, comarques de Lleida, Tarragona, també el Prepirineu com el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, en color taronja, la Noguera, i el nivell màxim, color vermell, Terres de l'Ebre, sobretot, doncs, això, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià serien les zones on els aiguats podrien ser més intensos. Per tant, molta precaució a passos inundables, a zones inundables, als barrancs que puguin baixar dels ports o de la serra del Montsià. Molta precaució, tant a muntanya com a la zona litoral, on l'aigua baixarà amb molta força, si tot va d'acord amb la previsió, de cara a les properes hores.
0: N'estarem molt pendents, Dani. Gràcies, bon dia.
17: Bon dia.
18: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
19: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: 3K Info.
0: Més coses. A partir d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina. Dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara, es passa un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, la rebaixa es manté als 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat dins les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts com la Jonquera, fronterers com la Jonquera, l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atreuen conductors provinents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu. A la Jonquera hi tenim a la Laia Claret.
21: És un degoteig de conductors que van baixant. No hi ha aglomeracions, no hi ha cues, els sortidors no estan plens de la gasolinera on som, però sí que baixen els ciutadans de la Catalunya Nord, per això que ens expliquen.
22: Parce que c'est moins cher. C'est ça, ouais.
23: Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, à 25 km.
21: El primer ens diu que baixa perquè és menys car. El segon viu a 25 km d'aquí i explica que es pot arribar a estalviar fins a 40 o 50 cèntims al litre. També hem parlat amb algun camioner que ens diu que ja és habitual que ells parin aquí la Jonquera pel preu. Venen per això. Com deia, no hi ha cues, no hi ha aglomeracions, però

0: trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. I segons ha pogut saber 3CAT, en només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
1: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
0: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha 2 casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa al mes de març, els 2 excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha cobrat.
2: Doncs justament aquesta matinada els bombers han activat, disculpeu, un dispositiu de rescat a Mont-roig del Camp perquè 2 nois que anaven beguts havien entrat al mar i no en sortien. 4 dotacions del cos, la policia local i l'helicòpter de salvament els han buscat per terra resseguint la línia de la costa i per mar amb 3 rescatadors amb pàdels. Finalment els Mossos els han localitzat il·lesos al pàrquing d'un càmping i els han dut a comissaria per identificar-los. I els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu reclamat per Noruega per tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual. L'home de 44 anys tenia una ordre europea de detenció per formar part d'una organització criminal dedicada a captar i prostituir dones d'especial vulnerabilitat. Els delictes que se li atribueixen a Noruega comporten penes que poden arribar als 28 anys de presó. El detingut no tenia domicili fix a Catalunya i s'allotjava de manera itinerant en diferents hotels. Tot i això, un dispositiu de vigilància dels Mossos va permetre detectar-lo a Barcelona, on se'l va detenir. Després de passar a disposició judicial, l'arrestat està a l'espera de ser entregat a les autoritats noruegues.
3: 3CAT Info.
2: Una 50ena d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa seva. Són alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i a les tardes no hi ha cap autobús que els porti. La plataforma Trens i Transports Públics Dignes reclama busos a demanda. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Hi ha un centenar d'alumnes de l'IES de l'Ebre que són de fora Tortosa, una 50ena dels quals es troben en aquesta situació. Una d'elles és la Maria Vilanova. Ella estudia un cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia en torn de tarda i és de Móra la Nova, de la Ribera d'Ebre.
5: Lo bus que agafo és lo de la IFE, que és el 3845, que va de Tortosa a Gandesa. Va de l'estació de busos, després para per la zona per on estudio, l'Institut de l'Ebre, i després para al Pinell i després para a Gandesa. De Móra la Nova a Tortosa, pues, hi ha com 40 minuts i per a vindre a buscar a Gandesa són 20, més o menys.
4: El seu pare va ser qui va destapar aquest problema. Va escriure una carta a la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí va ser quan es va veure la dimensió real d'aquesta casuística. Cinta Galiana n'és la portaveu.
6: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda i és estudiar, per exemple, si estos 40 alumnes de Ribera d'Ebre tenen un bus a les 8 de la tarda, doncs ficar 5 tardes a la setmana solament este bus per a tornar. És una petició molt senzilla de fer i d'un cost econòmic no molt elevat.
4: Fons de la Generalitat asseguren que el Departament de Territori està treballant per resoldre. El problema de les connexions entre comarques és conegut. A la Ribera d'Ebre, per exemple, ja van detectar que hi havia falta de connexions entre els pobles de la comarca i Tortosa i des del mateix Baix Ebre estan enllestint un estudi de mobilitat amb el Montsià que també donarà conclusions semblants.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions,

0: El Barça femení se centra ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Sentim el tècnic blaugrana Pere Romeu.
1: Bé, crec que és molt important. Evidentment hi ha una cosa en el futbol que són, el futbol i la vida, aquestes sensacions, el feeling que et dona. Marxem molt contents del partit d'avui. Divendres entrenem, dissabte entrenem i allà veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar una alegria a la nostra afició.
0: La defensa Irene Paredes, per la seva banda, fa una crida a l'afició perquè diumenge els donin suport.
2: Confiem molt en els culers. Sempre l'Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre i, sobretot, que acabi el partit bé.
0: El Madrid femení, precisament, té avui el seu partit de la segona jornada de la Champions al camp del Manchester City. Encara sobre el Barça, però en aquest cas el primer equip masculí, Rafinha, arriba aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties de la cuixa dreta, però tot apunta que no té cap lesió important.
3: 3CAT Info.
0: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir al vespre va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa i que aquests no el poguessin convèncer. Sentim el seleccionador portuguès, Jorge Jesus.
4: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
5: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
0: A més del Dinamarca-Portugal, avui també juguen aquests partits de la Nations League, Alemanya-Sèrbia, Gales-Noruega i Grècia-Països Baixos, amb el català Xavi Hernández a la banqueta dels neerlandesos. I en handbol, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timothy Nguessam.
6: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: El partit entre el Barça i el Veszprém començarà a les 8 del vespre i el Freiking Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31. En tennis, Paula Badosa superà la primera ronda del torneig a Pequín al guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. Ara està jugant Marina Bassols amb la tenista de l'Uzbekistan Kamila Rahimova. Ha perdut el primer set Bassols 6-4 i en el segon hi ha empat ara mateix a 6 jocs. I en bàsquet, avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers 4 partits. Hapoel de Tel Aviv-Madrid, Estrella Roja-Efes, Bologna-Olimpiakos i París-Salguiris. El Barça jugarà demà a la pista del Besiktas d'Istanbul. Mentrestant, ahir a l'Eurocamp masculina, el Kitzenas Manresa es va estrenar amb una derrota a la pista del Paus de Salònica, un dels equips més forts de la competició, 93-78. Per la seva part, l'Espart Girona va quedar fora de l'Eurolliga femenina al perdre front a Jau amb l'Emla Konut de Turquia en eliminatòria partit únic per 69-81. La jugadora de l'Espart Girona, Ainhoa López, reconeix que l'eliminació ha estat un cop molt dur.
7: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
0: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina. I en motor, en marxa la tercera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, 360 quilòmetres cronometrats amb sortida i arribada a Zàgora. El pilot català Edgar Canet ha sortit com a tercer a la classificació general de motos a 4 minuts del seu company de KTM, Daniel Sanders, en cotxe Carlos Sainz i Dani Oliveras. Són tercers a la general a 2 minuts i 40 segons del líder Lucas Moraes.
8: Dos quarts de 12 del migdia, repassa les principals informacions d'aquest 1 d'octubre, pendents de les explicacions que Protecció Civil i els responsables del Meteocat, després que s'hagi passat a nivell 5 l'alerta per pluges intenses a partir d'aquest migdia entre el Garraf i les Terres de l'Ebre. Serà a partir de les 12 d'aquí a mitja hora i ho podreu seguir en directe aquí a 3Cat Info. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà, per tant, la validació. I s'ha suspès almenys fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Español. Un dels acusats que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. A partir d'ara també us explicarem que Google envia a l'espai la seva intel·ligència artificial. L'objectiu amb aquest prototip d'un centre de dades és augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures a centenars de quilòmetres de la Terra. I TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya a l'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el Piro Musical de la Mercè. Han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. En esports, Eudal, el Barça femení ja pensa en el clàssic de diumenge al Camp Nou.
0: Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en aquest partit de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge.
8: Dia nuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país. Pels vols del migdia, durant la tarda i nit, com us estem explicant, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus amb xafogó. Dos quarts de 12 i 2 minuts, estem molt pendents del temps. Una altra vegada, el Meteocat ha elevat a 5 sobre 6 l'alerta per pluges intenses a partir d'aquest migdia entre el Garraf i les Terres de l'Ebre. A partir del vespre, el risc principal pels aiguats es concentrarà clarament al sud del país. Aquest migdia, Protecció Civil farà una compareixença per donar detalls de la situació. Anem fins a la seu de Protecció Civil i tenim a la Montse Poblet.
9: L'Inuncat s'activa pel perill que poden comportar les pluges d'aquesta tarda al sud del país amb una especial preocupació pel que pugui passar a les Terres de l'Ebre. En aquests moments, aquí el Departament d'Interior està reunit al Comitè d'Emergències, que en funció de les previsions del Meteocat haurà de decidir si s'envien alertes o si s'ordenen restriccions a la mobilitat o altres activitats. El Servei Meteorològic ha elevat a un nivell 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, Penedesos, Tarragonès, Baix Camp i el Camp, i a la tarda, a partir de les 6, al mateix nivell 5, al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. En tots aquests territoris poden caure més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i en alguns punts 90 en 3 hores. Seran xàfecs de distribució irregular que en alguns indrets es poden quedar estancats una estona i, per tant, provocar inundacions. Tot i que de moment no es preveuen afectacions en el curs principal de l'Ebre, en el seu tram baix sí que hi poden haver crescudes sobtades de rieres o dels afluents que hi ha als dos marges del riu. En tot cas, la concreció de mesures i d'alertes la tindrem en poca estona. A les 12 hi ha prevista una compareixença dels responsables de l'operatiu d'emergències aquí al Departament d'Interior.
8: I que podreu seguir en directe aquí a 3Cat Info. Les alerta ha tornat a sonar aquest matí als telèfons mòbils del País Valencià després d'una revisió a l'alça del risc de fortes pluges a València i Castelló. Ara l'AEMET ha pujat l'alerta a vermell en previsió d'aiguats molt intensos i de vent. El risc en principi es concentra sobretot aquesta tarda, vespre i nit. Una desena de municipis Han suspès les classes València Marta García.
10: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergència.
11: Pero es un aviso naranja que va a afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa.
10: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
8: Podem votar a favor dels dos decrets d'habitatge demà al Congrés dels Diputats, uns vots que són aire fresc per la Moncloa, que encara no té els suports i mira cap a Junts. Els de Carles Puigdemont no els satisfan totes les mesures, però encara no confirmen que votaran. Madrid, Tania Tàpia.
12: Podem seguir el mandat del sindicat de llogateres que ha demanat als partits que hi donin suport. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
13: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
12: Són quatre vots importantíssims per la Moncloa, que ara mira cap a PNB i Junts. Els nacionalistes bascos continuen sense dir què faran, tot i que no han mostrat un rebuig frontal. Si el PNB vota a favor, amb una abstenció de Junts, n'hi hauria prou per aprovar el primer paquet, el gran amb el gruix de les mesures. Isabel Rodríguez, ministra, lloa les aportacions dels de Puigdemont.
14: Y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas, mandándonos textos.
12: Ho ha dit a la SER, on ha dit que tothom ha hagut de fer renúncies i demana responsabilitat als grups. Des de Sumar, el ministre Pablo Bustinduy diu que no va ni de dretes ni d'esquerres, sinó d'ajudar la gent.
15: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
12: Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui mateix a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol i acusa d'inacció el delegat del govern espanyol a Madrid per no enviar-hi la policia.
8: Pel que fa al segon decret que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista i expert en dret administratiu, Pablo Feu, ha avisat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
16: No vull dir que sigui inconstitucional, vull dir que s'ha d'examinar. Jo sóc partidari de que s'estudi amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
3: 3CAT Info.
8: Tornem cap a l'Audiència de Barcelona. El tribunal que jutge el cas de Roger Espanyol ha suspès durant unes hores el judici per malaltia sobrevinguda d'un dels policies que havien de declarar. El tribunal ha decidit suspendre la sessió temporalment a l'espera de rebre una justificació per escrit. L'advocat de Roger Espanyol ha demanat una ordre de cerca per les altes penes a les que s'enfronta. Audiència de Barcelona, Miquel Jarquem, bon dia.
17: Bon dia. El judici d'avui es suspèn fins a la una per incompareixença d'un dels acusats. L'inspector, segons la defensa, es troba en un centre de salut on li fan proves. Així doncs, el tribunal decidirà quan tingui la justificació en les properes hores si continua avui el judici o s'aplaça definitivament. Així ho ha anunciat el president del tribunal.
18: En funció del contingut de la documentació que se li aporti al tribunal, el tribunal determinarà el que se entienda procedente sobre la reanudación del juicio en el día de hoy, aunque sea en la sesión ya, en fin, a partir de determinada hora de la tarde, o si desplaza el señalamiento a algún otro día.
17: L'advocacia de l'Estat ha demanat que el judici se suspengui. Els advocats de Roger Espanyol s'han mostrat indignats perquè no han estat informats prèviament. De fet, Benet Salellas ha demanat un ordre de cerca i captura al policia per les altes penes que se li demanen, en concret 13 anys de presó.
8: Gràcies, Miquel. Doncs a la una ens dius alguna cosa. Gràcies,
17: gràcies.
8: Bon dia.
17: Bon dia, Carme.
8: Més coses. La patronal de residències de gent gran Acra reclama doblar la inversió en dependència i millorar especialment l'atenció domiciliària i també els centres de dia. Segons un informe propi, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència que esperen el pla individual d'atenció que et garanteix un servei una llista d'espera que triplique la d'Andalusia. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, reclama destinar el 2% del PIB en dependència, lluny del 0,88% que destinarà Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada.
19: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
20: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
22: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
21: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 3CAT Info. El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites. Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials. Corresponsal a París, Isabel Galí.
23: It's too early to say. The attacking pilot,
24: Tots els passatgers.
8: Doncs bé, intentem recuperar la crònica de la nostra companya, de la Isabel Galí, però en aquests moments sembla que no és possible. Per tant, seguim amb altres informacions. Aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra. Ens ho explica la nostra companya. La Núria Jar.
25: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que a l'espai és més intensa i pràcticament contínua. Aleix Valls, director general de We Artificial, a 3CAT Info.
26: Als centres de dades, el tema de si hi haurà prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
25: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. El llançaran a bord d'un coet de la companyia SpaceX. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a 3CAT Info.
27: I crec que és un dels motius pels quals, quan SpaceX va sortir a bolsa, va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i, per tant, tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc., en òrbita.
25: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui de Google està previst a partir de les 8 del vespre, hora d'aquí.
8: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre la herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
25: El projecte de Google en el...
28: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
29: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
28: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Àurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega, que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
29: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure, i per tant hi ha un homenatge a aquestes dones.
28: Especial rellevant l'escenografia La casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: De podcast n'hi ha molts, però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
28: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: 3:15 del migdia, fem atenció al trànsit i al temps. Fem un cop d'ull a carreteres i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Pocs canvis en la situació viària. Es manté la lentitud amb aturades a l'AP7 entre Cardedeu i la Roca en sentit Barcelona-Tarragona i cua també a la C-17 a la Garriga en direcció Barcelona, en aquest cas a causa d'unes obres. I a l'Anoia, a la 2, hi ha un carril tallat al Bruc, també per obres, en sentit Lleida. I pel que fa al transport públic, a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R2 Sud hi ha retards de més de 20 minuts a causa d'una incidència en la infraestructura de l'estació de França que ja està solucionada. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
28: El temps.
8: Molt atents a la crònica del Dani Ramírez.
2: El matí ha estat relativament tranquil, amb núvols, clarianes, a primera hora força boira, molta humitat, nitxa fogosa, mínimes de 22 a 23 a la costa. El centre de Barcelona no s'ha baixat dels 24, com a fresques, 7-8 graus d'alta muntanya, a l'Alt Pallars, o també cap a la Vall d'Aran, a Viera, han baixat a 12, a Bolvir han baixat a 11. Però bé, la notícia, evidentment, de la informació meteorològica és aquest avís de pluja intensa que és el Meteocat, bona part del país, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Algunes comarques del centre i nord del país més aviat serien 20, 30 litres en 30 minuts. En quedaria al marge el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Vall d'Aran. La resta doncs, seria probable durant la tarda. I entre el vespre i la nit la pluja seguiria a Lleida, a la zona de Lleida, llevat de l'Alt Pirineu, però sobretot cap a la Noguera, i especialment els aiguats forts serien del Garraf cap al sud. Concretem tres comarques, el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, que és on la pluja podria ser més persistent, més intensa i acumular en 24 hores més de 200 litres per metre quadrat. Amb aquestes pluges tan fortes també hi poden anar associats fenòmens violents, alguna mànega, fregant la costa o dins del mar, o tempesta en pedra de mida grossa, de més de 2 centímetres de diàmetre. Aquest temporal de pluja, sobretot, insistim, Terres de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, potser Terra Alta, Ribera d'Ebre, continuaria aquesta nit, matinada, tot divendres, fins la matinada matí de dissabte. Per tant, és possible que en 48 hores, en dos dies, es puguin acumular més de 200 o més de 300 litres per metre quadrat entre les comarques de Castelló, Alt Maestrat, Baix Maestrat, els ports, tota aquesta zona, fins la zona de l'Ebre.
8: La justícia dona llum verda definitiva a la fusió entre Paramount i Warner Bros. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat. La fusió està prevista ara pel pròxim 6 d'octubre. Unirà dos dels grans estudis de Hollywood, agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. El nou conglomerat es compromet a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. A més, haurà de garantir la independència editorial dels informatius de la CBS News o de la CNN. I a casa nostra, TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el Piro Musical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Això la situa a 2,2 punts de distància de la segona cadena. La 1, concretament TV3, ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. També destaquen les xifres de les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres també pels canals temàtics de 3CAT. Esports 3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super 3, per la seva banda, també ha fet la millor quota mensual en el públic infantil des que es va crear el canal híbrid amb el 33 al 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i d'àudio, i a les xarxes socials els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info. Futbol català al dia.
5: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. A la primera federació, el Sant Andreu s'endú el duel català al camp del Nàstic i ho fa amb èpica 1-2 a l'últim minut. També al descompte, l'Europa aconsegueix la primera victòria de la temporada, 1-0 davant el Rayo Majadahonda a Can Dragó. A la segona federació, el Barça Atlètic és el nou líder. El filial blaugrana goleja el Penya Sport 4-0 i aprofita la victòria del Girona B al filial de l'Osasuna 3-2 per superar-lo a la taula. El Gironín, juntament amb l'Espanyol B i l'Olot, ocupen zona de play-off. Una categoria per sota, tercera, perd el líder, la Muntanyesa, 1-0 contra l'Europa B, que era cué. El Vilanova guanya patint la Pobla de Mafumet, 2-3, i ja és segon. En canvi, el Martinenc perd el primer partit del curs. L'equip del Guinardó cau a l'escala per 3-2. Hi ha hagut jornada a la Lliga Elit, però no pel Prat. Els del Baix Llobregat golegen el Sant Rafael d'Eivissa 1-5 i tenen a tocar el bitllet per la Copa del Rei. De la resta de la jornada destaca la victòria del Manlleu 1-3 davant el Sabadell B i el duel barceloní entre Horta i Turó de la Peira. A la primera federació femenina, mal inici del Barça B. Les blaugranes perden 1-0 al camp de l'Osasuna B i encara no han guanyat aquesta temporada. A segona, la EM de Lleida supera l'Elx per 0-1 i és líder en solitari. De ben a prop els segueixen l'Ona Sant Adrià i l'Espanyol B.
4: Futbol català a 3CAT Info.
6: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A la primera federació destaca la visita del Nàstic al camp del Múrcia, quart classificat d'aquest grup 2 de la primera federació. Els granes encadenen ara dos partits seguits sense guanyar. El Sant Andreu, per la seva banda, rebrà l'Antequera i l'Europa visita l'Osca. A la segona federació, el Barça Atlètic, líder del seu grup, visita el Tudelano, sisè classificat. L'Espanyol és segon, rep a casa el Naxa, ara que només ha sumat un punt fins ara en aquesta segona federació. Destaquem també un duel català que enfrontarà l'Olímpic de Terrassa, el Terrassa i el filial del Girona. A la tercera federació, la Muntanyesa, líder en solitari, rep a casa l'Escala, vuitè classificat. També a la part alta de la classificació destaca el Vilanova, Sant Juan de Montcada. També duel per escalar posicions entre el Cerdanyola i el Martinenc. I es disputa la tercera jornada de la Lliga Elit. El Manlleu, líder, rebrà el Rubí, un dels rivals incòmodes d'aquesta Lliga Elit. Igual que el Manlleu, sumen dues victòries en dos partits, l'Horta i el Viladecans. L'Horta rebrà el filial del Sabadell i el Viladecans, el Valls. Qui no jugarà és el Prat, que rebrà el Sant Rafel d'Eivissa a la ronda prèvia de la Copa amb un 1-5 de marge de l'anada. A la primera federació femenina, el Barça B, l'únic català que hi juga, buscarà la primera victòria de la temporada a casa contra la Lama, que és el líder amb 9 punts de 9 possibles. I finalment, a la segona federació femenina, l'AM, líder d'aquesta segona federació, s'enfronta a l'Europa, que és tercer classificat. Precisament on el Sant Adrià, Europa i Espanyol B persegueixen l'AM. El Sant Adrià juga contra el Villaviciosa i l'Espanyol B contra l'Atlètic Balears.
3: futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
8: De seguida anem a la informació esportiva. Abans us expliquem que Júlia Colom, a qui estem sentint de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. La crítica guardona Júlia Colom amb el Premi al millor disc per Paradís i Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'Any. El Premi Especial del Jurat ha estat per a l'àlbum L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. També s'ha reconegut Anna Ferrer, Joan Miquel Oliver i Carme Vives, entre d'altres. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. Aquest mateix dia també se sabran els guanyadors dels premis que atorga la votació popular. Xanguito, Maria Jaume i Pitxorines són els que acumulen més nominacions. Ara vaig cap a un bar, no
3: tenc por. Esports.
8: Audal Serra, bon dia.
7: Bon dia. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centrarà en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Sentim primer el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
9: Bé, crec que és molt important. Evidentment, hi ha una cosa en el futbol que són, el futbol i la vida, aquestes sensacions, el feeling que et dona. Marxem molt contents del partit d'avui. Divendres entrenem, dissabte entrenem i allà veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar una alegria a la nostra afició.
7: La defensa, Irene Paredes, per la seva banda, fa una crida a l'afició perquè diumenge els donin suport.
10: Confiem molt en els culers. Sempre l'Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre i, sobretot, que acabi el partit bé.
7: El Madrid femení, precisament, té avui el seu partit de la segona jornada de la Champions al camp del Manchester City. I encara sobre el Barça, però en aquest cas el primer equip masculí, Rafinha, té previst arribar aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties a la cuixa dreta, però tot apunta que no està lesionat.
3: 3Cat Info.
7: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits a la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir al vespre va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa i que aquests no el poguessin convèncer. Sentim el seleccionador portuguès, Jorge Jesus.
11: I disse ao Cris que o jogo...
12: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
11: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
7: A més del Dinamarca-Portugal, avui també juguen aquests partits a la Nations League, Alemanya-Sèrbia, Gales-Noruega i Grècia-Països Baixos, amb el català Xavi Hernández a la banqueta dels neerlandesos. En handbol, el Barça jugarà aquest vespre la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès, equip que entrena l'ex blaugrana Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timothy Nguessam.
13: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Igual que el año pasado y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
7: El partit entre el Barça i el Vespren començarà a les 8 del vespre. Ahir el Freiken Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
3: 3Cat Info.
7: En tennis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín al guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. En canvi, Marina Bassols ha quedat eliminada al perdre amb la tenista de l'Uzbekistan Camila Rajimova en dos sets, 6-4 i 7-6. En bàsquet, avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers quatre partits. Hapoel de Tel Aviv, Madrid, Estrella Roja, Efes, Bologna, Olympiacos i París, Alguiris. El Barça jugarà demà a la pista del Besiktas d'Istanbul. Mentrestant, ahir a l'Eurocamp masculina, el Kitsanas Manresa es va estrenar amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica per 93-78. Per la seva part, l'Espart Girona va quedar fora de l'Eurolliga femenina. El perd de Fontajau amb l'Emlac Conut per 69-81. La jugadora de l'Espart Girona, Ainhoa López, reconeix que l'eliminació ha estat un cop molt dur.
14: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
7: Les gironines passen ara a jugar a l'Eurocup femenina i en waterpolo l'Atlètic Barceloneta va aconseguir ahir al vespre la segona Supercopa d'Europa del seu palmarès, després de superar el Marsella per 10-8 en partit disputat a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. Els mariners fa prop d'un any que no perden un partit oficial. I el motor en marxa a la tercera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids de 360 km cronometrats amb sortida i arribada a Zàgora. El pilot català Edgar Canet ha sortit com a tercer a la classificació general de motos.
3: Trescat Info.

0: Puja l'alerta 5 sobre 6 per pluges intenses a la meitat sud de Catalunya. El Comitè Tècnic de Protecció Civil està reunit i aquest migdia compareixeran per donar detalls de possibles restriccions. Al nord del País Valencià estan en alerta vermella i s'han suspès classes. Suspesa fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol. Un dels acusats, que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull, no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor dels decrets llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si hi donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Tennessee suspèn les execucions previstes aquest any després que una dona hagi sobreviscut a dues injeccions letals. La condemnada, Krista Pike, s'ha passat 30 anys al corredor de la mort per l'assassinat d'una companya d'estudis. El cas reobre el debat sobre l'aplicació de la pena de mort. El govern francès reunirà aquest migdia un gabinet de crisi davant la gravetat dels disturbis provocats durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants en demanda de més recursos. Les mobilitzacions coincideixen amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que proposa retallar 54.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Els perfils de 3CatInfo han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes.
1: Esports. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Rafinha té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler deixa la selecció del Brasil per unes molèsties, però tot apunta que no està lesionat. I en handbol, el Barça jugarà aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Vespre hongarès, entrenat per l'ex blaurana Xavi Pascual.
0: I el temps, dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país. Pels vols del migdia durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus amb xafogó.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 3 minuts de les 12 del migdia. Us parla Mireia Sala. El Meteocat ha elevat a 5 sobre 6 l'alerta per pluges intenses a partir d'aquest migdia entre el Garraf i les Terres de l'Ebre. A partir del vespre, el risc principal pels aiguats es concentrarà clarament al sud del país. Aquest migdia, Protecció Civil ha de fer una compareixença per donar detalls de la situació. Anem a la seu de Protecció Civil. Montse Poblet, bon dia.
2: Hola, bon dia. Des de fa aproximadament una hora aquí al Departament d'Interior està reunit el Comitè d'Emergències que, en funció de les previsions del Meteocat, haurà de decidir quines alertes s'envien i si s'ordenen restriccions a la mobilitat o altres activitats. El Servei Meteorològic, com deies, ja ha elevat a un nivell 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, als Penedesos, al Tarragonès, al Baix Camp i l'Alt Camp. I a la tarda, a partir de les 6, al mateix nivell, al nivell 5 sobre 6, s'activarà el Baix Ebre, el Montsià i a la Terra Alta. En totes aquestes comarques poden caure més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i en alguns punts més de 93 hores. De fet, hi ha models que parlen fins i tot de més de 200 litres. Preocupa especialment que el front es pugui quedar estancat en alguna zona de barrancs a les Terres de l'Ebre i les torrentades que això podria provocar. Tot i que de moment no es preveuen afectacions en el curs principal del riu Ebre, en el seu tram baix, sí que hi poden haver crescudes sobtades de rieres o dels afluents que hi ha a les dues bandes del riu. Estem pendents de la compareixença de Protecció Civil i del Meteocat aquí al Centre de Comunicació d'Emergències perquè ens concretin en pocs minuts què pot passar i quines mesures s'adoptaran.
0: Gràcies, Montse. Doncs fins després.
2: Fins després.
0: L'ES Alert ha tornat a sonar aquest matí als telèfons mòbils del País Valencià després d'una revisió a l'alça del risc de fortes pluges a València i Castelló. Ara l'EMET ha pujat l'alerta vermella amb previsió d'aiguats molt intensos i de vent. El risc, en principi, es concentra especialment aquesta tarda, vespre i nit. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
3: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
4: Però és un aviso naranja que va afectar a la província de Castellón, a la província de València y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa.
3: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
0: Passen 6 minuts de les 12. El tribunal que jutja el cas de Roger Español a l'Audiència de Barcelona suspèn durant unes hores el judici per malaltia sobrevinguda d'un dels policies nacionals que havien de declarar. El tribunal ha decidit suspendre la sessió temporalment a l'espera de rebre una justificació per escrit. L'advocat de Roger Español ha demanat un ordre de cerca per les altes penes a les quals s'enfronta. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
5: El judici d'avui es suspèn fins a la una per incompareixença d'un dels acusats. L'inspector, segons la defensa, es troba en un centre de salut on li fan proves. Així doncs, el tribunal decidirà quan tingui la justificació en les properes hores si continua avui el judici o s'aplaça definitivament. Així ho ha anunciat el president del tribunal.
6: En función del contenido de la documentación que se le aporte al tribunal, el tribunal determinará lo que se entienda procedente sobre la reanudación del juicio en el día de hoy, aunque sea en la sesión ya, en fin, a partir de determinada hora de la tarde, o si desplaça el señalamiento algun altre dia.
5: L'advocacia de l'Estat ha demanat que el judici se suspengui. Els advocats de Roger Español s'han mostrat indignats perquè no han estat informats prèviament. De fet, Benet Salellas ha demanat un ordre de cerca i captura al policia per les altes penes que se li demanen, en concret 13 anys de presó.
0: El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no resoldrà el conflicte polític català. Parlament, Marta Corbalan.
7: El president del Parlament ha assegurat que l'1 d'octubre de fa 9 anys no va ser un caprici, sinó la canalització d'un clan popular i ha denunciat la persecució del moviment independentista. Rull, acompanyat dels altres membres independentistes de la Mesa del Parlament, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia sense més dilacions.
0: Gràcies, Marta. Gràcies, Marta. Anem ara al Departament d'Interior perquè estan compareixent Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, per donar l'última hora de l'alerta per pluges internes.
8: Cap a l'interior del país. Esperem que durant les pròximes hores, amb una atmosfera inestable, una atmosfera carregada encara, no ha canviat la massa d'aire respecte a aquests darrers dies i, per tant, esperem que els aiguats es puguin reproduir, sobretot avui, durant el migdia i tarda, a gran part de la zona de l'interior de Catalunya, però també a punts del litoral i del prelitoral. Atenció, perquè aquests xàfecs, aquests aiguats, poden ser d'intensitat forta i fins i tot torrencial. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya hem activat avisos de grau de perill 5/6 de color vermell, com el que es pot veure aquí a la pantalla, sobretot posant el focus a la zona, com deia, interior de Catalunya, però especialment també punts del litoral i prelitoral, tant de Tarragona com el sud de Barcelona, durant les primeres hores d'aquesta tarda. En aquests sectors es podran arribar a produir tempestes d'intensitat torrencial, unes tempestes que conforme avanci la tarda, el vespre i la nit s'aniran centrant cap a les comarques del sud de Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre. De fet, esperem que hi hagi una situació important a la zona del País Valencià, especialment a la zona de Castelló, i que de manera tangencial podria arribar a afectar el sud de Catalunya. En aquest sentit, podem veure en els avisos, doncs també tenim comarques amb grau de perill 5/6, és a dir, amb color vermell, també les comarques de les Terres de l'Ebre de cara al final del dia. Aquesta situació, sobretot les del sud del país, es podria arribar a prolongar de cara a la pròxima matinada i també demà al matí, fins demà a mig matí, esperem que hi hagi doncs, aquests xàfecs i tempestes, aquests aiguats, molt centrats a les comarques, sobretot de Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, i que de cara a mig matí, demà a migdia, ja puguin anar a menys, fins i tot ja disminuir del tot. Estarem pendents d'aquesta situació meteorològica, perquè, com deia abans, sobretot afectarà la zona de Castelló, i per tant avui és un dia també per seguir totes les eines de vigilància i teledetecció, per estar pendents de si precisament aquesta línia, que esperem que es quedi força estàtica, en aquesta zona arriba a tocar Catalunya. També volem fer èmfasi en que, a banda de la possible superació, la probable superació del llindar de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, també es pot arribar a superar el llindar de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Un llindar que ja ens aproxima, ens dona la idea d'aiguats de grans quantitats. I fins i tot també hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta. Per altra banda, tot i que aquest episodi que ara estem pendents doncs acabaria demà a mig matí o migdia, a tot estirar, anunciem ja també que de cara al cap de setmana, inicis de la setmana vinent, l'atmosfera continua doncs, amb aquesta inestabilitat i seguiran havent-hi episodis de xàfecs i de tempestes que anirem, evidentment, doncs, monitoritzant i actualitzant els avisos conforme vagi corresponent.
0: En aquesta compareixença compareix ara Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
9: Dia, també amb aquesta possibilitat de xàfecs puntualment intensos, i per aquest motiu doncs, hem continuat ara també amb aquesta reunió que hem tingut en el comitè tècnic de l'INUNCAT. Hem acabat ara fa un moment i el que hem proposat doncs, és fer el seguir amb aquesta alerta posada del pla. Informarem evidentment a tots els municipis i organismes com fem sempre, que ja veieu com és d'un abast molt, molt general, amb diferents nivells de perill, però d'un abast molt general en el territori. I aquesta situació doncs, ara ens porta a aquesta necessitat també d'enviar la informació a la ciutadania per aquestes comarques que estan amb aquest nivell, amb nivell 5 de 6, aquest nivell vermell que ja veieu que són doncs, des del Garraf fins al Montsià i també al prelitoral, algunes comarques, ara us les esmentaré totes. Però veiem ara en els propers minuts, ara seguidament que acabem aquesta roda, doncs, fer aquest enviament d'una alerta als mòbils, primer de la zona del Garraf, al Penedès, Baix Penedès, al Camp, Tarragonès i Baix Camp, i després una altra també en les comarques de la Terra Alta, del Baix Ebre i del Montsià. Amb dos textos diferents els tirarem paral·lelament, però seran amb dos textos diferents perquè, com heu vist, són dos períodes diferents. Uns inicien abans, els altres inicien més tard. Per tant, l'alerta que farem ara en els mòbils en la zona que comentem, de Garraf, al Penedès, Baix Penedès, al Camp, Tarragonès i Baix Camp, el que els hi direm és que hi ha una alerta de Protecció Civil, que farem, que tenim aquesta previsió de pluges localment intenses avui a la tarda al litoral i prelitoral de Tarragona i Penedès, extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, no us acosteu a zones inundables i en cas d'emergència truqueu al 112. Vull dir que està aquest component de precaució i de molta previsió pel risc que tenim en aquestes hores properes. Pel que fa a l'alerta que farem també seguidament, però que serà per la zona del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, doncs el que direm és alerta de Protecció Civil, previsió de pluges localment intenses, a la nit i a la matinada, al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, extremeu les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure, no us acosteu a zones inundables, que és el més perillós, i en cas d'emergència truqueu al 112. Sobretot recordar aquest fet de les zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i per tant el que fa és acumular-se. Per tant, molta vigilància, com sempre diem, en aquelles zones que siguin guals de rius, que siguin camins, que siguin zones que puguin quedar negades per aigua, aquestes properes hores, doncs, sobretot en aquesta zona, però arreu del territori també caldria doncs, tenir aquesta vigilància i aquesta precaució, sobretot en la conducció i en les activitats en l'exterior. recordem, prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries. També no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat o ja veiem que pot haver-hi possibilitats d'aquesta intensitat d'aquesta inundació, i sobretot també, doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir, i en cas que veiem que està passant per la zona on nosaltres ens movem, doncs evidentment esperar que baixi aquesta intensitat abans de fer qualsevol desplaçament o qualsevol mobilitat cap a l'exterior. Estarem reunits en el CECAT, ho anirem continuant visualitzant durant tota la tarda, durant tota la nit, anirem seguint per si veiéssim que aquesta situació que ens comentava el Santi, aquesta possibilitat que hi havia d'aquesta situació que pogués ser a Castelló o que pogués entrar més en el nostre territori, doncs si es produís, perquè evidentment llavors valoraríem si cal alguna situació més o algun reforçament més dels avisos que emetem. El que sí que demanem és que tothom estigui vigilant, que tothom estigui conscient de quina és la situació que tenim en aquestes comarques de nivell de risc i que, per tant, doncs, comptin amb que si hi ha una intensitat molt elevada no és el moment de sortir ni d'estar fora, sinó de vigilar com evoluciona aquesta precipitació que, com diem localment, pot ser molt intensa, i per tant, doncs, resguardar-se i quedar en espais de seguretat abans de sortir a l'exterior. Sí? Doncs per mi la informació que us volíem transmetre és aquesta i no anem fent seguiment.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que ha explicat que s'enviarà a les properes hores una alerta als mòbils per pluges localment intenses a les comarques del Garraf, el Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. Ara sentim les preguntes que li estan fent els periodistes.
9: Jo, la meva tasca és operativa. Jo ja sabeu que porto el centre d'emergències i no conec amb tanta profunditat aquesta situació. El que sí que sé és que el nostre departament, doncs, ha fet un esforç important de cara a que tots els organismes puguin disposar i tinguin aquests plans municipals de protecció civil, que també les empreses que calgui que n'hagin de tenir tinguin aquests plans d'autoprotecció, i això és una tasca que portem ja molt temps fent i que anem demanant. A part de nosaltres, també conec que s'han fet moltes actuacions tant des dels organismes, des dels ajuntaments, des de les entitats locals, com des de la Generalitat, doncs, de millora o de revisió i de previsió en aquesta zona. Sí. No te puc explicar més el detall perquè no és directament del meu àmbit i per tant no conec ben bé el detall, però sí que sé que en aquesta zona, doncs, s'estan fent forces tasques. Una de les tasques que nosaltres hem fet, i això sí que ho tenim en compte, és que ens preparem en aquesta zona. Per exemple, doncs, alguna vegada hem tingut alguna dificultat de traslladar material cap a alguna zona perquè les carreteres han estat plenes d'aigua, hi ha hagut alguna dificultat, i juntament amb Creu Roja, doncs, tenim una previsió de tenir material en allà, en aquesta zona de Terres de l'Ebre, sobretot aquestes comarques que alguna vegada han estat, doncs, més han tingut més danys, no? I llavors, doncs, tenir ja més repartit en el territori aquest material perquè a l'hora d'actuar ens sigui més factible, i això sí que ja ho estem desenvolupant.
10: Santi, si es deu llançar aquesta alerta, part de la quantitat d'aigua, són tempestes que es poden quedar aïllades en algun punt? En quins punts us fa patir més?
11: Sí, d'aquest episodi que venen, d'aquestes 24 hores que tenim ara per endavant, fins demà mig matí, jo focalitzaria dos moments i dues zones. El primer moment és avui a la tarda, en què les tempestes seran molt extenses a Catalunya i podran afectar gairebé qualsevol punt, d'acord? I després l'altre període seria el de nit i matinada, i en aquest cas sí focalitzat més a les Terres de l'Ebre. Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló segurament doncs durant aquestes mateixes hores pot arribar a afectar, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts, però també, com he comentat abans, hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se

0: dos. Ara que ja tenim la previsió, ja fem l'avís, l'abans possible que podem, fem l'avís. El que passa que seran dos diferenciats, perquè com us explicava el Santi, els períodes són diferents. Un període és més per la zona més central i l'altre període és el segon. I llavors el que sí que farem és que, com que això veiem que és confós si ho posem en el mateix, doncs enviaríem un a la primera zona dient això, dient durant aquest període entre les, la tarda, i en el següent faríem el mateix però dient nit i matinada. Val?
1: Sí, però explica quines hores ho enviaríem aproximadament.
0: Sí, sí, sí, els he llegit, eh? Vull dir que si em deixeu.
1: Quines hores enviaríem i a quines hores enviaríem?
0: No, no, ara. Finalitzat això els enviarem els dos, un amb posterioritat de l'altre, eh? Sapigueu també que ens ha arribat informació de que en algunes zones del delta, sobretot del Montsià, han rebut un S-Alert, perquè l'estan enviant també des de València. I llavors les antenes, com sabeu, tenen àmplia cobertura i en alguns punts els ha començat a arribar algun i els hi està arribant perquè realment Castelló també s'està preparant perquè també tenen aquesta situació complicada. De la mateixa manera que també l'estan enviant a França, també la zona aquesta del sud de França, eh? De la zona litoral, aquesta és una miqueta més amunt, jo crec que segurament no haurà arribat a la zona de les comarques de Girona, però que no descartem que pogués arribar també. Vull dir que estem en una situació, dèiem amb el Santi, que la Mediterrània està en aquests moments una mica complicada i igual que estem fent nosaltres de preparar-nos, doncs estan també fent-ho a la zona de Castelló-València i a la zona també del sud de França.
1: Si n'hi ha més preguntes en català, esperem un moment, quan tingueu un moment, fem el resum en castellà.
2: Sí.
3: Doncs fins aquí la compareixença de la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, que ha explicat que s'enviarà un S-Alert d'aquí uns minuts a les comarques del Garraf, el Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i a les comarques de l'Ebre per la previsió de fortes pluges a tot Catalunya aquesta tarda, però sobretot a la zona del sud. I al vespre les Terres de l'Ebre poden patir entre 12 i 18 hores de pluges fortes amb 200 litres per metre quadrat.
4: 3CAT Info.
5: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: 3CAT Info.
3: Falten 6 minuts per 2:15. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení es pot centrar a partir d'ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge que ve al Camp Nou. Sentim per mi el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
8: Bé, crec que és molt important. Evidentment hi ha una cosa en el futbol que són, el futbol i la vida, aquestes sensacions, el feeling que et dona. Marxem molt contents del partit d'avui, divendres entrenem, dissabte entrenem i allà veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar-li la vida a la nostra afició.
7: La defensa Irene Paredes, per la seva banda, fa una crida a l'afició perquè aquest diumenge els donin suport.
9: Confiem molt en els culers. Sempre l'Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre i, sobretot, que acabi el partit bé.
7: El Madrid femení, precisament, té avui el seu partit de la segona jornada de la Champions al camp del Manchester City. Encara sobre el Barça, però en aquest cas centrat en el primer equip masculí, Rafinha té previst arribar a Barcelona aquesta tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties a la cuixa dreta, però tot apunta que no està lesionat.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat

0: la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge ni un sol minut davant Noruega i després que el seu seleccionador, Jorge Jesús, li comuniqués que avui tampoc jugaria. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir al vespre va deixar la concentració després de tenir una reunió amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim precisament el seleccionador portuguès, Jorge Jesús.
1: I disse ao Cris que o jogo...
2: Li vaig dir a en Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris i sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
1: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
0: A més del Dinamarca-Portugal, avui també juguen aquests partits de la Nations League, Alemanya-Sèrbia, Gales-Noruega i Grècia-Països Baixos, amb el català Xavi Hernández a la banqueta dels neerlandesos.
3: Trescat Info.
0: En handbol, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès, un equip que entrena l'extècnic blaugrana, precisament Xavi Pascual. En parla el jugador del Barça, Timothy Nguessan.
4: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Igual que el año pasado y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: El partit entre el Barça i el Veszprém començarà a les 8 del vespre. Ahir el Freiking Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40 gols a 31. En tenis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín. L'empordanesa ha guanyat l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. En canvi, la tenista de Blanes, Marina Bassols, ha quedat eliminada al perdre amb la tenista uzbeka Kamila Rahimova en 2 sets pel resultat final de 6-4 i 7-6.
3: 3CAT Info.
0: En bàsquet, avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers 4 partits. Hapoel de Tel Aviv, Madrid, Estrella Roja, Anadolu Efes, Bologna, Olympiacos del Pireu i París, Žalgiris de Kaunas. El Barça jugarà demà a la pista del Besiktas d'Istanbul. Mentrestant, ahir a l'Eurocup masculina, el Kitzenas Manresa es va estrenar amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, un dels equips més forts de la competició, per 93 a 78. Per la seva part, l'Espart Girona va quedar fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontajau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic pel marcador de 69 a 81. La jugadora de l'Espart Girona, Ainhoa López, reconeix que l'eliminació ha estat un cop molt dur.
5: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club som ares després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
0: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina.
3: 3CAT Info.
0: A motor, en marxa la tercera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, de 360 quilòmetres cronometrats amb sortida i arribada a la ciutat de Zagora. El pilot català Edgar Canet ha sortit com a tercer a la classificació general de motos a 4 minuts del seu company de KTM, Daniel Sanders, que és el líder. En cotxes, Carlos Sainz i Dani Oliveras són també tercers a la general, a 2 minuts i 40 segons del líder, el brasiler Lucas Moraes. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va aconseguir ahir al vespre la seva segona Supercopa d'Europa del seu palmarès, després de superar el Marsella per 10-8 en partit disputat a la piscina de Sant Sebastià.

0: Dos quarts d'una del migdia repàs les principals informacions d'aquest 1 d'octubre. Protecció Civil farà arribar dues alertes davant el nou episodi de pluges, una primera de més generalitzada per les pròximes hores i una segona més concreta de cara a la tarda, nit i matinada per la zona de les Terres de l'Ebre al sud del país, on les precipitacions hi poden caure durant un període acumulat volums importants. S'ha suspès fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Español. Un dels acusats, que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull, no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. A partir d'ara us explicarem que torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Els països de la Unió Europea van perfilant l'enduriment de les respostes a les crisis migratòries. Alguns socis comparteixen la proposta de la Comissió d'arribar a suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid. TV3 torna a liderar les audiències de Televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Els perfils de 3cat.info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. I pel que fa als esports, què destaquem, Eudald?
1: Doncs el Barça femení ja pensa en el clàssic del Camp Nou després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6. En partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en aquest partit contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge.

0: Les pluges aniran escampant a bona part del país i podran ser intenses i extenses, llevat de l'est de Girona. Es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat al Montsià i al Baix Ebre. A la resta, fins a 20 o 40 litres en mitja hora, amb tempesta i alguna pedregada. Passen 3 minuts de 2:15. Protecció Civil avisa del risc per les pluges molt intenses que es preveuen des d'aquest migdia fins a la matinada. A les zones més afectades, la meitat sud del país, sonaran avisos desalert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir del vespre, que no faria net fins ben bé demà al matí. Anem a la seu de Protecció Civil. Montse Poblet, bon dia.
1: Bon dia. Protecció Civil està a punt d'enviar 2 alerta avisant la població de 9 comarques per perill de pluges molt intenses. L'episodi comença al Garraf, a l'Alt i Baix Penedès, Alt i Baix Camp i Tarragonès, i cap a mitja tarda baixarà a la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, on també s'envia un alert. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, explicava fa pocs minuts el que passarà.
2: Doncs també tenim comarques amb grau de perill 5/6, és a dir, en color vermell, també les comarques de les Terres de l'Ebre de cara al final del dia. Aquesta situació, sobretot les del sud del país, es podria arribar a prolongar de cara a la pròxima matinada i també demà al matí. Fins demà a mig matí esperem que hi hagi doncs, aquests xàfecs i tempestes, aquests aiguats, molt centrats a les comarques, sobretot de Montsià, Baix Ebre, Terra Alta.
1: Les Terres de l'Ebre preocupen especialment perquè aquestes pluges, que en alguns indrets poden arribar als 200 litres per metre quadrat, es poden quedar estancades a zones de barrancs i provocar torrentades. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recorda que cal extremar les precaucions.
3: Per tant, molta vigilància, com sempre diem, en aquelles zones que siguin guals de rius, que siguin camins, que siguin zones que puguin quedar negades per aigua, aquestes properes hores, doncs, sobretot en aquesta zona, però arreu del territori també, caldria doncs, tenir aquesta vigilància i aquesta precaució, sobretot en la conducció i en les activitats en l'exterior.
1: De moment, però, no restringeixen activitats, però segons com evolucioni l'episodi, Protecció Civil no descarta activar-ne alguna o enviar nous alert. El temporal al sud del país s'allargarà tota la nit i matinada i fins demà al matí.
0: Gràcies, Montse. Bon dia.
1: Bon dia.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i PNB per salvar demà al Congrés el decret sobre desnonaments i lloguers. En una publicació a les xarxes socials, el president espanyol demana als partits que escullin si estan al costat dels més vulnerables.
7: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Podem votarà a favor dels 2 decrets d'habitatge demà al Congrés. Uns vots que són aire fresc per a la Moncloa, que encara no té els suports i mira cap a Junts. Els de Puigdemont no els satisfan totes les mesures, però encara no confirmen què votaran. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
8: Podem seguir el mandat del sindicat de llogateres que ha demanat als partits que hi donin suport. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
9: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
8: Són 4 vots importantíssims per la Moncloa, que ara mira cap a PNB i Junts. Els nacionalistes bascos continuen sense dir què faran, tot i que no han mostrat un rebuig frontal. Si el PNB vota a favor, amb una abstenció de Junts, n'hi hauria prou per aprovar el primer paquet, el gran amb el gruix de les mesures. Isabel Rodríguez, ministra, lloa les aportacions dels de Puigdemont.
10: Y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas mandándonos textos.
8: Ho ha dit a la SER, on ha dit que tothom ha hagut de fer renúncies i demana responsabilitat als grups des de Sumar. El ministre Pablo Bustinduy diu que no va ni de dretes ni d'esquerres, sinó d'ajudar la gent.
11: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
8: Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui mateix a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol i acusa d'inacció el delegat del govern espanyol a Madrid per no enviar-hi la policia.
4: 3CAT Info.
12: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
12: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssimes temps?
13: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: 3GAT Info.
0: La patronal de residències de gent gran ACRA reclama doblar la inversió en dependència i millorar especialment l'atenció domiciliària i també els centres de dia. Segons un informe propi, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència que esperen el pla individual d'atenció que et garanteix un servei, una llista d'espera que triplica la d'Andalusia. Barcelona, Mar Riera.
17: La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB en dependència, lluny del 0,88% que destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Actualment, una persona triga més de 9 mesos entre la sol·licitud i la resolució de dependència i per aconseguir una plaça a una residència cal sumar-hi encara molt més temps. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa abans d'anar a una residència.
18: Això no ho apoyarem mai. És a dir, realment, quantes vegades hem portat al departament de dir sou conscients que esteu baixant l'aportació del SAT a un 20%? Això no ho podem recolzar perquè nosaltres tenim 72 empreses d'atenció domiciliària i arriba constantment a ACRA aquest tema.
17: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen fins i tot el transport per arribar a aquest servei.
0: Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Com cada any es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, fa una crida a vacunar-se i ha explicat com creu que es comportarà la grip aquest hivern.
19: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Els primers a vacunar-se són les persones que viuen en residències, gent més gran de 80 anys, embarassades, els infants i personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obre a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any s'insisteix en la importància de vacunar de grip als infants perquè són els que més s'infecten i més transmeten la malaltia, però també perquè es pot complicar. Montse Martínez és cap de Medicina Preventiva.
20: No ens pensem i que quedi el missatge de que hem de vacunar els nens per protegir els grans, que sí, que és veritat, però els nens no estan exempts. De fet, les taxes d'hospitalització en menors d'un any són molt elevades. Els infants més vulnerables són els més petitets, per això tenim la vacunació fins als 59 mesos. Però penseu que hi ha moltes complicacions com una otitis, com una pneumònia.
0: Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre. I a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida comença el gruix de les obres per remodelar l'àrea quirúrgica, uns treballs que obliguen a ampliar el nombre d'operacions que es traslladen a altres centres, tant públics com privats. Ara ja s'hi deriva el 60% de l'activitat, mentre que a l'Arnau s'hi mantenen les més complexes. Lleida, Estela Busoms.
21: Al maig ja es van començar a derivar operacions a l'Hospital de Santa Maria, que és públic, i a la Nova Aliança Privat, i aquest octubre s'hi suma un altre centre privat, Perpetuo Socorro, on es faran les intervencions de cirurgia ortopèdica i traumatologia que no necessitin un ingrés prolongat. Es calcula que seran entre 15 i 25 setmanals. El projecte de reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l'Arnau de Vilanova preveu passar de 14 a 24 quiròfans i modernitzar instal·lacions i tecnologia. Tot el conjunt de les obres està previst que acabi d'aquí 2 anys, però l'estiu que ve els primers espais ja podrien estar operatius, segons ha dit aquesta emissora el director de l'Hospital Oriol Lloguero.
22: Potser jo crec que cada juliol, juny de l'any vinent, del 27, ja puguem començar a operar els nous quiròfans en alguns, és a dir, evidentment l'obra no haurà acabat. Per tant, necessitàvem externalitzar part de l'activitat perquè l'hospital no es pot operar perquè els quiròfans els estem arreglant, no?
21: En tots els casos, els pacients intervinguts són atesos pels mateixos professionals dels centres públics que es desplacen als quiròfans dels altres hospitals. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
16: Fresca Info.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: 3CAT Info.
0: A partir d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara, es passa a un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, la rebaixa es manté en els 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat dins les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts fronterers com la Jonquera, l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atreuen conductors provenents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu. La Jonquera, Laia Claret.
23: Ciutadans de l'estat francès baixaven aquest matí a posar gasolina a la Jonquera. No hi hem vist aglomeracions a les gasolineres, però algú omplia algun bidó al maleter, perquè ens deien, és menys cara.
24: Parce que c'est moins cher, c'est ça, eh?
23: Al matí no s'han format les llargues cues que hi va haver la primavera. Màrius Fàbregas, el director general corporatiu del grup Tramuntana.
25: Avui és un dia bastant tranquil. Al mes d'abril, o finals de març, principis d'abril, sí que vam notar un increment dels clients. Potser en aquell moment a tothom el va agafar una mica desprevingut, que hi hagués la guerra i que els preus pugessin, no? Fins i tot tota la infraestructura o totes les empreses del sector petrolier doncs, van haver de reorganitzar rutes i va ser una mica un moment de xoc.
23: Alguns transportistes ens explicaven que pel seu gremi és habitual parar la Jonquera pel preu abans d'anar cap al nord.
0: L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, estrenarà la connexió amb París al gener. També hi haurà més freqüències a Madrid i Palma i vols estacionals a Niça, Nantes i Lió. Ens ho explica des d'Andorra la Vella Joaquim Albalate.
26: A partir del gener hi haurà dos vols per setmana entre la Seu i París, que se sumaran als que ja es fan a Madrid i a Palma. També hi haurà més vols a l'hivern i a l'estiu amb la companyia francesa Chalair. David Forner és el secretari d'Estat de Transports d'Andorra.
27: Adjudiquem aquesta empresa del 2027 al 2030 amb vols nous a París, amb tres freqüències setmanals que van a Madrid i fins a sis rutes totals des de l'aeroport de la Seu. S'hi afegiran les connexions estacionals de Niça, Lió i també Nantes. També reforçarem Palma amb tres freqüències durant l'hivern.
26: Els vols a Palma costaran uns 55 euros, els de Madrid 67 i a París 79, amb horaris i dies de vol encara per confirmar. Uns vols que es faran amb un avió basat a la Seu i acompanyat també de millores a l'aeroport.
27: Ha d'anar acompanyada, no?, precisament d'una modernització d'aquest propi aeroport, i es faran actuacions, com pot ser el subministrament a pressió de combustible, el nou control aeri que estan també licitant, i un servei de desgel per si la pròpia aeronau ha d'estar establida a l'aeroport d'Andorra, la Seu.
26: El govern andorrà aportarà prop de 5 milions d'euros cada any per garantir aquests vols, que aquest any han transportat més d'11.000 passatgers, amb una ocupació mitjana de més del 50%.
16: El temps.
0: Previsió del temps amb Dani Ramírez.
28: Tenim previsió de pluges importants, tot i que ara alguns sectors, de fet, en molts sectors de la meitat nord del país, hi ha clarianes, grans tempestes dins del mar enfront del Golf de Lleó, però també tenim tempestes dins del mar i algun ruixat arriba al Garraf, Baix Penedès, aquest sector prelitoral i litoral, entre el sud de Barcelona i Camp de Tarragona, alguna gotellada al sud de Lleida. En definitiva, que el temps s'ha d'embolicar perquè la previsió ens indica pluges fortes, fins i tot podrien ser molt fortes i abundants, per tant estem dient que serien intenses i també extenses pel que fa al seu abast, i a sobre acumular més de 200 litres per metre quadrat, especialment al Baix Ebre, al Montsià, no ho descartem al sud de la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, per tant compta la crescuda de torrents, de barrancs, dels ports, la serra del Montsià, tot el que baixi cap a la zona litoral i prelitoral del Delta de l'Ebre, Costa Daurada, ha de baixar molta aigua d'acord amb aquest pronòstic, perquè la pluja comença aquesta tarda i vespre, es perllonga tota la matinada i demà fins al matí migdia de dissabte. Són 48 hores, més de 200 litres i puntualment més de 300 litres per metre quadrat entre les comarques del nord de Castelló, l'Alt Maestrat, Baix Maestrat, els ports, aquesta zona, fins al Delta de l'Ebre o l'àrea dels ports. No descartem també alguna pluja forta de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora del Garraf, Baix Penedès, cap al sud i fins i tot altres indrets del país, 20-30 litres per metre quadrat en mitja hora, per tant, precaució, perquè el dia ha començat amb clarianes, amb una certa calma, sol en punts al nord després de les boires matineres, però pot acabar amb aiguats i alguna inundació, per tant, sempre màxima prudència.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: TV3 torna a liderar les audiències de Televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Això la situa a 2,2 punts de distància de la segona cadena, la 1. Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. També destaquen les xifres de les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres també per als canals temàtics de 3Cat. Esport 3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal i el Super 3, per la seva banda, també ha fet la millor quota mensual en públic infantil des que es va crear el canal híbrid amb el 33 el 2012. Finalment, a la plataforma 3Cat i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3Cat Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen. S'estenen els disturbis arreu de França durant una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants en demanda de més recursos. El govern reunirà un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió que ha esclatat a peu de carrer. A Marsella, han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes que s'ha propagat des d'una paperera. Una trentena d'instituts parisencs han patit interrupcions de classes especialment violentes al suburbi parisenc de Saint-Denis, on s'ha declarat un gran incendi d'escombraries a les portes d'un centre. Les mobilitzacions coincideixen amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar 54.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. Les retallades afectarien especialment els funcionaris i la despesa del govern central i les administracions locals. Passen 5 minuts de 3 quarts d'una, continuem en la pàgina internacional perquè hi ha novetats d'aquesta matinada sobre l'intent de segrest d'un avió que anava a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
4: It's too early to say the attacking pilot is being now is now being investigated.
0: De fet, ha dit a la Fox que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió. L'acció dels passatgers va impedir que passés, però. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'algun dels passatgers van evitar la desgràcia.
6: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi és.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar.
0: El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites. Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials. Anem a París, ens ho explica Isabel Galí.
7: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
8: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
7: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com «Els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos».
0: Aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa, a centenars de quilòmetres de la Terra. Núria Jara.
9: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen quatre microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que l'espai és més intensa i pràcticament contínua. Aleix Valls, director general de We Artificial a 3CAT Info.
10: Als centres de dades, el tema de si hi haurà prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però el que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
9: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. El llançaran a bord d'un coet de la companyia SpaceX. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a 3CAT Info.
11: I crec que és un dels motius pels quals, quan SpaceX va sortir a bolsa, va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i, per tant, tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc., en òrbita.
9: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui de Google està previst a partir de les 8 del vespre, hora d'aquí.
0: Falten 7 minuts per la una. Abans dels esports, un apunt cultural. Josep Maria Miró torna al TNC amb el Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural, contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
12: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
13: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
12: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
13: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure i, per tant, hi ha un homenatge a aquestes dones.
12: Especial rellevant l'escenografia La casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Esports. Pau del Serra, bon dia.
14: Bon dia. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ja en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Sentim primer el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
15: Bé, crec que és molt important. Evidentment, hi ha una cosa en el futbol que són, el futbol i la vida, aquestes sensacions, el feeling que et dona. Marxem molt contents del partit d'avui. Divendres entrenem, dissabte entrenem i allà veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar l'alegria a la nostra afició.
14: La defensa Irene Paredes, per la seva banda, fa una crida a l'afició perquè diumenge els donin suport.
17: Confiem molt en els culers. Sempre el Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre i, sobretot, que acabi el partit bé.
14: El Madrid, per la seva part, avui el seu partit de la segona jornada de la Champions al camp del Manchester City. Encara sobre el Barça, però en aquest cas el primer equip masculí, Rafinha, arriba aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties a la cuixa dreta, però tot apunta que no està lesionat.
16: 3CAT Info.
14: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge ni un sol minut davant Noruega i després que el seleccionador Jorge Jesús li comuniqués que avui tampoc jugaria. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir al vespre va deixar la concentració després de tenir una reunió amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim el seleccionador portuguès, Jorge Jesús.
1: I disse ao Cris que o jogo...
3: Li vaig dir a en Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris i sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
1: En 3 dies, rarament o Cris jugava.
14: Parlem ara d'handbol.
16: 3CAT Info.
14: Perquè el Barça jugarà aquest vespre la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém d'Hongria, un equip entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Pascual. En parla de l'equip hongarès, el jugador del Barça, Timothy Nguessan.
18: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
14: El partit entre el Barça i el Veszprém començarà a les 8 del vespre. Ahir el Freiking Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg d'Alemanya per 40-31. A la Lliga Sobal d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar precisament dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la 4ª jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
16: 3CAT Info.
14: En tennis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig a Pequín al guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets. En canvi, Marina Bassols ha quedat eliminada al perdre amb la tenista uzbeka Kamila Rakhimova en 2 sets. Pel que fa al bàsquet, ahir a l'Eurocup masculina el Kitzenàs Manresa es va estrenar amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, un dels equips més forts de la competició, per 93-78. Per la seva part, l'Espar Girona va quedar fora de l'Eurolliga femenina al perdre Fontajau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic per 69-81. Les gironines passen ara a jugar a l'Eurocup femenina. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va aconseguir ahir al vespre la segona Supercopa d'Europa del seu palmarès, després de superar el Marsella per 10-8 en un partit disputat a la piscina Sant Sebastià de Barcelona.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Quan un poble queda abandonat, a més de perdre les cases i la gent, també perd el seu patrimoni immaterial. Tradicions i costums que s'han anat transmetent de generació en generació i que explica qui som. Un poble és una església, un pont, una borda o una casa pairal, però un poble és també una manera de treballar la terra, una festa major, un camí, una paraula pròpia d'allà, una recepta. Quan un poble queda buit, tot aquest patrimoni immaterial s'apaga, sense fer soroll, i amb això s'apaga també una part de la nostra memòria col·lectiva. I què fem davant d'aquest fenomen? Podem veure el despoblament com un problema, que ho és, però també com un recurs territorial. La pregunta no és què es pot fer perquè la gent no marxi d'aquests llocs, sinó què es pot fer perquè altres persones hi vulguin anar a construir una nova vida. Com es poden crear les condicions perquè altres famílies rehabitin aquests nuclis? Recuperar aquests pobles no vol dir tornar al passat, vol dir donar-los un futur.
0: Catalunya al dia.
1: Avui parlarem de despoblament coincidint amb el congrés que comença a Barcelona dedicat a aquest fenomen i també al procés de recuperació d'alguns d'aquests nuclis que han quedat abandonats. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Repassarem les dades que recopila l'Institut Ramon Muntaner amb un ampli, acurat, interactiu mapa de Catalunya que pot consultar tothom.
2: I que assenyala algunes causes d'aquest despoblament.
3: Les polítiques hidràuliques i forestals, les comunicacions dues, allunyament de serveis que tenien abans o que no arribaven, per exemple, metge, escola...
1: O subministraments bàsics, com l'aigua i la llum. Serem a quatre nuclis, cadascun amb una situació diferent.
2: Per exemple, a Tendrui Vell, al Pallars Jussà, a mitjans dels anys 60, va quedar completament deshabitat a causa, sobretot, de la seva orografia.
1: També coneixerem el cas de Castelló, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp.
2: Hi viu una sola família. S'hi van instal·lar fa 18 anys, procedents de Barcelona.
4: No hi ha millor manera de cuidar el territori que sent-hi. El territori no el podem deixar buit, perquè llavors perd tota l'essència al nostre país.
1: Serem també a les mines d'Osor, a la Selva, que s'està recuperant.
5: Res, era una colònia totalment abandonada, sostres caiguts, un poble abandonat. I a partir d'aquí, pic i pala, fins a construir un tema arribat ara.
2: I visitarem Gisclareny, al Berguedà, un dels 700 nuclis de menys de 30 habitants que té Catalunya.
6: Si t'agrada la natura, això és perfecte. Els contres que depèn del cotxe. Vull dir, si no tens cap servei...
1: Doncs aquest tipus de pobles, aquestes casuístiques, dedicarem avui bona part del programa, però també estarem molt pendents de l'alerta que hi ha novament per pluges. Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
1: On han de descarregar i amb quanta intensitat?
7: Doncs, de moment, primera tongada, plou de valent amb intensitat torrencial ara mateix en alguns trams de la Costa Daurada. Molta precaució. És la primera part, amb aiguats semblants als que hem tingut els últims dies, les últimes setmanes, irregulars, locals i violents. Però hi ha una segona situació que encara preocupa més, que és la que podria viure aquesta nit i demà l'àrea del Montsià Baix Ebre, en menor mesura comarques del voltant, i Matarranya i comarques de Castelló. En tot aquest sector hi pot haver registres superiors a 200 litres per metre quadrat, pluges continuades, persistents, molt abundants, i en àrees de muntanya no descartem algun màxim proper als 400. Això vol dir que són pluges aquestes, les de la nit i demà, no tant les de la tarda, potencialment perilloses per les persones i els béns. Molta alerta, seguiu els consells i, sobretot, seny.
1: I tant, doncs això, amb molta precaució, n'estarem molt pendents, sobretot de cara a la tarda, nit i demà, al sud del país, com deien Francesc, Montsià i Baix Ebre, amb aquestes acumulacions que poden ser de 200 litres per metre quadrat. Són episodis que sovint requereixen la intervenció dels serveis d'emergència. En alguns casos, una minoria, també s'ha de dir, es podrien evitar si s'actués amb més prudència. Avui hem sabut que els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys.
2: Reclamen que es paguin només quan són imprudències flagrants o rescats que s'han reclamat però que eren innecessaris.
1: I sentirem la queixa dels estudiants de l'Institut de l'Ebre. És un dels més importants del país en l'àmbit de la formació professional. No tenen transport públic per tornar a casa.
2: Els més perjudicats són els alumnes que viuen a la Ribera d'Ebre.
8: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda.
1: I parlant de transport públic, com el tenim a aquesta hora? Equip Viari, Mireia Sala i el trànsit.
9: Bon dia, Estel. Doncs pel que fa al transport públic, a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R2 Sud, els trens tenen retards de més de 20 minuts a causa d'una incidència en la infraestructura ja solucionada. I pel que fa al trànsit, hi ha pocs problemes. Destaquem, però, la C-17, amb retencions a la Garriga i de Canovelles a Granollers en sentit Barcelona, i a l'Anoia, a l'A2, hi ha retencions en sentit Lleida per un carril tallat al Bruc per obres.
1: I també, doncs, atenció al transport públic i al transport privat en general de cara a aquests episodis de fortes pluges que s'estan tornant a repetir ja, de fet, a la Costa Daurada i prou, i plou a aquesta hora de Valent. També tindrem esports avui. Eudald Serra, bon dia.
10: Bon dia.
1: Què destaquem?
10: Doncs el Barça femení, que suma la seva segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6, abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. L'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina de bàsquet després de perdre ahir a Fontejau contra l'Emlak Konut de Turquia. Ara les gironines hauran de jugar l'Eurocup. Encara en bàsquet, la tercera federació s'estrena aquest cap de setmana amb el derbi de la demarcació de Tarragona entre el Valls i el Salou. Es jugarà porta tancada per l'ascensió que arrossega l'equip ballenc de la passada temporada. I el nou Lleida Club de Futbol començarà el camí del retorn aquest diumenge amb el primer partit de Lliga a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol català. El nou projecte, però, neix amb força, amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Xavi Vall avui al control central. És la 1:06. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: L'estudi.
11: En total s'han analitzat 1.500 nuclis de territoris de parla catalana.
12: D'aquests, 1.059 són a Catalunya.
11: Es tracta de pobles o nuclis de població, no pas de municipis.
1: Les dades.
11: 747 són nuclis de menys de 30 habitants.
12: 206 estan totalment abandonats.
11: I 106 es troben en procés de recuperació o tenen usos estacionals.
1: El cas de Lleida i el Pirineu.
11: Més d'un terç de tots aquests municipis, 589, són a les comarques de Lleida.
12: Les comarques amb més pobles molt petits o abandonats donats són el Pallars, Jussà i el Sobirà, l'Alt Urgell, la Noguera i la Segarra.
1: Qui ha fet l'estudi?
11: L'estudi l'ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Ramon Muntaner i la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana.
12: Totes les dades es poden consultar al web poblesabandonats.cat.
1: Aquestes dades ja es van presentar a Lleida, però s'analitzaran ara també a Barcelona. Des d'avui, durant 3 dies, es fa a l'Institut d'Estudis Catalans el Congrés Internacional Desabandonament. És una trobada que vol tractar els processos d'abandonament i transformació dels territoris des de diferents prismes, des de diferents disciplines. La geografia, el patrimoni, la memòria són conceptes que es tractaran aquests dies, des d'avui fins dissabte, a l'Institut d'Estudis Catalans, a l'IEC. Podem parlar-ne aquesta hora amb la Maria Carme Jiménez. Ella és directora de l'Institut Ramon Muntaner i coordinadora del projecte Pobles Abandonats. Maria Carme, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Totes aquestes xifres que ara sentíem, quina evolució indiquen? Tenim més o menys despoblament que fa, per posar un exemple, 50 anys?
13: A veure, el que ens indiquen és que a part de que hi ha hagut nuclis que s'han abandonat, no, al llarg del temps, i que hi ha moltes casuístiques que ho han generat, el que sí que tenim són molts nuclis petits encara vius amb una població de menys de 30 habitants sobre els quals hem de posar el focus d'atenció.
1: Quins són aquests senyals d'alarma que ens pot indicar anticipar l'abandonament d'un poble?
13: Doncs normalment és la manca de serveis, perquè l'accessibilitat és el que ja fa que normalment es comenci a despoblar un nucli, però quan comencen a desaparèixer determinats serveis, això normalment porta cap a l'abandonament d'aquest nucli, a no ser que per distància els serveis que necessita estiguin pròxims al nucli. Nosaltres, en el marc del projecte, hem generat uns índexs que es poden consultar a la pàgina web, un índex d'abandonament i un índex de recuperació, que justament posa el focus en això, és en veure a partir d'aquests serveis, d'aquesta localització, de la distància respecte a nuclis més grans, quines són les seves possibilitats de viabilitat.
1: Ara que parlaves del web, és molt recomanable consultar-lo, és molt exhaustiu. Podem consultar molts d'aquests pobles distribuïts per aquestes categories que ara comentaves. Però sobre els serveis bàsics que deies, serien metge, escola, botiga, bar, una mica?
13: Aquests són molt importants, sí, però també espais de socialització i, evidentment, l'habitatge també és fonamental.
1: Clar, és que li deia perquè ara, últimament, ens hem trobat que reobrien botigues o bars que portaven molt temps tancats i que, justament, el menys important era què s'hi feia en aquell lloc, o què s'hi venia en aquell lloc, no? Sinó que actuaven, doncs, això, com a pols de socialització, punts de trobada de la gent del poble, i que això contribuïa, doncs, a generar aquest sentiment de comunitat. L'altra cosa que comentaves és la distància. En un poble on sí que hi hagi aquests serveis, teniu calculat, més o menys, a quina distància ha d'estar perquè un poble amb menys serveis es pugui mantenir?
13: Clar, depèn molt de la geografia de l'espai, però nosaltres ho hem mesurat en dos ítems. Un és la distància real en quilòmetres i l'altre és la distància en temps, que a vegades...
1: Que no casen,
13: mateix,
1: no?
13: Exacte. Clar, és a dir, moltes vegades la distància en quilòmetres pot ser molt poca, però que, en canvi, la carretera o el camí que et condueix fins a aquell nucli, doncs, per les seves característiques, fa que potser el recorregut es dobli respecte a un altre territori, no? Per tant, nosaltres no podem donar una dada exacta de quina distància o en quin temps, perquè nosaltres pensem en la referència proximitat comarca i a vegades els serveis estan en un altre, a l'altre costat, no? Veiem que s'ha de tenir cura de molts elements d'una manera integral, posar-lo molt en el seu context. No, un nucli per si sol és molt difícil que es pugui recuperar o fer-lo més viable, però sí que associat en el context en el que es troba, sí que podem trobar solucions.
1: Que és una baula més en l'ecosistema, diguéssim, intrínsecament relacionat amb tots els agents del voltant.
13: Sobre
1: això, i com han anat canviant, ja no dic els que estan absolutament abandonats i despoblats, però els que han anat perdent població o els que han anat recuperant, com hi ha influït, per exemple, la crisi de l'habitatge o el fet que hi hagi cada vegada més gent que teletreballi? Això hi té a veure?
13: Sí, en algun moment ha tingut a veure. S'han vist moviments, sobretot quan la Covid, no? Molta gent que va fer aquesta opció de marxar cap a nuclis fora de l'àrea urbana. Però no sempre només anar a viure per teletreballar allà és indicador d'èxit, tot i que l'accessibilitat a servei de connectivitat és molt important. Però moltes vegades és molt important el convenciment i el fet de que aquell grup de persones que es desplacen realment tinguin clar que volen viure en aquest context i s'integrin en la comunitat, que no que marxin perquè tenen aquesta necessitat puntual d'habitatge, perquè segurament si és una necessitat molt concreta, quan aquesta necessitat se pugui suplir d'una altra manera, tornaran a l'origen. Però sí que és veritat que amb els problemes d'habitatge cada vegada hi ha més gent que pensa en sortir de les ciutats. Nosaltres, arrel del projecte, hem rebut trucades de gent que ha tingut interès per desplaçar-se a aquests nuclis, per intentar evitar alguna d'aquestes cases abandonades. Per tant, l'interès hi és.
1: Que deu topar, a vegades, no? L'imatge bucòlica que se'n té, o una idea molt mitificada d'un cop arribes allà, la cara bé deu ser dura en aquests pobles. Doncs per això, perquè no hi ha serveis, perquè s'ha de rehabilitar, perquè s'ha de fer una feina. L'administració hauria d'intervenir-hi més a l'hora de preservar pobles que estan en perill d'extinció? Tots sí, tots no, i com?
13: No, evidentment no tots són viables, ni el que pretén el projecte és demanar que tots els que estan abandonats o estan en risc siguin recuperats, però sí que el que creiem és que el projecte ofereix dades com per poder situar aquests nuclis en el seu context i veure quins són més viables per afavorir que la població s'hi pugui instal·lar, que puguin tenir continuïtat, que doni opcions per a la gent que té aquest interès per fer aquest pas, no? O sigui, també intentar treballar més de manera, com deia abans, integral, no? Interrelacionar economia, habitatge, territori i sobretot també amb polítiques que tinguin en compte aquella realitat concreta. sobretot aquesta connexió amb el seu entorn proper, no? Que al final és el que fa que pugui ser viable i que moltes vegades aquests serveis propers és el que facilita també els temes de rehabilitació, no? Un cop mires el nucli en context, és més fàcil començar a veure possibilitats per a aquells nuclis, no?
1: Doncs són algunes de les dades d'un projecte molt ambiciós i molt ben treballat, amb una web que us diem que val molt la pena, poblesabandonats.cat, on podeu cercar per municipi, per comarca i per tipus de poble, si és una colònia, si és un polígon d'habitatges, una urbanització, un mas, cases aïllades, etc. I que doncs aporten aquestes dades, com dèiem, molt valuoses d'aquests 7 anys que ha estudiat l'Institut Ramon Muntaner. Són dades que, com us dèiem, es tracten en aquest congrés que ha començat avui a Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans, i que té la participació de la persona que ens ha atès, de la Mari Carme Jiménez, la directora de l'Institut Ramon Muntaner i coordinadora d'aquest projecte de pobles abandonats. Moltes gràcies, Mari Carme, per atendre'ns.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Comencem ara un recorregut per exemples diferents del que podem trobar en aquest inventari de pobles abandonats.

0: Primera parada, Tendrui Vell, al Pallars Jussà. Es va despoblar fa 60 anys, sobretot per les dures condicions de vida. Tendrui Vell és un turó a 650 metres d'altitud. No tenia aigua, s'havia d'anar a buscar la Font del Lleó, que està situada al barranc. Cada vegada més joves van anar a viure a Tremp i a Barcelona. L'estocada final per Tendrui Vell va ser una gran allau a mitjans dels 60 que va provocar l'enfonsament d'algunes cases i va suposar el seu despoblament definitiu. Hem enviat en Pau Rovira, el nostre corresponsal al Pallars, a Tendrui Vell. Pau, com és aquest poble?
1: Hola, Estel, què tal? Bon dia. Doncs sí, estic caminant per Tendrui Vell. I el primer que sorprèn és justament això, el silenci. Ara estic envoltat de les restes de les antigues cases. S'hi veu una part de l'església, una part del castell, alguns murs de pedra, cantonades, alguns portals... Però no hi ha cap resta de presència humana, només hi ha ruïnes, no hi ha carrers, com els imaginaríem, en un poble viu, i el camí, si és que es pot dir així, perquè és bastant abrupte, diguéssim que el camí passa entre les ruïnes i la vegetació s'ha anat menjant bona part d'aquest espai, podríem dir gairebé tot.
0: I deu tenir un aire un xic inquietant, fins i tot.
1: Mentre caminem per aquí, tenim constantment la sensació que estem a mig camí entre un poble i un paisatge, és a dir, hi ha les cases, però no hi ha veïns, no hi ha activitat, no hi ha moviment, només aquestes restes i els sons de l'entorn. Hem vist algunes restes animals, suposem que com que no hi ha gaires persones, doncs els animals s'hi animen més a venir. Des d'aquí dalt també es pot veure, des d'aquest punt elevat, una panoràmica molt bona de la Conca de Tremp, molt oberta.
0: I a poca distància hi ha el Tendrui, que encara està habitat.
1: Exacte, sí. Això fa que el contrast sigui especialment evident, perquè allà hi ha persones, hi ha animals, hi ha una granja, hi ha cotxes, hi ha moviment, i aquí, doncs, ja ho sentiu.
0: Per tant, Tendrui serveix gairebé com a fotografia d'aquest procés.
1: Doncs això és precisament el que volem entendre avui. Què hi ha darrere d'aquest procés i fins a quin punt el que ha passat aquí es pot repetir en altres pobles d'aquí del Pallars Jussà i del Pirineu. Per parlar-ne, ens acompanya, tenim aquí amb nosaltres, en Carles Barrull, que és tècnic de l'Institut Ramon Muntaner i un dels experts del projecte Pobles Abandonats. Què tal, Carles? Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quan parlem d'un poble abandonat, què ha passat perquè s'arribi fins a aquest punt?
2: A veure, normalment hi ha moltes casuístiques, no? Perquè tenim que els habitants l'han abandonat per manca de serveis o perquè tenia un ajuntament i uns serveis l'han traslladat i l'han ficat a un altre ajuntament més gran. Això des de la creació dels ajuntaments al segle XIX es veu moltíssim, no? 1847, 1860, i sobretot aquí a la Conca de Tremp, amb l'Ajuntament de Tremp, que es va crear en 1970, que és un macroajuntament que té moltíssims ajuntaments que depenen d'ell i, per tant, una gran extensió que fa que sempre s'hagi de recórrer a Tremp. Estigues a 10 minuts com una hora.
1: Però aquí a Tendrui tenim un cas una mica diferent, no? Perquè hi ha un factor físic molt clar, aquesta inestabilitat del terreny. Fins a quin punt aquestes causes naturals influeixen? També hi ha causes econòmiques, socials... Com ho veus?
2: Aquí influeixen moltíssim. Tant a Tendrui com a Puigcercós Vell, com Salaís a la Vall de Boí, que tens unes esllavissades, tens uns focs, no? I llavors la gent diu, bueno, si ja no tinc la casa o estan runes, doncs me'n vaig a l'altra banda del barranc o a baix a Puigcercós Nou o al costat del barranc, que estaré més segur i almenys tindré aigua, no?
1: Doncs, Estel, aquí no cal imaginar-se què passa quan un poble perd la vida. Ho tenim davant dels ulls. I potser aquesta és la principal lliçó d'aquests pobles abandonats, que abans de convertir-se en ruïnes, doncs durant molts anys han estat pobles vius.
0: Moltes gràcies, Pau. Trasllada també el nostre agraïment a Carles Barrull, un dels experts del projecte Pobles Abandonats que avui ens ha acompanyat en aquesta passejada per Tendrui Vell.
1: Adéu, que vagi bé.

Doncs un exemple similar al de Tendruí, però amb una gran diferència, ara us ho explicarem, és Castelló, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp. És un dels exemples més actius de recuperació de nuclis abandonats. Aquí a Castelló fa anys que s'estan fent activitats

0: Tenim just aquí al darrere nostre. Ara s'hi poden veure tot aquest espai, unes quantes cases que estan parcialment reconstruïdes, però això sí, deshabitades. Moltes, la majoria, no tenen sostre. Tenen unes plaques de terrissa a l'entrada amb els noms dels diferents propietaris. Llegim Cal Miquel, Cal Guirró, Cal Pacara, Cal Quico Santo, per citar-ne només alguns. I aquí, com sentíem a la crònica anterior, també impera el so de la natura. No se sent res més que els ocells. Són... I nosaltres ens hem acostat fins a un mirador que hi ha a la part més alta d'aquest nucli, un mirador des d'on ara veiem, per exemple, com avança la gran tempesta que es veu davant de la costa. De moment aquí no plou, però no crec que tardi massa en arribar a l'aigua.
1: Compte, doncs,
0: i es nota una mica la baixada de la temperatura i estem pendents per si ens hem de posar amb un cobert que ja que tenim aquí. Aquest nucli és d'origen medieval, va arribar a tenir 140 habitants a finals del segle XIX, va quedar totalment abandonat, com deies, als anys 50 del segle passat, i en aquest municipi hi ha, com aquest municipi, hi ha molts nuclis abandonats aquí a Vandellòs, hi ha Fatges, a Gavadà, Genesies. Aquí ara mateix, però, en el nucli on ens trobem, a Castelló, només hi viu el Ramon Bartolomé, que hem parlat fa 18 anys, que ho va deixar tot per venir a Barcelona i ens explicava per què ho va fer.
2: La Míriam i jo vivíem a Barcelona. Vam baixar aquí doncs, per conèixer on jo havia passat la meva joventut i ella es va enamorar de l'entorn. I el meu germà doncs, tenia una casa aquí a Castelló i li vam demanar si li podíem comprar amb una idea de tenir una segona residència. Una mica impulsiu, una mica per intuïció, vam decidir doncs, fer un canvi i venir a viure aquí a la Masia de Castelló i deixar Barcelona pels caps de setmana, en tot cas.
1: I viuen sols aquí, eh? Una família i prou.
0: Una família i prou, són els únics que viuen en aquest nucli. La seva casa té de tot, però diu que ha hagut de superar alguns problemes, però ell diu que tot plegat ha valgut la pena.
2: Anar a viure en un lloc on està deshabitat des de fa molts anys, on no està a prop dels nuclis urbans, on els serveis no estan del tot regulats, doncs no és fàcil, té els seus inconvenients, però ens ha compensat molt l'espai on es viu, la tranquil·litat amb la que es viu, com s'han pogut desenvolupar els nostres tres fills aquí a Castelló.
1: En parlàvem ara amb la Mari Carme Jiménez de l'Institut Ramon Muntaner, que un dels principals problemes i el que inicia, de fet, el despoblament són els serveis bàsics. Aquí com s'ho fan, entenen?
0: Mira, aquí l'únic que tenen és aigua corrent, però l'electricitat se l'han de fer amb plaques solars, l'emmagatzemen amb bateries per la resta del dia que no hi ha sol, els residus també els han de gestionar ells. El Ramon demana ara, després de tot plegat, després de l'experiència que ha tingut aquests anys, que les administracions s'impliquin una mica més també per facilitar l'arribada de més veïns, tot i que l'actual planejament urbanístic d'aquí ara per ara no ho permetria, perquè tota aquesta zona no s'hi pot viure. Caldria canviar-ho, més tenint en compte que aquesta zona també ha estat declarada bé cultural d'interès local i s'haurien de fer algunes modificacions per permetre que hi visqués més gent.
2: Si poguessin haver alguna família més, per nosaltres seria genial, no? Ara mateix no es pot, per com està el pla urbanístic. Jo crec que amb el temps anirem recuperant els pobles, perquè la qualitat de vida que hi ha a l'entorn rural, cada cop crec que la gent el anirà apreciant més.
0: Perquè, com diu el Ramon, fomentar la recuperació d'aquests nuclis també ajudarà molt a protegir aquest entorn.
2: No hi ha millor manera de cuidar el territori que sent-hi. I, per tant, la gent, quan estem en un poblet, encara que siguem una sola família, a la zona de Castelló ja és una part del territori on hi ha gent. I on hi ha gent, hi ha vida. I on hi ha vida, hi ha estima per l'entorn. Hem de recuperar els pobles. El territori no el podem deixar buit, perquè llavors perd tota l'essència al nostre país.
1: I més enllà d'aquesta família, la del Bartolomé, dèiem que és un dels exemples de més activitat per recuperar aquest poble. Què s'està fent concretament?
0: Doncs mira, si vols parlem amb un de les ànimes de les persones que ha treballat més per revitalitzar Castelló, que és membre de l'associació Masia Castelló, una entitat que va néixer el 1998, és el Santi Nomen, que és el president de l'entitat, que el tenim aquí amb nosaltres. Santi, explica'ns una mica com va néixer aquesta entitat i què és el que esteu fent per recuperar aquest espai.
3: Bueno, va néixer d'una trobada d'una nit, d'un ball, i que això ja sol havia un sender que es podia passar, i amb els companys de moltes altres hores de la matinada vam decidir fer un pessebre. Llavors el pessebre ens ha sigut el motiu econòmic i social també, perquè jo sempre dic que aquesta recuperació d'aquest poble és diferent a tot el... Jo hem passejat molt per tota Catalunya, i el model aquest que hem fet nosaltres ha sigut fet del poble per al poble. Vol dir que que la gent va vindre aquí sense ànim de lucre, sense fer res, sol per fer un pessebre vivent, vam anar recuperant les cases, netejant-les, i els propietaris els van, uns ens van cedir, com tenim unes quantes, i ara en tenim unes 16 cases que els propietaris ens van donar. Que gràcies a això hem pogut anar fent pessebre any darrere any, que portarem ara enguany 39 anys, i amb el mateix diner, perdona, 29 anys, el mateix diner que ens genera la...

0: la cosa cultural, no? Podem restaurar el poble. I això vol dir que estem fent patrimoni. Llavors aquí, durant l'any, doncs, anem fent activitats culturals.
1: És un pessebre que es fa, evidentment, és el pessebre dels Estels, per si algú no ho connectava tot plegat. Venen unes 5.000 persones cada any, és una tradició de les grosses que es fan aquí. Quin és el plantejament de futur que us feu, a part d'això?
0: Ara estem amb el peu, com havíem dit el Ramon. Volem plantejar que tot un pla especial urbanístic, ficar a cada casa la seva manera de fer o l'activitat que tenim de fer. Llavors, a partir d'aquí, ja legalitzar i tirar una mica que això sigui una activitat cultural, no? Cultural vol dir que hi vinguin artistes a fer coses, no? A fer el seu projecte, i nosaltres puguem fer i realitzar activitats culturals per tota la comarca, perquè ja ho fem la Rústic Festa, fem altres activitats i ara fem, doncs, per exemple, el fang, fem activitats diverses de cultura, no? Llavors això té de ser un nucli que el Camp de Tarragona i tota la gent del seu voltant pugui treballar-hi.
1: Gràcies, Santi. El cas de Castelló és únic aquí per l'allau d'activitats que sentíem que s'hi fan per recuperar-lo, però al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre hi ha desenes de nuclis que s'han anat abandonant i intents de recuperació que han fracassat, com per exemple aquí mateix a Vandellòs ho van intentar el 2001 a Fatges, però no van tenir massa èxit. No sabem si també van tenir a veure les històries de llegendes tenebroses, de crims i de bruixeria que es diuen que passaven en aquest nucli, però la veritat és que alguns funcionen i d'altres no funcionen. Esperem que aquest que ha començat de forma tan important aquí a Castelló continuï.
2: Home, sí, segur que sí, tenint en compte que fa 29 anys que fan aquest pessebre dels Estels i que justament les tradicions, com dèiem, i les activitats culturals són bona part del que donen sentit al manteniment i a la supervivència d'un poble. N'hem parlat amb Santi Nomen, que és el president de l'entitat que està revitalitzant l'associació La Masia de Castelló. És una entitat que va néixer l'any 98 i també, doncs, ens hem passejat per aquí amb en Manel Sastre, amb el suport tècnic de l'Albert Cots. Gràcies a tots tres. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Pobles abandonats o gairebé deshabitats i pobles que, per contra, es van refent. Laia Claret, on ets?
3: Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, sóc en una arbreda asseguda al costat d'una casa de colònies i aquí davant hi veig quatre cases de quatre colors, una de blava, una de groga, una de verda i una de vermella. I sentim, no sé si ho podeu sentir, la Riera d'Osor i els ocells. Per entrar-hi hem creuat per un pont, la Riera d'Osor. Som en el que era una colònia tèxtil que després es va convertir en minera, fins que va acabar l'explotació i es va acabar abandonant cap als 80. Som a Can Clerc, el nucli de les mines d'Osor, a 4 quilòmetres del poble d'Osor, a la comarca de la Selva. La colònia la va comprar la família Forés Capdevila, Martí Forés. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com us la vau trobar en un inici, als 80? Primer m'imagino que va ser la reconstrucció de tot com era.
4: Res, era una colònia totalment abandonada, sostres caiguts, un poble abandonat. I a partir d'aquí, pic i pala, fins a construir on hem arribat ara.
3: Ara quantes persones hi viuen? Quantes cases hi ha? Una casa de colònies i apartaments, si no ho tinc mal entès, què hi ha?
4: Actualment, fixes, hi viuen unes 10 persones. Després tenim apartaments turístics i a la casa colònies, doncs, bueno, en els grups que ens entren, segons la quantitat de gent que ve, bueno, fins a 105, aquí estem.
3: Aquí teniu els serveis bàsics. Com els cobriu? Llum, aigua?
4: L'aigua tenim a través d'un pou i la llum estem connectats a la companyia i no tenim pas problema de serveis.
3: Si no tinc mal entès, això ho va comprar el teu besavi per invertir-hi, entenc, no?
4: Sí, sí, va ser una inversió en el seu moment, a l'any 60, va comprar això com a inversió i circumstàncies de la vida, per herència, li va passar al meu pare i des de l'any 80 el meu pare pues, està aquí treballant-hi.
3: Com va anar la història a partir dels 80?
4: Als 80 es va convertir en segona residència. Molta gent de l'Exterrall de Barcelona va venir aquí i es va instal·lar com a segona residència, venien els caps de setmana amb els fills, i en mica que els fills anaven fent grans, clar, aquí estem al mig de envoltats de muntanyes, i bueno, van anar deixant les cases, i el que vàrem fer nosaltres, mentre que anaven deixant les cases perquè no es anessin allò tancant i fent malbé, doncs els vam anar restaurant per construir amb apartaments turístics. Pots dormir en una casa on hi vivien famílies mineres i a la casa de colònies, per exemple, és on hi vivien els miners solters. I tenim un entorn que crec que és envejable.
3: Doncs Martí Forés, fill del propietari d'aquí, de Can Clerc, bon dia i moltes gràcies.
4: Bon dia i moltes gràcies.
2: I ens queda una categoria segons la classificació de l'extensiu estudi de l'Institut Ramon Muntaner. Són els pobles de menys de 30 habitants. Un d'aquests pobles és Gisclareny, al Berguedà. És el segon municipi menys poblat del país, frec a frec, s'ho van alternant, amb Sant Jaume de Frontanyà, la mateixa comarca. La Nàtia d'ell s'ha passejat per Gisclareny.
5: Doncs mira, Estel, hem arribat en aquest poble de només 28 habitants, amb un paisatge fantàstic. I la veritat és que hem trobat més gent del que ens pensàvem, perquè, tot i que en el dia a dia acaben sent una quinzena de persones i la meitat estan fora treballant, com la mateixa alcaldessa, al Parc Natural del Cadí-Moixeró, sí que hem trobat alguns veïns una mica atrafegats perquè aquest cap de setmana és festa major.
6: Com et dius?
7: Jo, Josep.
6: Molt bé, què estàs fent?
7: Tallant tot el que són les herbes i una mica tot, arreglant-ho.
6: Per deixar-ho bé per la festa major?
7: Per la festa major, sí.
6: Gràcies.
7: Molt bé.
3: I ens trobem una filla de Gisclareny que ara viu a Guardiola, la Fina.
8: Però la casa que ara allà on vam néixer la tenim aquí, ara hi anem.
3: Sou més o menys gent que fa 80 anys?
8: Menys, sí, abans teníem col·legi.
3: I finalment trobem algú que viu aquí, l'Eduard.
9: Bon dia. Doncs nosaltres vam venir aquí fa uns 40 anys, veníem cap de setmana, i un cop ens van jubilar, doncs estem aquí vivint constantment. Jo soc nascut a Barcelona, la meva dona Sant Carles de la Ràpita. Vam viure a Osona i posteriorment vam venir aquí.
3: I com ho gestiona, el tema de la compra, del metge?
9: Bueno, aquí depèn del cotxe, ja està tot explicat. Quan no tinguis cotxe, doncs no pots viure aquí perquè no hi ha cap servei. L'únic que hi ha són algunes cases rurals.
3: I els veïns, clar, viviu molt lluny uns dels altres.
9: Déu-n'hi-do, estem bastant separats, sí. El que passa que, bueno, tenim un punt de reunió, que és l'Ajuntament, i un bon ambient. Pensa que aquí, en aquest poble, només queda una família que sigui autòctona. És la família de l'alcaldessa. Aquí el problema no és tant d'aquest espobli com de que no es puguin fer més cases, perquè a l'estat dins del Parc Natural hi ha un catàleg molt estricte. Per tant, això, en realitat, no té perspectives de créixer més.
5: Aquí pots passar hores sense creuar-te amb ningú, per tant, avui hem estat molt de sort, perquè són, penseu, cases molt disseminades. Llavors, d'una punta a l'altra del poble, ben bé, podrà haver-hi 15 minuts, no a peu, en cotxe.
3: Doncs bé, agafem el cotxe i anem a conèixer l'únic negoci que hi ha al poble, una casa de turisme rural. Oriol Baños el porta.
10: Hola, bon dia.
3: A l'hora de gestionar el negoci, quins impediments té, diguem-ne, estar en un poble tan menut, una mica apartat de tot?
10: Tu has de pensar una mica abans, o sigui, clar, no pots haver deixat la sal al comerç més proper, que està a 20 minuts, per tant, és un cop per setmana fer les comandes correctes i tenim sort que alguns distribuïdors ens venen aquí i nosaltres anem a buscar altre tipus d'alimentació.
3: Tu ets de Gisclareny o t'hi has, diguem-ne, assentat com tants altres?
10: Vam començar venint a estiuejar i ens van agradant, llavors vam pensar, doncs potser que muntem un negoci. Llavors els meus pares van vendre la casa de Cornellà per muntar la casa rural Rustic Vilella, és on vivim ara, i lloguem habitacions, oferim màpats pels clients que hi dormen.
3: Has vist evolucionar aquests 22 anys Gisclareny?
10: El por al despoblament no el tenim, perquè mica en mica va augmentant la gent. El teletreball, això ha sigut un gran canvi que ha afavorit. Els primers anys no hi havia cobertura de cap companyia. Internet que ens ha facilitat l'Ajuntament. Veiem que, mica en mica, hi ha algunes famílies o bé que ven a estiuejar i s'estan temporades, o gent jubilada que també s'està potser la meitat de l'any aquí, i algunes famílies que venen de nou a viure. O sigui que, mica en mica, molt poc a poc, però anem augmentant la població. Creus amb el cotxe, llavors s'aprofites el moment i t'atures amb els dos cotxes al mig de la carretera per xerrar de quatre coses. Sí, és així.
3: Molt bé, gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies a tu.
3: Bé, doncs, Estel, ho deixem aquí perquè comença a ploure i ens hem de refugiar. Fins ara.
2: Doncs aquests són els quatre casos que hem volgut tractar avui al Catalunya al dia. Tendruí, Castelló, les Mines d'Osó i, per últim, Gisclareny, reflex d'aquest exhaustiu inventari que han fet des de l'Institut Ramon Muntaner i altres entitats a poblesabandonats.cat. Ho podeu consultar, la web val molt la pena, i que indica, doncs, això, que a Catalunya hi ha 200 pobles totalment abandonats, més de 700 que no arriben als 30 habitants, com Gisclareny, i de tots aquests, més d'una tercera part són a les comarques de Lleida, sent el Pallars la comarca més afectada per aquest despoblament. I l'objectiu de totes aquestes dades, doncs saber quina és aquesta realitat, prendre-li realment el pols i entendre les claus del despoblament per planificar, de cara al futur, mesures que el puguin frenar.
11: Catalunya al dia.
2: Són 2:06 de dues. De seguida seguim amb altres qüestions de l'actualitat d'aquest dijous, però abans la pregunta del concurs. Avui és dijous, avui toca cultura. I en Quim Balaguer ens proposa la pregunta d'avui.
12: Aquest any en fa 50 del naixement del Teatre Lliure, fundat a Barcelona per un grup cooperatiu d'artistes. Qui en va ser el principal impulsor?
2: Com sempre, us donem tres opcions. La A.
12: Lluís Pasqual.
2: La B.
12: Julio Manrique.
2: I la C.
12: Fabià Puigcerver.
2: I ja ho sabeu, la resposta a l'últim minut del programa, a la 1:59.
11: Catalunya al dia.

0: repàs actualitzat de l'1 d'octubre, d'aquest dijous 1 d'octubre, marcada novament per la meteorologia. Protecció Civil avisa del risc per les pluges molt, molt intenses que es preveuen des d'aquest migdia fins a la matinada. I a les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país han sonat ja 2 avisos de l'ES Alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre, a partir del vespre serà i no faria net fins ben bé demà al matí. Anem doncs, a recopilar tots els detalls des de la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
1: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat comença al Garraf, a Alt i Baix Penedès, Alt i Baix Camp i Tarragonès, però després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem al davant d'un risc 5 sobre 6, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
2: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
1: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
3: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
1: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i fins i tot demà al matí.
0: Doncs molta prudència, sobretot la mateixa que demanen els bombers, i malgrat això, dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys, s'han hagut de reclamar costos en 17 casos, només 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros i se n'han recuperat 11.000, que representen només un 15% d'aquest total. Manel Laborda, bon dia.
4: Hola, bon dia. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Aquí en teniu alguns exemples.
5: Rescat d'un home que esquiava fora pistes en una zona amb accés tancat a la Masella. Es mobilitzen 3 helicòpters, 9 vehicles i 35 bombers.
6: Cost del rescat, 18.000 euros, que amb el recurs presentat per l'afectat es van rebaixar 2.300 i que ja s'han cobrat.
5: Rescat d'un home que s'havia tirat a l'aigua des de les roques en una zona no apta pel bany i degudament senyalitzada al Cap de Creus.
6: Cost del rescat, 7.000 euros. Es van mobilitzar 4 efectius i un helicòpter. El Servei de Correus de França ha retornat la carta de pagament. A l'adreça que hi havia, no hi viu l'home rescatat.
5: Rescat de 2 excursionistes al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, no duien roba d'abric. Van pujar a 2.000 metres i es van perdre.
6: Cost del rescat, 14.600 euros. Es van mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Encara no s'ha cobrat.
0: Doncs aquests són alguns casos en què s'ha demanat que es compensi, que es cobri aquest rescat, però són una minoria, Manel.
4: Sí, en total, en 15 anys, els bombers només han obert expedient per cobrar els costos a 17 en rescats. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o un mal ús del recurs públic són excepcionals.
7: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
4: De fet, de vegades la por al cobrament del rescat fa que la gent trigui a demanar ajuda i això acaba complicant encara més els rescats.
0: I de fet, aquesta matinada els bombers han activat un dispositiu de rescat a Mont-roig del Camp perquè 2 nois que anaven beguts havien entrat al mar i no en sortien. 4 dotacions del cos, la policia local i també un helicòpter de salvament els han buscat per terra resseguint la línia de la costa i per mar també, amb 3 rescatadors amb pàdels. Finalment, els Mossos els han localitzat il·lesos al pàrquing d'un càmping i els han dut a comissaria per identificar-los.
8: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: 3 minuts, 3 quarts de 2. Estem pendents també del judici pel cas de Roger Espanyol. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui, precisament 9 anys després que una bala de goma li buidés un ull a Espanyol, va ser l'1 d'octubre del 2017, el judici havia de quedar vist per sentència. I, per tant, Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Estel.
0: S'ha reprès o no al final aquest judici?
8: Sí, s'ha reprès amb el visionat d'un vídeo i ara mateix estan declarant el primer dels policies nacionals que són els acusats. Aquests quatre policies, tres comandaments i l'escopeter, l'absència a primera hora d'un dels inspectors doncs, ha fet que es retardés, ha aportat documentació finalment a partir de les 11, ha anat a explicar aquesta documentació que ha anat a un centre de salut perquè no es trobava bé. Davant d'això, l'advocacia de l'Estat el que ha demanat és la suspensió de la sessió. Els advocats de Roger Espanyol s'han mostrat indignats. De fet, Benet Salella s'ha demanat un ordre de cerca i captura al policia perquè, entre altres coses, té una pena, cau sobre ell l'amenaça d'una pena de 13 anys de presó. Finalment, s'hi ha presentat i ara s'ha reprès aquest judici que s'allargarà ben bé durant tota la tarda si no és que el tribunal decideix aplaçar-lo per un altre dia. A primera hora hi ha hagut una primera concentració d'entitats en suport a Roger Espanyol. Roger Espanyol que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
9: I no només per fer memòria d'allò que l'Estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
0: I aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Com cada any es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i també en nens de fins a 5. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia.
0: Sabem com serà el virus de la grip, perquè sabem que va variant. El que ha de venir aquest hivern, com serà?
10: Sí, amb tota la prudència, però el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat.
11: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
10: Els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, gent més gran de 80 anys, infants, embarassades i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta.
0: A l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida comença el gruix de les obres per remodelar l'àrea quirúrgica. Són uns treballs que obliguen a ampliar el nombre d'operacions que es traslladen a altres centres, tant públics com privats. Lleida, Estel Abusoms, com queda doncs a partir d'ara l'activitat quirúrgica de l'Arnau?
12: Hola, Estel. Doncs a partir d'aquest mes d'octubre ja es deriva el 60% de l'activitat, més o menys, mentre que a l'Arnau s'hi mantenen les operacions més complexes i les oncològiques de pacients amb càncer. De fet, al maig ja es van començar a derivar operacions a l'Hospital de Santa Maria, que és públic, i a Nova Aliança, que és privat, i aquest octubre s'hi suma una altra clínica privada, la Perpetua Socorro, on es faran les intervencions de traumatologia que no necessitin un ingrés prolongat, entre 15 i 25 setmanals.

0: Parlem ara de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que reclama doblar la inversió en dependència i millorar especialment l'atenció domiciliària i també els centres de dia. Segons un informe propi d'aquesta patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut que estan pendents de rebre una prestació. És una llista d'espera que triplica, per exemple, la que tenen a Andalusia. Mar Riera.
1: La presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB en dependència, lluny del 0,88% que hi destinarà Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa seva, i demana un canvi de model més enllà de les residències.
2: Aquest ha de fer un canvi de legislació, som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
0: La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, el que es coneix com edatisme, està normalitzat a la societat, també a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han expressat en un acte unitari amb motiu que avui és el Dia Internacional de les Persones Grans. Girona, Pau Bertrolí.
3: Sí, Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
4: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
3: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
5: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
3: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
6: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
3: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta tota la societat.
0: I ara us expliquem això que us avançàvem en començar, aquest problema que tenen els estudiants de l'Institut de l'Ebre. Una cinquantena d'aquest centre, que és un dels més importants del país en l'àmbit de la formació professional, no tenen transport públic per tornar a casa seva. I això afecta els estudiants que són de fora de Tortosa, sobretot els que viuen a la Ribera d'Ebre. Des de Tortosa, Jordi Barranca.
7: Sí, la situació afecta els estudiants com la Maria Vilanova, que fa entorn de tarda.
8: Vam començar a mirar a l'estiu, mirar els busos que hi havia disponibles per tornar. I ens trobem la situació de que no hi ha ningú bus directe de Tortosa al meu poble. Vam buscar alternatives, vam trobar un bus que sí que n'hi ha un, que és de Tortosa a Gandesa.
7: Una solució passaria per posar busos específics a demanda. Cinta Galiana és la portaveu de Trens i Transports Dignes.
9: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda, i és estudiar, per exemple, si estos 40 alumnes de Ribera d'Ebre tenen un bus a les 8 de la tarda, doncs ficar 5 tardes a la setmana solament este bus per a tornar. És una petició molt senzilla de fer i d'un cost econòmic no molt elevat.
7: Problemes semblants s'han trobat tant a la Ribera d'Ebre com també al mateix Baix Ebre. Francesc Barbero i Antoni Gilabert són els presidents dels respectius consells comarcals.
10: Hi hauria possibilitat d'articular solucions parcials, afegint parades, retrasant o avançant pocs minuts alguna de les línies ja existents.
11: Se proposa reforçar els retorns des de Tortosa i Amposta al vespre, millorar també la connexió entre l'estació de tren de l'Aldea durant el matí, crear una línia directa entre l'Ametlla de Mar i Amposta i una altra entre Tortosa i la Ràpida.
7: Territori ja treballa per solucionar-ho.
0: I l'aeroport de la Seu amplia destinacions. A partir del gener, els vols de Madrid i Palma s'hi sumaran també els de París. Andorra la Vella, Joaquim Albalate, bon dia.
12: Hola, Estel, bon dia.
0: I la novetat és que també es podrà volar a altres ciutats de França.
12: Exacte, a l'estiu també es podrà volar de la Seu a Niça i a Lió, i a l'hivern a Nantes. I anirà la companyia francesa Chalair, que és qui ha guanyat el concurs del govern andorrà, que porta uns 5 milions d'euros cada any per garantir aquests vols. David Forner és el secretari d'Estat de Mobilitat d'Andorra.
13: Adjudiquem aquesta empresa l'empresa del 2027 al 2030 amb vols nous a París amb 3 freqüències setmanals que van a Madrid i fins a 6 rutes totals des de l'aeroport de la Seu. S'hi afegiran les connexions estacionals de Niça, Lió i també Nantes. També reforçarem Palma amb 3 freqüències durant l'hivern.
0: Minuts i mig i les dues del migdia, alcaldes de diversos municipis aposten per la rehabilitació com a via per disposar de més habitatges i reclamen a la Sareb, que es va quedar amb milers de pisos de les antigues caixes d'estalvi, que els cedeixi als ajuntaments. Pilar García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Els ajuntaments alerten que amb l'habitatge de protecció oficial de què disposa no poden cobrir tota la demanda que no para de créixer arran l'encariment dels preus al mercat lliure. Antoni Balmón és alcalde de Cornellà de Llobregat, del PSC.
15: Abans a Cornellà, les persones que volien accedir a l'habitatge de protecció oficial eren economies molt modestes. El problema que tu tens ara és que els que abans podien accedir al mercat lliure ja no poden.
14: I estan treballant en solucions com la rehabilitació, però també reclamen a la Sareb que mogui fitxa, com han explicat al Matí de Catalunya Ràdio. Albert Castells és alcalde de Vic, de Junts.
16: Tenim més de 2.000 habitatges buits a la ciutat, per tant, el camí més curt per aconseguir aflorar habitatge és rehabilitar-lo. Jo demanaria, faig una petició també, la Sareb té a la ciutat 167 pisos. Si parlem de polítiques concretes, que se'ns traspassi la gestió.
14: I Marc Aloi és el batlle de Manresa, d'Esquerra.
17: L'Estat es va gastar 30.000 milions d'euros rescatant aquests habitatges i que amb la Sareb a nosaltres també ens ha incomplert un contracte per cedir-nos 60 habitatges. Evidentment, el Pla de Barris ajudarà, Manresa també. La meitat del Pla de Barris el destinem a ajudes a la rehabilitació.
0: I el Centre de Protecció Internacional de Berga, l'alberg de refugiats, tancarà a finals d'any. És una decisió que no entenen la desena de treballadors afectats. Berga, Natia Dell.
18: Hem parlat amb l'Albert Vilardell, treballador del centre i representant sindical de la CGT.
19: El que fem aquí és l'acompanyament integral, la manutenció i una mica acompanyar-los en els primers passos per tal de facilitar el seu procés d'integració. Aprenentatge de la llengua, orientació laboral, perquè ells a màxim de ràpid puguin ser autònoms i no dependre de cap organisme. Molts fan un ús breu del programa perquè són gent que s'espavilen ràpidament, altres estan més temps perquè hi ha més barreres idiomàtiques o el que sigui, i la durada màxima del programa és de 18 mesos.
18: Durant 10 anys han passat per l'alberg de refugiats de Berga, més de 900 persones de 44 nacionalitats. Yuleima García, de Veneçuela, porta 5 mesos aquí al centre, després de passar per Madrid fugint, ens explicava de la misèria del seu país. El tancament serà, diu, un nou sotrac per ella i per la resta d'usuaris.
20: Tanto psicològicamente como espiritualmente hay una cantidad de niños que los afecta también en cuanto al cierre del albergue.
18: L'Ajuntament diu que farà costat als treballadors i la Creu Roja diu que la decisió depèn del Ministeri.
21: Esports.
0: Doncs ara ens dediquem a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre delegacions aquí a Barcelona. Udel Serra, bon dia.
22: Bon dia.
0: Comencem parlant del Barça femení, que va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la Lligueta de la Champions, després de golejar la Roma a domicili per 0-6, i ara ja es pot començar a centrar en el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Madrid.
22: Les blaugranes van ser molt superiors a les italianes en tot moment, amb 2 gols de Caroline Graham, 2 més de Claudia Pina, un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no amagava la seva satisfacció al final del partit.
23: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
22: Ara, doncs, com deies, les blaugranes ja poden pensar en el clàssic de diumenge davant el Madrid. Un Madrid que, per cert, avui encara ha de jugar el seu partit de la Champions al camp del Manchester City. La defensa Irene Paredes, per la seva banda, fa una crida a l'afició perquè diumenge els donin suport en aquest partit.
24: Confiem molt en els culers. Sempre el Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre i, sobretot, que acabi el partit bé.
22: I un apunt més sobre el Barça, però en aquest cas sobre el primer equip masculí. Rafinha arriba a Barcelona aquesta mateixa tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties a la cuixa dreta, però tot apunta que no està lesionat.
0: En handbol, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
22: Els hongaresos estan entrenats per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i compten també amb el porter Emil Nielsen. El Barça fins a la temporada passada. Del Veszprém en parla el jugador blaugrana Timothy Engesan.
1: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
22: El partit entre el Barça i el Veszprém començarà a les 8 del vespre. Ahir el Freiking Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31. En fa una valoració el tècnic Antonio Rama.
2: A la segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses. En atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tant de qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
22: Mentrestant, a la Lliga Sobal d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar precisament aquest dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic corresponent a la quarta jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la plantilla, diuen en un comunicat, està afectada per una incidència sanitària.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea per segona vegada a la seva història.
22: Això després de guanyar ahir el Marsella a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona per 10-8. Bernat Sanahuja, jugador de l'Atlètic Barceloneta.
4: Semblen dos partits diferents. Hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa. En atac anàvem marcant els gols que les oportunitats que teníem. Però, bueno, això és l'alta competició. Seguíem jugant bé. L'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però, bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments. Hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
22: Els barcelonins fa ja prop d'un any que no perden un partit oficial, també jugat ahir a la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 5, Mataró 19.
0: En bàsquet, el Kitzanes Manresa va debutar ahir a l'Eurocup masculina amb una derrota.
22: Els vegencs van perdre la pista del PAOK de Salònica, un dels equips més forts de la competició. Ho van fer per 93-78. El tècnic de l'equip, Diego Campo, va destacar que havien competit bé fins al darrer quart i, tot i la derrota, no es mostrava gens decebut amb el seu equip.
5: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
22: Avui començarà la tercera jornada de l'Eurolliga, tot i que el Barça no jugarà el seu partit fins demà a la pista del Besiktas d'Istanbul.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: I també amb en Quim Balaguer per resoldre la pregunta que avui us proposàvem del Trivial del Catalunya al dia. Avui tocava la pregunta de cultura. Recordem quina, Quim?
2: Aquest any fa 50 del naixement del Teatre Lliure, fundat a Barcelona per un grup cooperatiu d'artistes. Qui en va ser el principal impulsor?
1: Amb tres opcions. A.
2: Lluís Pasqual.
1: B.
2: Julio Manrique.
1: O C.
2: Fabià Puigcerbé.
1: I la resposta correcta...
2: La C, Fabià Puigcerbé, figura clau en la renovació del Teatre Català Contemporani. Lluís Pasqual forma part del grup de fundadors i va dirigir la primera obra que s'hi va representar. I Julio Manrique, com sabeu, és l'actual director.
1: Per tant, tots tres relacionats amb el Teatre Lliure, que està d'aniversari 50 anys. Catalunya al dia torna demà a la una del migdia. Salutacions.
3: Alerta màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud i s'ha fet el mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Bota.
5: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
3: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta Garcia.
6: El perill ja és molt alt al Tarragonès i al Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on a les pròximes hores poden caure fins a 200 litres per metre quadrat. En aquestes comarques, les pluges es poden estancar sobre zones de barrancs i provocar torrentades, i per això Protecció Civil recomana extremar les precaucions, tot i que almenys de moment no es preveuen restriccions d'activitats.
7: Al País Valencià s'han suspès les classes en una cinquantena de localitats i el que més preocupa són els acumulats que se puguen donar en poques hores. I és que emet alerta que podrien ser d'uns 180 litres per metre quadrat en les comarques valencianes, arribant fins als 300 litres per metre quadrat per la zona de Castelló.
3: Això és el que passarà aquesta tarda al País Valencià. El que està passant ara mateix amb aquest desalerta en algunes comarques, sobretot de Tarragona, però és obligat saber què passarà les pròximes hores.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia i bona hora.
3: Ens preparem per aiguats importants aquesta tarda, vespre i nit?
9: Sí, no a tot Catalunya, número 1. Número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tindrem, tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i, de moment, aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. Registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i, sobretot, destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
3: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
5: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte hagin d'indemnitzar els llogaters, decaurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
3: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: El no està sobre la taula. La direcció de Junts ha de decidir aquest vespre què fa, si tomba o permet que s'aprovi demà el decret a mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
11: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
3: Això avui, que és dia 1 d'octubre, per tant, fa 9 anys del referèndum del 2017.
5: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
3: Barcelona, Miquel Jarque.
12: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès, en aquests moments en marxa, amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues al carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
3: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a 2 injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
13: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
3: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
3: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
1: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
3: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum en sentit Besòs perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència a la infraestructura ja resolta.
3: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos és alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
15: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt. Poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
16: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
6: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
17: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
6: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
3: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergències ha enviat allà un alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
18: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
19: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado EAMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
18: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'EAMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
19: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
18: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un alert a les 10 del matí en els primers casos. I aquesta suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
3: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info estarem molt pendents de la situació perillosa per aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
20: Bon dia. Junts es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no el convenç al text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
21: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
20: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
11: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho, estamos del lado de la gente de a pie.
20: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Agustindo, ministre.
22: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
20: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
3: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al Matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
0: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
3: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Har.
2: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
4: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
2: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
3: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per viure-hi, però finalment aquesta proposta ha quedat descafeïnada després de pactar amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. Els comuns demanen que els contractes de lloguer siguin indefinits i Junts ha posat per escrit les mesures que ja defensa Madrid, com suspendre amb caràcter excepcional i temporal els desnonaments de persones vulnerables. La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge. El Partit Popular vol que s'acabi amb les ocupacions. Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves. Coincidint avui amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
3: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui, el president del Constitucional ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
24: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
25: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
24: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pumpido no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
25: Los plazos de la decisión o les corresponden tomarlos al propio Tribunal Suprem.
24: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
3: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
26: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys. l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
3: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
7: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
8: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
9: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
8: I amb productes del territori.
9: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: Vinga, va, comencem!
9: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
10: Grans batutes. Grans emocions.
9: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
9: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
27: Segur que no n'hi ha per tant.
28: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
30: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
29: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
30: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
29: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
30: Consulta en les condicions...

0: que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de dispositiu i de càrrega policial.
1: Teníamos ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraba en el lugar.
0: Però ara hi ha hagut, just abans de començar el judici, hi ha hagut una concentració d'entitats en suport a Roger Español que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
2: I no només per fer memòria d'allò que l'Estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer, com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
0: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
3: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%, 11.000 euros, Manel Laborda.
4: Sí, els rescats dels bombers per norma no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat pel qual es reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
5: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
3: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'1,83 € per litre a Catalunya i el del dièsel d'1,90 €. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2020. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2,10 €. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir 2 dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Charan i Benjamin.
7: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
8: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé. Podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
6: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània i Palatinat.
9: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment.

0: per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
1: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
2: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Aquestes protestes a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
3: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
4: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
3: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
2: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN. They went through
6: two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
5: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia.
2: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
7: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat, en afectació, però que els tempos serà com fa dos anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat perquè l'any passat es va avançar.
8: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
7: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
2: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia Marriera.
9: La presidenta d'ACRE, Cinta Pascual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència i per obtenir una plaça a una residència, com per exemple cal sumar-hi uns mesos més. Pascual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
10: Aquest s'ha de fer un canvi de legislació. Som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
9: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
2: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
12: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
11: FlyDubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que aborti viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Yavin amb gustos televisius particulars.
12: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
13: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
11: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull patri aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
2: Passant 5 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
14: Catalunya migdia.
15: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer. 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
17: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
18: Lectures per a tots els gustos.
2: Catalunya migdia. 2:45 de 3. L'escriptor francès Éric Guillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
19: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
20: L'un d'entre eux est avocat
21: a Santa Fe. Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
20: A través de l'ànima d'un petit vagabond.
19: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
21: Aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
19: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'AIS amb els orígens de la policia nord-americana.
2: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
22: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
2: I una cosa més abans dels esports. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
22: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport 3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super 3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
2: Catalunya migdia. De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat, però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
23: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Arapayo, i el gol! El sisè del Barça, el gol de Bapayor, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carles Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Bapayor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma, 0. Barça, 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Salmurri.
0: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el campionat del món sub-20.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
0: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olympique de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada el seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic, al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Tot això al Barça femení i al masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
0: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu, els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que l'hem fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg, per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica Rafinha, que recordem, va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema, i que en principi no té major gravetat.
1: I la pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès, Jorge Jesus, no ha estat vigent ni 5 hores.
3: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però a les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica al foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Tobac.
4: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesús, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
3: I disse ao Cris que o jogo...
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
4: Després, piulada de Cristiano a les xarxes dient que amb aquestes explicacions de Jorge Jesús havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano també a les xarxes diu que els portuguesos són envejosos, ignorants. Avui a 9:15, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserraia.
6: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 9:15 del vespre. L'equip neerlandès i a la baixa de Jean-Paul Fanec que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega.
1: I encara en les seleccions. Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
7: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals, perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia la Minya Mal amb Catalunya.
8: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, però que tenim que està jugant a primera divisió i per tot el món. Crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
7: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser al novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
7: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: El Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
4: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola, a les seves xarxes socials, ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
9: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
10: Premier League's conspiracy theory.
4: El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, aquesta tarda passa pel Tot Costa un dels jugadors importants a l'equip.
5: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina, o la pilota d'or, són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu.
12: Catalunya migdia.
13: Estar tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
16: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
17: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
18: Ell va matar la nostra nena.
16: Però els nazis encara tenen poder.
19: El jurat ha emès el seu veredicte.
20: Ha estat absolt.
16: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
21: És un assassí.
18: Em vols matar o què?
16: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 Pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs. S'enfronta al Veszprém de Xavi Pascual i Nielsen. I és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
3: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Enguessant, preveu per avui un altre cop una final llarga.
4: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Thiago Petrus, Luka Cindric, Ali Zane i Yannis Len. El partit és a les 8, hora catalana, al Caire, en directe per Esport 3.
2: I el Granollers ahir, que es va estrenar amb derrota a la Lliga Europea, a la pista del potent Flensburg alemany.
3: Per 40-31, amb un equip vallesà que va aguantar molt bé en la primera part, però va cedir en la segona, ho explica el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
5: A la segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
3: Per cert, que la Lliga sobre el d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament de partit que han de jugar precisament dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota després d'un viatge cap a Grècia que va acabar sent tota una odissea. Us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia. No sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
6: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart. Va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga, com Osnan o com, per exemple, Nick Calates, que el recordareu del seu pas pel Barça. És a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat. Es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això, doncs, no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i finalment, doncs, el PAOK de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
6: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farum, que ahir va guanyar.
2: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nou vingut, Besiktas.
6: Exactament. Si ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes, doncs, a l'estret d'Hormuz i també per evitar passar per sobre de la zona, doncs, d'Israel i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint en compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat, doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això, i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però ahir va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv, i a més va guanyar molt bé, 93-109. Una victòria i una derrota pels dos.
2: Seguim en bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir, derrota dura a Fontejau. Xevi Soler.
8: Sí, és un cop molt dur pel club, que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emlat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Íñiguez, al final del partit, parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
9: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, ¿eh? Un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Les queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
8: Així les coses, l'Uni Girona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
2: I bones notícies a l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
7: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, com quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4 que hi havia al marcador del descans enfront d'un Marsella, que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador, i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
0: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
7: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
2: I un resfaltat circuit de Motegi al Japó rep la caravana a MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez, Damià Aguilar.
1: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu nou títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot provador o reserva d'alguna marca. I després, que va arribar a tenir la sensació que no tornaria mai més.
10: El meu cap pensava que no tornaria mai més, tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
1: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí a final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb l'alerta màxima per pluges torrencials les pròximes hores a una franja que cobreix tot el litoral i el prelitoral des del Garraf o el Penedès fins a la mateixa ciutat de València. Preocupa especialment el que pugui passar aquesta nit a les comarques de Castelló i a les Terres de l'Ebre. De seguida ho ampliem. També us hem explicat que Junts per Catalunya decidirà en una reunió executiva extraordinària aquesta nit a partir de les 9 si demà vota a favor o en contra, o s'absté, del primer decret d'habitatge del govern espanyol. El Partit Nacionalista Basc, el PNB, ha anunciat fa tot just uns minuts que votarà sí crític, de manera que el futur del primer decret depèn ja només de Junts per Catalunya. El segon decret decaurà segur. El PNB diu que hi votarà en contra. I hem sentit avui, que és 1 d'octubre, el president del Tribunal Constitucional advertint els jutges del Suprem que molt aviat hauran d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a la resta de membres del seu govern condemnats o encausats per malversació. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més arran dels accidents de Gelida i Ademuz. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat, en canvi, que a partir de l'any que ve es començaran a notar millores a Rodalies. Barcelona, Joan García.
3: Santano ha enumerat les 3 actuacions que de cara a 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari de Rodalies.
4: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
3: Nous trens per Rodalies que finalment arribaran a la primavera. El que no ha concretat el número 2 del Ministeri és quan els trens d'alta velocitat recuperaran els 25 minuts de més que ara triguen entre Madrid i Barcelona, amb les limitacions de velocitat que es van posar amb la crisi d'aquest hivern.
2: Més qüestions. El director de la DGT, Pere Navarro, avança en una entrevista a 3Cat Info que faran excepcions a l'aplicació de la nova regulació dels semàfors grocs intermitents mentre creuen els vianants. D'aquesta manera respon a ajuntaments com el de Barcelona que demanaven una moratòria.
5: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
2: I aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Per això la companyia vol augmentar la capacitat de la seva intel·ligència artificial a centenars de quilòmetres de la Terra. El projecte analitzarà com les temperatures extremes i la radiació afecten 4 microxips. El director general de Wii Artificial, Aleix Valls, ho explica a Catalunya Ràdio.
6: El projecte és que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill. I no és barat.
0: Passant 3 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
8: Bona tarda i bona hora.
0: El Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: I l'advocat penalista Marc Molins. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Com esteu?
9: Bé.
10: Molt bé.
0: Molt bé, escolta'm.
8: Anar fent com el Fede Navent.
0: Perfecte, escolta'm.
9: Estou content que Junts hagi posat la reunió per decidir el vot aquesta nit.
0: A les 9, no et va bé,
9: sí,
0: no?
9: Sí, no, em va perfecte perquè així demà al matí ho tenim resolt i no hem d'estar allà, que sí, que sí, no.
0: Penseu que deies perquè era massa tard les 9, perquè tu ja deus dormir.
9: No, jo vaig a dormir, ja m'ho explicaré al matí.
0: Clar,
9: ja,
0: clar, clar, molt bé.
9: Jo deixo els missatges fets i ja el rebré al matí.
11: Jo estic contentíssim.
0: Sí, també?
9: Tu, Ferran, hauràs de tancar el diari.
0: Per tant, tu no estàs content, vols dir. Però si no et va bé l'hora.
9: Però a les 9 no Ferran, a les 9 no començant ni a escriure. No.
11: Això el Maiol em coneix.
9: Això sí, a 2:15 he acabat, és un tio ràpid.
0: Pim-pam,
9: sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, són les misèries dels periodistes. Però abans d'entrar en matèria amb aquests decrets d'habitatge, ja sabeu, sempre, algú des de fora. I els dijous és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Que no sé si a les 9 estarà pendent de tancar una edició d'un diari per veure la reunió de Junts.
12: No, segur que no.
0: Segur que no.
12: Jo també ho veuré demà de matí, m'apareix.
0: Molt bé. Doncs al matí poses el Matí de Catalunya Ràdio i ja tindràs tota la informació.
12: Clar que sí. Sí, sí. No, segurament ho veuré abans, perquè aquestes coses, no?, que mos tiren molt.
0: Sí, sí. Tenim una mica yonquis de la informació.
12: Sí.
0: Què ens proposes per començar, però?
12: Mira, avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i m'agradaria parlar de l'informe sobre les condicions de vida de les persones majors de 64 anys a Catalunya que ha elaborat la investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Fernández Piso. I és que el 2026, segons dades de l'IDESCAT, gairebé el 20% de la població resident a Catalunya té més de 64 anys. En total hi ha gairebé 1.640.000 persones grans, superen amb escreix la població de menys de 15 anys. Per cada 100 menors de 15 anys hi ha 148 majors de 64. La majoria són dones, gairebé un 57%, davant del 43% d'homes. I això és important a l'hora d'entendre les condicions de vida de la gent gran, atès que les situacions de dependència, de viduïtat, de solitud o la necessitat d'atenció tendeixen a concentrar-se en aquestes edats. Però és que, a més, si es diferencia entre esperança de vida i anys de vida saludable, és a dir, anys que una persona pot viure sense limitacions derivades de problemes de salut persistents, les dones tenen més esperança de vida, però menys anys de vida saludable que els homes, no? Els homes poden esperar viure 68-69 anys sense limitacions per salut i aquesta edat es redueix a 67-68 anys en el cas de les dones. La qual cosa planteja moltes qüestions sobre l'impacte acumulatiu de les desigualtats de gènere al llarg de la vida i sobre les condicions socials, econòmiques i de salut amb què les dones s'enfronten a l'envelliment. I a més, elles tenen més diagnòstics d'ansietat i de depressió, sobretot a partir dels 75 anys. Clar, la gent gran d'avui serem nosaltres d'aquí uns anys, no? Es calcula que l'any 2050 els majors de 64 representin cap a gairebé el 30% de la població. Seran entre 2,77 milions de persones, no? Ara mateix la majoria de persones majors de 64 anys viu a les zones més poblades, 1 milió ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, però el seu pes relatiu és més gran a regions de les Terres de l'Ebre i dels Pirineus, on representen ja entre el 25% i el 29% de la població. Això actualment, no? I contra els tòpics, s'ha vist en aquest informe que entre els 65 i els 74 anys l'ús de l'atenció sanitària no és gaire diferent del que fa la població adulta immediatament més jove, tret el consum de medicaments prescrits, i pel que fa a les pensions, l'import mitjà de la pensió de jubilació a Catalunya es va situar el 2025 en 1.563 euros mensuals. Això fa que la renda mitjana neta per persona entre la població catalana de 65 anys per amunt arribés als 20.390 euros anuals, que són uns 3.000 euros més anuals que la mitjana de tota la població catalana, que està en 17.262 euros anuals, no? Però això respon a una desigualtat molt forta que hi ha entre les persones grans. És a dir, n'hi ha que perceben una renda molt alta i n'hi ha que tot el contrari, tenen una renda molt baixa, no? El 14% de les persones grans a Catalunya està en risc de pobresa. I a més, cal tenir en compte que si bé la mitjana de jubilació dels homes supera els 1.800 euros mensuals, la de les dones baixa a 1.222 euros, no? I elles són les principals perceptores de les pensions no contributives, que són aquestes ajudes per la gent que no ha cotitzat prou i que estan en 525 euros al mes. Per tant, la nova mostra de desigualtat econòmica que es van acumulant al llarg de la vida, depenent de si ets home o dona. I per cert, que unes 80.000 persones de més de 65 anys continuaven treballant encara que haguessin fet més de 65 anys a final del 2025. I ara que tothom parla de l'habitatge, a Catalunya, a diferència de la població que té al voltant de 44 anys, en què la majoria viu de lloguer, el 85% de la gent gran viu de propietat, només el 12% ho fa de lloguer. I això explica per què poden mantenir una situació relativament estable fins i tot amb ingressos modestos, no? Però, d'altra banda, perdre la casa té efectes especialment greus per a aquestes persones perquè no només afecta en l'aspecte econòmic, sinó que també afecta la salut física, emocional, a la xarxa de suport, en els vincles amb l'entorn, etcètera, etcètera, no? Més de 320.000 persones grans viuen soles a Catalunya, 130.000 d'aquestes persones superen els 80 anys i en dades del 2023 hi ha 61.037 places de residències per a persones grans, això equival al 4% de la població de 65 anys o més, i dues de cada tres persones que hi entren en aquestes residències ho fan amb més de 80 anys. Per tant, amb totes aquestes dades, m'ha semblat molt interessant veure quin és el panorama de actualment el 20% de la població a Catalunya.
0: Doncs aquestes són les dades, aprofitant que és el Dia Internacional de la Gent Gran i doncs fixant-se la Llucia en les diferències per gènere i també en com aquest fet de ser propietaris en la immensa majoria els atenua una mica les dificultats que tindrien encara més si fossin llogaters i que per tant es veiessin lligats a aquestes pujades de preu que hi ha de tant en tant amb el lloguer. No sé com ho veieu, i aprofitant que parlem sobre la gent gran i si la tenim prou present o no en el nostre dia a dia.
11: Home, mai és prou, però crec que la nostra és una societat que, una societat llatina, d'arrels catòliques, doncs que té una certa tendència a respectar o a tenir molt en compte la família i, per tant, també a la gent gran. O sigui, jo crec que no som un dels països que tracta pitjor la gent gran. Sempre es pot fer més, sempre pot ser millor, sempre els hi podem fer més companyia, sempre els podem escoltar més, però déu-n'hi-do, diguem-ne, la consideració social que tenim. La gent gran també està sotmesa doncs, a un canvi cultural, no? Un canvi cultural que també ve donat per la demografia, perquè envellim més, perquè volem envellir a casa, perquè tenim una vellesa més activa, i això també dona peu a un debat que jo també crec que és interessant, que és la gent gran que vol seguir fent coses en l'àmbit professional o en l'àmbit de la creació, i això a vegades topa amb una certa rigidesa legal, no? A l'hora, doncs, de poder compaginar una pensió de jubilació amb fer algun tipus d'activitats, és a dir, hi ha persones que tenen feines, diguem, de professions liberals o feines de tipus més intel·lectual i que als 70 anys o als 71 doncs estan en una plenitud de facultats mentals en les que encara poden fer moltes coses. I després una cosa que ha dit la Llucia, que a mi em sorprèn i m'indigna a parts iguals i que no entenc mai i em costa molt d'entendre, de dir, ostres, com amb tots els avenços tecnològics que tenim, doncs no som capaços, per exemple, de que hi hagi una fiscalitat progressiva, no? I a vegades això ho he parlat amb gent gran que cobra pensions màximes i potser no és just que la gent gran que cobra pensions màximes i que té una situació econòmica estable, doncs tingui tota una sèrie de descomptes o avantatges amb el transport, amb els viatges, a l'hora d'anar al cinema, que gent, doncs, també gran, no? O, per exemple, la diferència entre els homes i les dones, que cobren pensions molt petites, doncs igual haurien d'estar més ajudats, és a dir, igual hauríem de ser més capaços de tallar una mica diferent i no de dir jubilats, pensionistes, doncs tots pel mateix patró, perquè efectivament no és el mateix una parella que els dos estan cobrant una pensió màxima i que tenen un pis en propietat i que, per tant, doncs cobren una pensió màxima, crec que són 2.500 euros al mes, si no vaig errat, no em voldria equivocar, que una persona doncs, que té una pensió no contributiva, perquè hi ha històries laborals, sobretot doncs, en la gent gran, molt diferents, no? I per tant les situacions són molt diferents i a vegades tens la sensació que les administracions no són capaços d'atendre aquestes situacions diferents per ajudar a qui més ho necessita.
9: I el que deies que afecta especialment les dones perquè són generacions en què encara la dona no havia entrat del tot en el mercat laboral, d'aquí també...
11: Clar. O ho fèiem negre.
9: O ho fèiem negre, exacte. O ho fèiem negre o no hi havia entrat. A mi el que em genera la reflexió de Llucia també és preguntar-nos què entendrem d'aquí uns anys per gent gran. Perquè era molt interessant la dada que donava que entre el 65 i el 75, si no recordo malament, l'assistència sanitària era similar i només hi havia una despesa més gran en medicaments.
12: Exacte.
9: I és que la broma aquesta de que els 65 són... Els 60 són els nous 40, diguem-ne, o jo que n'he fet 40, són els nous 20, em porta a pensar si d'aquí poc parlarem de la gent gran com la gent de 75 o la gent de 85, perquè a mesura que l'envelliment i l'esperança de vida va ampliant-se, ja no veiem la gent de 65 com la veiem abans. És veritat que està marcada aquesta frontera per la jubilació, i en cert part és lògica, i espero que no la toquin més i que ens puguem jubilar als 65 o seguim escrivint algun article fins que la lucidesa ens ho permeti, però si d'aquí uns anys començarem a dir la gent gran a partir de quina edat marquem la distància, si és que s'ha de marcar alguna edat també.
10: Jo afegiria una reflexió, i és que el fil de tot aquest tema que hem vist aquesta setmana de la Mari Carmen, no? Aquest desauci, hem pogut assumar-nos a aquella realitat de l'Espanya dels anys 50-60, no? En definitiva, tot el problema es planteja perquè la mare d'aquesta senyora no va poder signar el contracte d'arrendament perquè en aquell moment la dona no tenia qualitat suficient per poder subscriure un contracte, no? I, per tant, en primer lloc, fer èmfasi en aquesta idea força de la Llucia, d'aquest inequívoc progrés, tendència, hem d'assolir aquesta total igualtat, no? El fil d'aquesta dicotomia entre l'esperança de vida, però la qualitat a la vegada, que continua llastrant una mica a la dona, no? Per tant, en primer lloc, aquesta reflexió no pot deixar de ser una lluita cap a aquesta plena igualtat, i en aquesta estació de destí a la que tots voldríem arribar, no? Perquè l'alternativa a no fer-se gran és molt pitjor, per tant, aquesta estació de destí, els dos paràmetres que jo crec que plantejava també la Llucia són aquesta idea, no? La idea de l'autonomia, però a la vegada de la dignitat. No és tant una qüestió de supervivència, d'arribar des d'una perspectiva biològica a determinades edats, sinó fer-ho amb tota la dignitat i amb capacitat de gaudiment dels drets civils, personals, tots els associats en aquest cas a la persona, no? I aquesta és la lluita en la que ens hem de conjurar.
13: Doncs posar la lupa en la gent gran, avui que és el Dia Internacional de la Gent Gran i que sovint no els tenim prou presents i no estem pendents de les seves problemàtiques, que moltes vegades són les mateixes que la resta de la societat, però d'altres, en canvi, tenen una molt, molt específica. Llucia Ramis, gràcies i bona tarda.
12: Gràcies, que vagi molt bé, una ferrada.
13: Passa un minut d'un quart de quatre. Una pausa i entrem en matèria. Demà sabrem si tiren endavant o no els decrets d'habitatge. El segon ja sabem que no tiraran endavant. El primer encara té opcions.
7: Catalunya migdia.
14: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
16: Es ocupem a les millors taules del món.
17: En aquesta terra protegim i acollim.
18: Fem barri i fem pinya.
19: I fem i no deixem de fer.
20: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
21: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
24: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
23: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
24: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
25: Grans batutes. Grans emocions.
26: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
25: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
25: Entrades a auditori.cat.
27: No és només un reality.
28: A què hem vingut aquí?
29: A guanyar!
27: Tampoc una cursa més.
28: Para! Epa, aquí!
27: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
30: Vaig al límit amb tu.
25: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
31: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament, volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana, Liber és Liber a Besalú.
7: Catalunya migdia.
1: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
32: Vinga, el portem aquí, quiet.
33: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
32: Atents, amunt!
1: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
33: L'espectacle casteller més gran del món.
32: Molt bo, eh?
1: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
33: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
1: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. El dia en què es van esvaint els dubtes sobre què votaran els partits demà en la convalidació dels decrets d'habitatge, però els vots perquè el primer decret tiri endavant encara no estan del tot garantits. Ara ja tot depèn de Junts per Catalunya, perquè fa poca estona hem sabut que el PNB donarà un sí, tot i que crític, al primer dels decrets. Dona un no al segon. També Podem hi votarà a favor del primer, en aquest cas els dos decrets, diuen que seguint les peticions del sindicat de llogateres. Per tant, que tiri endavant o no el primer decret, on hi ha el gruix de les normes, depèn del que decideixi Junts aquesta nit. Dic aquesta nit perquè ha convocat una reunió de l'executiva a partir de les 9 del vespre. El que queda clar és que el segon decret, el que estableix les pròrrogues automàtiques dels contractes de lloguer i preveu indemnitzacions pels llogaters, no tirarà endavant. El PNB no el votarà i, per tant, el govern de Pedro Sánchez no tindrà prou majoria en aquest cas. Els ministres intenten tenir bones paraules cap a Junts, reconeixent les seves aportacions a la norma. També els ministres de Sumar, reconeixent la voluntat negociadora i apuntant que tothom ha hagut de fer renúncies. Un exemple, el ministre, que és de Sumar, Pablo Bustinduy.
3: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
2: Mentre esperem què passa demà al Congrés dels Diputats, les mobilitzacions continuen. Aquí, a Catalunya, el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que hi ha a Plaça Catalunya de Barcelona, després de les cassolades que estan convocades per aquest vespre a les portes dels ajuntaments, i a Madrid continua l'acampada a la Puerta del Sol. Justament la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que el seu govern presentarà avui un recurs contenciós administratiu amb petició de mesures cautelaríssimes per reclamar a la justícia la immediata dissolució d'aquesta acampada a la Puerta del Sol. Anem a pams demà al migdia. Sabrem el què? Què us diu el nas o què creieu que pot passar? Ara tot depèn de Junts per Catalunya, perquè Podem aquest matí ja ha anunciat el seu sí, i al migdia el PNB sí, crític. El primer, no el segon.
4: Bueno, jo crec que Junts segurament s'està movent entre el sí i l'abstenció. Veig sincerament difícil que votin que no al primer decret, perquè el primer decret recull
2: tu
4: coses...
2: Tu creus que es mou entre el sí i l'abstenció?
4: Jo
2: els missatges que arriben sí, són sí. Entre el no i
5: jo discrepo del meu estimat amic Ferran Casas, però quan ell acabi quan ell discreparé...
4: Però jo crec que també segurament forma part d'una estratègia negociadora en la que s'estan negociant altres coses. És veritat que hi ha una reunió de l'executiva i que en aquesta reunió de l'executiva doncs també...

0: l'aeroport, marca distàncies, fa una mica més que el sí crític que fa el PNB i no tomba el decret. Amb el segon decret, que és el de la renovació automàtica dels lloguers, que això s'ha demonitzat molt, però a mi em sembla una cosa molt raonable, la veritat, amb el segon decret, que és aquest de la renovació automàtica dels lloguers, sí que aquí entenc que Junts doncs votarà que no.
1: És que els missatges de les últimes hores s'acosten molt al no per diferents motius. Junts inicialment tenia la intenció de votar que sí, i de fet dimarts, abans de l'aprovació dels decrets, estaven bastant satisfets per com el PSOE havia recollit les seves demandes. Amb què es troben quan llegeixen els decrets? Primer, amb que els hi costa d'entendre, ara ho comentàvem fora de micròfon amb el Marc Molins, que estaven mal escrits. Després, que han aprofitat, segons diu Junts, el primer decret en què incorporen les seves mesures per incorporar altres coses que, segons la seva interpretació, desprotegeixen els petits propietaris, que és com el cos electoral de Junts. Al final, si tu mires les dades, la immensa majoria de votants de Junts són propietaris i, per tant, estan preocupats. Què més els molesta? Hi ha un... diguem-ne, estan cremats, per dir-ho de manera planera, amb la manera de negociar del PSOE. No? Creuen que és una manera de negociar deslleial, ja hi ha un cansament i un esgotament de tota la legislatura i només els ha faltat trobar aquest decret i aquesta manera de dir, ostres, us entrem per la porta del darrere el que no havíem negociat abans dels petits propietaris. A més, consideren que, per exemple, tampoc es protegeix bé dels petits voltors, és a dir, que hi ha diverses coses que, tot i que sí que es recull les seves demandes, diuen, ostres, això no ho tenim clar. I reben molta pressió, del PSOE, però també reben molta pressió dels seus alcaldes, que els diuen, no ho compreu. I bé, estan que no ho tenen gens clar. Òbviament l'estratègia ja gairebé és electoral.
2: Perquè de tothom.
1: De tothom, òbviament, sí, no només de Junts, de tothom, perquè al final el seu vot, si voten que no, es trobaran cada dia que els acusaran de no aprovar un decret en un moment socialment més sensible, i si voten que sí, es trobaran que els partits amb qui competeixen en la frontera ideològica els diran que han desprotegit els petits propietaris, i aleshores estan, bé, doncs amb aquests dubtes.
2: Perquè a més cal tenir en compte que el govern espanyol amb aquests decrets està intentant la quadratura del cercle, perquè sembla impossible fer un decret que contenti igual a Podem que a PNB i Junts, perquè quan negocies amb PNB i Junts et demanen unes coses i quan negocies amb Podem et demanen segurament les contràries. I per tant, a contentar les dues parts sense que ningú no es despengi és molt complicat, per no dir impossible.
1: I un altre detall, que és una obvietat, però que també dibuixa el marc de cara demà. No es pot negociar el decret. El decret es vota tal qual és.
2: És caixa o faixa.
1: No hi ha un moment de dir, ostres, és que podem afegir una transacció a última hora. Pots negociar altres coses. Sí. Pots negociar que faràs una llei de protecció del petit propietari, que el govern no sé què. Això ho pots fer. Però el decret tal com entra és com s'ha d'aprovar. I això també dificulta que hi hagi moviments aquestes últimes hores favorables a cap al sí.
3: Jo afegir... només una nota, és a dir, en la tradició legiferant espanyola, les normes, quan les sanciona el rei, acaben sempre amb una frase, és una frase feta, que diu algo així com a todo el que viere y entendiere mando cumplir. A todo el que viere y entendiere. Clar, el tema també, és que...
2: Tu dius que els decrets estan escrits de manera molt recargolada, que... a vegades utilitzeu segons el llenguatge jurídic...
4: Es viere, però no entendia.
3: No, aquest és el tema. És que aquest és el tema, és a dir, i té una enorme significació, és a dir, el fet, tu pots exigir el compliment d'una norma que no pots entendre, les normes, aquests dos decrets que jo confesso que els he intentat llegir, que els he intentat entendre per saber del que parlo, creieu-me, són d'una extrema complexitat.
1: Sí. I no tu que només... estàs acostumat a llegir coses que costen d'entendre.
3: Però més és que no és només una complexitat...
4: Que redacten, que...
3: I no és només una complexitat formal. Pues l'abús de subordinades o els pàrrafs excessivament llargs, algun problema de puntuació... És que directament la norma, el decret, està trufat, està ple de conceptes jurídics indeterminats. No? Un gran voltor, què és un gran voltor, a partir de quin número, a qui li aplica, a qui no li aplica... De manera que es podria perfectament tenir una posició contrària i desfavorable, favorable i desfavorable, si amb el mateix text en funció del contingut que tinguessin aquests conceptes jurídics, que insisteixo són indeterminats, no? Per tant, fer pronòstics amb una norma tan laxa des d'una perspectiva del principi de legalitat, de l'exhaustivitat del text, fer pronòstics és especialment difícil. Dit això, jo penso que sí, que l'aprovaran, i penso que l'aprovaran més enllà dels condicionants que puguin haver establert i que probablement són aliens a l'objecte de la negociació. Es parlava

0: de l'impost de successions, es parlava que hi pugui haver altres condicions que estiguin a sobre de taula. Al final, tal com jo els entenc, el primer decret és un decret molt programàtic, és un primer decret més col·lectiu, és a dir, és el decret del frau, és a dir, la lluita contra el frau, la limitació de l'especulació, la protecció dels molt vulnerables, per tant, és un decret que té una vocació més programàtica, més general, més conceptual, i el segon decret és el que és més particular i que pot afectar més aquest petit tenedor, no? I per tant, crec que havent caigut de l'equació el segon decret, que és el que podia generar més conflicte a ulls d'un perfil jurídic, econòmic, polític i social com el que té Junts, havent caigut el segon decret, jo crec que el primer, o directe o indirectament, és a dir, amb una abstenció o amb un vot favorable, passarà.
1: Deixem dir que el Marc ha creuat gran tenidor i fons voltor, i ha parlat de gran voltor.
2: Gran voltor, està
0: gros. Bé. És que, no, exacte, a tot el que viene ja entendia.
1: Deu ser un ocell molt gros, un gran voltor. Sí, sí. Digue-ho.
2: No, que precisament un dels arguments de Junts és que la redacció del decret fa que, per exemple, com que no està molt clara quina és la definició de fons voltor, per una banda no s'aconsegueixi frenar l'impacte que tenen els fons voltors i, per altra banda, en funció de la interpretació, s'inclogui dins de fons voltors el que en realitat són petits propietaris. Insisteixo, aquesta és una de les lectures també que em fa Junts i un dels motius que els porten a allunyar-se de la...
3: Hi pot haver un petit propietari, que és una persona...
0: Que és un voltor?
3: Ah, exacte.
0: Sí, no, clar, això és clau.
2: Tampoc tenim tots molt clars què vol dir.
3: Exacte, que tingui dos o tres pisos i els estigui llogant i que tingui una actitud...
0: Depredadora, just.
3: D'escanyar el llogater. Vull dir, que al final està bé intentar definir una mica les figures, no? Els actors en joc, però hi ha d'haver exigències i garanties per tothom per igual.
0: El que passa és que quan tu compres el wording, quan compres aquestes etiquetes, no? Voltor, gran voltor, super voltor, i després no dones un contingut, en primer lloc se't pot escapar l'actitud, perquè hi pot haver, el que també comentaves, Ferran, el propietari d'una vivenda que tingui una actitud terrible, intolerable, il·legal, no? Perquè busca el frau de llei, perquè busca la pressió, amb una sola vivenda, i en canvi pots tenir una fundació pública amb uns estàndards ètics i de,
3: sí, sí, una empresa
0: i de pau social,
3: de forma honesta,
0: que tingui i, bueno, 500 vivendes que estigui llogant i explotant d'una forma legítima i coherent amb la legislació, no? Per tant, quan substitueixes conceptes per etiquetes, obligues a assumir uns riscos que jo crec que no són assumibles.
1: Una cosa més? Ara en punt 2:15.
3: No, jo sí que volia referir-me al segon decret, i ho he apuntat abans, a que es demonitzi tant, no?, d'alguna manera, o que es presenti com una cosa impossible, el tema dels contractes indefinits i d'aquesta pròrroga, perquè jo crec que aquests contractes indefinits tenen un sentit, i tenen un sentit quan estem parlant de la necessitat de donar seguretat i de donar estabilitat al sector de l'habitatge i de fer que la gent aposti pel lloguer. Al final, jo crec que això té un sentit i que, a més, inclou unes garanties. Inclou unes garanties també per l'arrendador, en el sentit de, escolta'm, si tu has de recuperar el pis per tu o per un familiar de primer grau, el pots recuperar. El contracte es prorroga automàticament sempre i quan estigui al corrent de pagament durant tots els últims mesos, sempre i quan no hi hagi desperfectes al pis. Per tant, hi ha garanties. I jo crec que això té sentit, perquè tots sabem, tots tenim persones al nostre entorn que han estat de lloguer, i sabem, per una família o per una persona que viu sola, tant li fa, i que està arrelat en un barri que està a gust a casa seva, l'angoixa que té quan li queda només un any de lloguer del seu pis i no sap què passarà, no sap si el faran fora o si li augmentaran el preu de forma molt radical i haurà de marxar i s'haurà de buscar la vida. I jo penso que això, ostres, posar solució tampoc ha de ser tan difícil.
0: Però fixa't una vegada més amb el tema dels conceptes. Jo és que a la vista d'aquest segon decret, precisament el que crec que fa és limitar la indefinició, perquè si tu el que dius és el contracte, com el de treball, és indefinit, però jo, empresari, demà et puc acomiadar pagant-te la improcedència, en definitiva el que estàs dient és que l'acomiadament és lliure però car, no? I això és el que crec que fa el segon decret. El segon decret et diu, el contracte es presumirà indefinit, però si hi ha unes causes o la propietat t'indemnitza amb les 12 mensualitats, et pot fer fora. Per tant, En realitat, això no és ben bé una indefinició, això és posar preu a la definició del període, no? Una mica el que passa, insisteixo, amb el contracte laboral. A Espanya l'acomiadament és lliure, sí, és lliure, però és car, perquè l'anomenem indefinit, però pagant la improcedència pots acceptar que hi hagin causes de nul·litat. És una frivolització, és una reducció a l'absurd. Però ni tan sols tinc clar que la tècnica legislativa que es fa servir en el segon decret sigui tot lo exquisita com per poder complir, si s'hagués pogut aprovar, amb el propòsit que
3: tenia. Sí, jo no vull entrar al viere o entendiere, diguéssim, sinó a la figura, al fet de que es pugui fer això, que a mi, ostres, no sé...
2: I un dels problemes que tenim també és que no hi ha un debat ideològic sobre això. És a dir, hi ha un debat a les tertúlies i entre experts, i solucions per la crisi de l'habitatge n'hi ha de dretes, d'esquerres, d'amunt i avall, però tu vas al Congrés i no hi són. És a dir, el PSOE ha fet un decret a correcuita, aprofitant un moment social complex, després d'haver aprovat una llei d'habitatge el 2023 que sortien dient que era històrica, que en part no s'ha aplicat per la manca de voluntat de les comunitats autònomes del Partit Popular. I el Partit Popular està fent, com en diuen en castellà, chascarrillos sobre tot plegat. No hi ha una bateria de propostes, una actitud responsable de dir, escolta, anem a fer un pacte d'estat per l'habitatge, que és el que toca.
1: L'exemple el vam tenir dimarts, quan encara no s'havia reunit el Consell de Ministres i no se sabia què era exactament el que aprovaria el Consell de Ministres, teníem a Feijó per Catalunya i se li va preguntar què li sembla i va dir, votarem que no. Ja, però si encara no sap...
2: Que
1: això ho fan tots, si la proposta ve del teu rival... directament, sense ni tan sols conèixer la lletra petita.
3: Bueno, és que aquesta és una... Al final és una de les característiques polítiques d'aquesta negociació i jo... Per això també cal distingir les posicions dels partits. Jo sempre ho dic, al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. A Pedro Sánchez el va investir una majoria plurinacional, però la majoria que hi ha és de dretes, que no és una majoria operativa per governar, perquè no es posen d'acord per governar, però que sí que ho és en temes com l'habitatge o en temes com la fiscalitat. Ara, també és evident que no tenen la mateixa aproximació i la mateixa posició política el PP i Vox, que jo crec que en els temes d'habitatge tenen una posició molt dogmàtica i que a més tenen un interès claríssim en fer caure el govern de Pedro Sánchez i anar amb unes eleccions, que Junts i el PNB. I Pedro Sánchez, malgrat que és molt difícil, estic d'acord en posar d'acord diguem tota la paleta de socis de la investidura, però Pedro Sánchez sí que té capacitat de crear incentius amb Junts i amb el PNB, amb el que és habitatge i amb el que no és habitatge, perquè aquests decrets tirin endavant.
2: És que quan la proposta del principal partit de l'oposició és sortir i dir no hay un piso para Mari Carmen porque lo pagaron para Jessica, que és una de les nòvies d'Avalos que li van pagar un pis, és que quina opció li estàs donant a un partit que va al Congrés a intentar fer alguna cosa? És que no li dones cap altra que dir, bueno, doncs ens haurem de llegir lo de Sánchez encara que no s'entengui.
3: Tenim el principal partit de l'oposició que diu això i el partit que li marca el pas, que és Vox, que des del seu compte oficial a Twitter fa una piulada dient, tots sabem que si en lloc de Mari Carmen es digués Moro Carmen, tindria pis. Aquest
2: és el nivell.
3: Això és el que ve i després no plorem quan estigui aquí.
1: Doncs veurem què és el que passa demà. Estarem molt pendents del matí de Catalunya Ràdio, en què veurem què passa en el...
2: Del matí i del Catalunya Migdia, estarem allà.
1: És veritat que avui podem tenir...
3: 11, sí.
1: Avui podem tenir pistes, perquè depenent del que decideixi Junts podem arribar ja sabent, tenir un spoiler molt gros.
2: Que la gent estigui atenta a tot, per si de cas.
1: Per cert, aquesta tarda també reuneix Coalició Canària. Coalició Canària té un vot. Si Coalició Canària diu no, cal un sí de Junts per Catalunya, no val amb una abstenció. Si Coalició Canària fa un sí o una abstenció, llavors sí que...
3: Si Coalició Canària forma part de la majoria de dretes, diguéssim,
1: però
3: mai els esmentem.
1: Perquè... I és tan justa que un vot fa que tot vagi cap a una altra cosa.
2: Els moments emocionants de la política d'aquest país és quan tot depèn d'un vot de Coalició Canària.
3: Això sempre Coalició Canària és un partit autonomista, regionalista, conservador, que a més ara, per exemple, està governant amb el Partit Popular.
2: És la UPN d'una hora abans, diguem-ne.
0: Per complicar-ho una mica més, d'aquest expedient que li han obert aquesta diputada del PP amb el tema del gas pimienta, sí? Perquè li podria costar la inhabilitació, amb la qual la majoria, imagina't, per això tenim...
1: Tot va justet.
2: Demà que ningú es constipi a Madrid.
1: Avui, al Catalunya Nit, que per cert va avui fins les 12, perquè ja sabeu, ara després ho tractarem, que hi ha... avisos per pluges molt intenses a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià, i per tant estarem molt pendents. Avui el Catalunya Nit l'allarguem fins a les 12, per tant avui el Catalunya Nit tindrem decisió de Junts per Catalunya, i demà al matí de Catalunya Ràdio, potser el Catalunya Migdia, tindrem la decisió perquè es votaran els decrets.
3: Estarem entretinguts.
1: Passen 7 minuts de 2 quarts, una pausa i ara continuem.
4: Catalunya migdia.
5: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
8: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
9: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
8: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
9: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
8: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
9: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
4: Catalunya migdia.
10: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
12: Esto promete, mano.
11: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
12: Huele a compra, mano.
11: A ver, huele. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga. Ocasión, Bruce.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
13: 18a temporada.
15: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entén mai un home forçat a ser papa.
13: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: Catalunya migdia.
13: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
16: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
13: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Som 3Cat.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
1: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. Una situació lamentable, surrealista, la que s'ha donat aquesta matinada en una presó de l'estat de Tennessee, als Estats Units. Després de 30 anys al corredor de la mort, Krista Pike, de 50 anys, ha sobreviscut a les dues injeccions teòricament letals, que aquesta matinada li han administrat per la seva execució. Ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on de moment continua ingressada. Per tant, encara està viva. Se li han aplicat dues injeccions letals de pentobarbital, però la condemnada no ha mort. La presó de Nashville assegura que ha aplicat els protocols que estableixen la llei i que per això l'ha traslladat a un hospital. Pike va ser condemnada a mort quan era una adolescent per l'assassinat d'una companya seva de 19 anys l'any 1995. Anem a Washington. Oriol Serra, bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Òscar.
1: Aquesta situació realment és disbarat.
17: Sí, és un disbarat, és una situació esperpèntica, esgarrifosa. De fet, els testimonis que ho han presenciat, recordem que sempre hi ha presència fins i tot de periodistes en aquestes execucions. Alguns periodistes, de fet, es dediquen a això, és a dir, ha de ser una feina terrible, vaja, de malsons permanents, i explicaven, per exemple, des d'una ràdio local d'aquí de l'estat de Tennessee, doncs que han vist agonitzar aquesta persona mentre li aplicaven aquesta doble dosi d'injeccions letals. La persona en qüestió, doncs, s'ha arribat a aixecar, ha arribat a demanar, doncs, si era normal el dolor que estava patint al braç, etc. Per tant, una situació que realment entre altres coses, ha servit per a revifar aquest debat, no? Un debat al voltant de la pena de mort, de com s'aplica aquesta pena de mort, i si en circumstàncies determinades, com és el cas d'aquesta persona que ara té 50 anys, però que va cometre el crim quan era un adolescent, major d'edat, això sí, però que tenia 18 anys, doncs s'està també específicament debatent si s'haurien d'aplicar la condemna a mort a persones doncs, que eren tan joves en el moment en què va passar el que va passar en aquest cas, que és que la condemnada va matar una companya de formació al costat del seu company, i a més hi ha la connotació que va ser un crim que va tenir doncs, molta repercussió social perquè tenia connotacions satàniques i va esdevenir doncs, en el seu moment un crim molt, molt popular, per dir-ho així.
1: Amb la condemnada, què pot passar ara? Perquè, clar, està a l'hospital, què passa ara? Tornaran a concertar una hora per l'execució? Què pot passar ara?
17: Sí, de moment hem de dir que a l'estat de Tennessee el governador ha aturat totes les execucions per aquest any, s'ha d'aclarir el que ha passat. Després hi ha la qüestió doncs, de la salut d'aquesta persona que, com tu deies, va ser traslladada a l'hospital en ambulància, està hospitalitzada, encara és viva, però a partir d'aquí, si diguéssim el procés en algun moment es planteja de ser reobert, segurament el que acabarà passant és que la defensa farà una apel·lació davant del Tribunal Constitucional. És a dir, aquí la clau una mica és el patiment i l'agonia que, recordem-ho, no estan incloses a la condemna de mort. És a dir, una persona és condemnada a la pena capital, però això no vol dir que hagi de ser torturada. I per tant, doncs, com que aquí hem vist aquest patiment i aquesta agonia innecessàries, doncs és molt possible que la defensa esgrimi que es pot incórrer en tortura i per tant doncs, que el Tribunal Constitucional ho acabi aturant. A més hi ha també la qüestió doncs, de la salut. Hem de pensar que aquesta persona probablement quedarà tocada per aquesta doble dosi de substàncies químiques que se li han aplicat i per tant doncs, pot tenir lesions, per exemple, de manca d'oxigen al cervell. Mm-hmm. Per tant, la cosa pot anar per llarg i hem de pensar que probablement no hagi de tornar a passar per una execució. Penseu que no és el primer cop que hi ha un desastre a Tennessee. Aquest any ja hi ha hagut un cas, en aquest cas d'un home que es diu Tony Carruthers, que va cometre 3 assassinats el 1994, i en el seu cas es va haver d'aturar l'execució perquè els funcionaris no trobaven l'ADN per aplicar-li la injecció. Van estar més d'una hora intentant-ho.
1: I tot això, suposo que genera el debat, però no fa replantejar-se als partidaris de la pena de mort d'aquests nyaps.
17: Bé, sí, com et deia, el governador de Tennessee vol arribar al fons de la qüestió perquè, evidentment, doncs, això malmet la imatge i, a més, com ell ha dit, doncs, diguéssim, el fet de dur a terme una qüestió que consideren doncs, seriosa, legal i que s'ha de poder fer doncs, tal com estableix la llei. Per tant, aquí veurem què passa. Clar, la injecció letal és el modus més estès aquí als Estats Units. Els 27 estats on s'aplica la pena de mort. Recordem-ho que a l'altra meitat dels estats no hi ha pena de mort. És a dir, estem parlant d'una mica més de la meitat dels estats nord-americans, però hi ha d'altres sistemes. És a dir, si falla la injecció letal, que com et dic, doncs és la que existeix a tot arreu, clar, es poden arribar a plantejar d'utilitzar-ne d'altres. Penseu que hi ha estats on s'utilitza la cadira elèctrica, l'afusellament, fins i tot, a Idaho, a Oklahoma o a Utah. Per tant, en fi, segurament miraran de trobar que els està passant amb aquest sistema. Però d'aquí a l'abolició, en fi, queda molt de temps.
1: Ferran, Maiol, Marc, des de la nostra òptica, és un disbarat i no s'entén com pots sotmetre una persona a aquest patiment previ fins i tot a la pena de mort. Ja, també.
3: Bueno, jo crec que escoltant el president actual dels Estats Units s'entenen...
1: Sí, però aquesta mesura no és de Donald Trump,
3: és de molts anys. Vull dir que s'entenen algunes coses d'aquell país i s'entenen, malauradament, perquè no canviaran, perquè aquí ens sembla una aberració absoluta la pena de mort i més amb aquests mecanismes tan cruels, bon, sempre és cruel, la pena de mort, però que és que no ho puc entendre. Vull dir, al final la justícia ha de ser restaurativa i quan tu condemnes algú, el pots condemnar molts anys de presó, però l'objectiu ha de ser la reinserció. no treure-li la vida a aquella persona i pensar que és un monstre i que si s'ha equivocat i ha comès un crim terrible, doncs la seva vida s'ha d'acabar o ha d'estar amb una cadena perpètua i morir a la presó. Vaja.
2: Clarament no és la filosofia dels Estats Units, quan, no. A més, en aquest cas... un crim que va cometre quan era adolescent, si no m'equivoco, has dit una companya, l'Oriol ha dit una companya de...
17: Sí.
2: Perquè és... Sí, sí. Enteneu-me quan dic només és un, vull dir que no estem parlant d'una persona que hagi matat 50 persones, sinó que és un crim com un altre, no... Ostres, segur que no és una persona que no es podia reinserir, no és la filosofia dels Estats Units, segur.
17: Sí, a més aquí hi ha la qüestió de que...
1: S'està parlant l'Oriol, és que com que t'estàs als auriculars no et digues que és Oriol.
17: Ah, disculpeu. Heu de pensar que a més hi ha la circumstància de que aquesta persona havia patit abusos sexuals, havia estat violada quan era una nena petita. Per tant, aquí hi ha un factor traumàtic, no? Al voltant de la biografia d'aquesta persona. I a més està diagnosticada amb un trastorn bipolar. Que sí que és realment... Costa molt d'entendre que realment en un cas com aquest, concret, doncs s'hagi dut a terme aquesta execució. Costa molt d'entendre, però hi ha aquest component també que us deia de les connotacions satàniques al voltant del crim, que el va cometre al costat de la seva parella, que en aquell moment era menor i per tant doncs, no va ser condemnada a mort, sinó a cadena perpètua.
2: Que quedi clar que per mi qualsevol pena de mort és reprobable, però que en aquest cas fins i tot ho és una mica més.
0: Sí, totalment d'acord. Per mi és l'enèsim capítol de la infàmia d'un sistema judicial que contempla una pena que no està a l'abast, no? Que conceptual, ni per raons ètiques ni per raons morals, la pena de mort és una pena que hauria d'estar a l'abast d'un ésser humà, no? És l'enèsim capítol de la infàmia i que comença pel fet de tenir-la 30 anys esperant, no? Estàs 30 anys esperant en un lloc amb persones com tu que esteu esperant tots ser executats. És a dir, és una aberració de magnituds còsmiques, al meu entendre. Però dona lloc a una reflexió que crec que és interessant, perquè la pena de mort és una pena que ha acompanyat molts sistemes judicials al llarg de la història de la humanitat i la forma d'executar-la diu molt del motiu i de les raons, no? Per exemple, la lapidació, que és una de les primeres formes, que pretenia? Pretenia col·lectivitzar, és a dir, la pena l'administrava tot el poble. La crucifixió pretenia precisament la infàmia, no? Pretenia la desqualificació del subjecte i per això quedava reservada a determinades persones. La foguera buscava la purificació. Matarem, però en aquest procés de trobar la mort et purificaràs. És arrel del pensament de la il·lustració, de la Revolució Francesa, del pensament il·lustrat, quan neix la decapitació, no? Com una forma, bé sigui per guillotina o bé sigui per destral, però es considerava que el que pretenia el sistema era donar-li dignitat a la persona. Als Estats Units s'opta per la forca des de que s'executen a l'inici del sistema judicial nord-americà. Per la forca és un mecanisme que és especialment infamant i que a més és molt lent, de manera que el que es va fer és intentar augmentar la distància de la caiguda per tal de que la mort no es produís per asfíxia, sinó que es produís pel trencament, no? Associat en aquest cas a la caiguda, a la distància. I amb el temps han anat sofisticant els criteris, els mecanismes, han optat per la cadira elèctrica, han optat per la càmera de gas, com el mecanisme a través del qual es pot matar algú sense tocar-lo, no? En aquest colmo dels eufemismes, i en aquesta història de la infàmia, el mecanisme de la injecció letal provoca una paradoxa, i és que, com sigui que la injecció es posa de forma deliberada per provocar la mort, no pots trobar, per raons ètiques i deontològiques, metges, professionals sanitaris que l'administrin. Per tant, es neguen amb raó a executar, a col·laborar amb aquesta pena, i al final et trobes personal que no té aquesta qualitat sanitària intentant matar amb una persona a base d'injeccions sense trobar els vasos, els capilars, etcètera, etcètera, no? I acabes trobant aquestes situacions que, insisteixo i acabo, són contràries a la ètica i a la moral més elemental.
1: Bé, doncs en tot cas aquest episodi absolutament dantesc que s'ha viscut aquesta passada matinada a Tennessee, a un dels estats dels Estats Units on encara hi ha la pena capital, la pena de mort. Oriol Serra, gràcies, des de Washington. Bona tarda.
17: Adéu, bona tarda.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 4. Tornem a Catalunya. Perquè aquesta tarda, vespre, nit i pròxima matinada haurem d'estar molt pendents del cel, de les pluges, especialment al sud del país. Francesc Mauri, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Per començar, de pluges ja n'hem tingut avui, n'estem tenint i en tindrem durant tota la tarda, en diferents punts, però sempre de la meitat del país cap al sud i al litoral, no?
18: Sí, aproximadament meitat sud, també incloses algunes zones interiors, però especialment i efectivament les més importants cap a la costa. Tant és així que de moment gairebé 70 litres a la Bisbal del Penedès, aquesta és estació oficial de Meteocat, però per exemple a Vilaseca hi ha estacions d'aficionats que han donat entre 60 i 95 litres, que són molts, evidentment, o a Miami Platja 40 litres, a la mateixa ciutat de Tarragona 32. Podríem dir que aquest és el primer plat.
1: Sí, perquè t'anava a dir que quan parles de 30, 40, 90 litres, home, ja són molts. Però
18: són
1: clar,
18: moltíssims,
1: és que
18: però dient... són locals.
1: Sí,
18: són
1: sí,
18: locals.
1: Però és que esteu dient durant el dia d'avui que l'episodi d'aquesta nit matinada a la Terres de l'Ebre, nord de Castelló, poden caure 300, 400 litres?
18: Sí. Sí, això,
1: no?
18: Clar, això és el que ens preocupa sobretot perquè el que ha passat, igual que ha passat en dies anteriors o passarà aquesta tarda, és aquesta irregularitat, no? Perquè són tempestes, diríem, que no tenen un patró absolutament previsible, clar, i que descarreguen de forma bastant local. Ara bé, aquesta nit i de cara a demà entrem en una situació més clara de pronòstic i podríem dir més amuntegada d'inestabilitat a tot l'entorn del massís del Port. Entorn del massís del Port, que vol dir des de les comarques de Castelló, passant pel Matarranya, i pel que fa a Catalunya, podríem dir que en el podi hi hauria dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre, i potser també Terra Alta, però en menor mesura, o la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. A destacar que en aquestes comarques, doncs sí, hi pot haver registres de més de 200 litres i alguns mapes a les zones de relleu, cap als ports, tant del País Valencià com Catalunya, com l'àrea de l'Aragó, algun registre podria arribar als 400. Per experiència, sabem que això no ho aguanten els barrancs de la zona i que pot provocar danys personals i en els béns de les persones. Per tant, és una situació potencial de risc, el que veiem. De tota manera, cal dir que això és un acumulat. No vol dir que plogui 18 hores seguides. Ho ha de fer, ara ho està fent el Golf de Sant Jordi, algunes d'aquestes tempestes acabaran afectant la zona comentada i durant la nit anirà arrencant tot plegat per descarregar això, unes 12-14 hores amb irregularitat, però alguns totals poden ser preocupants.
1: Potser t'agafo, però a la Dana de València o al Glòria, que vam tenir a Catalunya, els acumulats de quan van ser?
18: No, me'n recordo. A prop de 500 amb el Glòria, això va ser a la zona de Lliurona. Lliurona és les muntanyes de les Salines entre l'Alt Empordà i l'Altra Garrotxa. Allà es van fregar els 500-400 llargs, si no recordo malament. I en el cas de la Dana de València, Turís, van caure 740 litres en menys de 24 hores, però a mi m'agrada sempre insistir en aquest exemple de la Dana. Desgraciadament, els 230 morts, la majoria van ser per la nefasta gestió de l'emergència. Amb altres situacions d'aquesta mena, l'any 57, l'any 82, l'any 87, les víctimes mortals van ser de 20 a 50, però no amb xifres de país destartalat.
1: Doncs, en tot cas, la situació que és d'allò més preocupant, o com a mínim sí que és d'alerta màxima, és veritat que ja avui han sonat els S-alerts en diverses comarques del sud de Catalunya un parell de vegades, perquè efectivament ja hem tingut les primeres tempestes i a més molt intenses en poc temps, però han caigut molts litres i per tant hem d'estar molt pendents. Bàsicament, sobretot al vespre o nit matinada, quin és el moment màxim?
18: Sí, arrencaria el vespre, però la continuïtat llibertat no està garantida, és a dir, des del vespre fins demà al migdia hi pot haver aquestes acumulacions. Per tant, compta amb tota aquesta franja horària que ja ha començat el golf de Sant Jordi, que potser al vespre, quan trenqui el dia, doncs ja podria caure en les zones citades, però és a la nit i matinada quan en aquesta àrea hi pot haver el paquet més consistent.
1: Deixa'm incloure la conversa al Francesc Garriga, que d'aquí a 3 minuts s'ha de posar al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
19: Bona tarda.
1: Ja t'estic posant deures, perquè estàs sentint el Mauri, sí, que aquesta tarda has d'estar molt pendent de les pluges.
19: Tenim una escaleta molt oberta i amb un forat per anar fent actualitzacions permanents, evidentment, perquè això pinta que es pot complicar.
1: El Garriga li agafarà, Mauri, de 4 a
18: 7? Sí, són aquests aiguats irregulars, ja dic, que cauen, el que no li agafarà evidentment, perquè no crec que treballi la nit, això serà potser la Marta Romagosa i companyia.
1: El Manel Elias i la Agnès Marquès els allarguem fins a les 12 per estar-ne pendent. No acabaran a les 11, acabaran a les 12 i empalmarem amb la Marta Romagosa la nit dels ignorants.
2: I és que comencem un programa a les 6, aviam què ens deixen.
18: Sí, deixarem potser una feinada i sobretot un cop més. Zero confiança amb els nostres vehicles, amb les vivendes que tinguem a prop de la riera, rius... Mm. És a dir, sempre precaució, i més val equivocar-se, però prevenir.
1: Per tant, cridem a la prevenció, en efecte, i a la prudència, i si us podeu estalviar un desplaçament, us l'estalvieu, que ja hi haurà temps de fer-lo. Mauri, gràcies, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Garriga, a banda d'estar pendents de les pluges, què més a la tarda?
19: Doncs mira, seguirem amb bones notícies. Parlarem del risc imminent de guerra, que vau parlar també amb el Baraiber l'altre dia, sí. I ens visitarà la Tica Font per parlar d'armes, de rearmament, i mirarem també els extraterrestres. Com els explicaries, els extraterrestres, què vol dir anar a l'escola? Ens ho farà el Marc Artigau, això. Una mica de
1: ciència-ficció.
2: De ciència-ficció. No, explicar el decret.
1: No, el decret no se pot explicar, el decret d'habitatge.
19: No s'ha atrevit. L'Artigau amb el decret no s'ha atrevit. No, no. I a la segona hora, espera't, perquè ve la Lloberes.
1: Home.
20: Atenció.
1: No, ja la tens aquí. Perdona, pel migdia ha passat, també.
19: Clar.
20: Cua per si un cas.
1: Té el seu despatxet aquí en un raconet, sí, de la taula, sí, del migdia. Sempre, sí, la tenim aquí,
19: ja,
1: fent deures.
19: Ja ens ha revolucionat a tothom.
1: Ja, sí, sí, passa. Diu que porta, després li demanes pel jersei aquest que porta.
19: El de la Coca-Cola?
1: Sí, demana-li. Que té història al darrere.
20: Sí,
1: t'ho deixo aquí. Fins ara, doncs, de seguida. 30 segons per la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Maiol Roger, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies. Adéu, gràcies a vosaltres.
1: Molt pendents avui de Catalunya Ràdio, de 3Cat Info, d'aquesta situació de pluges intenses al sud del país. Demà a partir de les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Són les 4, bona tarda, benvinguts. Sonen els avisos és alert als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment a les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència en la mobilitat. I el PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre. I l'entrada en vigor del nou decret d'habitatge ha permès aturar un primer desnonament al barri de Sant Andreu, a Barcelona. El sindicat de llogateres insta els partits perquè demà l'aprovin al Congrés i anuncien que aquest vespre se sumaran a l'acampada de Plaça Catalunya. En marxa l'última jornada del debat de política general i la votació de les propostes de resolució dels grups parlamentaris. La majoria giren entorn de l'habitatge, justament. La reprovació del president de la Generalitat que impulsa Junts difícilment prosperarà perquè Esquerra Republicana hi votarà en contra. Situació esperpèntica a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Han calat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. I l'escriptor francès Eric Vuillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
2: Esports.
3: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. A l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González, mentre que el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial dels Clubs d'Egipte. I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
1: I tenim per endavant una tarda de pluges intenses a gran part del país, localment torrencials al Camp de Tarragona, al Prepirineu i a la Catalunya Central. En el cas de les Terres de l'Ebre, les pluges torrencials poden descarregar des d'ara fins demà al matí i es poden recollir més de 200 litres per metre quadrat.
0: 3Cat Info.
1: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us informaré durant aquesta propera hora a la sintonia de 3Cat Info.
0: 3Cat Info.
1: Doncs comencem. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per pluja molt intensa. Uns xàfecs que ja cauen des d'aquest migdia i que poden continuar fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat dos avisos S-Alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El risc principal es preveu a les Terres de l'Ebre a partir del vespre i l'episodi no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les precipitacions intenses ja han començat a escombrar, volem dir, el territori des del Garraf cap al sud. Departament d'Interior, Montse Poblet.
2: A l'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt, poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
4: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
2: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
5: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
2: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
1: I al País Valencià hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà. Emergències ha enviat un SOS a les comarques de València i Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis han suspès avui les classes. Anem a València, Marta García.
6: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
7: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
6: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'AEMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
7: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
6: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un SOS a les 10 del matí en els primers casos. Ixa suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: 4:08 minuts. Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret amb les principals mesures d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés. Els vots de Junts són determinants després que Podem i el PNB hagin anunciat avui que hi votaran a favor. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre els de Puigdemont i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o dels especuladors. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
8: Junts reunirà aquest vespre de manera telemàtica la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota demà. El partit no el convenç al text final i n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a l'últim moment. Els vots de Junts són clau i més després que Podem i PNB hagin anunciat que sí, que votaran a favor del paquet principal de mesures. Els nacionalistes bascos diuen que és un pedaç i parlen d'un sí crític. No votaran, però, el segon decret, el dels lloguers indefinits, perquè creuen que desprotegeix els petits propietaris. Una mesura que apareix avui al BOE, però que demà el Congrés tirarà per terra. En canvi, Podem sí que donarà suport als dos decrets. Ione Belarra, a Televisió Espanyola.
9: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
8: Ara totes les mirades estan, per tant, posades en Junts. Pedro Sánchez demana que decideixin si estan del costat de les famílies o dels especuladors.
10: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho Estamos del lado de la gente de a pie.
8: Una pressió que els arriba també des de Suma. Pablo Bustinduy, ministre.
11: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
8: El PP ja ha deixat clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si el partit de Puigdemont votarà al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
1: Passi el que passi demà, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot caure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits a donar-hi llum verda demà perquè es puguin evitar més desnonaments.
12: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
1: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes, després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
0: 3CAT Info.
1: I aquesta tarda es voten al Parlament de les propostes que han presentat els diferents grups per tancar el debat de política general. L'habitatge centra bona part de les iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Jordi Corbalan.
13: Què tal? Bona tarda. Des dels comuns, David Cid ha aprofitat l'ocasió per fer una crida a Junts perquè demà aprovin al Congrés els decrets d'habitatge.
14: Però jo crec que arribat aquest moment, crec que mereixem, o crec que el país mereix, que conjuntament donem un respir i un alleujament a moltes famílies que pateixen el dia a dia. Crec, ho crec, des de diferències i de posicions molt diferents.
13: L'ha replicat el portaveu juntaire Salvador Vergés sense aclarir si demà facilitaran l'aprovació de les mesures d'habitatge.
15: El que han fet és mesures propagandístiques improvisades a remolc de l'agenda mediàtica. Si tant els hi preocupava l'habitatge, per què no van posar aquestes mesures que ara diuen en el pressupost del 2026? No n'hi ha ni una d'aquestes, ni una!
13: El PSC porta a votació aquesta tarda els anuncis que el president Salvador Illa va fer dimarts com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar a mitges un habitatge. Elena Díaz és la portaveu parlamentària socialista.
16: Demostrar que les institucions són capaces de ser útils, de prendre decisions i d'estar a l'alçada de la confiança que la ciutadania hi ha dipositat. Aquesta és la millor manera de defensar la democràcia.
13: Esquerra defensa que es rebaixi l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per a viure-hi. La portaveu Esther Capella ha explicat la proposta.
17: Si una persona compra el seu habitatge habitual i no en té cap altre, proposem que gairebé no pagui impostos. Nosaltres plantegem, Esquerra Republicana planteja, que la tributació augmenti a mesura que augmenta el nombre d'habitatges que té qui compra.
13: Els republicans han acordat amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. El Partit Popular vol acabar amb les ocupacions. La portaveu, Lorena Roldán, està en contra de regular el mercat.
18: És l'administració qui ha de procurar més habitatge social i atendre directament a les persones que necessiten ajuda, però no a costa dels drets dels propietaris.
13: Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit. Joan Garriga, portaveu.
19: Prioritat nacional. Viviendas de protección oficial. Primero los españoles, primer els de casa.
13: La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves.
1: I el 9è aniversari de l'1 d'octubre coincideix amb el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont. Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions.
20: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
21: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: És un quart de cinc de la tarda, obrim àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. I comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Hi ha un accident a l'entrada a Barcelona per l'autovia A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla dos carrils, els dos carrils de l'esquerra, i està generant retencions en aquest punt. També aturades en sentit contrari entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida. També aturats a la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. A l'altre extrem, C58 i C33 des de Montcada a Torre Baró, també d'entrada a Barcelona. I pel que fa a les rondes, congestionada ja la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, també entre Horta i Canyelles en totes dues direccions. I la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port, a la Barceloneta, sentit en Besòs, també a l'altura de Diagonal Mar i també a la Barceloneta en direcció Llobregat. Fora d'aquesta zona, pel que fa a altres incidències, hi ha tallada la carretera local TV-7044 a Montblanc perquè un camió hi ha quedat travessat. I el transport públic, els trens de Rodalies i de mitjana distància circulen amb limitacions de velocitat a les comarques del sud de Barcelona i de Tarragona a causa de les pluges. Això afecta les línies R2 Sud, R4 i la mitjana distància que va de Sant Vicenç de Calders a Lleida o Tarragona. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
3: Fins ara.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
4: Tarda de pluges, tarda de ruixats que poden ser intensos a bona part del país. De fet, tret de les comarques de Girona i alguns punts del Pirineu, de precipitacions a la resta de país en tindrem. Ara bé, s'esperen pluges que cap al sector del Prepirineu poden ser intenses i fins i tot localment torrencials, també a punts de la Catalunya central, i les que s'esperen amb més probabilitat és cap al Camp de Tarragona i també cap a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que, sobretot les de les Terres de l'Ebre, en les properes 24 hores podria arribar a superar la xifra dels 200 litres per metre quadrat. A la resta del país, aquestes pluges que diem que poden ser torrencials, a les del Prepirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, poden descarregar 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A la resta del país, com dèiem, les precipitacions, sobretot a punts de l'àrea de Barcelona, punts de l'Ala Ponent o fins i tot del Pirineu, tendirien a ser una miqueta més febles. Tot això amb unes màximes que es queden avui més curtes. De les pluges que ja han tingut, destaquem, per exemple, cap al Penedès. A la Bisbal del Penedès, 68 litres per metre quadrat. A la Conca de Barberà, Blancafort, amb 48 litres per metre quadrat. O a l'Alcamp, Vila-rodona, amb 43 litres per metre quadrat. La situació no millora de cara a demà. Atenció a aquesta propera matinada i demà al matí, especialment i sobretot a les Terres de l'Ebre, perquè entre la segona tongada de pluges que poden ser abundants i, sobretot, intenses. Un altre nucli de pluges que es pot quedar aquí retingut, sobretot durant el matí, i que al llarg del matí, sobretot de cara al migdia, poden avançar cap al Camp de Tarragona. Ja a la tarda, aquestes pluges demà tendiran a minvar d'intensitat i ja es desplaçaran cap a la resta del país. Tant avui com demà, les temperatures cap avall.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Els policies acusats en el judici de Roger Espanyol sostenen que van disparar pilotes de goma per la perillositat de la situació. Aquesta última vista s'allargarà tota la tarda perquè un dels policies nacionals no s'hi ha presentat per motius de salut. Anem a l'audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
22: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió serà res amb la declaració del subinspector que aquell dia era el cap del grup que va fer les càrregues al carrer Sardenya i ha justificat la resposta policial.
23: En este caso pues estaba perfectamente ajustado a su uso, dada la gravedad de la situación que se daba. Bueno, la extrema peligrosidad que teníamos, ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos y la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía.
22: També ha declarat el cap de grup que va donar l'ordre directe de disparar pilotes de goma. Ha dit que se n'haurien pogut disparar moltes més.
2: el principio de menor lesividad posible y de mínima intervención. Yo solamente en ese tramo efectué 17 disparos. Podían haber habido 60 disparos.
22: La sessió es reprèn aquesta tarda amb la declaració de dos acusats més. També estan pendents els informes finals.
1: Marxem ara als Estats Units, a Esparpena, Tennessee, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra.
5: Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. La condemnada, que té 50 anys, aleshores en tenia 18. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
6: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
5: De fet, les execucions de dones només representen l'1% entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort, present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social als Estats Units perquè tenia connotacions satàniques.
1: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. A Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics.

0: Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua, ni paper de vàter. No és higiènic.
1: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
2: L'escriptor Francesc Eric Bullard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge, que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bullard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el nen, la casa on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. L'autor ha assenyalat que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va adonar-se que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
3: L'un d'entre ells és advocat a Santa Fe.
4: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
3: A través l'ànima d'un petit vagabond.
2: Bullard ha explicat que l'origen d'aquest llibre parteix d'una fotografia.
4: Aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables, un tarannà irreverent.
2: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana. Esports. Fins 4:45 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
0: Bona tarda, Joan. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà avui a Barcelona procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador, quan aterri, passarà més proves mèdiques.
5: 3CAT Info.
0: Avui es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya-Sèrbia amb Ter Stegen del Barça i de l'Ajax, amb els alemanys, el Grècia-Països Baixos amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa i el Dinamarca-Portugal amb Cancelo, però sense Cristiano Ronaldo. I és que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador portuguès Jorge Jesus per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que avui tampoc ho faria. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la República Txeca Oviedo. Víctor Muñoz, jugador català del Liverpool, diu que l'equip espanyol no es cansa de guanyar.
6: Me encontré bien. La verdad que el poder jugar con ellos tiene muchas facilidades, tiene muchos jugadores cerca, gente con la que poder combinar, y pienso que bueno, eso implementa mi fútbol y me ayuda. Entonces, bueno, me encontré muy bien y la verdad que me quedé con ganas de más.
0: Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà partits a la primera divisió de futbol per aquests compromisos de seleccions. Mentrestant, l'Espanyol continua preparant el partit del 9 d'octubre al camp del Màlaga en el retorn de la Lliga. Aquest vespre, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emet una entrevista amb Omar El Hilali. El defensa blanquiblau, en un moment de la conversa, assegura que el vestidor creu en el seu entrenador, Manolo González.
7: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga guanyes i canvia totalment la visió de nosaltres.
0: Per la seva banda, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
0: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Federació Catalana ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció catalana femenina a finals de novembre.

0: Dos quarts de 5 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. Sonen els avisos des d'alerta als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment a les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència en la mobilitat. El PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre. I en marxa l'última jornada del debat de política general i la votació de les propostes de resolució dels grups parlamentaris. La majoria giren entorn de l'habitatge. La reprovació del president de la Generalitat que impulsa Junts difícilment prosperarà perquè Esquerra Republicana hi votarà en contra. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, abona la tesi d'una acció terrorista sobre l'incident viscut ahir en un avió que volava de Dubai a Tel Aviv i que va haver de fer un aterratge d'emergència. Tot i això, encara no en vol establir l'origen. D'aquí uns minuts us ho ampliem. I parlarem dels rescats que fan els bombers a partir d'una dada com a mínim sorprenent. Dels més de 23.000 rescats realitzats en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Amb quina informació destacada, Ricard?
1: Mira que el davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona i el jugador passarà més proves per saber la base exacta de les seves molèsties a la cuixa dreta. Que el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista avui Omar El Hilali, el defensa de l'Espanyol. En un moment de la conversa, dona suport al tenir blanquiblau Manolo González. I el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vesper Mongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte.
0: I pel que fa al temps, tarda de pluges intenses a gran part del país i localment torrencials al Camp de Tarragona, al Prepirineu i a la Catalunya Central. En el cas de les Terres de l'Ebre, les pluges torrencials poden descarregar des d'ara fins demà al matí i es poden arribar a recollir més de 200 litres per metre quadrat. I comencem parlant justament de pluges. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per pluja molt intensa, uns xàfecs que ja cauen des d'aquest migdia i que poden continuar fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos és alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El risc principal es preveu a les Terres de l'Ebre a partir del vespre, i l'episodi no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les precipitacions intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Departament d'Interior, Montse Poblet.
2: L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt. Poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
3: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
2: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
4: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
2: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret amb les principals mesures d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés. Els vots de Junts són determinants després que Podem i el PNB hagin anunciat avui que hi votaran a favor. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre els de Puigdemont i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o dels especuladors. Madrid, Tania Tàpia.
6: Junts reunirà aquest vespre de manera telemàtica la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota demà. El partit no el convenç al text final i n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a l'últim moment. Els vots de Junts són clau i més després que Podem i PNB hagin anunciat que sí, que votaran a favor del paquet principal de mesures. Els nacionalistes bascos diuen que és un pedaç i parlen d'un sí crític. No votaran, però, el segon decret, el dels lloguers indefinits, perquè creuen que desprotegeix els petits propietaris. Una mesura que apareix avui al BOE, però que demà el Congrés tirarà per terra. En canvi, Podem sí que donarà suport als dos decrets. Ione Belarra, a Televisió Espanyola.
7: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
6: Ara totes les mirades estan, per tant, posades en Junts. Pedro Sánchez demana que decideixin si estan del costat de les famílies o dels especuladors.
8: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
6: Una pressió que els arriba també des de Suma. Pablo Bustinduy, ministre.
9: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
6: El PP ja ha deixat clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si el partit de Puigdemont votarà al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
0: I alcaldes de diversos municipis aposten per la rehabilitació com a via per disposar de més habitatges i reclamen a la Sareb, que es va quedar amb milers de pisos de les antigues caixes d'estalvis, que els cedeixi als ajuntaments, com han explicat al Matí de Catalunya Ràdio. Sentim Albert Castells, alcalde de Vic, de Junts.
10: Tenim més de 2.000 habitatges buits a la ciutat, per tant, el camí més curt per aconseguir aflorar habitatge és rehabilitar-lo. I jo demanaria, faig una petició també, la Sareb té a la ciutat 167 pisos. Si parlem de polítiques concretes, que se'ns traspassi la gestió.
0: I Marc Aloi és batlle de Manresa i és d'Esquerra.
11: L'Estat es va gastar 30.000 milions d'euros rescatant aquests habitatges i que amb la Sareb a nosaltres també ens ha incomplert un contracte per cedir-nos 60 habitatges. Evidentment, el Pla de Barris ajudarà, Manresa també. La meitat del Pla de Barris el destinem a ajudes a la rehabilitació.
0: Els alcaldes alerten que no poden cobrir tota la demanda d'habitatge social perquè no para de créixer arran de l'encariment dels preus al mercat lliure. Antoni Balmón és alcalde de Cornellà de Llobregat, del PSC.
12: Abans a Cornellà, les persones que volien accedir a l'habitatge de protecció oficial eren economies molt modestes. El problema que tu tens ara és que els que abans podien accedir al mercat lliure ja no poden.
0: I asseguren que la solució a la crisi de l'habitatge ha de comptar amb totes les administracions.
5: 3Cat Info.
0: Aquesta tarda es voten al Parlament de les propostes que han de presentar els diferents grups per tancar el debat de política general. L'habitatge centra bona part de les iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Jordi Corbalan.
13: Des dels comuns, David Cid ha aprofitat l'ocasió per fer una crida a Junts perquè demà aprovin al Congrés els decrets d'habitatge.
14: Però jo crec que, arribat aquest moment, crec que mereixem, o crec que el país mereix, que conjuntament donem un respir i un alleujament a moltes famílies que pateixen el dia a dia. crec, ho crec, des de diferències, des de posicions molt diferents.
13: L'ha replicat el portaveu juntaire Salvador Vergés sense aclarir si demà facilitaran l'aprovació de les mesures d'habitatge.
15: El que han fet és mesures propagandístiques improvisades a remolc de l'agenda mediàtica. Si tant els hi preocupava l'habitatge, per què no van posar aquestes mesures que ara diuen en el pressupost del 2026? No n'hi ha ni una d'aquestes, ni una!
13: El PSC porta a votació aquesta tarda els anuncis que el president Salvador Illa va fer dimarts com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar a mitges un habitatge. Elena Díaz és la portaveu parlamentària socialista.
16: Demostrar que les institucions són capaces de ser útils, de prendre decisions i d'estar a l'alçada de la confiança que la ciutadania hi ha dipositat. Aquesta és la millor manera de defensar la democràcia.
13: Esquerra defensa que es rebaixi l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per a viure-hi. La portaveu Esther Capella ha explicat la proposta.
17: Si una persona compra el seu habitatge habitual i no en té cap altre, proposem que gairebé no pagui impostos. Nosaltres plantegem, Esquerra Republicana planteja, que la tributació augmenti a mesura que augmenta el nombre d'habitatges que té qui compra.
13: Els republicans han acordat amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. El Partit Popular vol acabar amb les ocupacions. La portaveu, Lorena Roldán, està en contra de regular el mercat.
18: És l'administració qui ha de procurar més habitatge social i atendre directament a les persones que necessiten ajuda, però no a costa dels drets dels propietaris.
13: Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit. Joan Garriga, portaveu.
19: Prioritat nacional. Viviendas de protección oficial. Primero los españoles, primer els de casa.
13: La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves.
0: Els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins als 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil es manté un descompte també de 20 cèntims quan en principi s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'un euro amb 83 cèntims per litre a Catalunya i el del dièsel d'un euro amb 90 cèntims. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat del 2022. I marxem ara a Jerusalem. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu abona la tesi d'una acció terrorista, però encara no en vol establir l'origen. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir va viure un intent de segrest quan la parella anava cap a Israel. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jordi Brascó.
20: Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? Benjamin Netanyahu ja ha arribat a una primera conclusió.
21: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
20: Fly Dubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com a Llevin amb gustos televisius particulars.
21: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
22: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
20: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull pàtria aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
0: I tornem a Catalunya, anem a Tarragona. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'una agressió. L'home ha dit al jutge que la dona volia clavar-li un ganivet, Ricard Buigas.
23: L'acusat de matar la seva exparella l'any passat ha explicat que quan ella va veure que tenia contactes amb altres dones a través de les xarxes socials va embogir. Va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador. Ell ha exposat que li va donar dos cops al cap amb una pedra per defensar-se. També ha dit que quan va veure el que havia passat va pensar a portar-la a l'hospital, però va acabar carregant el cos al maleter i anant a Castelló, on va comprar productes de neteja. Després va decidir tornar cap al Vendrell per lliurar-se als Mossos. Ha reiterat que ell no ho volia fe.
24: ¿Cómo se sintió en ese momento?
25: Me viene la imagen, no estoy bien. Es una cosa que no estoy orgulloso, la verdad, al revés, me siento mucha culpa.
24: Cuando usted dice que golpeó
1: a Marta, ¿con qué intención la golpeó usted?
25: Yo con la intención de quitármela encima.
1: ¿Tenía usted intención de acabar con su
25: No.
23: La Fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesgui i de menyspreu de gènere.
0: 3:45 de la tarda, temps per la previsió meteorològica i per l'actualització de l'estat del trànsit a 3Cat Info. En una nova àrea de servei, comencem connectant amb l'equip viari per actualitzar quina és la situació de les carreteres catalanes. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hi ha alguna nova incidència? Un accident a la C-17 a l'altura de Lliçà de Vall, en sentit nord, en direcció Vic-Ripoll, que talla un carril i provoca retencions de moment d'aproximadament un quilòmetre. La mateixa C-17 també aturades habituals d'hora punta a l'altura de Parets del Vallès, en sentit sud, en direcció Barcelona. A la P-7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Montroig del Camp, en sentit sud, direcció Castelló, talla un carril i provoca també retencions que de moment són curtes. Es manté tallada la T-7044 a l'altura de Montblanc. Es troba tallada, segons informen des de trànsit, entre la Riba i Farena a causa d'un camió avariat. Hi ha desviaments senyalitzats. Tornant a l'àrea de Barcelona, cues a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La P-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, en lateral la B-30 a Barberà, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. A l'entrada per la B23, el tram final, a l'accés per l'avinguda Diagonal. A les rondes de Barcelona, aturats ja la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, també d'Horta, Canyella, sentit Besòs, i a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A ronda litoral, entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a Sant Adrià, sentit Besòs, i a l'altura de la Barceloneta, en totes dues direccions. A la resta, de moment, amb poques complicacions, i pel que fa a la situació del transport públic. Recordem que els trens de Rodalies i de mitjana distància circulen amb limitacions de velocitat a les comarques del sud de Barcelona i també a les comarques de Tarragona a causa de la previsió de pluges. Afecta l'R2 Sud, R4 i la mitjana distància que va de Sant Vicenç de Calders a Tarragona o Lleida. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
2: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores ens fa estar pendents d'aquestes pluges. Unes pluges que poden arribar gairebé a la totalitat del país, tret de les comarques de Girona. Ara bé, no a tot arreu amb la mateixa intensitat. S'espera que siguin intenses, però fins i tot torrencials a punts del Prepirineu, àrees del Berguedà, del Solsonès, el Turgell o Pallars Jussà. També s'esperen que puguin ser intenses i torrencials a punts del Camp de Tarragona amb tendència a desplaçar-se cap a les Terres de l'Ebre. De fet, a les Terres de l'Ebre entre avui i demà es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat. Sembla que de matinada podríem tenir una breu pausa. Només a primera hora de la matinada, perquè a partir de mitja matinada de divendres les pluges tornaran a intensificar-se a l'àrea de les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre, també a la Ribera d'Ebre, al Montsià, i pujarien durant el matí cap al Camp de Tarragona. Unes pluges que, com avui, poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta del país, de cara a demà, el temps es mantindrà durant el matí amb els núvols, més obert al cel cap a les comarques de Girona, i demà a la tarda les pluges del sud tendiran clarament a minvar o fins i tot desaparèixer, i demà a la tarda les pluges es concentraran cap al Pirineu, però ja en forma de pluges normals, és a dir, entre febles i moderades. Les temperatures, tant avui com demà, tendiran clarament a davallar.
0: Gràcies, Néstor.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de 4:45 de la tarda. Anem a Lleida. L'alberg de Serós, al Baix Segre, ha acollit més de 1.900 pernoctacions corresponents a 77 usuaris que buscaven feina a la campanya de la fruita. El dispositiu ha estat actiu aquest any, de maig a setembre, a diferència de l'any passat, on només va oferir servei aquests dos mesos. Pere Joan Álvarez.
7: Aquest any, a diferència de l'estiu passat, l'alberg ha estat obert 5 mesos. Així, respecte a l'any passat, s'han multiplicat per 6 les pernoctacions i hi ha hagut 9 usuaris més. S'ha passat de 68 a 77 temporers. Segons la delegada del govern a Lleida, Lleida, Núria Gil. Un dels aspectes destacables d'aquest estiu ha estat que la gran majoria dels immigrants que s'hi han acollit disposaven de la documentació en regla per poder treballar la campanya, gràcies sobretot al procés de regularització extraordinari que s'ha fet aquest any.
6: Que hi ha hagut moltíssima gent que sí estava en condicions de treballar, o sigui, que estaven regularitzats, que també és important, que fins ara arribava molta gent que no podia i, en canvi, la majoria de les persones que hem tingut allotjades a l'alberg de Serós, doncs han pogut treballar.
7: La previsió és mantenir l'any que ve l'alberg obert de maig a setembre, com aquest any. El dispositiu gestionat pel govern disposa de 40 places.
0: Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren, només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat pel qual els reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
8: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
0: De vegades la por al cobrament del rescat fa que la gent trigui a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar a alertar si es considera que s'està en perill.
4: 3CAT Info.
0: La fusió entre Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant del món del cinema. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt i final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis de Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. I la pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i la comunitat autònoma. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Bona tarda. Tant l'alcalde Martínez Almeida com la presidenta Díaz Ayuso han tret pit perquè durant les pròximes 6 setmanes Woody Allen rodarà la seva última pel·lícula als carrers de Madrid. Els seus dos governs han pagat 3 milions d'euros perquè el director promocione la ciutat i pose el nom de Madrid al títol de la pel·lícula que encara no ha decidit. Arraconat encara als Estats Units des de l'esclat del Me Too, el director de 90 anys s'ha mostrat encantat de rodar a Madrid, tot i que no estava als seus plans inicials.
10: No vaig pensar en Madrid en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament perquè és una ciutat ideal per a aquesta història.
9: La seva pel·lícula número 51 serà una comèdia romàntica ambientada en entorns diplomàtics i, com ja va fer en els seus anteriors rodatges a l'Estat, a Barcelona o Sant Sebastià, Allen comptarà amb talent local. En este cas, l'actor català Peter Vives serà el protagonista.
0: Gràcies, Dani. I posem una mica de música abans de la informació esportiva. Mishima anuncia la seva gira de concerts de Nadal. La banda, liderada per David Carabent, prepara les cançons del seu pròxim àlbum, que sortirà a la primavera, però mentrestant ha anunciat la gira de Nadal. L'11 de desembre actuaran a Manresa, el 12 a Tarragona, el 17 a València, el 19 a Lleida, el 23 a Barcelona i el dia de Sant Esteve a Girona. El nou disc de Mishima arribarà 5 anys després del seu darrer àlbum, L'aigua clara, publicat el 2022.
4: Esports.
0: Fins les 5 de la tarda, informació esportiva amb en Ricard Isidru. Ricard, bona tarda.
5: Bona tarda, Joan. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. Una investigació que la UEFA manté en suspens des del 2023, però amb la possibilitat de reanudar-la d'ofici. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
4: 3CAT Info.
5: D'altra banda, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà avui a Barcelona procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador, quan aterri, passarà més proves mèdiques. Avui, recordem, es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya-Sèrbia a 8:45, a la mateixa hora el Grècia-Països Baixos, amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa, i a 8:45 també el Dinamarca-Portugal. En aquest partit hi podrem veure el blaugrana Joao Cancelo amb la selecció portuguesa, però no Cristiano Ronaldo. I és que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador portuguès Jorge Jesus per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que avui tampoc ho faria. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la República Txeca a Oviedo. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà partits a la primera divisió de futbol per aquests compromisos de seleccions. Mentrestant, l'Espanyol continua preparant el partit del 9 d'octubre al camp del Màlaga, en el retorn de la competició. Aquest vespre, el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio, emet una entrevista amb Omar El Hilali, el defensa blanquiblau. En un moment de la conversa, assegura que el vestidor creu i dona suport al seu entrenador, Manolo González.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
5: Per la seva banda, Joan Soteres no descarta presentar-se de nou a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
12: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
5: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Federació Catalana de Futbol ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció catalana femenina a finals del mes de novembre.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: El Barça d'handbol s'enfronta avui a les 8 del vespre al Vesper Mongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El jugador blaugrana, Timothy Enguessan, parla del rival d'avui entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.
14: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
5: Aquesta final, per cert, la podrà veure pel canal Esport 3. A la Lliga Asobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la quarta jornada. I és que l'equip manxeca argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons han explicat en un comunicat.
4: 3CAT Info.
5: En motor ha començat l'activitat burocràtica del Gran Premi del Japó de motociclisme. Serà la cursa del retorn de Maverick Viñales, que s'ha mostrat perplex amb el seu equip, el KTM.
15: Yo realmente pensaba que no iba a correr más este año. Pero me ha sorprendido que me llamaran, sí, porque al final un test, luego la moto del año que viene, no sé, es todo muy, no sé, no lo entiendo, no les pillo por qué pie andan, no lo sé. Es que no lo sé. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha sucedido en estos 4 o 5 meses y no encuentro ninguna.
5: I recordem que aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia.
4: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre a aquesta hora, comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la C-17 a Lliçà de Vall en direcció Barcelona per un accident que talla un carril. L'autopista C-16 a l'altura de Vacarisses en direcció Manresa per alguna possible incidència. C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: Sonen els avisos des d'alerta als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència i també la mobilitat. El Parlament rebutja la proposta estrella del president Illa en el debat de política general, l'abstenció dels comuns. Un dels socis preferents d'aquest govern ha tombat la compra compartida de pisos. Amb tot, el govern la pot impulsar, però igualment. El PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el del lloguer definitiu. Amb aquest sí crític i també l'aval de Podem, els vots de Junts seran, doncs, decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre. I l'entrada en vigor del nou decret d'habitatge ha permès aturar un primer desnonament ja al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres insta els partits perquè demà l'aprovin al Congrés i anuncien que aquest vespre se sumaran a l'acampada de Plaça Catalunya. Els policies acusats per les greus ferides de l'activista Roger Espanyol fa 9 anys justifiquen l'actuació dels agents de pilotes de goma pel risc davant de la violència que, segons ells, exercien els manifestants de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Aquest judici entra, doncs, ja a la recta final amb les declaracions dels 4 policies acusats. I situació esperpèntica a Tennessee, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat 2 dosis d'un fàrmac letal. Christy Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any, mentre revisen ara els procediments. I l'escriptor francès Eric Bouillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el nen. El premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
2: Esports. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. Mentrestant, a l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. Mireia Benito, per la seva banda, és baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
0: I ens falta el temps, tarda de pluges intenses a gran part del país, també localment torrencials cap al camp de Tarragona, al Prepirineu i a la Catalunya central. En el cas de les Terres de l'Ebre, les pluges torrencials poden descarregar des d'ara i fins demà al matí i es poden recollir més de 200 litres per metre quadrat.
3: Trescat Info.
0: 5 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna ara a avisar avui del risc extrem per pluja molt intensa, uns xàfecs que ja cauen, de fet, des d'aquest migdia i que poden continuar també fins a la matinada. Les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos és alerta als telèfons mòbils per demanar precaució a la mobilitat. El risc principal es preveu, de moment, a les Terres de l'Ebre i serà a partir d'aquest vespre i l'episodi podria acabar probablement demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta mateixa tarda. De moment, les precipitacions intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud, Departament d'Interior, Montse Poblet.
4: A l'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt, poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
5: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
4: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
6: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
4: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
0: I al País Valencià hi ha una alerta vermella per focs aguats entre avui i demà. Emergències ha enviat un SAlert a les comarques de València i Castelló després que l'EMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis, de fet, han suspès ja les classes avui. València, Marta García.
7: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
8: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado EAMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
7: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'EAMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
8: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
7: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un SAlert a les 10 del matí en els primers casos. I aquesta suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Les noves propostes de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge no han convençut els seus socis habituals. Els comuns s'han desmarcat d'aquesta mesura estrella que el president va anunciar dimarts en el debat de política general, que en un particular pugui doncs comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no hi pot fer front a l'entrada. Anem ara cap al Parlament. Allà tenim el nostre company Albert Prat. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Sí, per segon any consecutiu, la majoria del Parlament rebutja la proposta sobre habitatge que el president es guarda pel debat més important de l'any. Els comuns s'han abstingut i només Esquerra ha donat llum verda a la compra compartida. Ara bé, aquest revés parlamentari no implica que la idea quedi en paper mullat, perquè el govern igualment pot tirar pel dret. El diputat dels comuns, David Cid, ha advertit a Illa que primer ha d'acabar els deures.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: I avui, que és 1 d'octubre, només els partits independentistes i els comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
11: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
9: L'única proposta que ha tingut la unanimitat de tots els partits de l'arc parlamentari ha sigut justament que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils, les alert. I el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. Per cert, el PSC només ha donat suport a una proposta del PP, que els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional puguin fer patrullatges conjunts.
0: Gràcies, Albert. Bona tarda.
9: Que vagi bé. Bona tarda.
0: Doncs Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret amb les principals mesures d'habitatge. I ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés. Els vots de Junts són determinants després que Podem i el PNB hagin anunciat avui que hi votaran a favor. Pedro Sánchez carrega tota la pressió ara sobre Junts i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o dels especuladors. Anem ara cap a Madrid, Tània Tàpia.
12: Junts reunirà aquest vespre de manera telemàtica la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota demà. El partit no el convenç el text final i n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a l'últim moment. Els vots de Junts són clau i més després que Podem i PNB hagin anunciat que sí, que votaran a favor del paquet principal de mesures. Els nacionalistes bascos diuen que és un pedaç i parlen d'un sí crític. No votaran, però, el segon decret, el dels lloguers indefinits, perquè creuen que desprotegeix els petits propietaris. Una mesura que apareix avui al BOE, però que demà el Congrés tirarà per terra. En canvi, Podem sí que donarà suport als dos decrets. Ione Belarra, a Televisió Espanyola.
13: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
12: Ara totes les mirades estan per tant posades en Junts. Pedro Sánchez demana que decideixin si estan del costat de les famílies o dels especuladors.
14: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
12: Una pressió que els arriba també des de Suma. Pablo Bustinduy, ministre.
15: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
12: El PP ja ha deixat clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si el partit de Puigdemont votarà al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
0: Doncs bé, passi el que passi demà, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge ha permès frenar ja el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres ha celebrat aquesta victòria, conscient, això sí, que la norma pot caure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits a donar-hi llum verda perquè demà es pugui evitar més desnonaments.
16: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
0: Els sindicats de llogateres també han anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes, després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país. I avui és el 9è aniversari de l'1 d'octubre i coincideix amb el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers, sense més dilacions.
17: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Pumpido ha redactat la sentència a favor de l'amnistia total a Dolors Bassa, que es votarà també dimarts que ve, i ordenarà al Suprem aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El Constitucional defensa que és de sentit comú amnistiar la malversació i culpa els jutges Llarena i Marchena de fer interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a amnistia. I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que aquesta aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
18: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: És un quart de sis en punt. Com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment les pluges deixen poques complicacions. Hi ha tallada a Vimbodí, a la Conca de Barberà, la carretera T700, perquè han caigut arbres a la calçada. També es manté tallada la carretera local T-7044 a Montblanc, perquè un camió hi ha quedat travessat i s'ha avariat. Aturats també a la C-17 a Lliçà de Vall, en direcció Vic, a causa d'un accident que talla un carril. També retencions habituals d'hora punta, en sentit contrari, a l'altura de Parets del Vallès, direcció Barcelona. També cues habituals d'aquesta hora a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, direcció Tarragona. Al lateral la B30 a Barberà, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. C58 i C33 congestionades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat. L'autopista B23 aturada al tram final d'entrada a Barcelona per la Diagonal. I pel que fa a les rondes, es manté la cua a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, també d'Horta a Canyella, sentit Besòs. També entre el nus de Trinitat i la sortida 1, direcció Llobregat, compte perquè aquí hi ha alguna possible incidència, i a la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i també a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins passat Plaça Cerdà, en direcció sobretot d'entrada a la capital catalana. El transport públic, recordem que els trens de Rodalies i de mitjana distància circulen amb limitacions de velocitat tant a les comarques del sud de Barcelona com a les comarques de Tarragona a causa de la previsió de fortes pluges. Això afecta l'R2 Sud, R4 i la mitjana distància que va de Lleida a Tarragona cap a Sant Vicenç de Calders i a l'inrevés. Més informació renovada al punt de 2:15.
0: Gràcies, Mariluz, i fem també un cop d'ull a la previsió meteorològica.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
19: Tarda de pluges, tarda de ruixats que poden ser intensos a bona part del país. De fet, tret de les comarques de Girona i alguns punts del Pirineu, de precipitacions a la resta de país en tindrem. Ara bé, s'esperen pluges que cap al sector del Prepirineu poden ser intenses i fins i tot localment torrencials, també a punts de la Catalunya central, i les que s'esperen amb més probabilitat és cap al Camp de Tarragona i també cap a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que, sobretot les de les Terres de l'Ebre, en les properes 24 hores podria arribar a superar la xifra dels 200 litres per metre quadrat. A la resta del país, aquestes pluges que diem que poden ser torrencials, a les del Prepirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, poden descarregar 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A la resta del país, com dèiem, les precipitacions, sobretot a punts de l'àrea de Barcelona, punts de l'Alt Ponent o fins i tot del Pirineu, tendirien a ser una miqueta més febles. Tot això amb unes màximes que es queden avui més curtes. De les pluges que ja han tingut, destaquem, per exemple, cap al Penedès. A la Bisbal del Penedès, 68 litres per metre quadrat. A la Conca de Barberà, Blancafort, amb 48 litres per metre quadrat. O a l'Alcamp, Vila-rodona, amb 43 litres per metre quadrat. La situació no millora de cara a demà. Atenció a aquesta propera matinada i demà al matí, especialment i sobretot a les Terres de l'Ebre, perquè entra la segona tongada de pluges que poden ser abundants i, sobretot, tot intenses. Un altre nucli de pluges que es pot quedar aquí retingut, sobretot durant el matí, i que al llarg del matí, sobretot de cara al migdia, poden avançar cap al Camp de Tarragona. Ja a la tarda, aquestes pluges demà tendiran a minvar d'intensitat i ja es desplaçaran cap a la resta del país. Tant avui com demà, les temperatures cap avall.
3: 3CAT Info.
0: Els policies acusats del judici de Roger Espanyol sostenen que van disparar pilotes de goma per la perillositat de la situació. Aquesta última vista s'allargarà tota aquesta tarda perquè un dels policies nacionals no s'hi ha presentat per motius de salut. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
20: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha de res amb la declaració del subinspector que aquell dia era el cap del grup que va fer les càrregues al carrer Sardenya i ha justificat la resposta policial.
21: En este caso pues estaba perfectamente ajustado a su uso, dada la gravedad de la situación que se daba. Bueno, la extrema peligrosidad que teníamos, ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, y la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía.
20: També ha declarat el cap de grup que va donar l'ordre directe de disparar pilotes de goma. Ha dit que se n'haurien pogut disparar moltes més.
2: El principio de menor lesividad posible y de mínima intervención. Yo solamente en ese tramo efectué 17 disparos. Podían haber habido 60 disparos.
20: La sessió es reprèn aquesta tarda amb la declaració de dos acusats més. També estan pendents els informes finals.
0: I es perpena a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, en duia 30 ara al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara mateix està hospitalitzada. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen tots els procediments. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
5: Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. La condemnada, que té 50 anys, aleshores en tenia 18. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
22: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
5: De fet, les execucions de dones només representen l'1% entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort, present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social als Estats Units perquè tenia connotacions satàniques.
0: I per cert, que el pare del nadó maltractat a Barcelona ha declarat davant del jutge que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat avui a petició pròpia davant la secció de violència contra la infància i adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. Cal investigar a ell i a la seva mare pel nadó dels maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo, per exemple, massa fort per explicar-li les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o bé de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron el mes de març i els pares van entrar en presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar

0: retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. París, Isabel Galí.
1: Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
2: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
1: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
0: I abans dels esports, també us expliquem que l'escriptor francès Éric Bullard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i, a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bullard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre molts d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, la casa on va viure a Nova York i també la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. L'autor ha assenyalat que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va adonar-se que aquesta història dels Estats Units es podria explicar també a través d'un petit rodamon. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Reial Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. Una investigació que, per cert, la UEFA manté en suspens des del 2023, però amb la possibilitat de reanudar-la d'ofici. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts al Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta a aquest acte o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal. 3CAT
4: Info.
3: D'altra banda, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà avui a Barcelona procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador, quan aterri, passarà més proves mèdiques. Avui, per cert, es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya-Sèrbia a 9:15, a la mateixa hora el Grècia-Països Baixos amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa i el Dinamarca-Portugal. També a 9:15. En aquest partit hi podrem veure el blaugrana Joao Cancelo, però no Cristiano Ronaldo, i és que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció empipat amb l'entrenador Jorge Jesus per no fer-lo jugar i també està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. Recordem que dissabte, demà passat, la selecció espanyola jugarà contra la República Txeca a Oviedo. Recordem també que aquest cap de setmana tampoc hi haurà partits de la primera divisió de futbol per aquests compromisos de seleccions. Mentrestant, l'Espanyol continua preparant el partit del 9 d'octubre al camp del Màlaga en el retorn de la competició. Aquest vespre, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emet una entrevista amb Omar El Hilali. El defensa blanc i blau, en un moment de la conversa, assegura que el vestidor creu en el seu entrenador, Manolo González.
5: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem tota la plantilla, confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i els que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
3: Encara en futbol, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
6: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana de futbol, que recupera les quatre barres. El president de la Federació Catalana ha reconegut que també busquen un rival per enfrontar-se a la selecció catalana femenina a finals de

0: Són 6:15. Repassem els principals titulars d'aquesta hora, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem les cues a la C-17 a Lliçà de Vall en direcció Vic a causa d'un accident tallada a Vimbodí, a la Conca de Barberà, a la carretera T-700 per la caiguda d'arbres a la calçada, i a l'àrea de Barcelona aturant-se a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, C-58 i 73 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: Hi ha hagut avisos des d'alerta als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar ben bé fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència en la mobilitat. El Parlament rebutja la proposta estrella del president Illa al debat de política general. L'abstenció dels comuns, un dels socis preferents del govern, ha tombat la compra conjunta d'habitatge. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà al Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. I fins les 6 en punt també us explicarem més notícies. Per exemple, que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins als 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil es manté un descompte també de 20 cèntims, quan en principi s'havia de reduir als 13 cèntims. O que a Catalunya hi ha 200 pobles totalment abandonats i més de 700 no arriben als 30 habitants. I de tots aquests, més d'una tercera part són a les comarques de Lleida. De seguida ho ampliarem. També que el KBR de Barcelona exposa la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lichtenberg, coneguda pels seus retrats de la societat nord-americana. La mostra obre avui la temporada al Centre de Fotografia de la Fundació MAPFRE. I en esport, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
2: Doncs que la UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. Una investigació que està en suspens des de fa 3 anys. I pel que fa a l'agenda esportiva del dia, destaquem que el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Veszprém hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte.
0: I el temps, com us dèiem, tarda de pluges intenses a gran part del país i localment torrencials també al Camp de Tarragona, al Prepirineu i a la Catalunya central. En el cas de les Terres de l'Ebre, les pluges torrencials poden descarregar des d'ara i fins demà al matí i es poden recollir més de 200 litres per metre quadrat. Dos quarts i tres minuts de 6. Les noves propostes de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge no han convençut els seus socis habituals. Els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que el president va anunciar dimarts en el debat de política general, que un particular doncs pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. Parlament, Albert Prat.
3: Per segon any consecutiu, la majoria del Parlament rebutja la proposta sobre habitatge que el president es guarda pel debat més important de l'any. Els comuns s'han abstingut i només Esquerra ha donat llum verda a la compra compartida. Ara bé, aquest revés parlamentari no implica que la idea quedi en paper mullat, perquè el govern igualment pot tirar pel dret. El diputat dels comuns, David Cid, ha advertit Illa que primer ha d'acabar els deures.
4: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
3: I avui, que justament és 1 d'octubre, només els partits independentistes i els comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
5: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
3: Una de les poques iniciatives que ha tingut la unanimitat de tots els partits ha sigut que revisin les alertes de Protecció Civil als telèfons mòbils, i el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. Per cert, una de les poques propostes del PP que ha recolzat el PSC és que els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional facin patrullatges conjunts.
0: I el president del govern espanyol torna a apel·lar la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i, sobretot, de Junts, perquè demà el Congrés convalidi les mesures que el Consell de Ministres va aprovar dimarts per pal·liar la crisi de l'habitatge. Els vots de Junts seran, doncs, decisius després que Podem hagi confirmat que avalarà els dos decrets i que el PNB hagi anunciat un sí crític al que protegeix les persones vulnerables.
6: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: Fins aquest vespre, l'executiva extraordinària de Junts no decidirà si demà tomba el decret d'habitatge al Congrés. El partit no el convenç el text final, tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a l'últim moment. Els nacionalistes bascos també en recelen i el titllen de pedaç puntual amb moltes carències, però malgrat això avalaran el paquet principal de mesures de protecció d'habitatge. I com dèiem, Junts decidirà aquest vespre en una nova executiva extraordinària si tomba el decret amb les principals mesures d'habitatge, i ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés. Els vots de Junts són determinants després que Podem i el PNB hagi anunciat que avui que hi votaran a favor. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o bé dels especuladors. Tània Tàpia.
7: Junts reunirà aquest vespre de manera telemàtica la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota demà. El partit no el convenç al text final i n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a l'últim moment. Els vots de Junts són clau i més després que Podem i PNB hagin anunciat que sí, que votaran a favor del paquet principal de mesures. Els nacionalistes bascos diuen que és un pedaç i parlen d'un sí crític. No votaran, però, el segon decret, el dels lloguers indefinits, perquè creuen que desprotegeix els petits propietaris. Una mesura que apareix avui al BOE, però que demà el Congrés tirarà per terra. En canvi, Podem sí que donarà suport als dos decrets. Ione Belarra, a Televisió Espanyola.
8: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
7: Ara totes les mirades estan, per tant, posades en Junts. Pedro Sánchez demana que decideixin si estan del costat de les famílies o dels especuladors.
9: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
7: Una pressió que els arriba també des de Suma. Pablo Bustinduy, ministre.
10: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
7: El PP ja ha deixat clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si el partit de Puigdemont votarà al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
11: 3CAT Info.
0: I 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per pluja molt intensa, uns xàfecs que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden continuar ben bé fins la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat dos avisos és alert als telèfons mòbils per demanar precaució, sobretot en la mobilitat. El risc principal es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre i l'episodi no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya ja han suspès l'activitat a partir d'aquesta mateixa tarda. De moment, les precipitacions intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Montse Poblet.
12: L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt, poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
13: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
12: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
14: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
12: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
0: I més qüestions. Dilluns que ve comença ja la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones, sobretot més grans de 60 anys, i també en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que l'afectació de la grip sigui més o menys com l'any passat, però es creu que arribarà més tard, ja que l'any passat es va avançar.
15: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Per això mateix, aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud. I també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. I com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones grans que viuen en residències, també la gent gran de més de 80 anys, o bé les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre ja s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà, però, la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre. I més qüestions. Els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins als 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina i en el cas del gasoil es manté un descompte també de 20 cèntims quan en principi s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara mateix el preu mitjà de la gasolina 95 és d'un euro amb 83 cèntims al litre a Catalunya i el dièsel d'un euro amb 90 cèntims. Malgrat les rebaixes són els preus més elevats, això sí, des de la segona meitat del 2022. I aquesta situació es repeteix també en altres països de l'entorn. Alemanya, aquest matí, han entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda, la de 95, val avui de mitjana uns 2 euros amb 10. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa tot just 11 dies. Berlín, Jordi Regàs.
16: Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir dos dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Charan i Benjamin.
17: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
18: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé. Podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
16: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània i Palatinat.
19: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
16: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
0: I encara parlant de mobilitat, el govern espanyol no sap dir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més per accidents d'Ademús i Gelida. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santanio, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat que a partir de l'any que ve es començaran a notar ja les millores a Rodalies. Joan Garcia.
20: El Ministeri no considera prudent donar una data de quan els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid recuperaran els 25 minuts de més que ara triguen per les limitacions de velocitat, tot i que Adif havia pactat amb Renfe, Irio i Ouigo que l'allargament del temps de trajecte seria fins a final d'any. José Antonio Santano ha respost així a la insistència de la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
21: Bueno, no me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
1: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
2: cifra, no se puede.
1: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
20: Pel que fa a Rodalies, Santano ha enumerat les tres actuacions que de cara al 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari.
1: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
20: També el 2027 s'haurà acabat la instal·lació de l'Ample Internacional al Corredor Mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans d'acabar aquest 2026 es posarà en servei el tram Castellbisbal-Martorell que permetrà treure trens amb cotxes de Seat cap a França.
0: 6:45 en punt. Sapiguem com se circula aquesta hora a la xarxa viària del país. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Doncs s'ha pogut reobrir la carretera T700 que estava tallada a Vimbodí, a la Conca de Barberà, per la caiguda d'arbres. Sí que es manté tallada la carretera T-7044 entre la Riba i Farena a causa d'un camió avariat a l'altura de Montblanc. Hi ha desviaments senyalitzats. A l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Sud, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Castelldefels, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril i que provoca retenció en aquest punt. També més endavant hi ha aturades a la C32 Sud, a l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, també direcció Castelldefels-Sitges. Altres vies de l'àrea de Barcelona amb retencions habituals d'hora punta són la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, la mateixa B23 a l'altura del Papiol, en direcció a l'enllaç amb l'AP7, sobretot en direcció Girona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit a sud, en la seran la B30 a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona, la mateixa C58 a l'altura de Sabadell Sud en direcció Terrassa i a Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona i a Lliçà de Vall en direcció Vic a causa d'un accident, tot i que ja han obert tots els carrils a la circulació. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que els trens de Rodalies i de mitjana distància circulen amb limitacions de velocitat a causa de les pluges a les comarques del sud de Barcelona i de Tarragona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. I avui també estem molt pendents del temps. Actualitzem la previsió meteorològica.
11: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
23: El temps de cara a les pròximes hores ens fa estar pendents d'aquestes pluges. Són unes pluges que poden arribar gairebé a la totalitat del país, tret de les comarques de Girona. Ara bé, no a tot arreu amb la mateixa intensitat. S'espera que siguin intenses, però fins i tot torrencials a punts del Prepirineu, àrees del Berguedà, del Solsonès, el Turgell o Pallars Jussà. També s'esperen que puguin ser intenses i torrencials a punts del Camp de Tarragona amb tendència a desplaçar-se cap a les Terres de l'Ebre. De fet, a les Terres de l'Ebre, entre avui demà es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat. Sembla que de matinada podríem tenir una breu pausa, només a primera hora de la matinada, perquè a partir de mitja matinada de divendres les pluges tornaran a intensificar-se a l'àrea de les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre, també a la Ribera d'Ebre, al Montsià, i pujarien durant el matí cap al Camp de Tarragona. Unes pluges que, com avui, poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta del país, de cara a demà, el temps es mantindrà durant el matí amb els núvols, més obert al cel cap a les comarques de Girona, i demà a la tarda les pluges del sud tendiran clarament a minvar o fins i tot desaparèixer, i demà a la tarda les pluges es concentraran cap al Pirineu, però ja en forma de pluges normals, és a dir, entre febles i moderades. Les temperatures, tant avui com demà, tendiran clarament a davallar.
11: 3CAT Info. Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
25: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: 10 minuts per les 6. Una qüestió que us avançàvem al sumari. A Catalunya hi ha 200 pobles totalment abandonats i més de 700 que no arriben als 30 habitants. I de tots aquests, més d'una tercera part són a les comarques de Lleida. Ho diu un gran inventari, estudiat al detall, que han fet durant 7 anys investigadors de diferents disciplines recorrent tot el país. L'objectiu era estendre les claus del despoblament per planificar i de cara al futur també mesures que el puguin frenar. Lleida, Noelia Caselles.
4: L'estudi analitza 1.500 nuclis de població de territoris de parla catalana, un miler dels quals són a Catalunya. D'aquest miler n'hi ha 206 que estan totalment abandonats, la majoria a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. La recerca descriu alguns dels factors clau per a la supervivència d'un poble. Maria Jesús Llavero és la vicepresidenta de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que ha fet l'estudi juntament amb la UAB i l'Institut Ramon Muntaner.
5: El territori, les demarcacions, els municipis no poden existir si no n'hi ha comunicacions, si no n'hi ha serveis i si no n'hi ha treball, ocupació. Tot lo de més és adjacent.
4: A Catalunya també s'han detectat 747 pobles vius que no arriben als 30 habitants. Entre aquests hi ha dues tendències predominants, els que es mantenen estables i els que perden població. Maria Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, en declaracions al Catalunya al dia de 3CAT Info.
6: Normalment és la manca de serveis, perquè l'accessibilitat és el que ja fa que normalment es comenci a despoblar un nucli, però quan comencen a desaparèixer determinats serveis, això normalment porta cap a l'abandonament d'aquest nucli, a no ser que per distància els serveis que necessita estiguin pròxims al nucli.
4: A més, hi ha un centenar de pobles que es troben en vies de recuperació o en els quals hi viu gent de manera estacional. Entre aquests que es recuperen, s'ha comprovat que les iniciatives privades assoleixen millors resultats.
5: Quan hi ha hagut més èxit en la recuperació és perquè veiem que hi ha hagut la voluntat d'un conjunt de persones per instal·lar-se en aquell nucli i fer que el projecte tiri endavant, no? Hi ha aquesta voluntat de crear comunitat, de fer que el nucli avanci.
4: La situació de tots aquests pobles i nuclis es tracta aquests dies en el Congrés Internacional Desabandonament, que es fa a Barcelona. Tota la informació de l'estudi es pot consultar al web poblesabandonats.cat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAPFRE obre avui la temporada amb American Images, la primera gran retrospectiva dedicada a la fotògrafa neerlandesa Dana Lichtenberg. La mostra, que serà fins al gener, reuneix 3 dècades de fotografia social nord-americana des d'una mirada humana, però també sense estereotips. Montse Mas. I see no changes. Wake up in the morning and I
25: ask myself, it's like worth living, should I blast myself? La mostra reuneix més de 120 imatges, 300 fotos Polaroid i 2 audiovisuals. Entre les obres hi ha retrats de figures públiques com el raper assassinat Tupac Shakur, la seva imatge més icònica, però també projectes de llarg recorregut en comunitats vulnerables. D'aquests destaca Imperial Courts, iniciat el 1993 en un barri d'habitatge social de Los Angeles, després dels disturbis a la ciutat, i que Dana Lichtenberg ha mantingut viu fins avui. Són fotografies en blanc i negre i de gran format, que l'artista assegura haver fet sempre sense cap por.
26: Vull dir que no sóc ingènua. I al 93 encara hi havia molts casquets de bala de sorra i la gent d'allà em deia que no em quedés quan fos fosc. Però ara hi estic còmoda, sóc molt conscient de tota la vida que hi ha allà. Fa molt de temps que hi vaig, la gent em coneix de fet com la senyora de les fotos. People call me the picture lady. I per telèfon amb els amics diuen: "Ei, endevina amb qui estic, estic amb la Dana, la senyora de les fotos, recordes la senyora de les fotos?"
25: Tant si fotografia celebritats com Prince, Kate Moss o Leonard Cohen, com veïns de barris degradats, l'objectiu de la fotògrafa és el mateix: mostrar les persones tal com són, més enllà dels prejudicis i els clixés. I prefer it when
26: people don't, prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. com passa en el cas de les celebritats, no m'interessa tant. El mateix a Imperial Court, sobretot amb els homes que s'exhibeixen com a membres d'una banda. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
25: En paral·lel, el centre acull la sisena edició del KBR Flama, una mostra que dona veu al talent fotogràfic emergent format a Barcelona. Els projectes parteixen d'experiències personals per tractar temes col·lectius, com la diversitat sexual i de gènere o la memòria familiar.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats per Reial Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Reial Madrid, a més, un comunicat a posteriori en el qual espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. I el Barça recorda, en un altre comunicat, que la investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023, però això sí, amb la possibilitat de reanudar-la d'ofici. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer Negreira. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
3: 3CAT Info.
7: D'altra banda, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà avui a Barcelona procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador, quan aterri, passarà més proves mèdiques. Avui es destaquen tres partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Són l'Alemanya-Sèrbia a partir de 8:45 i a la mateixa hora el Grècia-Països Baixos amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa i el Dinamarca-Portugal també a 8:45 del vespre. En aquest enfrontament hi podrem veure el blaugrana Joao Cancelo, però no Cristiano Ronaldo, i és que el veterà jugador ha abandonat la concentració portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que avui tampoc ho faria. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la República Txeca a Oviedo. I recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà partits de la primera divisió de futbol per aquests compromisos de seleccions. Mentrestant, l'Espanyol continua preparant el partit del 9 d'octubre al Camp del Màlaga en el retorn de la competició. Aquest vespre, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emet una entrevista amb Omar El Hilali i el defensa blanquiblau, en un moment de la conversa, assegura que el vestidor creu en el seu entrenador, Manolo González.
8: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem tota la plantilla, confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
7: Per la seva banda, Joan Soteres no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
9: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
7: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Federació Catalana també ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció catalana femenina a finals de novembre.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. El jugador blaugrana Timotei Engesan analitza l'equip entrenat per l'exentrenador del Barça, Xavi Pascual.
10: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo. Igual que el año pasado y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
7: Aquesta final la podreu seguir pel canal Esport 3. També afegir que en tenis Pau Lavadós ha superat aquest matí la primera ronda del torneig de Pequín, en guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. Dissabte al matí s'enfrontarà a la letona Yelena Ostapenko. I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal. A més, Paula Blasi segueix sent dubte.

0: Les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora actualitzant breument la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, a Mollet del Vallès, en sentit nord, la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, direcció nord, a C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Besòs.
0: Protecció Civil manté l'avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Poden caure més de 200 litres en menys de 24 hores i per això diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès les classes. Es recomana als veïns minimitzar els desplaçaments. I al nord del País Valencià també està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. El Parlament rebutja la proposta estrella, volem dir, d'habitatge del president Illa en el debat de política general. L'abstenció dels comuns, un dels socis preferents del govern, ha tombat la compra compartida de pisos. Amb tot, el govern la pot impulsar igualment. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i, sobretot, de Junts, perquè demà el Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. Situació esperpèntica a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Christea Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos, han calat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. I en temps de cultura us explicarem que l'escriptor francès Éric Bullard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
2: Esports.
3: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, en un comunicat, recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. A l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González. I en un apunt, a l'agenda esportiva d'avui dijous, el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vesprem hongarès en la final del Mundial de Clubs d'Egipte.
0: I avui, tarda d'especial interès pel que fa a la meteorologia, els xàfecs ens acompanyaran fins al final del dia, més concentrats al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre, localment tindran caràcter torrencial. La següent tongada de pluges torrencials arribarà a partir de matinada i afectarà les Terres de l'Ebre, unes precipitacions que durant el matí es mouran cap al camp de Tarragona.
2: 3CAT Info.
0: Passant ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré durant aquesta hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info fins les 7.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Som-hi. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià concentren a aquesta hora la màxima alerta pel nou episodi de pluja que afecta Catalunya. De moment no hi ha incidències destacades, tot i que davant la previsió que s'arribin a acumular més de 200 litres en menys de 24 hores a la zona, alguns municipis, com Amposta, Deltebre, la Ràpita o el Montsià, ja han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquesta tarda i, en alguns casos, també demà. Santi Segalà és cap de previsió del Servei Meteorològic.
4: Doncs també tenim comarques amb grau de perill 5/6, és a dir, amb color vermell, també les comarques de les Terres de l'Ebre de cara al final del dia. Aquesta situació, sobretot les del sud del país, es podria arribar a prolongar de cara a la pròxima matinada i també demà al matí. Fins demà a mig matí esperem que hi hagi doncs, aquests xàfecs i tempestes, aquests aiguats, molt centrats a les comarques, sobretot de Montsià, Baix Ebre, Terra Alta.
0: Des de Protecció Civil s'han enviat aquest matí i migdia dos avisos és alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat i recordar les mesures d'autoprotecció. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil i demana molta precaució.
5: Per tant, molta vigilància, com sempre diem, en aquelles zones que siguin guals de rius, que siguin camins, que siguin zones que puguin quedar negades per aigua, aquestes properes hores, doncs, sobretot en aquesta zona, però arreu del territori també caldria doncs, tenir aquesta vigilància i aquesta precaució, sobretot en la conducció i en les activitats en l'exterior.
0: I anem ara en directe a Castelló. Al nord del País Valencià està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Des de Castelló hi tenim en directe la Marta García. Marta, bona tarda.
6: Bona vesprada. Renfe informa que des de les 6 ha quedat suspès el servei de Rodalies, així com també la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància en el recorregut que uneix el País Valencià amb Catalunya. Tot això per les previsions de l'oratge que s'esperen, sobretot molt delicades, des d'ara, però especialment esta pròxima nit i matinada. I sobretot, especialment també en les comarques de Castelló, on s'espera que el moment més delicat puga ser entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, tot i que en esta zona l'avís roig se manté fins a este divendres al migdia. Preocupa també l'acumulat al que se puga arribar en algunes zones, calculen les autoritats, que podria ser de fins a 250 litres per metre quadrat en poques hores. Una 60 de localitats han suspès les classes tant avui com demà.
0: És la Marta García en directe des de Castelló amb aquesta última hora sobre aquesta alerta vermella per pluges que afecta el nord del País Valencià. Gràcies, Marta. Bona tarda.
6: Bona vesprada.

0: Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament, però en canvi el govern es queda en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Fem una nova connexió en directe. Anem ara al Parlament, allà hi tenim el nostre company Albert Prat. Albert, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, Junts ha aprofitat el debat de política general per avaluar la feina de Salvador Illa i han intentat reprovar-lo per mala gestió, però els socis habituals han tancat files amb el president, de manera que s'ha estalviat el suspens parlamentari. Ara bé, els Comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que Salvador Illa va anunciar dimarts, que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. El diputat David Cid ha advertit que el govern abans de res ha d'acabar els deures.
2: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
1: De totes maneres, recordem que aquest revés parlamentari no implica que aquesta idea en matèria d'habitatge quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. I avui, que és 1 d'octubre, només els partits independentistes i els Comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
3: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
1: I una de les poques iniciatives d'aquest debat de política general, al voltant de més de desenes les que s'han votat al llarg d'aquesta tarda, han rebut l'aval de tots els partits, ha sigut que la Generalitat revisi les alertes de protecció civil. I el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. El Parlament també ha salvat d'una altra reprovació les conselleres d'Educació i d'Interior, tot i que la diputada del Jovent Republicà s'ha desmarcat d'Esquerra per demanar que plegui Esther Niubó.
0: Crònica política en directe des del Parlament de l'Albert Prat. Gràcies, Albert. Bona tarda.
1: Que vagi bé. Bona tarda.
0: I el president del govern espanyol torna a apel·lar a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i, sobretot, de Junts, perquè demà el Congrés convalidi els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Els vots dels de Puigdemont seran decisius després que Podem hagi confirmat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític al decret que protegeix les persones vulnerables.
4: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: Fins aquest vespre, l'executiva extraordinària de Junts no decidirà si demà tomba o avala el paquet principal de mesures de protecció a l'habitatge. El partit no el convenç del text final, tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a l'últim moment. També en recela el PNB perquè hi veu moltes carències. Malgrat això, com dèiem, votarà a favor del primer decret i tombarà el segon, el que prorroga indefinidament els lloguers, perquè considera que és un atac al petit propietari. El PP ja ha deixat clar que votarà no a totes les mesures aprovades per Sánchez. El partit augura que generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. I mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol. En tot cas, passi el que passi demà, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot caure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits a donar-hi llum verda demà perquè es puguin evitar més desnonaments.
5: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
0: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 3 minuts i un quart de 7 de la tarda, Crònica Internacional. Esperpen a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Anem a Washington, Oriol Serra.
7: Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. La condemnada, que té 50 anys, aleshores en tenia 18. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
8: Li han administrat dues injeccions i encara respirava, tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
7: De fet, les execucions de dones només representen l'1% entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort, present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social als Estats Units perquè tenia connotacions satàniques.
0: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. A Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. Anem a París, Isabel Galí.
9: Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
10: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
9: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de set de la tarda. Obrim àrea de servei a 3CAT Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs amb complicacions habituals d'hora punta pel que fa a les carreteres i a cues a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també a l'altura de Montmeló en sentit nord en direcció Girona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 congestionada entre Badia del Vallès i Sabadell Nord en direcció Terrassa, la B23 aturada entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i en sentit contrari a l'altura del Papiol per enllaçar amb l'AP7, C32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels i a les rondes de Barcelona, cues a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura de la Barceloneta de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs i també entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. Aturats també a l'extrem sud de la Gran Via, als voltants de plaça Cerdà, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, cal destacar que ha quedat suspesa la circulació de trens de les comarques de Tarragona cap al País Valencià a causa de les fortes pluges i l'alerta vermella de l'AEMET al sud de Catalunya i al País Valencià. Això afecta la llarga distància, els trens Euromet, Alvia, Intercity i Avant Express. Els trens regionals de la línia R16 es poden veure afectats segons com evolucioni la situació aquesta tarda i acabar el recorregut a Camp de Tarragona. Més informació renovada al punt de 2:15.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
12: Tarda de ruixats i de tempestes que han descarregat amb intensitat, sobretot a primera hora de la tarda a l'àrea del Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, amb precipitacions que han superat en alguns casos els 60 i els 80 litres per metre quadrat. És el cas de l'illa de Buda, on pràcticament una cinquantena han caigut en només mitja hora. Les precipitacions, els ruixats, encara tindran continuïtat durant aquesta tarda, vespre, sobretot a l'àrea del Pirineu, comarques de l'interior i a les Terres de l'Ebre. Perdran intensitat, però no ens hem d'enrefiar. Atenció a aquesta propera matinada, perquè a partir de les 3, les 4 de la matinada, una nova tongada de pluges intenses vindrà des de l'àrea de Castelló i entrarà per la porta del Montsià cap al Baix Ebre, la Terra Alta, i atenció a aquestes pluges, perquè en poden ser localment torrencials, no només amb intensitat, sinó també tindran extensió a bona part de les comarques de les Terres de l'Ebre. Al llarg del matí, aquestes pluges de les Terres de l'Ebre avançaran també cap al Camp de Tarragona. Pluges, doncs, que durant les properes 12-20 hores aproximadament encara seran intenses, sobretot al sud del país. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pràcticament han tocat la xifra dels 30 graus en el cas de l'Aldea o també dels 29 a l'Espolla, han baixat respecte als valors d'ahir i demà baixaran una miqueta més. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El 9è aniversari de l'1 d'octubre coincideix amb el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions.
13: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Pumpido ha redactat la sentència a favor de l'amnistia total a Dolors Bassa, que es votarà dimarts que ve, i ordenarà al Suprem aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El Constitucional defensa que és de sentit comú amnistiar la malversació i culpa els jutges Llarena i Marchena de fer interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a amnistiar. I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'oblit judicial no posarà fi al conflicte polític català.
14: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: I els policies acusats en el judici de Roger Espanyol sostenen que van disparar pilotes de goma per la perillositat de la situació. Aquesta última vista s'allargarà tota la tarda perquè un dels policies nacionals no s'hi ha presentat per motius de salut, Miquel Jarque.
15: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió serà res amb la declaració del subinspector que aquell dia era el cap del grup que va fer les càrregues al carrer Sardenya i ha justificat la resposta policial.
16: En este caso, pues estaba perfectamente ajustado a su uso, dada la gravedad de la situación que se daba. Bueno, la extrema peligrosidad que teníamos, ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos y la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía.
15: També ha declarat el cap de grup que va donar l'ordre directe de disparar pilotes de goma. Ha dit que se n'haurien pogut disparar moltes més.
17: El principio de menor lesividad posible y de mínima intervención. Yo solamente en ese tramo efectué 17 disparos. Podían haber habido 60 disparos.
15: La sessió es reprèn aquesta tarda amb la declaració de dos acusats més. També estan pendents els informes finals.
6: 3CAT Info.
0: El pare del nadó maltractat a Barcelona ha declarat davant del jutge que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat avui a petició pròpia davant la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona, que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març i els pares van entrar en presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs i el pare continua empresonat. El nadó viu amb una família d'acollida sota tutela de la Generalitat.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques. En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que es reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors. Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició. Temps ara per la cultura. L'escriptor francès Éric Bullard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge, que va morir amb 21 anys

0: Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont?
1: Bullard ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
0: Aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes, mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables, un tarannà irreverent.
1: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana. 5:55 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva. Esports. I amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que es tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Club Blanc ha emès, a més, un comunicat a posteriori en el qual espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. I el Barça recorda, en un altre comunicat, que aquesta investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023. Aquesta notícia es dona la circumstància que arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer Negreira. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
3: 3CAT Info.
2: D'altra banda, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà avui a Barcelona procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador, quan aterri, passarà més proves mèdiques. Avui, d'altra banda, juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya-Sèrbia a 8:45. A la mateixa hora, la Grècia-Països Baixos, amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa, i el Dinamarca-Portugal, també a 8:45. En aquest partit hi podrem veure el blaugrana João Cancelo, amb la secció portuguesa, però no Cristiano Ronaldo. I és que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador portuguès Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que avui tampoc ho faria. Dissabte juga la selecció espanyola contra la República Txeca a Oviedo. Víctor Muñoz, un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, reconeix que ha tingut una bona entrada a la selecció espanyola.
4: Me encontré bien. La verdad que el poder jugar con ellos tiene muchas facilidades, tienes muchos jugadores cerca, gente con la que poder combinar y pienso que bueno, eso implementa mi fútbol y me ayuda. Entonces, bueno, me encontré muy bien y la verdad que me quedé con ganas de más.
2: Per la seva banda, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
2: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la Selecció Catalana de Futbol, que recupera les quatre barres. El president de la Federació Catalana ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció catalana femenina a finals del mes de novembre.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: Pel que fa al poliesportiu, el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Veszprém hongarès a la final del Mundial de Clubs que s'està disputant a Egipte. El jugador blaugrana Timotei Enguessan parla de partit llarg.
6: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podremos ganar este partido.
2: Aquesta final la podreu seguir per a Esport 3. A la Lliga Asobal, per la seva banda, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la quarta jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària. En motor, ja ha començat l'activitat burocràtica del Gran Premi del Japó de motociclisme. Serà la cursa del retorn de Maverick Viñales, que s'ha mostrat perplex amb el seu equip, el KTM.
7: Yo realmente pensaba que no iba a correr más este año, pero me ha sorprendido que me llamaran, sí, porque al final un test, luego la moto del año que viene, no sé, es todo muy, no sé, no lo entiendo, no, No les pillo con qué pie andan, no lo sé. Es que no lo sé, no lo sé. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha sucedido en estos

0: 4 o 5 meses y no encuentro ninguna.
1: Recordem que aquest cap de setmana també hi ha gran premi de Fórmula 1 a Malàisia. També en motor, Edgar Canet passa a encapçalar la general de motos del Rally del Marroc després de la tercera etapa, amb 300 km cronometrats al voltant de la ciutat de Zagora. El pilot de la Garriga ha estat quart a l'etapa, a 2 minuts 45 segons del guanyador, el seu company a KTM, Luciano Benavides. Els cotxes, Carlos Sainz i Dani Oliveira, són els nous líders, ara més de 3 minuts sobre el nord-americà Seth Quintero i 6 minuts sobre Nani Roma i Àlex Haro. L'etapa l'ha guanyada Sebastián Loeb. Demà, quarta i penúltima etapa, també als voltants de Zagora, però seran 320 km cronometrats.
2: 3CAT Info.
3: Són 6:45 d'una tarda en la que estem molt pendents del temps a la sintonia de 3CAT Info. Al nord del País Valencià està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. I en plana política, el Parlament rebutja la proposta estrella d'habitatge del president Illa al debat de política general. L'abstenció dels comuns, un dels socis preferents del govern, ha tombat la compra compartida de pisos. Amb tot, l'executiu la pot impulsar igualment. Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà el Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. En aquesta segona part de l'informatiu també parlarem de mobilitat ferroviària. El govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Lamuz i Gelida. Ho ampliem d'aquí uns minuts. I parlarem del nou projecte cinematogràfic de Woody Allen. La nova pel·lícula del director nord-americà es rodarà a Madrid i serà una comèdia diplomàtica. Avui l'ha presentat envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i la comunitat autònoma. I quan faltin 5 minuts per les 7 arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
1: Doncs que la UEFA afirma en un comunicat que han rebut de part del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, per la seva banda, en un altre comunicat, assegura que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys.
3: Fem ara també un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, a Mollet del Vallès, en direcció Girona, la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I el transport públic ha quedat suspès a la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i el País Valencià. Això afecta la llarga distància, Euromet, Àlvia, Intercity i Avant Express, i també es pot veure afectada la línia R16 segons com evolucioni la situació.
3: Som en una tarda, com us deia, molt marcada per la meteorologia. Els xàfecs ens acompanyaran fins al final del dia, més concentrats al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Localment tindran caràcter torrencial. La següent tongada de pluges arribarà a partir de matinada i afectarà les Terres de l'Ebre, també torrencials. Unes precipitacions que durant el matí es mouran cap al Camp de Tarragona. I anem ara en directe cap a Amposta. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià concentren en aquesta hora la màxima alerta pel nou episodi de pluja que afecta Catalunya. De moment no hi ha incidències destacades, tot i que davant la previsió que s'arribin a acumular més de 200 litres en menys de 24 hores a la zona, alguns municipis, com Amposta justament, Deltebre, la Ràpita, ja han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquesta tarda i, en alguns casos, també demà. Com dèiem, anem en directe a Amposta, allà hi tenim el nostre company Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
5: Hola, Joan, molt bona tarda. Sí, aquí les Terres de l'Ebre la pluja ha arribat a partir del migdia i primera hora de la tarda, sobretot a les dues comarques litorals, és a dir, Baix Ebre i Montsià, i a la franja més costanera, en aquest cas el Baix Ebre més tocant a l'Ametlla de Mar i el Montsià més tocant a la punta del Delta, a l'Ella de Buda, que pertany, recordem, al municipi de Sant Jaume d'Enveja. Les Terres de l'Ebre que es preveu que s'emportin la pitjor part d'aquest temporal, particularment aquests municipis de la costa, i de moment els ajuntaments el que estan fent és prenent mesures preventives i ja han anat suspenent tant les classes, activitats educatives, extraescolars i també l'activitat esportiva a l'aire lliure i en centres municipals. La Ràpita i Alcanar, tots dos aquí al Montsià, han estat els primers en fer-ho. Després, com bé dèieu, també han aplicat mesures semblants del Tebre, de moment durant aquesta tarda, i l'Ampolla, el Baix Ebre i també Santa Bàrbara, en aquest cas a l'interior de la comarca del Montsià, a la plana de la comarca. En el cas de la capital ebrenca, la ciutat de Tortosa, el consistori el que ha fet és optar per suspendre l'activitat a totes les dependències municipals fins al dia de demà, fins a les dues del migdia de moment. Això inclou escoles municipals, gimnasos i oficines i serveis que depenen de l'Ajuntament. Una mesura semblant que també ha pres, en aquest cas, el consistori de l'Ametlla de Mar. Tot esperant a veure si hi ha alguna nova ordre durant aquestes properes hores, en aquest cas ja seria des del Departament d'Educació. Altres mesures preventives que també s'han anat, prenent passen per la suspensió, en aquest cas, de classes i activitats previstes a l'activitat universitària, en aquest cas al campus de la URB de la ciutat de Tortosa, i a banda també a la comunitat de regants del marge esquerre del riu també informat del tancament del canal durant aquestes properes hores. Per tant, de moment el que s'està fent aquí és prendre mesures preventives per reduir al màxim aquests desplaçaments, sobretot durant les properes hores, que és quan es preveu que arribi la part més forta d'aquest temporal.
6: És en Jordi Barranca, en directe des d'Amposta. Gràcies, Jordi, bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
6: I al nord del País Valencià està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poca estona també s'ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Anem a Castelló, Marta García.
4: Renfe informa que des de les 6 ha quedat suspès el servei de Rodalies, així com també la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància en el recorregut que uneix el País Valencià amb Catalunya. Tot això per les previsions de l'oratge que s'esperen, sobretot molt delicades, des d'ara, però especialment esta pròxima nit i matinada. I sobretot, especialment també en les comarques de Castelló, on s'espera que el moment més delicat puga ser entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, tot i que en esta zona l'avís roig se manté fins a este divendres al migdia. Preocupa també l'acumulat al que se puga arribar en algunes zones, calculen les autoritats, que podria ser de fins a 250 litres per metre quadrat en poques hores. Una 60 de localitats han suspès les classes tant avui com demà.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
6: Canviem de qüestió. Les noves propostes de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge no han convençut els seus socis habituals. Els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que el president va anunciar dimarts en el debat de política general, que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. Anem al Parlament, Albert Prat.
7: Per segon any consecutiu, la majoria del Parlament rebutja la proposta sobre habitatge que el president es guarda pel debat més important de l'any. Els comuns s'han abstingut i només Esquerra ha donat llum verda a la compra compartida. Ara bé, aquest revés parlamentari no implica que la idea quedi en paper mullat, perquè el govern igualment pot tirar pel dret. El diputat dels comuns, David Cid, ha advertit Illa que primer ha d'acabar els deures.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
7: I avui, que justament és 1 d'octubre, només els partits independentistes i els comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
9: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
7: Una de les poques iniciatives que ha tingut la unanimitat de tots els partits ha sigut que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils, i el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. Per cert, una de les poques propostes del PP que ha recolzat el PSC és que els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional facin patrullatges conjunts.
6: I seguim parlant de propostes polítiques vinculades a l'habitatge. El president del govern espanyol torna a apel·lar a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i, sobretot, de Junts,
10: perquè demà el Congrés convalidi els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Els vots dels de Puigdemont seran decisius després que Podem hagi confirmat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític al decret que protegeix les persones vulnerables.
11: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
10: Fins aquest vespre, l'executiva extraordinària de Junts no decidirà si demà tomba o avala el paquet principal de mesures de protecció a l'habitatge. El partit no el convenç el text final, tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a última hora. També recela del text del PNB, que hi veu moltes carències. Però malgrat això, com dèiem, els nacionalistes bascos votaran a favor del primer decret d'habitatge i tombaran el segon, el que prorroga indefinidament els lloguers perquè diuen que és un atac als petits propietaris. El PP votarà no a totes les mesures aprovades per Sánchez, el partit augura que generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. I mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat a la justícia que ordeni el desallotjament d'urgència de l'acampada de la Puerta del Sol. Cinc minuts i tres quarts de set de la tarda, funeral multitudinari avui a Gaza per víctimes que portaven 3 anys sota la runa dels edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors, assassinats a finals del mes d'octubre del 2023. Va ser un atac múltiple que en poques hores va afectar fins a 8 edificis residencials, inclòs un de 7 pisos. Llavors, Israel va dir que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. De fet, va matar almenys un comandant del moviment islamista, però a la vegada també més de 100 civils de 9 famílies diferents que van quedar majoritàriament sota la runa. Les tasques per recuperar els seus cadàvers s'han allargat 3 anys, tenint en compte que fins fa 12 mesos no va arribar l'alto al foc. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, abona la tesi d'una acció terrorista, però encara no en vol establir l'origen. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir va viure un intent de segrest quan la parella anava cap a Israel. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jordi Brascó, des de Jerusalem.
12: Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? Benjamin Netanyahu ja ha arribat a una primera conclusió.
13: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
12: Fly Dubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com a Llevin amb gustos televisius particulars.
13: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
14: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
12: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull pàtria aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
10: Tornem a Catalunya. Dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Com cada any es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que l'afectació de la grip sigui com l'any passat, però es creu que arribarà més tard, ja que l'any passat es va avançar.
15: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
10: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les 3 soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud, i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre. I anem ara cap a Andorra la Vella. L'aeroport de la Seu tindrà vols a París, Nantes, Lió i Niça, a més dels que ja hi ha actualment a París i Madrid. Els vols a la capital francesa començaran al gener, mentre que els altres seran estacionals. Des d'allà, des d'Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
16: La companyia francesa Chalair oferirà dues connexions entre la Seu i París a partir del gener, probablement amb l'aeroport d'Orly, i ampliarà els vols a Madrid a 3 per setmana. A partir de l'estiu s'incorporaran les noves destinacions. David Forner és el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat d'Andorra.
17: Adjudiquem aquesta empresa del 2027 al 2030 amb vols nous a París, amb 3 freqüències setmanals que van a Madrid i fins a 6 rutes totals des de l'aeroport de la Seu. S'hi afegiran les connexions estacionals de Niça, Lió i també Nantes. També reforçarem Palma amb 3 freqüències durant l'hivern.
16: Els vols encara no tenen ni dies ni horaris i el cost del bitllet anirà entre els 55 i els 79 euros. Chalair agafa el relleu d'Air Nostrum després d'haver guanyat el concurs del govern andorrà, que aporta uns 5 milions d'euros anuals per mantenir aquests vols.
10: 6:45 de la tarda, obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Comencem repassant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, amb les complicacions habituals d'hora punta, els accessos a Barcelona, hi ha cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, en lentitud a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en sentit sud i retencions al lateral, la B30 a Barberà direcció Tarragona, a Bellaterra direcció Girona, l'autopista B23 al tram final d'entrada a Barcelona entre Esplugues i la Diagonal, la C32 autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, C60 a Argentona, en direcció Mataró, bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme, l'AP7 a l'altura de Montmeló, en sentit nord, direcció Girona, per alguna possible incidència. I pel que fa a les rondes de Barcelona, es manté també la congestió a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. Ara també es comencen a aturar els vehicles a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, en direcció Mataró. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Es manté tallada la carretera local T-7044 entre la Riba i Farena, perquè un camió hi ha quedat travessat. I el transport públic es manté suspès a la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i el País Valencià per les fortes pluges que cauen a la zona i també per l'alerta vermella de l'AEMET. Això afecta els trens de llarga distància, Euromet, Alvia, Intercity i Avant Express. L'R16 també es pot veure afectada segons com evolucioni aquesta tarda la situació i aleshores acabaria el recorregut a Camp de Tarragona. Més informació actualitzada al punt de les 7.
10: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
10: Justament actualitzem ara la previsió del temps amb en Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores encara ve encapçalada per les precipitacions. Unes pluges que a primera hora de la tarda s'han mostrat intenses a l'àrea del Pirineu, fins a 60 litres per metre quadrat al Port del Comte i també les Terres de l'Ebre, destacant els 50 de l'Ametlla de Mar o els 80 de l'Illa de Buda. En el cas de l'Illa de Buda, aquesta vuitantena, 50, pràcticament en només mitja hora. La tarda encara es presenta insegura, aquest vespre també, però amb unes precipitacions que perdran una miqueta més d'intensitat. El temps continuarà insegur, però ni de bon tros amb aquesta virulència que ho ha fet durant la primera hora de la tarda. Tindrem una breu pausa i atenció a la segona tongada de pluja. Arribarà durant la matinada. Cap als vols de les 2, les 3, les 4 de la matinada entraran des de Castelló cap a les comarques del Montsià, del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. També cap a la Terra Alta. Aquestes precipitacions seran torrencials, o s'espera que puguin ser torrencials, i guanyaran en extensió, de tal manera que deixarà gran quantitat de litres. De fet, entre avui i primeres hores de demà fins al migdia podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Intensitats també elevades. 40. 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Això de matinada fins a primera hora del matí. A partir de mig matí aproximadament aquestes pluges s'avançaran també cap al camp de Tarragona. A la resta del país el cel es mostrarà molt més tranquil, sobretot al matí, a l'espera que a la tarda sí que arribin les pluges de manera ja molt més habitual, entre feble i moderada, a l'àrea del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui han baixat una mica i més que baixaran de cara a demà.
3: Gràcies, Néstor.
19: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
3: L'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'una agressió. L'home ha dit al jutge que la dona volia clavar-li un ganivet. Anem a Tarragona, Ricard Boigues.
20: L'acusat de matar la seva exparella l'any passat ha explicat que quan ella va veure que tenia contactes amb altres dones a través de les xarxes socials, va embogir. Va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador. Ell ha exposat que li va donar dos cops al cap amb una pedra per defensar-se. També ha dit que quan va veure el que havia passat va pensar a portar-la a l'hospital, però va acabar carregant el cos al maleter i anant a Castelló, on va comprar productes de neteja. Després va decidir tornar cap al Vendrell per lliurar-se als Mossos. Que ell no ho volia fer.
21: ¿Com se sintió en ese momento?
22: Bien, la imagen, no estoy bien. Es una cosa que no estoy orgulloso, la verdad, al revés, me siento mucha culpa.
21: Cuando usted dice que golpeó a Marta, ¿con qué intención la golpeó usted?
22: Yo con la intención de quitarme encima.
21: ¿Tenía usted intención de acabar con su vida?
22: No.
20: La Fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere.
3: I marxem ara cap a Lleida. L'alberg de Serós, al Baix Segre, ha acollit més de 1.900 pernoctacions corresponents a 77 usuaris que buscaven feina a la campanya de la fruita. El dispositiu ha estat actiu aquest any, de maig a setembre, a diferència de l'any passat, on només va oferir servei aquests dos mesos, per a Joan Álvarez.
23: Aquest any, a diferència de l'estiu passat, l'alberg ha estat obert 5 mesos. Així, respecte a l'any passat, s'han multiplicat per 6 les pernoctacions i hi ha hagut 9 usuaris més. S'ha passat de 68 a 77 temporers. Segons la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, un dels aspectes destacables d'aquest estiu ha estat que la gran majoria dels immigrants que s'hi han acollit disposaven de la documentació en regla per poder treballar la campanya gràcies, sobretot, al procés de regularització extraordinari que s'ha fet aquest any.
24: Que hi ha hagut moltíssima gent que sí estava en condicions de treballar, o sigui, que estaven regularitzats, que també és important, que fins ara arribava molta gent que no podia i, en canvi, la majoria de les persones que hem tingut allotjades a l'alberg de Serós doncs han pogut treballar.
23: La previsió és mantenir l'any que ve l'alberg obert de maig a setembre, com aquest any. El dispositiu gestionat pel govern disposa de 40 places.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La fusió entre Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant del món del cinema. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt i final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. I seguim parlant de cinema. La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i la comunitat autònoma. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
0: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seua millor cara. Un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
1: I have no wisdom.
2: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi deu un problema del qual no m'he assabentat.
0: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
5: I la meva rèplica està aquí, em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
0: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
3: I abans de la informació esportiva hi posem una mica de música. Mishima anuncia la seva gira de concerts de Nadal. La banda liderada per David Carabent prepara les cançons del seu pròxim àlbum, que sortirà a la primavera, però mentrestant ha anunciat la gira de Nadal. L'11 de desembre actuaran a Manresa, el 12 a Tarragona, el 17 a València, el 19 a Lleida, el 23 a Barcelona i el dia de Sant Esteve a Girona. El nou disc de Mishima arribarà 5 anys després del seu darrer àlbum, L'Aigua Clara, publicat el 2022.
25: Esports.
3: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Club Blanc ha emès un comunicat a posteriori en el qual espera que la investigació avanci ara amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. I el Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer Negreira. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el Barça presentarà una querella criminal.
25: 3CAT Info.
8: D'altra banda, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà avui a Barcelona procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador, quan aterri, passarà més proves mèdiques. Avui, dins del caire esportiu, es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen a 3:15 l'Alemanya-Sèrbia, el Grècia-Països Baixos, amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa, i el Dinamarca-Portugal. En aquest partit, precisament, hi podrem veure el blaugrana Joao Cancelo amb la selecció portuguesa, però no Cristiano Ronaldo. I és que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador portuguès, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que avui tampoc ho faria. Dissabte jugarà la selecció espanyola, que s'enfrontarà a la República Txeca. Per la seva banda, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
9: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
8: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les 4 barres. El president de la Federació Catalana ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció catalana femenina a finals de novembre.
25: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
8: En l'agenda esportiva d'avui dijous destaca el partit que el Barça d'handbol ha de jugar a les 8 del vespre contra el Veszprém hongarès a la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. El jugador blaugrana Timotei Enguessan parla de partit llarg.
26: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
8: Aquesta final la podreu seguir per Esport 3. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la quarta jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons han explicat en un comunicat. La resolució la sabrem demà al matí.
25: 3CAT Info.
8: En motors ja ha començat l'activitat burocràtica del Gran Premi del Japó de motociclisme. Serà la cursa del retorn de Maverick Viñales, que s'ha mostrat perplex amb el seu equip, el KTM.
6: Yo realmente pensaba que no iba a correr más este año. Pero me ha sorprendido que me llamaran, sí, porque al final un test, luego la moto del año que viene, no sé, es todo muy, no sé, no lo entiendo, no les pillo por qué pie andan, no lo sé, es que no lo sé. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha sucedido en estos 4 o 5 meses y no encuentro ninguna.
8: Recordem que aquest cap de setmana també hi ha gran premi de Fórmula 1 a Malàisia. Afegir que Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, a Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal. A més, Paola Blasi segueix sent dubte. Aquests campionats d'Europa comencen demà i s'acabaran el dimecres 7 d'octubre i participaran 7 catalans. Paola Blasi, que és dubte, Joel Nicolau i Pau Miquel, que participaran la ruta elit masculina, Matís Van Kerkhoff, de Montbrió del Camp, però que competeix en Bèlgica, Aitor Martínez, que participarà en la ruta júnior masculina, i Lluna Jiménez, que farà a la ruta i a la crono júnior femenina, més Naya Torrent en la ruta júnior femenina.
25: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7 en punt. I a aquesta hora actualitzem de manera breu la situació del trànsit i la mobilitat del país. Aquí enviar-hi, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un accident provoca complicacions a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en totes dues direccions. També hi ha cues d'hora punta a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I pel que fa a la situació del transport públic, recordem que ha quedat suspesa la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i del País Valencià per les fortes pluges i per l'alerta vermella.
0: Protecció Civil manté l'avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Poden caure més de 200 litres en menys de 24 hores i per això diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès les classes. Es recomana als veïns minimitzar els desplaçaments. Al nord del País Valencià està també en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'han suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Esquerra i els comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament al debat de política general. El govern, en canvi, s'ha quedat en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. L'abstenció dels comuns, un dels seus socis preferents, ha tombat la compra compartida de pisos anunciada ahir pel president Illa. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà al Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, diu que la seva sentència a l'amnistia serà tan clara que el Tribunal Suprem no podrà retardar-ne l'aplicació i, per tant, que haurà d'aplicar-la sense més dilacions a Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers. Coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Han clat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics.
2: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, en un comunicat, recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. Afegir que el Barça d'handbol s'enfronta d'aquí a menys d'una hora a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte i que Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
0: I avui molt pendents del temps, els xàfecs ens acompanyaran fins a final d'aquest dia, més concentrats sobretot al Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre localment. Avisem, tindran caràcter torrencial. Les següents tongades de pluges torrencials arribarà a partir d'aquesta matinada i afectarà les Terres de l'Ebre. Són unes precipitacions que durant el matí es mouran cap al Camp de Tarragona.
3: Trescat Info.
0: 7:04. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Doncs us ho dèiem ara mateix, les comarques del Baix Ebre i el Montsià concentren a aquesta hora la màxima alerta pel nou episodi de pluges que afecta Catalunya. De moment no hi ha incidències però destacades, tot i que davant de la previsió que s'arribin a acumular més de 200 litres en menys de 24 hores en aquesta zona, alguns municipis, com per exemple Amposta del Tebre, la Ràpita o el Montsià, ja han decidit tancar equipaments municipals i també les escoles aquesta tarda i en alguns casos també per demà. Amposta, Jordi Barranca.
4: Sí, aquí les Terres de l'Ebre la pluja ha arribat a partir del migdia i primera hora de la tarda, sobretot a les dues comarques litorals, és a dir, Baix Ebre i Montsià, i a la franja més costanera, en aquest cas el Baix Ebre més tocant a l'Ametlla de Mar i el Montsià més tocant a la punta del Delta, a l'Ella de Buda, que pertany, recordem, al municipi de Sant Jaume d'Enveja. Les Terres de l'Ebre que es preveu que s'emportin la pitjor part d'aquest temporal, particularment aquests municipis de la costa, i de moment els ajuntaments el que estan fent és prenent mesures preventives i ja han anat suspenent tant les classes, activitats educatives, extraescolars i també l'activitat esportiva a l'aire lliure i en centres municipals. La Ràpita i el Canà, tots dos aquí al Montsià, han estat els primers en fer-ho. Després, com bé dèieu, també han aplicat mesures semblants del Tebre, de moment durant aquesta tarda, i l'Ampolla, al Baix Ebre i també Santa Bàrbara, en aquest cas a l'interior de la comarca del Montsià, a la plana de la comarca. En el cas de la capital abrenca, la ciutat de Tortosa, el consistori el que ha fet és optar per suspendre l'activitat a totes les dependències municipals fins al dia de demà, fins a les dues del migdia de moment. Això inclou escoles municipals, gimnasos i oficines i serveis que depenen de l'Ajuntament. Una mesura semblant que també ha pres, en aquest cas, el consistori de l'Ametlla de Mar. Tot esperant a veure si hi ha alguna nova ordre durant aquestes properes hores, en aquest cas ja seria des del Departament d'Educació. Altres mesures preventives que també s'han anat, aprenent passen per la suspensió, en aquest cas, de classes i activitats previstes a l'activitat universitària, en aquest cas al campus de la URB de la ciutat de Tortosa, i a banda també a la comunitat de regants del marge esquerre del riu, també informat del tancament del canal durant aquestes properes hores. Per tant, de moment el que s'està fent aquí és prendre mesures preventives per reduir al màxim aquests desplaçaments, sobretot durant les properes hores, que és quan es preveu que arribi la part més forta d'aquest temporal.
0: Doncs bé, al nord del País Valencià també està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poca estona també s'ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que ve cap a Barcelona. Castelló, Marta García.
5: La Renfe informa que des de les 6 ha quedat suspès el servei de Rodalies, així com també la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància en el recorregut que uneix el País Valencià amb Catalunya. Tot això per les previsions de l'horatge que s'esperen, sobretot molt delicades des d'ara, però especialment esta pròxima nit i matinada, i sobretot especialment també en les comarques de Castelló, on s'espera que el moment més delicat puga ser entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, tot i que en esta zona l'avís roig se manté fins a este divendres al migdia. Preocupa també l'acumulat al que se puga arribar en algunes zones, calculen les autoritats, que podria ser de fins a 250 litres per metre quadrat en poques hores. Una 60ena de localitats han suspès les classes tant avui com demà.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Esquerra i els comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat al Parlament, però en canvi el govern es quedarà en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Tot plegat a la tercera i última jornada ja del debat del govern, es quedarà en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Tot plegat a la tercera i última jornada ja del debat de política general. Parlament, Albert Prat.
6: Junts ha aprofitat el debat de política general per avaluar la feina de Salvador Illa i han intentat reprovar-lo per mala gestió, però els socis habituals han tancat files amb el president, de manera que s'ha estalviat el suspens parlamentari. Ara bé, els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que Salvador Illa va anunciar dimarts, que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. El diputat David Cid ha advertit que el govern abans de res ha d'acabar els deures.
7: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
6: Recordem que aquest revés parlamentari no implica que aquesta idea en matèria d'habitatge quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. I avui, que és 1 d'octubre, només els partits

0: Els independentistes i els comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
1: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
0: I una de les poques iniciatives que s'han votat al llarg d'aquesta tarda han rebut l'aval de tots els partits ha sigut que la Generalitat revisi les alertes de protecció civil i el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. El Parlament també ha salvat d'una altra reprovació les conselleres d'Educació i d'Interior, tot i que la diputada del Jovent Republicà s'ha desmarcat d'Esquerra per demanar que plegui Esther Niubó.
2: I el president del govern espanyol torna a apel·lar la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i, sobretot, de Junts, perquè demà el Congrés validi els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Els vots dels de Puigdemont seran decisius, després que Podem hagi confirmat ja que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat també un sí crític al decret que protegeix les persones vulnerables.
3: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
2: Fins aquest vespre, l'executiva extraordinària de Junts no decidirà si demà tomba o avala el paquet principal de mesures de protecció a l'habitatge. El partit no el convenç el text final, tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat ben bé fins a última hora, i també recela d'aquest text el PNB. Maribel Vaquero, la portaveu del partit del Congrés, creu que és un pedaç puntual i amb força carències.
4: Legislando en caliente, nos traen un decreto ley que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener a posteriori.
2: Malgrat les reticències, demà els nacionalistes bascos votaran a favor del primer decret d'habitatge i tombaran, però, el segon, el que prorroga indefinidament els lloguers perquè consideren que és un atac als petits propietaris. El PP s'oposarà a totes les mesures aprovades per Sánchez. El partit creu que generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta dels lloguers. I, per la seva banda, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat a la justícia que ordeni el desallotjament d'urgència de l'acampada de la Puerta del Sol. Doncs bé, passi el que passi demà, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres ha celebrat aquesta victòria, conscient, però, que la norma pot caure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat als partits a donar-hi llum verda demà perquè es puguin evitar també més desnonaments.
5: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
2: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país. I més qüestions. Espanya ja ha sol·licitat el setè últim pagament del fons Next Generation. És el més gran de tot el pla de recuperació. L'anunci l'ha fet el Congrés, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
6: Los últimos 25.861 millones de euros en términos brutos del plan, 148 hitos y objetivos detrás de esta solicitud de desembolso y con esta séptima se cerrarían las solicitudes de desembolso por el 100% de los fondos que nos correspondían, que nos corresponden en el marco de Next Generation EU, en el marco del plan de recuperación.
2: Segons ha explicat el ministre d'Economia, fins ara Espanya ha rebut gairebé 78.000 milions, que ha tingut un impacte important en el PIB i també en la creació d'ocupació. Cuerpo ha destacat que gràcies a aquest pla de recuperació s'ha començat la construcció de 23.000 habitatges de lloguer social, 16.000 dels quals ja s'han acabat.
7: 3Cat Info.
2: El novè aniversari de l'1 d'octubre coincideix amb el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers, sense més dilacions.
8: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Pompidó ha redactat la sentència a favor de l'amnistia total de Dolors Bassa, que es votarà també dimarts que ve, i ordenarà al Suprem aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El Constitucional defensa que és de sentit comú amnistiar la malversació i culpa els jutges Llarena i Marchena de fer interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a amnistia. I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui l'amnistia ja i que no es dilati més amb argúcies legals. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi, però, al conflicte polític català.
9: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
2: Pràcticament un quart de vuit, com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també del transport públic, i actualitzar també la previsió meteorològica. Com sempre, però, comencem a les carreteres. I com sempre també, tots els detalls els té la nostra companya, Mariluz García. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Hi ha un accident a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en direcció Barcelona. Talla un carril, provoca un quilòmetre de cua, també genera retencions en sentit contrari. Hi ha cua entre Sant Adrià i Badalona en sentit nord, en direcció Mataró-Girona. Queden encara també algunes aturades d'hora punta, ja menors, a la C58 entre Montcada i Torre Baró d'entrada a Barcelona, i a la Ronda de Dalt encara congestionada entre Pedralbes i Vallcarca en sentit en Besòs, i la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc i també de Sant Adrià Santa Coloma, igualment en direcció al Nus de la Trinitat, a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet fins passat a Plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Més informació d'aquí a 30 minuts.
7: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
11: Tarda de ruixats i de tempestes que han descarregat amb intensitat, sobretot a primera hora de la tarda a l'àrea del Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, amb precipitacions que han superat en alguns casos els 60 i els 80 litres per metre quadrat. És el cas de l'illa de Buda, on pràcticament una cinquantena han caigut en només mitja hora. Les precipitacions, els ruixats, encara tindran continuïtat durant aquesta tarda, vespre, sobretot a l'àrea del Pirineu, comarques de l'interior i a les Terres de l'Ebre. Perdran intensitat, però no ens hem d'enrefiar. Atenció a aquesta propera matinada, perquè a partir de les 3, les 4 de la matinada, una nova tongada de pluges intenses vindrà des de l'àrea de Castelló i entrarà per la porta del Montsià cap al Baix Ebre, la Terra Alta, i atenció a aquestes pluges, perquè en poden ser localment torrencials, no només amb intensitat, sinó també tindran extensió a bona part de les comarques de les Terres de l'Ebre. Al llarg del matí, aquestes pluges de les Terres de l'Ebre avançaran també cap al Camp de Tarragona. Pluges, doncs, que durant les properes 12-20 hores aproximadament encara seran intenses, sobretot al sud del país. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pràcticament han tocat la xifra dels 30 graus, en el cas de l'Aldea, o també dels 29 a l'Espolla, han baixat respecte als valors d'ahir i demà baixaran una miqueta més.
7: Fresca Info.
2: Un quart i dos minuts de vuit. Més qüestions. La Comissió Europea obre un expedient sancionador a Espanya i França, també, per no haver actualitzat els seus plans per fer front a una possible crisi que afecti el subministrament elèctric. Els estats membres de la Unió han de publicar els seus plans cada 4 anys i el termini que tenien per fer-ho va expirar el 5 de gener passat. Brussel·les explica que aquest document ha de detallar les mesures previstes per fer front a crisis de subministrament provocades, per exemple, entre d'altres coses, per fenòmens meteorològics extrems o bé atacs maliciosos o falta de combustible. I els carburants avui són una mica més barats que ahir. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins als 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara, doncs, el preu mitjà de la gasolina 95, que és d'un euro amb 83 cèntims per litre a Catalunya, i el del dièsel d'un euro amb 90 cèntims. Malgrat la rebaixa, això sí, són els preus més elevats des de la segona meitat del 2022. I aquesta situació es repeteix també a d'altres països de l'entorn. Alemanya aquest matí, per exemple, ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda, la de 95, val avui de mitjana 2 euros amb 10. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix deu. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals, de fa tot just 11 dies. Berlín, Jordi Regàs.
12: Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir dos dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Charan i Benjamin.
13: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
14: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé. Podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
12: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània Palatinat.
15: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
12: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre, a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
2: I per cert que a França el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. A Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats també en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. París, Isabel Galí.
16: Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
17: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
16: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Comença el 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat del Vallès. A més de ser un aparador de versos i música, també vol establir les bases del cànon de la poesia catalana del segle XXI. Ens en parla la Marta Vallès.
18: Una trentena de poetes dels països catalans passaran pel festival durant aquest mes, una edició marcada pel 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu i el centenari del naixement del poeta Blai Bonet. Precisament la inauguració oficial del festival, dilluns 14, estarà centrada en la seva poesia. L'actriu Sílvia Bel dirigeix l'escena.
19: No té un llenguatge convencional, utilitza una sintaxi molt curiosa, que trenca frases, que no és un poeta fàcil, que s'hagi dedicat a voler que quedi bonic allò que dius, sinó anar com al fons de les qüestions.
18: El festival inclou un munt de propostes, vers i dansa, música, literatura en família, i vol també fer un treball que defineixi el cànon de la poesia catalana d'aquest segle. Ho coordina l'escriptor Martí Sales.
20: Un nou petit cicle que es diu Fites del segle. Ens semblava molt interessant triar tres llibres i convidar a dues persones per llibre perquè en parlessin. Són tres obres que dues, els autors són vius i per tant hem convidat a l'autor i a l'autora i amb algú amb qui dialogar, explicar com les van fer el quart del frau de l'Albert Balasc, cosmonauta del Francesc Garriga Marata, i el tercer és Deixa on dir de la Núria Martínez Bernis.
18: Tota la informació

0: informació a santcugat.cat/festivalpoesia i a Instagram fnpoesiacat.
1: I abans dels esports, també us expliquem que aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Aquest projecte en intel·ligència artificial busca aprofitar la llum solar, que a l'espai doncs, és més intensa i pràcticament continua. Aleix Valls és el director general de We Artificial en declaracions a 3CAT Info.
2: Els centres de dades

0: quan SpaceX va sortir a bolsa, va sortir una valuació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i, per tant, tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc., en òrbita.
1: Hi ha més tecnològiques, però, que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui, de fet, està previst per d'aquí poca estona, a partir de les 8 del vespre.
2: Esports.
1: Sergi Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem explicant que la UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Reial Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid ha emès un comunicat a posteriori en el qual espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça, per la seva banda, en un altre comunicat, explica que la investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el dia 25 de novembre en un acte de reconciliació per la insinuació de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
2: 3CAT Info.
3: En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia, després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà demà més proves mèdiques per saber l'abast de la possible lesió. Avui es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen a 3:15 l'Alemanya-Sèrbia, amb Ter Stegen a l'equip alemany. També a la mateixa hora el Grècia-Països Baixos, amb Xavi Hernández a la banqueta. I Dinamarca-Portugal, amb Cancelo, però sense Cristiano Ronaldo. En aquest partit hi podrem veure el blaugrana Joao Cancelo amb la selecció portuguesa, però no Cristiano Ronaldo. I és que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador portuguès Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que avui tampoc no ho faria. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. Dissabte, la selecció espanyola jugarà el tercer partit d'aquesta Nations League contra la República Txeca a Oviedo. N'ha parlat un dels debutants, un dels joves de la convocatòria de Luis de la Fuente, Víctor Muñoz.
4: Me encontré bien. La verdad que el poder jugar con ellos tiene muchas facilidades, tienes muchos jugadores cerca, gente con la que poder combinar, y pienso que bueno, eso implementa mi fútbol y me ayuda. Entonces, bueno, me encontré muy bien y la verdad que me quedé con ganas de más.
3: D'altra banda, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina de Catalunya a finals de novembre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: D'aquí a mitja hora, el Barça d'en Bol s'enfronta al Veszprém hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. Un partit que podreu seguir per Esport 3 a partir de les 8. Us n'anirem informant també puntualment als blocs de 3CAT Info. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la quarta jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons han explicat en un comunicat. Amb motor ha començat l'activitat burocràtica del Gran Premi del Japó de motociclisme. Serà la cursa del retorn de Maverick Viñales. Després de 4 caps de setmana absents, ha mostrat Viñales perplex amb el seu equip, amb KTM.
6: Yo realmente pensaba que no iba a correr más este año. Pero me ha sorprendido que me llamaran, sí, porque al final un test, luego la moto del año que viene, no sé, es todo muy, no sé, no lo entiendo, no les pillo por qué pie andan, no lo sé, es que no lo sé. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha sucedido en estos 4 o 5 meses y no encuentro ninguna.
3: Por la seva banda.

0: Marc Márquez arriba a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu, ha dit el Tro de Cervera, és sumar els 37 punts.
1: Són 8:15, principals informacions d'aquesta hora. El Meteocat rebaixa el nivell de risc per fortes pluges a les Terres de l'Ebre. Si aquesta tarda el perill era molt alt i d'un 5 en l'escala de 6, de cara a les pròximes hores el nivell de risc doncs passa a ser de 4. Malgrat això, diversos ajuntaments es preparen per un nou episodi de pluges que podria deixar fins a 200 litres en només 24 hores. I al nord del País Valencià està també en alerta vermella per pluges molt intenses i en algunes poblacions ja han caigut més de 100 litres per metre quadrat. El Parlament, Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat al debat de política general. El govern, en canvi, s'ha quedat en minoria defensant les mesures per fer front a la crisi d'habitatge. L'abstenció dels Comuns, un dels seus socis preferents, ha tombat la compra compartida de pisos anunciada ahir pel president Illa. I fins les 8 en punt, més notícies. El Regne Unit deté un ciutadà de doble nacionalitat britànica i iraniana per l'incident de diumenge a prop d'una base aèria que fan servir els Estats Units. Es tracta d'un home de 27 anys que no és cap dels detinguts inicialment i que després, de fet, el van alliberar. Això passa l'endemà que el primer ministre britànic digués que hi ha clars indicis que l'Iran està al darrere d'aquest cas. També us explicarem que dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Són falses alarmes d'incendis en habitatges, el rescat de vehicles que travessen rius o rieres i també incidents al mar i a la muntanya. Els rescats, per norma, són gratuïts. Només es cobren quan hi ha una imprudència flagrant o quan es demanen sense que siguin necessaris. I també us explicarem que la pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. De seguida ho ampliarem. En esports, Sergi Andreu, què hi podem afegir?
0: Doncs que la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut per part del Real Madrid documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, per la seva banda, també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que la UEFA només confirma la recepció d'aquests documents per part del Madrid.
1: I avui, molt pendents del temps, els xàfecs ens acompanyaran fins a final del dia. De fet, més concentrats, això sí, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre, localment amb caràcter torrencial. La següent tongada de pluges torrencials arribarà a partir d'aquesta matinada i afectarà les Terres de l'Ebre, unes precipitacions que durant el matí també es mouran cap al Camp de Tarragona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat el nivell de risc per les fortes pluges a les Terres de l'Ebre de cara a les pròximes hores. Si aquesta tarda el perill era molt alt i d'un 5 en una escala de 6, ara doncs el situen en un nivell alt de 4 sobre 6. Malgrat això, diversos ajuntaments es preparen per un nou episodi de pluges que podria deixar fins a 200 litres en només 24 hores. Protecció Civil, això sí, demana mantenir les precaucions. Anem cap a Amposta. Jordi Barranca, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Sí, aquí a la franja més costanera del Montsià, ara, durant aquests últims minuts, es comencen, de fet, a sentir diversos trons. De moment, durant aquestes últimes hores, els bombers han fet 3 serveis relacionats amb aquestes pluges. Estaríem parlant d'un a Terres de l'Ebre, en aquest cas a l'Ametlla de Mar, i dos més cap al nord, a la regió del Camp de Tarragona. De moment, aquí, a l'extrem sud del país, tothom està a l'expectativa per quan arribi aquesta pluja i el que s'ha anat fent és aplicar aquestes mesures preventives. Dels primers en fer-ho han estat municipis com Alcanar i La Ràpita, tots dos a la costa del Montsià, i molt castigats, de fet, també durant els últims temporals, com per exemple el pas de la Borrasca Alís el 12 d'octubre de l'any passat. En aquest últim cas, en el cas de La Ràpita, fins i tot s'han demanat explícitament que la ciutadania eviti aparcar i passar per les zones més properes al port, així ho deia Xavier Reverter, que és l'alcalde del municipi.
3: Hem tancat les escoles, els equipaments municipals, el pas alternatiu de vianants del pont de Sant Josep, hem restringit l'estacionament en alguns carrers i hem preparat el tancament de les zones potencialment inundables. També hem repartit sacs de protecció arreu del municipi.
2: Després han pres mesures semblants a altres municipis, tant de la costa com també de l'interior, tant del Montsià com del Baix Ebre. Estaríem parlant de Santa Bàrbara, a la plana d'aquí del Montsià, Amposta, però també alguns del Baix Ebre, com és el cas de Deltebre, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar o Tortosa. En aquests dos últims casos, de fet, s'ha tancat totes les dependències municipals. Els treballs preventius s'han centrat també en tot el que és la neteja dels embornals durant aquests dies i durant aquestes últimes setmanes de lleres de rieres i sobretot dels barrancs, que són els que travessen molts municipis d'aquestes dues comarques i que de normal baixen secs, però que quan hi ha temporals forts, molts cops s'enduen tot el que troben per davant. A banda, tots els ajuntaments també pendents del que es pugui decidir per part de Protecció Civil ja de cara a demà divendres. De moment, ja estan arribant les primeres cancel·lacions de convocatòries previstes per aquestes properes hores. Per exemple, l'Ajuntament de Tortosa, durant aquesta última mitja hora, ha cancel·lat una roda de premsa que tenia prevista per demà. I a banda, també el canal de l'esquerra del riu Ebre s'ha tancat, en aquest cas una decisió presa per la comunitat de regants per restringir al màxim les comunicacions i la mobilitat mentre duri aquest temporal durant les properes hores.
1: Gràcies, Jordi. Ens seguirem molt pendents les properes hores. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: I al nord del País Valencià continua també en alerta vermella per pluges molt intenses i seguirà així, de fet, fins demà. En algunes poblacions ja han caigut, però, més de 100 litres, tot i que de moment no hi ha incidències destacades. S'han suspès, això sí, les classes i fa poc també s'han suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que van cap a Barcelona. Castelló, Marta García.
4: L'avís roig es manté i es mantindrà fins demà al matí en les zones acordades fins ara i no es descarta que es pugui ampliar també a l'interior de les comarques centrals. El temporal és ràpid i es mou molt i per això es manté la vigilància i les reunions periòdiques en el Centre de Coordinació d'Emergències. Les zones més afectades fins ara són poblacions com Eslida, on han caigut poc més de 120 litres per metre quadrat en molt poc temps, Artana o Xodos, per citar-ne algunes poblacions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
5: Muy cambiante, muy inestable, como ya les he comentado esta mañana, pero sí con un alto impacto. La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando.
4: Renfe ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana distància i també el llarg recorregut fins a Catalunya. S'espera que el moment més delicat d'este temporal puga ser entre les 2 de la matinada i les 8 del matí en les comarques principalment de Castelló. Una seixantena de localitats han suspès classes tant avui com demà.
1: Doncs bé, la previsió de fortes precipitacions també està afectant ja algunes línies de Renfe a Catalunya. Els trens que connecten Barcelona amb Tortosa acaben el seu recorregut a Tarragona. 3CAT Info. I en marxa a aquesta hora les mobilitzacions convocades a Barcelona, Tarragona i Lleida per commemorar els 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre. Les organitzen l'ANC i els CDRs. A la capital catalana els manifestants estan citats a la plaça Urquinaona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb els nostres companys Ricard Luque, amb el suport tècnic, i Alba Barbosa. Molt bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs una manifestació que fa pocs minuts que ha començat a caminar. Surt de plaça Urquinaona. Calculem que aplega a aquesta hora unes 200 persones convocades per l'ANC, també els CDRs. Arranca aquí a plaça Urquinaona. Ara està tallada el trànsit la Via Laietana perquè és una marxa que baixarà per Via Laietana i acabarà a la comissaria de la policia espanyola on l'ANC té previst llegir un manifest. Podem sentir l'Elisen i el Fran, són dos dels participants d'aquesta manifestació. El Fran recorda aquella jornada, tot i que era molt petit.
7: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera un sentit de frustració.
8: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
6: És una manifestació on se senten crits a favor de la independència de Catalunya, també el típic 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. La manifestació va encapçalada per una pancarta negra amb les lletres blanques on s'hi pot llegir independència. També veiem algunes fotografies d'aquella jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La pancarta l'aguanten representants de l'Assemblea Nacional Catalana i també de la sectorial de joves de l'ANC.
1: Alba Barbosa, amb el suport tècnic de Ricard Luque, des de Plaça Urquinaona. Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I més qüestions. Esquerra i els comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat al Parlament, però en canvi el govern es queda ara en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Tot plegat a la tercera i última jornada ja del debat de política general. Parlament, Albert Prat.
9: Junts ha aprofitat el debat de política general per avaluar la feina de Salvador Illa i han intentat reprovar-lo per mala gestió, però els socis habituals han tancat files amb el president, de manera que s'ha estalviat el suspens parlamentari. Ara bé, els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que Salvador Illa va anunciar dimarts, que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. El diputat David Cid ha advertit que el govern abans de res ha d'acabar els deures.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Recordem que aquest revés parlamentari no implica que aquesta idea en matèria d'habitatge quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. I avui, que és 1 d'octubre, només els partits independentistes i els comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
11: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
9: I una de les poques iniciatives que s'han votat al llarg d'aquesta tarda han rebut l'aval de tots els partits ha sigut que la Generalitat revisi les alertes de protecció civil, i el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. El Parlament també ha salvat d'una altra reprovació les conselleres d'Educació i d'Interior, tot i que la diputada del Jovent Republicà s'ha desmarcat d'Esquerra per demanar que plegui Esther Niubó.
1: I obrim plana internacional. Al Regne Unit, la policia ha detingut un home de doble nacionalitat, iraniana i britànica, amb relació a l'incident del cap de setmana passat prop d'una base aèria a l'oest d'Anglaterra. Es tracta d'un ciutadà de 27 anys a qui han arrestat al centre de Londres, sospitós de preparar un acte terrorista. No es tracta de cap, però, dels 5 detinguts inicialment i que després van alliberar. La policia també ha informat que ha interrogat un segon individu de 26 anys i, en aquest cas, nacionalitat britànica. Encara queden moltes incògnites relacionades amb aquest incident. La policia va detenir, recordem, diumenge 5 persones que viatjaven en 3 vehicles sospitosos prop de la base de Fayford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran, i en un principi es va dir que tenien explosius i després els van alliberar. Ahir el primer ministre Andy Burnham va revelar que hi ha clars indicis que l'Iran està al darrere del cas, un extrem que el règim persa sempre ha negat. A tot això, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que havia advertit Londres que l'Iran estava planificant un atac contra una base britànica. I el primer ministre israelià, precisament Benjamin Netanyahu, abona la tesi d'una acció terrorista, però encara no en vol establir l'origen. Els Emirats Àrabs investiguen la hipòtesi terrorista del vol, que ahir va viure un intent de segrest quan l'aparell anava cap a Israel. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
12: Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? Benjamin Netanyahu ja ha arribat a una primera conclusió.
13: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
12: Fly Dubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que aborti viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Llevin amb gustos televisius particulars.
13: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
14: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
12: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull pàtria aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
1: I funeral multitudinari avui a Gaza per víctimes que portaven 3 anys sota la runa dels edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, assassinats a finals del mes d'octubre del 2023. Va ser un atac múltiple que en poques hores va afectar fins a 8 edificis residencials, inclòs també un de 7 pisos. Llavors, Israel va dir que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. De fet, va matar almenys un comandant d'aquest moviment islamista, però a la vegada també va fer més de 100 civils de 9 famílies diferents que van quedar majoritàriament sota la runa. Les tasques per recuperar els seus cadàvers s'han allargat 3 anys, tenint en compte que fins fa 12 mesos, de fet, no va arribar l'alto el foc.

0: Tres quarts de vuit, actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions a l'autopista del Maresme, la C31 Nord. Hi ha un accident a l'altura de Badalona en direcció Barcelona que talla un carril, provoca aproximadament un quilòmetre de cua en sentit sud, que és on hi ha l'accident, però hi ha encara més retenció en sentit nord en direcció Mataró. Aquí hi ha uns 3 quilòmetres de retenció des de Sant Adrià de Besòs. També aturats en aquesta zona a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma, direcció al Nus de la Trinitat, mentre que la ronda a dalt ja només queda congestió entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs. I a la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació pràcticament normalitzada. Recordem, això sí, que es manté tallada la carretera local TE-7044 entre la Riba i Farena perquè un camió hi ha quedat travessat. El transport públic continua suspès en la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i el País Valencià per les fortes pluges que cauen a la zona i l'alerta vermella que manté la EMET. Això afecta els trens de llarga distància, Euromet, Alvia, Intercity i Avant Express. D'altra banda, la línia R16 també es pot veure afectada i acabar el recorregut a Camp de Tarragona segons com evolucioni la situació meteorològica. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores encara ve encapçalada per les precipitacions. Unes pluges que a primera hora de la tarda s'han mostrat intenses a l'àrea del Pirineu, fins a 60 litres per metre quadrat al Port del Comte, i també a les Terres de l'Ebre, destacant els 50 de l'Ametlla de Mar o els 80 de l'Illa de Buda. En el cas de l'Illa de Buda, aquesta vuitantena, 50 pràcticament en només mitja hora. La tarda encara es presenta insegura, aquest vespre també, però amb unes precipitacions que perdran una miqueta més d'intensitat. El temps continuarà insegur, però ni de bon tros amb aquesta virulència que ho ha fet durant la primera hora de la tarda. Tindrem una breu pausa i atenció a la segona tongada de pluges. Arribarà durant la matinada. Cap als vols de les 2, les 3, les 4 de la matinada entraran des de Castelló cap a les comarques del Montsià, del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. També cap a la Terra Alta. Aquestes precipitacions seran torrencials o s'espera que puguin ser torrencials i guanyaran en extensió, de tal manera que deixarà gran quantitat de litres. De fet, entre avui i primeres hores de demà fins al migdia podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Intensitats també elevades, 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Això de matinada fins a primera hora del matí. A partir de mig matí aproximadament aquestes pluges avançaran també cap al Camp de Tarragona. A la resta del país el cel es mostrarà molt més tranquil, sobretot al matí, a l'espera que a la tarda sí que arribin les pluges de manera ja molt més habitual, entre feble i moderada, a l'àrea del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui han baixat una mica i més que baixaran de cara a demà.
0: I us ho avançàvem al sumari. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o bé si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar també un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era el mes de març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat, pel qual el reclamen doncs 14.000 euros, va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i també un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que malgrat el que pugui pensar, els rescats associats a imprudències, com per exemple aquesta que us explicàvem, o bé a un mal ús del recurs públic, són excepcionals.
4: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
0: De vegades, la por al cobrament del rescat, de fet, fa que la gent trigui més encara a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que sí que s'està en perill. I més qüestions. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. La presidenta de l'ACRA, Cíntia Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny, doncs, del 0,88% que hi destinarà Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. I a més, lamenta també que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària. És un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
2: Aquest ha de fer un canvi de legislació, som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
0: Doncs bé, la gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, està normalitzat a la societat, també a les institucions i a l'atenció primària. Ho han expressat en un acte unitari amb motiu avui del Dia Internacional de les Persones Grans. Girona, Pau Bartrolí.
5: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
6: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
5: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
7: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
5: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
8: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
5: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
0: A l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ja comença el gruix de les obres per remodelar l'àrea quirúrgica. Són uns treballs que obliguen a ampliar el nombre d'operacions que es traslladen a d'altres centres, tant públics com també privats. Ara ja s'hi deriva el 60% de l'activitat, mentre que a l'Arnau s'hi mantenen, de moment, les més complexes. Lleida, Estela Bosoms.
9: Al maig ja es van començar a derivar operacions a l'Hospital de Santa Maria, que és públic, i a la Nova Aliança privat. I aquest octubre s'hi suma un altre centre privat, Perpetuo Socorro, on es faran les intervencions de cirurgia, cirurgia ortopèdica i traumatologia que no necessitin un ingrés prolongat. Es calcula que seran entre 15 i 25 setmanals. El projecte de reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l'Arnau de Vilanova preveu passar de 14 a 24 quiròfans i modernitzar instal·lacions i tecnologia. Tot el conjunt de les obres està previst que acabi d'aquí 2 anys, però l'estiu que ve els primers espais ja podrien estar operatius, segons ha dit aquesta emissora el director de l'Hospital Oriol Lloguero.
10: Potser jo crec que cada juliol, juny de l'any vinent, del 27, ja puguem començar a operar els nous quiròfans en alguns, és a dir, evidentment l'obra no haurà acabat. Per tant, necessitàvem externalitzar part de l'activitat perquè l'hospital no es pot operar perquè els quiròfans els estem arreglant, no?
9: En tots els casos, els pacients intervinguts són atesos pels mateixos professionals dels centres públics que es desplacen als quiròfans dels altres hospitals. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: I també us ho pensàvem al sumari. La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. Dani Sardeja.
11: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director de 90 anys posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seua millor cara. Un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
12: I have no wisdom.
13: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi deu un problema del qual no m'he assabentat.
11: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
14: I la meva rèplica està aquí, em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
11: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
0: Esports. Fins les 8 en punt, Sergi i Andreu, bona tarda.
15: Bona tarda. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid ha emès un comunicat a posteriori en el qual espera, diu, que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins que s'arribi a la conclusió completa. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Barça. Tot plegat arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Club Blanc, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat avui, procedent d'Austràlia, després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà demà més proves mèdiques. Encara en futbol, avui es juguen partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League, que a 9:15 comencen l'Alemanya-Sèrbia amb Ter Stegen, el Grècia-Països Baixos de Xavi Hernández i el Dinamarca-Portugal amb Cancelo, però sense Cristiano Ronaldo, que va abandonar ahir la concentració de la selecció portuguesa empipat amb l'entrenador de la selecció, Jorge Jesús, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo que tampoc no jugaria avui. També està enfadat, diu, amb el president de la Federació Portuguesa. I parlant de federacions, el de la catalana, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
16: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
15: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se al novembre, a finals de novembre, a la selecció femenina de Catalunya.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Més qüestions, parlem d'handbol, perquè d'aquí a 3 minuts comença el partit que jugarà el Barça contra el Veszprém hongarès. És la final del Mundial de Clubs que es juga a Egipte. La podeu seguir a partir de les 8 per Esport 3. I a la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la quarta jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons diuen en un comunicat. En bàsquet, avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers quatre partits. De fet, n'hi ha un en joc, que és a les acaballes, el que juguen el Hapoel de Tel Aviv i el Madrid. El Madrid perd 11. Hapoel 92, Madrid 81 en el tram final ja d'aquest partit. També s'han de disputar, ara a les 8 comença l'Estrella Roja Efes, el Bologna Olympiacos i el París Žalgiris. El Barça juga demà a la pista del Besiktas d'Istanbul. Sentim Sekulic.
18: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
15: Més coses. Edgar Canet passa a encapçalar la general la classificació de motos del Rally del Marroc després de la tercera etapa de 300 quilòmetres cronometrats al voltant de la ciutat de Zagora. El pilot de la Garriga ha estat quart a l'etapa a 2 minuts i 45 segons del guanyador, el seu company d'equip a KTM, Luciano Benavides. En cotxes, Carlos Sainz i Dani Oliveras, el català, són els nous líders, ara amb més de 3 minuts sobre el nord-americà Seth Quintero i 6 minuts sobre Nani Roma i Alex Aro. L'etapa l'ha guanyada Sebastián Loeb.
3: Les 8. Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya rebaixa el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre de cara a les pròximes hores. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt, de 4 sobre 6. Malgrat això, diversos ajuntaments es preparen per un nou episodi de precipitacions que podrien deixar fins a 200 litres en 24 hores. A aquesta hora, el sindicat de llogateres ha convocat cassolades davant de diversos ajuntaments per pressionar els partits polítics que demanen de votar al Congrés els dos decrets d'habitatge. A Barcelona, la concentració es fa a la plaça de Sant Jaume. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà al Congrés votin a favor i convalidin aquests decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, diu que la seva sentència de l'amnistia serà tan clara que el Tribunal Suprem no podrà retardar-ne l'aplicació i, per tant, que l'haurà d'aplicar sense més dilacions a Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers. Coincidint amb el nou aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític. I Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament al debat de política general. El govern, en canvi, s'ha quedat en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. L'abstenció dels Comuns, un dels seus socis preferents, ha tombat la compra compartida de pisos anunciada ahir pel president Illa. El Regne Unit deté un ciutadà de doble nacionalitat britànica i iraniana per l'incident de diumenge a prop d'una base aèria que fan servir els Estats Units. Es tracta d'un home de 27 anys, que no és cap dels detinguts inicialment i que després van alliberar. Això passa l'endemà que el primer ministre britànic digués que hi ha clars indicis que l'Iran està al darrere del cas. I l'escriptor francès Éric Bouillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
17: Esports.
15: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arriba avui a Barcelona. El jugador passarà més proves mèdiques demà per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I ara a les 8 ha començat el partit del Barça d'handbol davant del Vesprem hongarès. És la final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte.
3: I estem molt pendents del temps. Els ruixats es mantindran fins al final del dia al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Durant la matinada es reactivarà la pluja justament a les Terres de l'Ebre, amb aiguats intensos que poden ser torrencials. Molta precaució, per tant. I durant el matí s'estendran fins al Camp de Tarragona. Es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat al Montsià i al Baix Ebre.
17: 3CAT Info.
3: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Joan Vilaplana.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I anem cap a Amposta. El Servei Meteorològic de Catalunya rebaixa el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre per aquest vespre. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt, de 4 sobre 6. Malgrat això, l'alerta torna a ser de color vermell per aquesta nit i matinada. Protecció Civil demana mantenir les precaucions. Jordi Barranca.
19: Aquí la franja costanera del Montsià es comencen a sentir trons. Fins a mitja tarda els bombers havien rebut 3 avisos per aquest temporal, un a la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, i els altres dos més al nord, ja al Camp de Tarragona. De moment aquí tothom està a l'expectativa per quan arribi la pluja i el que s'ha anat fent és aplicar mesures preventives. Dels primers en fer-ho han estat el Canà i la Ràpita, aquí al Montsià, Montsià i també del Tebre, la comarca veïna del Baix Ebre. Sentim Xavier Reverter i Lluís Soler, que són els alcaldes d'aquests dos últims municipis.
20: Hem tancat les escoles, els equipaments municipals, el pas alternatiu de vianants del pont de Sant Josep, hem restringit l'estacionament en alguns carrers i hem preparat el tancament de les zones potencialment inundables.
21: Abans de migdia hem decretat pues, les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
19: Mesures semblants també s'han pres aquí en Posta i a Santa Bàrbara, en aquest cas a l'interior de la comarca de la Montsià, però també en altres punts com l'Ampolla, l'Ametlla de Mar o Tortosa, al Baix Ebre, aquesta última ciutat tancant també totes les dependències municipals fins demà al migdia. Els treballs preventius també s'han centrat en netejar els embornals i les lleres de rieres i sobretot els barrancs, que són els que travessen molts municipis d'aquestes dues comarques, Baix Ebre i Montsià, i que de normal baixen secs, però que quan hi ha temporals forts, molts cops s'han endut tot el que trobaven per davant. A banda també, el canal de l'esquerra de l'Ebre, ha comunicat la comunitat de regants, també s'ha tancat tot plegat per restringir al màxim la mobilitat i les comunicacions mentre duri aquest temporal durant les properes hores.
22: Gràcies, Jordi. També alerta vermella per pluges molt intenses al nord del País Valencià. Seguirà així fins demà. En algunes poblacions ja han caigut més de 100 litres, però de moment no hi ha incidències destacades. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que van cap a Barcelona. La previsió de fortes precipitacions també afecta algunes línies de Renfe a Catalunya. Els trens que connecten Barcelona amb Tortosa acaben el seu recorregut a Tarragona. Vuit i set minuts, canviem de qüestió i anem en directe a Barcelona. El sindicat de llogateres ha convocat cassolades a partir d'aquesta hora davant els ajuntaments catalans. A la capital catalana la concentració es fa a la plaça Sant Jaume. L'objectiu de les manifestacions és pressionar els partits polítics davant la votació demà dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Tenim en directe a Barcelona la nostra companya Clàudia Serra. Clàudia, bona tarda.
23: Bona tarda. Doncs ho podeu sentir a aquesta hora. Aquest és l'ambient a plaça Sant Jaume, el so de les cassoles i, de fet, de tota mena d'estris, estem podent veure. És el protagonista aquí a la plaça. Diversos centenars de persones s'han apropat fins aquí, convocades pel sindicat de llogateres, amb aquesta acció, amb aquesta cacerolada que, de fet, s'està repetint també a diversos ajuntaments catalans. El sindicat de llogateres busca pressionar els partits polítics perquè demà votin a favor d'aquests dos decrets sobre l'habitatge que el govern porta a votació al Congrés. Hem pogut parlar amb algunes de les persones que són en aquests moments aquí concentrades. Moltes són joves que es veuen obligats a viure amb els seus pares. Podem sentir un dels testimonis.
24: Jo visc amb els meus pares perquè bueno, no puc permetre ara un lloguer. M'agradaria poder tenir un lloguer en condicions i poder compartir-lo també, si pogués el cas, però crec que no vull tirar com per l'opció d'haver de compartir pis a la primera vegada que marxo de casa.
23: Nosaltres seguirem aquí pendents de com evoluciona aquesta concentració, perquè de fet el que està previst és que un cop acabi l'acció aquí a plaça Sant Jaume la gent comenci a desplaçar-se cap a plaça Catalunya per sumar-se a la campada reivindicativa que hi ha instal·lada des de fa un parell d'anys.
22: És Clàudia Serra en directe des de la plaça Sant Jaume i amb el suport tècnic de Xavi Cussó. Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
23: Bona tarda.
22: I el president del govern espanyol torna a apel·lar la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà el Congrés convalidi els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Els vots dels de Puigdemont seran decisius després que Podem hagi confirmat que avalarà totes les mesures i que el Partit Nacionalista Basc hagi anunciat un sí crític al decret que protegeix les persones vulnerables.
25: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
22: Fins aquest vespre, l'executiva extraordinària de Junts no decidirà si demà tomba o avala el paquet principal de mesures de protecció a l'habitatge. El partit no el convenç el text final, tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a última hora. També recela del text el PNB. Maribel Vaquero, la portaveu del partit al Congrés, creu que és un pedaç puntual amb carències.
1: Legislando en caliente, nos traen un decreto ley que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener a posteriori.
22: Malgrat les reticències, demà els nacionalistes bascos votaran a favor del primer decret d'habitatge i tombaran el segon, el que prorroga indefinidament els lloguers, perquè consideren que és un atac als petits propietaris. El PP s'oposarà a totes les mesures aprovades per Sánchez. El partit creu que generaran una allau de demandes als tribunals i faran caure l'oferta de lloguers. Per la seva banda, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat a la justícia que ordeni el desallotjament d'urgència de l'acampada de la Puerta del Sol.
17: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
22: Coincidint amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, aquest vespre hi ha mobilitzacions a Barcelona, Tarragona i Lleida. Les organitzen l'ANC i els CDRs. A la capital catalana, els manifestants han sortit de la plaça Urquinaona amb destinació a la comissaria de Via Laietana, amb crits d'independència i ni oblit ni perdó. Tornem a anar en directe cap a Barcelona. Última hora en connexió amb la unitat mòbil, Ricard Luque, el suport tècnic, i Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, una manifestació que ha arribat al punt final davant de la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. Calculem que plegue un mig miler de persones que han sortit de plaça Urquinaona fa uns 3/4 d'hora i que ara estan llegint els manifestos finals. Ara ho feia un portaveu dels CDRs, perquè és una manifestació convocada juntament pels CDRs i també per l'Assemblea Nacional Catalana. Us sentiu molts crits a favor de l'1 d'octubre, de la independència de Catalunya, perquè avui es compleixen 9 anys d'aquella jornada del referèndum. Recorden entre els manifestants el mandat de l'1 d'octubre, però sobretot la violència d'aquella jornada. Ens ho explicava la Loli.
4: Cosa que vulguin fer, que això ja ha passat, i passar pantalla, i passar pàgina... No! Qui ho ha viscut de dintre? Això no ho pot oblidar.
2: Ara és el torn de la lectura del manifest per part d'una representant de l'Assemblea de Joves. Ho estan fent davant de la comissaria de policia espanyola, que està tapada amb una lona i amb una doble barrera de tanques. Us hem d'explicar que hi ha hagut algun moment de violència quan un grup poc nombrós de joves ha sacsejat aquestes tanques i també ha llançat una bengala contra els Mossos que protegeixen els carrers laterals d'aquesta comissaria. Com us dèiem ara, aquest punt final de la marxa, amb la lectura dels manifestos per part tant de CDRs com de l'Assemblea.
22: És Alba Barbosa en directe des de Barcelona, seguint aquestes mobilitzacions coincidint amb l'aniversari de l'1 d'octubre i amb el suport tècnic de Ricard Luque. Gràcies, Alba, bona tarda.
2: Fins ara, bona tarda.
22: I el 9è aniversari de l'1 d'octubre coincideix amb el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Càndido Conde Pompidó, adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions.
6: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
22: Pompidó ha redactat la sentència a favor de l'amnistia total a Dolors Bassa, que es votarà dimarts que ve i ordenarà al Suprem aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El Constitucional defensa que és de sentit comú amnistiar la malversació i culpa els jutges Llarena i Marchena de fer interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a amnistiar.
17: 3Cat Info.
22: Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament, però en canvi el govern es queda en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Tot plegat a la tercera i última jornada del debat de política general. Parlament, Albert Prat.
7: Junts ha aprofitat el debat de política general per avaluar la feina de Salvador Illa i han intentat reprovar-lo per mala gestió, però els socis habituals han tancat files amb el president, de manera que s'ha estalviat el suspens parlamentari. Ara bé, els Comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que Salvador Illa va anunciar dimarts, que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. El diputat David Cid ha advertit que el govern abans de res ha d'acabar els deures.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen
5: pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
7: Recordem que aquest revés parlamentari no implica que aquesta idea en matèria d'habitatge quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. I avui, que és 1 d'octubre, només els partits independentistes i els comuns han donat suport a l'autodeterminació. En canvi, el PSC s'ha sumat a la proposta que ha defensat la republicana Esther Capella per buscar una entesa de país.
8: Que ens permeti tornar a construir grans consensos sobre el futur del nostre país, perquè no hem renunciat a decidir i no renunciarem a decidir.
7: I una de les poques iniciatives que s'han votat al llarg d'aquesta tarda han rebut l'aval de tots els partits ha sigut que la Generalitat revisi les alertes de protecció civil. I el govern ha rebut l'aval d'Esquerra, Vox i Aliança per reconèixer els professors com a autoritats públiques. El Parlament també ha salvat d'una altra reprovació les conselleres d'Educació i d'Interior, tot i que la diputada del Jovent Republicà s'ha desmarcat d'Esquerra per demanar que plegui Esther Niubó.
22: Passa gairebé un minut d'un quart de nou del vespre. I a aquesta hora actualitzem temps i trànsit. Comencem connectant amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però localitzades. Ara hi ha un vehicle avariat a la C32 Sud, a l'autopista del Garraf, a l'altura de Sitges, que talla un carril, però que pràcticament no provoca retencions. N'hi ha de molt petites a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma, sentit Besòs, i la ronda de dalt a l'altura de Vallcarca, també direcció al Nus de la Trinitat. També, pel que fa a altres incidències, es manté tallada la carretera local T-7044 entre la Riba i Farena perquè hi ha hagut un camió que ha quedat atravessat a la calçada. Fora d'aquesta zona, també a Lleida, a la carretera LL11, complicacions a l'altura de la mateixa població de Lleida en direcció Barcelona, on netegen la calçada, hi ha un carril tallat i retencions puntuals, aproximadament mig quilòmetre. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que continua suspesa la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i el País Valencià per les fortes pluges i per l'alerta vermella. Això afecta els trens de llarga distància, els Euromet, Alvia, Intercity i Avant Express. També pot afectar els trens de la línia R16 que acabarien el recorregut a Camp de Tarragona. Més informació d'aquí a mitja hora.
22: Gràcies, Mariluz. Fins després.
9: Bona tarda.
17: El temps.
22: El temps especialment protagonista d'aquesta tarda ens n'actualitza la previsió en Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de tempestes que han descarregat amb intensitat, sobretot a primera hora de la tarda a l'àrea del Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, amb precipitacions que han superat en alguns casos els 60 i els 80 litres per metre quadrat. És el cas de l'illa de Buda, on pràcticament una cinquantena han caigut en només mitja hora. Les precipitacions, els ruixats, encara tindran continuïtat durant aquesta tarda, vespre, sobretot a l'àrea del Pirineu, comarques de l'interior i a les Terres de l'Ebre. Perdran intensitat, però no ens hem d'enrefiar. Atenció a aquesta propera matinada, perquè a partir de les 3, les 4 de la matinada, una nova tongada de pluges intenses vindrà des de l'àrea de Castelló i entrarà per la porta del Montsià cap al Baix Ebre, la Terra Alta, i atenció a aquestes pluges, perquè en poden ser localment torrencials, no només amb intensitat, sinó també tindran extensió a bona part de les comarques de les Terres de l'Ebre. Al llarg del matí, aquestes pluges de les Terres de l'Ebre avançaran també cap al Camp de Tarragona. Pluges, doncs, que durant les properes 12-20 hores aproximadament encara seran intenses, sobretot al sud del país. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pràcticament han tocat la xifra dels 30 graus, en el cas de l'Aldea, o també dels 29 a l'Espolla, han baixat respecte als valors d'ahir i demà baixaran una miqueta més.
17: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Més qüestions. Al Regne Unit, la policia ha detingut un home de doble nacionalitat iraniana i britànica amb relació a l'incident del cap de setmana passat prop d'una base aèria a l'oest d'Anglaterra. Es tracta d'un ciutadà de 27 anys a qui han arrestat al centre de Londres, sospitós de preparar un acte terrorista. No es tracta de cap dels 5 detinguts inicialment i que després van alliberar. La policia també ha informat que ha interrogat un segon individu de 26 anys i nacionalitat britànica. Encara queden moltes incògnites relacionades amb aquest incident. La policia va detenir diumenge 5 persones que viatjaven en 3 vehicles sospitosos prop de la base de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. En un principi es va dir que tenien explosius i després els van alliberar. Ahir el primer ministre Andy Burnham va revelar que hi ha clars indicis que l'Iran està al darrere del cas, un extrem que el règim persa sempre ha negat. A tot això, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que havia advertit Londres que l'Iran estava planificant un atac contra una base britànica. I marxem ara als Estats Units, es perpèn a Tennessee, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Oriol Serra.
0: Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. La condemnada, que té 50 anys, aleshores en tenia 18. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
10: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
0: De fet, les execucions de dones només representen l'1% entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort, present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social als Estats Units perquè tenia connotacions satàniques.
22: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. A Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. I s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. París, Isabel Galí.
11: Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
12: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
11: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
22: Un apunt cultural abans de la informació esportiva, l'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge, que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, la casa on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. L'autor ha assenyalat que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va adonar-se que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
13: L'un d'entre ells és advocat a Santa Fe.
14: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima

0: 2 de partit, el Barça perd de 3, 11 a 14. Una final que ha començat a les 8, que es juga a Egipte i que, si voleu, la podeu seguir per Esport 3. També us n'anirem informant puntualment als blocs de 3Cat Info. 11 a 14, minut 22 de partit. Més coses. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid ha emès un comunicat a posteriori en el qual espera, diu, que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Barça. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez, de Florentino, sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat avui procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà demà més proves mèdiques. Avui es juguen primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen, a 9:15 comencen, l'Alemanya de Ter Stegen contra Sèrbia, Grècia, Països Baixos de Xavi Hernández i Dinamarca-Portugal, amb Cancelo però sense Cristiano Ronaldo, que ahir va abandonar la concentració portuguesa enfadat amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts. A més, dissabte juga la selecció espanyola contra la República Txeca a Oviedo. Avui hem sentit Víctor Muñoz.
1: Me encontré bien. La verdad que el poder jugar con ellos tiene muchas facilidades, tienes muchos jugadores cerca, gente con la que poder combinar y pienso que bueno, eso implementa mi fútbol y me ayuda. Entonces, bueno, me encontré muy bien y la verdad que me quedé con ganas de más.
0: D'altra banda, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha explicat avui que no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'entitat.
2: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
0: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les 4 barres. El president de la federació ha reconegut també que estan buscant un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers 4 partits. De fet, ja en tenim un de definitiu que s'ha acabat fa uns minuts. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. De 4 ha acabat perdent l'equip blanc. Més partits que es juguen aquest vespre. Estrella Roja, Efes, Bologna, Olympiacos i París, Žalgiris. Demà juga el Barça a la pista del Besiktas d'Istanbul. Sentim el tècnic blaugrana Sekulić.
4: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
5: Take care of and to understand what's waiting for us in this arena.
0: Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal. A més, Paula Blasi continua sent dubte seriós per poder disputar els europeus. Aquests campionats d'Europa comencen demà i s'acabaran el dimecres 7 d'octubre. Hi participen 7 catalans i catalanes. Paula Blasi, Joel Nicolau i Pau Miquel, Matís Van Kerschove, Aitor Martínez, Lluna Jiménez i Naia Torrent.

0: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. El Servei Meteorològic de Catalunya rebaixa el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre per aquest vespre. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt de 4 sobre 6. Tot i això, l'alerta torna a ser de color vermell per aquesta nit i matinada. A aquesta hora estem pendents d'una compareixença dels responsables de Protecció Civil i també del Meteocat, del Servei Meteorològic, que podreu seguir aquí en directe a la sintonia de 3CAT Info. I el Sindicat de Llogateres ha convocat cassolades aquest vespre davant els ajuntaments catalans. A Barcelona, la concentració es fa a la plaça Sant Jaume. L'objectiu de les manifestacions és pressionar els partits polítics davant la votació demà dels dos decrets d'habitatge al Congrés. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent de segrest ahir d'un vol amb destinació a Israel. Netanyahu apunta que el copilot hauria estat objecte d'un adoctrinament islamista radical. També us explicarem que a Catalunya hi ha 200 pobles totalment abandonats i més de 700 que no arriben als 30 habitants. Són dades d'un gran inventari fet amb l'objectiu d'entendre les claus del despoblament d'aquests nuclis. I parlarem d'edatisme. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat estan normalitzades a la societat, a les institucions i en l'atenció sanitària. I quan faltin 5 minuts per les 9, arribarà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Sergi?
1: Doncs mira, tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'Handbol, que es disputa a Egipte. La juga el Barça contra el Veszprém hongarès. Minut 28 de la primera part, 14-18. Perd de 4 el Barça.
0: I pel que fa al temps, els ruixats es mantindran fins al final del dia al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Durant la matinada es reactivarà la pluja a les Terres de l'Ebre. Aiguats intensos que poden ser torrencials, molta precaució per tant, i durant el matí s'estendran fins al Camp de Tarragona. Es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat al Montsià i al Baix Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya rebaixa el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre per aquest vespre. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt de 4 sobre 6. Tot i això, l'alerta torna a ser de color vermell per aquesta nit i matinada. Protecció Civil demana mantenir les precaucions. Estem molt pendents que comenci d'aquí uns instants des del Centre de Comunicació d'Emergències una compareixença de responsables tant del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, com de Protecció Civil. Tan bon punt comenci i anirem en directe a la sintonia de 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: I el Sindicat de Llogateres ha convocat cassolades aquest vespre davant els ajuntaments catalans. A Barcelona la concentració es fa a la plaça de Sant Jaume. L'objectiu de les manifestacions és pressionar els partits polítics davant la votació demà dels dos decrets d'habitatge al Congrés. De seguida reprenem aquesta qüestió, però abans anem cap a aquesta roda de premsa que faran ara mateix, està a punt de començar, responsables de Protecció Civil, també del Meteocat, i acompanyats, de fet, pren la paraula la consellera d'Interior, Núria Parlon,
3: Servei del Meteocat,
0: la podem escoltar en
3: directe. I la subdirectora de Protecció Civil, la Imma Soler, i us farem una actualització de com evolucionarà doncs, el fenomen meteorològic que ens està afectant durant tot el dia d'avui i les previsions que tenim per demà, així com algunes de les actualitzacions que haurem de fer en les eines d'informació al conjunt de la ciutadania, com és el cas de l'enviament d'una nova SALER que farem aquesta nit per informar, en aquest cas, a les comarques del món. Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp, que s'allargarà l'episodi fins demà a les dues. I enviarem doncs, un SALER molt semblant a la que ja han rebut en el dia d'avui, informant de que s'allarga aquest episodi i demanant sobretot la precaució i la prudència del conjunt de la ciutadania. Ho avisem ja, perquè el so de l'SALER, de vegades, doncs, quan sona a la gent, l'espanta una mica, no? Que estiguin doncs, prèviament informats de que enviarem ara doncs, aquesta SALER just quan pocs minuts, poca estona després d'aquesta compareixença que fem ara. Li passaré la paraula a la directora del Meteocat i després a la Imma Soler perquè pugui concretar algunes qüestions pròpies del desplegament dels elements de protecció civil per estar atents i amatents durant tota aquesta nit de les coses que haguem de fer.
4: Gràcies, consellera. A veure, el que hem traslladat al Consell Tècnic del CECAT avui és que hem tingut registres ja força importants durant tota la jornada. Destaquen els més de 80 litres per metre quadrat de l'Aïna de Buda, que és una de les comarques que ja havíem avisat amb un risc molt alt de precipitació, però també destaquen altres registres, 68, per exemple, a la Bisbal del Penedès, 56 a Blancafort o 50 a l'Ametlla del Vallès. Comarques com el Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i, per suposat, el Montsià, doncs són les que més han rebut de moment, tot i que ara mateix no és que hi hagi una pausa, perquè en alguns indrets encara hi plou, però no és una pluja tan estructurada com la que hem tingut durant alguns moments del dia d'avui. El que està passant és que ara la precipitació és molt més local, molt més inconexa, però això es mantindrà així només fins a mitjanit, fins a les 12 o les 2 de la matinada. A partir de llavors la situació començarà altre cop a agreujar-se i per això mantenim nivells molt elevats dels avions de situació meteorològica de risc, amb nivells de color vermell, els que dèiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona. A partir de llavors també destaquem com de cara a la jornada de demà a la tarda la pluja no desapareixerà del tot, serà molt més inconexa una altra vegada, més o menys com està passant ara, i després de cara a dissabte ens tornarà a arribar un altre episodi en què altre cop, malgrat no tenim un risc tan elevat com el de demà al matí, doncs altre cop tornarem a veure precipitacions força significatives, especialment al sud de Catalunya, però també a bona part del litoral i prelitoral de la costa central i de la costa brava. A mesura que va avançant la jornada del dissabte, aquestes precipitacions aniran basculant de sud cap a nord, precisament per aquest vent de nevant que ens seguirà acompanyant durant tot el cap de setmana. I la setmana que ve probablement seguirem encara amb inestabilitat. Per tant, molt alerta a les previsions que anem actualitzant tant al matí com a la tarda, fent seguiments constants del radar meteorològic, que podeu consultar a través de la nostra web, a través de la nostra app, perquè a banda dels models meteorològics doncs és important fer aquest seguiment per veure exactament en quin moment doncs ens pot arribar la pluja al lloc on som nosaltres. Mantenim doncs els avisos d'intensitat, tant de 30 minuts com de 3 hores, i també els d'acumulació per més de 200 litres per metre quadrat.
0: Doncs és Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya. Ara podem escoltar Imma Soler, és la sotsdirectora de Protecció Civil. L'escoltem.
5: Fent seguiment de la situació, i el que hem vist és que necessitem seguir amb aquesta situació d'alerta del pla, perquè encara tenim aquests avisos, sobretot aquests que s'ha fet aquest allargament per demà, en aquestes comarques, com esmentava la consellera, torno a repetir perquè les tingueu a mà, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp, on s'allarga. Per tant, tenim el enviament de l'alerta que ja hem fet per aquesta nit per avisar les comarques que estaven afectades, però ara també n'enviarem una altra per aquestes altres comarques a on s'allarga durant el període aquest de demà al dematí. Per lo que són les afectacions en el territori, avui hem tingut unes 126 trucades en aquests moments al 112, trucades que no han estat destacables per la seva gravetat. El SEM ha tingut que fer 12 intervencions, un trasllat menys greu només d'aquestes persones que han resultat afectades. En aquests moments no coneixem que hi hagin afectacions de trànsit. De totes maneres, malgrat que no hi hagin afectacions de trànsit, recordem la vigilància amb la conducció, sobretot després d'un període de pluges intenses pot haver-hi algun bassal a la carretera, pot haver-hi algun punt, sobretot en vies secundàries, que hagi quedat anegat d'aigua, i per tant, molta vigilància amb la conducció aquest vespre i demà sobretot. Bombers, ens han comentat que havien tingut uns 53 serveis, ara en aquests moments no en tenien cap d'obert. Per part dels operadors de transports, Renfe ens ha comentat que alguns trens de llarga distància algunes línies que arribaven només fins a Tarragona, no arribaven fins al final del recorregut, perquè algunes d'aquestes passaven cap a València i les altres ho anaven vigilant. I si veien que podien fer arribada fins al final del recorregut dintre del nostre territori, ho farien, però en cas que veiessin que hi havia afectacions, doncs no ho deixarien a Tarragona. Vull dir que s'ha d'anar continuant. Subministrament elèctric no coneixem que hi hagin incidències en aquests moments. I després hem tingut alguns avisos comarcals. Avisos comarcals vol dir que els operadors de conca ens avisen de que en general en la comarca poden haver increments de lleres de rius, de rieres, de barrancs, d'alguna zona com tipus rambles. Per aquest motiu doncs ens avisen que es poden donar aquestes acumulacions. Hem tingut algun parell d'avisos i ells estan fent vigilància, tant l'Agència Catalana de l'Aigua, que els hem tingut ara en la reunió, com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ens comentaven que no veien en aquests moments incidències destacables i que en feien seguiment. Tot això que us explico és perquè sapigueu una mica quines afectacions hi ha hagut durant el dia d'avui. Seguirem amb aquesta vigilància, ara finalitzant la reunió i farem aquest enviament d'aquesta alerta, com recordo, per avisar en aquestes comarques que s'allarguen amb el període perquè ho tinguin present, i seguim fent aquest seguiment que estem fent amb els operadors, amb els operatius, amb els serveis, amb els ajuntaments des del CECAT, per si calgués alguna situació que requerís alguna cosa. Sí? Perfecte, doncs moltes gràcies a tots.
0: Doncs són les paraules d'Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, que ha explicat que durant l'episodi de pluges d'avui hi ha hagut... Continua la compareixença d'Imma Soler, la seguim emetent en directe a la sintonia de Tescat Info.
5: Baixebre, Montsià i Ribera d'Ebre. Extremeu les precaucions en la mobilitat i en les activitats de l'aire lliure. No us acosteu a zones inundables. En cas d'emergència, contacteu amb el 112. Vols que el torni a repetir? Vale. Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant, i per tant demanar-li a la gent que sigui prudent, que abans de fer algun desplaçament, abans d'anar amunt i avall, doncs que mirin com està el radar meteorològic, no sigui que estigui plovent en la seva zona, si és aquest el cas, doncs que esperin a que passi aquesta intensitat. Si volen sortir i veuen que en aquell moment està caient molt fort, doncs evidentment no sortir del lloc on estiguin i tenir aquesta vigilància, aquesta autoprotecció entre tots, que és la que ens pot permetre, doncs, amb aquesta informació que tenim de que està plovent, saber com comportar-nos. Sí?
6: No m'ha quedat clar si Terra Alta rebrà l'avís.
5: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp.
7: Terra Alta s'acabava a les 8 i per tant ja tenen l'avís vigent. Terra Alta té l'avís vigent, que ja hem enviat. Hem enviat l'alerta als telèfons mòbils i llavors està vigent fins a les 8. S'allarga fins a les 2 en les comarques que ara farem el reforç.
5: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. Sí? Aquests són els que estan en nivell 5 de 6. Hi ha alguna altra comarca més que tenen un nivell menor, però tot això ja sabeu que des del CECAT nosaltres fem difusió, ho enviem als ajuntaments. El que passa que amb aquests que tenen aquest nivell elevat de probabilitat i d'intensitat, en aquests és on enviem aquestes alertes perquè tothom estigui al cas. Sí?
7: Sobretot el missatge que aquesta nit nosaltres volem reforçar i que és l'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil, que també s'informin en els seus ajuntaments, que són autoritat de Protecció Civil i també estan fent un seguiment i una coordinació, en aquest cas amb totes les agències que en formen part del CECAT, i sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt, tal com deia ara la subdirectora, si està caient molta pluja, doncs no surts, no agafes el cotxe, si el tens aparcat en una zona propera a un espai inundable, una riera i de més, no vas a treure'l, aquestes qüestions que habitualment doncs recomanem i que són pròpies del sentit comú, que l'alerta el que fa és situar-te en una situació de prendre mesures d'autoprotecció davant d'un episodi d'inestabilitat i de pluja que s'esperen les properes hores amb grans acumulacions. Per una banda, es mantenen, com ha dit la directora, vigents els avisos d'intensitat a 3 hores i també doncs d'acumulació a 24 hores, i demanar aquesta prudència, consulta de la previsió meteorològica i consultar totes les recomanacions que fem des de l'Espai de Protecció Civil del Departament d'Interior.
6: Una pregunta més?
0: És la consellera d'Interior, ara des del Centre de Gestió d'Emergències. Sembla que hi ha preguntes que la mateixa consellera...
3: Pues l'actualització que hemos tenido de los avisos meteorológicos del Meteocat nos dejan ver que en las próximas horas nos encontramos...
0: Doncs Núria Parlon, la consellera d'Interior, que ha demanat protecció especialment a la població d'aquestes comarques, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, és on està previst, on el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que poden haver-hi els registres més importants d'aigua a partir de les 12 de la nit i, per tant, en aquestes comarques s'enviarà aquest avís és alert. És el més destacat d'aquesta compareixença que ha fet la mateixa consellera acompanyada de Sarai Sarroca, la directora del Servei Meteorològic, i també d'Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Continuem a 3CAT Info amb altres qüestions. Passa un minut ara mateix de 3 quarts de 9 del vespre. Obrim àrea de servei. Avui més que mai, especialment interessats en la previsió meteorològica, però abans fem un cop d'ull a la situació del trànsit i de la mobilitat. Connectem amb l'equip viari, Marilut García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Pel que fa a les carreteres, sense complicacions conegudes, només es manté tallada des d'aquesta tarda per un camió travessat. La carretera local té baixa 70-44 entre la Riba i Farena, també a les comarques de Tarragona. A les comarques de Lleida, un carril tallat a la carretera LL11 a Lleida, direcció Barcelona, per tasques de neteja arran un accident. A la resta, de moment sense complicacions, tot i que efectivament cal circular amb precaució a causa de la pluja i evitar els desplaçaments innecessaris. I al transport públic, recordem que tota la tarda hi ha suspesa la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i el País Valencià per les pluges torrencials que hi ha hagut i per aquesta alerta vermella de l'AEMET que es manté. Això afecta els trens de llarga distància, Euromet, Àlvia, Intercity i Avant Express, i també la línia R16 que acaba el recorregut a Camp de Tarragona pel que fa als trens en direcció Tortosa a València.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les pròximes hores encara ve encapçalada per les precipitacions. Unes pluges que a primera hora de la tarda s'han mostrat intenses a l'àrea del Pirineu, fins a 60 litres per metre quadrat al Port del Comte, i també a les Terres de l'Ebre, destacant els 50 de l'Ametlla de Mar o els 80 de l'Illa de Buda. En el cas de l'Illa de Buda, aquesta vuitantena, 50 pràcticament en només mitja hora. La tarda encara es presenta insegura, aquest vespre també, però amb unes precipitacions que perdran una miqueta més d'intensitat. El temps continuarà insegur, però ni de bon tros amb aquesta virulència que ho ha fet durant la primera hora de la tarda. Tindrem una breu pausa i atenció a la segona tongada de pluges. Arribarà durant la matinada. Cap als vols de les 2, les 3, les 4 de la matinada entraran des de Castelló cap a les comarques del Montsià, del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. També cap a la Terra Alta. Aquestes precipitacions seran torrencials o s'espera que puguin ser torrencials i guanyaran en extensió, de tal manera que deixarà gran quantitat de litres. De fet, entre avui i primeres hores de demà fins al migdia podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Intensitats també elevades, 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Això de matinada fins a primera hora del matí. A partir de mig matí aproximadament aquestes pluges avançaran també cap al Camp de Tarragona. A la resta del país el cel es mostrarà molt més tranquil, sobretot al matí, a l'espera que a la tarda sí que arribin les pluges de manera ja molt més habitual, entre feble i moderada, a l'àrea del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui han baixat una mica i més que baixaran de cara a demà.
0: Gràcies, Néstor.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Sindicat de Llogateres ha convocat cassolades aquest vespre davant els ajuntaments catalans. A Barcelona, la concentració es fa a la plaça Sant Jaume. L'objectiu de les manifestacions és pressionar els partits polítics davant la votació demà dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Barcelona, Unitat Mòbil amb Xavi Cussó i Clàudia Serra. Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs aquí a la plaça Sant Jaume que segueix aquesta concentració. Ara fa uns minuts amb una mica més de tranquil·litat perquè ha estat el moment dels parlaments, però torna el soroll, torna el xivarri d'aquestes cassoles. Hem vist tota mena d'estris per fer soroll. Són centenars les persones que omplen pràcticament aquesta plaça Sant Jaume per participar en aquesta crida de diverses entitats, entre elles el Sindicat de Llogateres, per fer aquesta cacerolada perquè el que diuen és precisament que els volen fer sentir, volen posar pressió als partits polítics perquè votin a favor dels dos decrets d'habitatge que els porten a votació demà. I en aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres, acaba de llançar un missatge directe a Junts.
11: Volem llançar un missatge molt clar per Junts per Catalunya. Defensar Catalunya, defensar els catalans, és votar sí, sí. És votar que sí el primer decret, però també votar que sí el segon decret. Que bàsicament el que farà és garantir que quan se'ns acaba el contracte no ens van fora de casa sense cap mena de justificació.
10: L'entitat avisa que demà no acaba res, que comença tot. De fet, ja hi ha diverses manifestacions convocades per aquest mateix cap de setmana i sobre la taula, depenent del resultat de demà, posen convocar una vaga general.
0: Gràcies, Clàudia Serra, en directe des de Barcelona, amb el suport tècnic de Xavi Cussó. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I d'aquí poca estona, a les 9, Junts reuneix una executiva extraordinària per decidir si tomba o avala demà els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Els seus vots a favor o l'abstenció seran decisius perquè el Congrés convalidi el paquet principal de mesures per protegir les persones vulnerables després que Coalició Canària, Podem i el PNB hagin anunciat que validaran el primer decret. Aquesta tarda el president del govern espanyol ha tornat a apel·lar a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i especialment de Junts.
12: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: Coalició Canària també aposta pel sí crític i, com el PNB, demà només donarà suport al decret de mesures generals i vetarà l'altre. Sentim David Toledo.
13: Han aceptado que se tramite como proyecto de ley, por lo tanto, nuestro sentido voto al primer decreto, el de ayer, va a ser favorable. ¿Por qué? Porque vamos a poner enmiendas.
0: I el Partit Popular s'oposarà a totes les mesures aprovades per Sánchez. I l'Observatori del Lloguer detecta que 4.290 habitatges s'han retirat del mercat de lloguer a tot l'Estat en els últims 3 dies, coincidint amb l'anunci i l'aprovació per part del govern espanyol dels decrets d'habitatge. Segons l'entitat, no es pot atribuir la totalitat de la reducció de l'oferta als canvis recents en la regulació, però afegeix que la intensitat i la velocitat amb què ha actuat el mercat resulten inusuals. L'Observatori està impulsat per la Fundació Lloguer Segur i participen les universitats Complutense de Madrid i Rei Juan Carlos i elabora els seus informes amb les dades recollides dels col·legis professionals, les administracions i institucions públiques i els portals immobiliaris.
2: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
14: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: 6 minuts i les 9 del vespre. Abans de la informació esportiva, tornem a anar en directe a Barcelona, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Aquest vespre, centenars de persones s'han mobilitzat a la capital català, a la capital catalana, també a Tarragona i Lleida. Les organitzen l'ANC i els CDRs. A la capital catalana, Barcelona, els manifestants han sortit de la plaça Urquinaona i han anat fins a la comissaria de Via Laietana amb crits d'independència i ni oblit ni perdó. Seguint aquesta mobilització, tenim en directe la nostra companya Alba Barbosa amb el suport tècnic d'en Ricard Luque. Alba, bona tarda.
15: Bona tarda. Doncs sí, la manifestació s'ha acabat. Ara els manifestants, desenes, han pujat per Via Laietana amunt. I el que està passant ara, doncs, han calat a foc a contenidors que hi ha a la cruïlla entre carrer Casp i Pau Claris. Els Mossos d'Esquadra amb les furgonetes estan perseguint aquest petit grup de manifestants que estan jugant a la rata i el gat per aquests carrers de l'Eixample i van, doncs, posant a les cruïlles contenidors, els calen foc. De moment no hem vist càrregues, sí que des de les furgonetes els Mossos els avisaven que procedirien a intervenir. La situació que podem explicar-vos ara és aquesta. Hi ha contenidors al mig de Pau Claris, també n'hem vist al carrer Trafalgar i també a la Ronda Sant Pere. I la situació ara és, doncs, grups de joves dispersats per aquest sector de l'Eixample barceloní i furgonetes dels Mossos, n'hem comptat més d'una desena, perseguint aquests grups que van doncs, dispersant contenidors pel mig dels carrers. Com us dèiem, no hi ha càrregues, però sí que hi ha persecucions des de les furgonetes dels vehicles dels Mossos d'Esquadra.
0: Doncs és l'ambient i la situació que s'està vivint en aquests moments a Barcelona en aquestes mobilitzacions coincidint amb el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Gràcies, Alba Barbosa, amb el suport tècnic d'en Riquet Luque. Gràcies, Alba.
15: Fins ara.
0: Esports. Fins les 9 del vespre i amb en Sergi Andreu. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem parlant d'esport en directe perquè tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'handbol que es disputa a Egipte. La juga el Barça contra el Veszprém d'Hongria i perd de 6. El Barça acaba de començar fa un parell de minuts la segona part del partit, 19-25, de 6 gols per el Barça de Carlos Ortega. Més qüestions, un partit que, per cert, podeu veure a Esport 3, si us interessa. Més qüestions, dèiem. La UEFA ha confirmat la recepció de diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid ha emès un comunicat a posteriori en el qual espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda, en un altre comunicat, que la investigació de la UEFA es manté en suspens des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al club blaugrana. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà demà més proves mèdiques. Avui es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya-Sèrbia, amb Ter Stegen a la porteria, de moment empat a 0, ha començat a 3 quarts de 9. El Grècia-Països Baixos de Xavi Hernández, també amb empat a 0. I el Dinamarca-Portugal, amb Cancelo sense Cristiano Ronaldo, també amb empat a 0. Més coses. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
16: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
1: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera, explica, les quatre barres.
16: Va haver-hi un fallo de producció amb l'última samarreta i hem vigilat que aquesta vegada doncs, no hi hagi cap fallo de fabricació i que realment no et sigui. Les quatre barres, que és el que és Catalunya, aquest país, són quatre barres i, per tant, nosaltres hem de ser diferents del que és el país.
1: Soteras ha reconegut que estan buscant un rival per jugar contra la selecció femenina catalana a finals de novembre.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En bàsquet, avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers quatre partits. Un ja definitiu ha perdut el Madrid de 4 a la pista del Hapoel de Tel Aviv, 102-98. Altres partits, Estrella Roja Efes, Bologna Olympiacos i París Žalgiris. Demà juga el Barça a la pista del Besiktas d'Istanbul. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana, parlant del rival de demà.
17: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
1: Edgar Canet passa a encapçalar la general de motos del Rally del Marroc després de la tercera etapa. 300 quilòmetres cronometrats avui al voltant de la ciutat de Zagora. El pilot de la Garriga ha estat quart a l'etapa a 2 minuts i 45 segons del guanyador, Luciano Benavides. En cotxes, Carlos Sainz i el català Dani Olivera són els nous líders. Ara amb més de 3 minuts sobre el nord-americà Seth Quintero i amb 6 minuts de marge sobre Nani Roma i Alex Aro. L'etapa en cotxes l'ha guanyada Sebastián Loeb.
18: Alerta i ben lluny.
19: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal. Diversos ajuntaments del sud de Catalunya ja es preparen per un episodi de pluja que podria deixar, en alguns punts, fins a 220 litres fins demà al migdia. El que preocupa és que hi pugui haver una important acumulació d'aigua. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
19: El vespre ha estat més tranquil del que es preveia i l'atenció ara està posada en la matinada i la primera hora del matí de demà. Comencem fent una primera connexió amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
20: Bona nit, doncs, molt pendents aquesta matinada que reactivaran les pluges cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Molta precaució, molta prudència, perquè estem parlant de pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora des del Montsià i s'aniran extenent cap al Camp de Tarragona ben bé fins al migdia i, a més, en aquest sector entre el Baix Ebre i el Montsià es poden acumular en aquest episodi més de 200 litres per metre quadrat.
19: Pendents de tot això, aquest informatiu avui s'allarga una hora fins a la mitjanit.
21: I en aquest Catalunya Nit també segurament sabrem quin serà el sentit del vot de Junts respecte als decrets d'habitatge. A aquesta hora els de Puigdemont celebren una executiva extraordinària per decidir si donen llum verda al primer dels decrets. Totes les formacions ja s'han pronunciat, també Coalició Canària, que ho ha fet fa poca estona. Així que totes les mirades se centren ara en Junts. Si s'absté o hi vota a favor, el decret prospera. Si no, el podria fer caure. Mentrestant, al carrer, la pressió va en augment. Són les cassolades que hi ha hagut a les 8 al vespre en moltes places de Catalunya i el sindicat de llogateres ha anunciat que s'afegeix a l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya a Barcelona. Ho està seguint la Clàudia Sierra. Bona nit, Clàudia.
22: Bona nit, doncs fa ben pocs minuts que ha acabat aquesta concentració aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, però fins fa ben poca estona la plaça ha quedat pràcticament plena en aquesta cacerolada convocada pel sindicat de llogateres per fer-se sentir i posar pressió als partits, especialment a Junts, perquè demà votin sí als decrets.
21: Doncs sabrem segurament si serà així o no al llarg d'aquest informatiu. De seguida entrevistarem també a Carme Arcarazo, que és portaveu del sindicat de llogateres.
19: I al Parlament, el debat de política general acaba amb el rebuig de tots els partits, excepte d'Esquerra, a la proposta estrella de Salvador Illa sobre l'habitatge, la compra de pisos a mitges entre particulars i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat, però el govern afirma que ho tirarà endavant igualment.
23: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
24: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
19: On sí que els comuns han fet costat a Illa és a l'hora de rebutjar la reprovació que havia demanat Junts.
21: Avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i aquest vespre hi ha hagut mobilització independentista al centre de Barcelona, centenars de persones que no volen que giri full.
25: Cosa que vulguin fer, que això ja ha passat, i passar pantalla, i passar pàgina... No! Qui ho ha viscut de dintre? Això no ho pot oblidar.
19: I l'escopeter que va ferir Roger Espanyol afirma que no tenia intenció de ferir-lo. Els quatre policies acusats han afirmat davant del jutge que l'ús de pilotes de goma estava justificat.
26: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
19: El cas quedarà vist per sentència demà.
21: I de nou avui hem tornat a sentir Vladimir Putin amagant amb utilitzar armes nuclears si Occident s'ho busca, diu.
27: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi de notació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
19: I en l'apartat cultural anirem de concert.
28: Wake me up inside. Call my name and save me from my...
19: Evanescence actua aquesta hora a Badalona. Ens ho explicarà el Marc Ruiz, que ho està seguint en directe.
21: I la Marta Vives ens portarà al Lliure. Recupera una obra que només es va poder veure en una sola funció. Va ser el 2020 i tot seguit va arribar la pandèmia. L'obra que ara rescata és Bubetoyà, la necessitat d'un illa.
19: I els esports, Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit.
19: Què destaquem?
1: Doncs mira, tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'Handbol, que es disputa a Egipte. La juga el Barça contra el Veszprém. Som al minut 10 de la segona part i el Barça perd de 8, 21-29. Molt han de canviar les coses si el Barça vol endur-se aquest títol. D'altra banda, la UEFA ha afirmat avui en un comunicat que ja han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte per la seva investigació. El Barça recorda, en un altre comunicat fet a posteriori, que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. I també expliquem que el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. Demà passarà proves mèdiques per saber si hi ha lesió o no darrere d'aquestes molèsties que arrossega la cuixa dreta.
21: Doncs tot això i més coses des d'ara i fins a la mitjanit, quan entregarem la paraula a Vicenç Altaió, el poeta i editor que tancarà avui aquest Catalunya Nit, que allarguem una hora més de l'habitual.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Són les 9 i pràcticament 7 minuts. L'alerta pel risc de pluja forta a les Terres de l'Ebre s'allarga fins demà al migdia. De moment, les precipitacions no han fet mal i no s'han produït grans incidències. El pitjor, però, encara no ha passat, perquè s'espera que torni a caure amb força a partir d'aquesta mitjanit i matinada, i per això es demana als ciutadans que extremin les precaucions. Oriol Pujador.
3: Sí, de fet, fa molt poca estona, pocs segons, s'ha tornat a enviar un nou missatge d'alerta als telèfons mòbils de les comarques afectades, bàsicament les Terres de l'Ebre, per advertir que s'allarga aquest episodi. És el tercer missatge, és alert, que han rebut avui els ciutadans de l'Ebre i d'algunes comarques tarragonines. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, explicava fa poca estona en roda de premsa que encara hi ha risc que es puguin acumular fins a 200 litres en menys de 24 hores.
4: Mantenim nivells molt elevats dels avisos de situació meteorològica de risc, nivells de color vermell, els que dèiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
3: De moment, el telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar de trucades, els bombers han fet una cinquantena de serveis, cap però de gravetat. Com a mesura preventiva, alguns ajuntaments han tancat escoles i equipaments municipals aquesta tarda. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i demana molta responsabilitat als ciutadans, sobretot evitar desplaçaments innecessaris. Imma Solés, la sotsdirectora.
5: Demanar-li a la gent que sigui prudent, que abans de fer algun desplaçament, abans d'anar amunt i avall, que mirin com està el radar meteorològic, no sigui que estigui plovent en la seva zona. Si és aquest el cas, doncs que esperin a que passi aquesta intensitat. Si volen sortir i veuen que en aquell moment està caient molt fort, doncs evidentment no sortir del lloc on estiguin.
3: Tot i que el risc molt elevat s'allarga, com dèiem, fins demà cap a les 2 del migdia, el cap de setmana també es preveu que continuï sent molt inestable.
19: El cert és que fins ara a les Terres de l'Ebre no s'han registrat incidències destacades. Tot i això, sí que ajuntaments i veïns es preparen per si durant la nit, la matinada i al matí de demà a primera hora, doncs la pluja torna amb força. En posta, Jordi Barranca, bona nit.
6: Hola, Agnès, i bona nit. Com dèieu, fins a 9 ajuntaments, penseu, tant del Baix Ebre com del Montsià, han suspès aquest migdia ja les classes i fins i tot també alguns ja ho han fet fa hores, diguem-ne, per demà divendres. En qualsevol cas, tothom es manté a l'expectativa del que pot passar, sobretot a partir d'aquesta matinada i demà al matí. Hem parlat amb diversos alcaldes dels municipis que solen ser els més afectats durant aquests últims anys amb els successius temporals que hi ha hagut, i això és el que ens han comentat. Hem parlat, per exemple, amb Xavier Reverter, que és l'alcalde de la Ràpita, aquí al Montsià, Macià, però també Lluís Soler, alcalde de Deltebre, i això és el que ens deien.
7: Hem tancat les escoles, els equipaments municipals, el pas alternatiu de vianants del pont de Sant Josep, hem restringit l'estacionament en alguns carrers i hem preparat el tancament de les zones potencialment inundables.
8: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
6: Això des del punt de vista institucional. Pel que fa als veïns, en els punts més crítics, com pot ser, per exemple, la franja litoral d'aquesta comarca, és a dir, municipis com la Ràpita, però també Alcanar, amb zones molt concretes com Alcanar Platja, els veïns han fet murs de contenció amb sacs de sorra o bé han fet directament barreres amb fustes per evitar que quan arribin les pluges l'aigua entri als seus habitatges. D'altres fins i tot s'han autoevacuat. És el cas de les persones que viuen al tram final del Barranc del Llop, o dit d'una altra forma, les persones que viuen a les 10 cases que s'han d'enderrocar perquè pel perill d'inundació. Hem parlat amb un dels veïns, que és el Didac Pla.
9: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
6: De fet, el mateix ajuntament els havia ofert preventivament passar la nit fora en un hotel. I pel que fa a les infraestructures, un altre punt clau, el que s'ha fet durant aquests últims dies també i setmanes, també de forma preventiva, és netejar tot el que són lleres de rieres i barrancs, que normalment baixen molt secs, però que quan plou arrosseguen tot el que poden, i també s'ha netejat el que són els embornals per mirar de contenir al màxim aquesta aigua que es preveu que pugui arribar.
21: Doncs gràcies, Jordi. Més avançada la nit tornarem a connectar amb tu. Una abraçada.
6: Igualment.
21: On ja ha començat a ploure amb ganes és a Castelló. En alguns punts s'han registrat més de 100 litres per metre quadrat, però tampoc hi ha, de moment, incidències destacades. Sí que s'han suspès les classes en més d'un centenar de municipis i s'han cancel·lat els trens de mitja i llarga distància que uneixen València amb Catalunya. L'avís vermell de perill es mantindrà fins demà. Anem cap a València. Marta García, bona nit.
10: Què tal? Bona nit. Les previsions diuen que la situació més delicada es viurà en les comarques de Castelló entre les 2 de la matinada i les 8 del matí. Són pluges irregulars i torrencials relativament curtes, d'una hora a hora i mitja, més o menys, que fins ara han deixat eslida la Plana Baixa com a localitat on més ha plogut, 130 litres per metre quadrat. Xodos o Aín també han superat els 100 litres i ara pareix que està descarregant també en força sobre la Safor i la Vall d'Albaida. Situació estable, això sí, també en rius i embassaments. De moment hi ha tranquil·litat i ni bombers de Castelló ni tampoc els de València han hagut de fer eixides. De fet, el centre d'emergències només ha informat d'11 incidents menors, 11 només. A hores d'ara segueix en marxa una nova reunió del centre de coordinació d'emergències valorant la situació, però sobretot també establir les pròximes actuacions, ja que, com vos dèiem, les previsions diuen que sí que la matinada pot ser més complicada. És per això també que no es descarta ampliar ixe nivell roig a l'interior de les comarques centrals de València. A les 6 de la vesprada, Renfe ha suspès el servei de Rodalies, com ara dèieu, també la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya. I això sí que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. De fet, encara hi ha gent afectada per aquestes cancel·lacions. Empreses com, per exemple, Ford Almussafes o els supermercats Consum, en les zones amb avís roig, han enviat els treballadors a casa. Un centenar de localitats han suspès les classes tant avui com demà i això afecta gairebé 360.000 estudiants. I avui sí, els ES Alert han arribat en molta anticipació. Els primers, per exemple, els de la zona de Castelló, s'han enviat a les 10 del matí.
21: Gràcies, Marta. Fins després.
10: Fins després.
19: Dos minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit. És una hora en la que estem molt pendents també de l'executiva telemàtica de Junts per Catalunya, que ha arrencat ara fa pocs minuts. La cúpula del partit està definint si facilita demà al Congrés la convalidació del decret d'habitatge de la Moncloa, que inclou el veto als desnonaments de persones vulnerables i també la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer. Després del sí confirmat de la resta de forces de la investidura de Pedro Sánchez, amb l'últim sí de Coalició Canària que ha arribat ara fa ben poca estona, els juntaires tenen la clau de la votació. Jordi Corbalán, bona nit.
11: Bona nit.
19: Què sabem a aquesta hora? Quin és l'ambient d'aquesta reunió? Que és telemàtica, per cert.
0: Sí, sabem que la reunió ha començat poc després de les 9 de la nit per debatre i, en principi, decidir si faciliten o no l'aprovació del primer reial decret que es votarà demà al Congrés, el reial decret antidesnonaments. El segon ja es dona per fet que no rebrà el suport de Junts. És, com deies, una reunió telemàtica per bé que a la seu del partit hi ha el secretari general Jordi Turull, arribat poc abans de quarts de nou del vespre. Un any després de trencar relacions amb el PSOE, els de Puigdemont tornen a tenir la clau de l'esdevenir de la legislatura espanyola, tota la pressió sobre els 7 diputats juntaires al Congrés. El sí crític al decret antidesnonaments anunciat pel PNB aquesta tarda, un partit amb el qual Junts manté relacions fluides, podria aplanar el camí perquè aquest decret tirés endavant, perquè, de fet, amb una abstenció juntaire n'hi hauria prou perquè s'aprovés. Però fonts de Junts admeten que hi ha una forta pressió social en aquests moments que complica també justificar que es tombin les mesures antidesnonaments. Amb tot, ahir a aquesta hora, tot just fa 24 hores, en un acte amb la PIMEC, els empresaris de la petita i mitjana empresa, amb qui Junts també manté bones relacions, Míriam Nogueres feia aquest avís.
11: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país.
0: I és que després de l'acostament al PSOE de començaments de setmana, la mateixa Nogueres admetia ahir, després d'analitzar, de llegir el text del Reial Decret, deia que estava decebuda i preocupada perquè no protegia prou els petits propietaris, que era un dels objectius de Junts per Catalunya. El vot en contra, doncs, també és ara mateix una opció que hi ha sobre la taula. No seria la primera vegada que els de Puigdemont fan descarrilar un decret d'habitatge i fa un any, recordem-ho també, van fer caure la reducció de la jornada laboral de Yolanda Díaz. Si no hi ha cap gir de guió, el sentit del vot l'hauríem de saber aquesta nit a través d'un comunicat de premsa. No hi haurà declaracions. Hi haurà un comunicat de premsa quan s'acabi l'executiva, que ens diuen que pot ser llarga.
19: Doncs aquí, com que estem fins les 12, Jordi, qualsevol novetat antena oberta i ens ho expliques. Gràcies.
0: Així ho farem. Bona nit.
19: Bona nit.
21: I mentrestant fem un salt cap a Madrid perquè la Moncloa confia salvar aquesta votació. Junts té les seves mans donar aire a Pedro Sánchez o bé pràcticament sentenciar la legislatura. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
21: A veure, com respira aquesta hora el govern espanyol?
12: Doncs amb cert optimisme, però contingut. A la Moncloa confien que Junts no s'acabarà despenjant del gran paquet de mesures. No s'entendria, diuen algunes fonts, perquè el text recull bona part de les seves reclamacions, de les seves aportacions. Recorden que la negociació d'aquests últims dies va ser profitosa i el govern espanyol recorda Junts també que totes les parts han hagut de fer alguna renúncia en aquesta negociació. No és el primer cop, com ara explicava en Jordi, que a poques hores d'una votació al Congrés tot està en mans de Junts per Catalunya, tot està obert, i per això avui Pedro Sánchez els ha enviat dos clars missatges. El primer, que aparquin els interessos partidistes.
13: Pido que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas, y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
12: I el segon missatge cap a Junts, que els petits propietaris queden protegits.
13: ¿Y cuál es nuestra propuesta? Prórrogas de alquiler, frenar la especulación de los fondos buitre, pero también dar seguridad a los pequeños propietarios.
12: La Moncloa, però, ja sap molt bé que Junts no li tremola el pols en les votacions. En pocs mesos han tombat dues vegades el paquet d'habitatge. Aquest cop, però, diuen, hi ha una diferència. És la pressió social als carrers i la Moncloa confia que això decanti la balança al seu favor. El PNB, que fins avui també dubtava, ja ha confirmat el seu suport.
14: Un sí crítico por la forma de proceder. Nos traen un decreto ley que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener.
12: Un sí crític dels nacionalistes bascos i el sí de Coalició Canària de fa ben poca estona obre aquesta tercera via per a Junts, que és la de l'abstenció. El que ja sabem segur a aquesta hora, Manel, és que demà el que caurà és el segon decret, és el que va forçar a sumar amb els contractes de lloguer indefinits. Tant PNB com Coalició Canària ja han dit que hi votaran en contra, i recordeu que aquesta mesura és justament la que reclama el sindicat de llogaters i que per això es mobilitzen.
21: Gràcies, Paula. Doncs anem cap a les
12: Bona
21: mobilitzacions.
12: Nit.
21: Bona nit.
19: Però Això és el que ha passat a les 8 en diverses places del país. Aquestes cassolades convocades, en aquest cas és el so que ens arriba de la plaça del Vi a Girona. Unes cassolades per l'habitatge amb desenes de persones. La més multitudinària ha estat a Barcelona. Ha estat a la plaça Sant Jaume i tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit, Clàudia.
15: Bona nit. Doncs això ha passat ja fa una estona, cap a les 8 de la tarda. Ara en aquests moments molta més tranquil·litat aquí a la plaça Sant Jaume. Ja s'ha acabat aquesta concentració i el que està passant en aquests moments és que molta de la gent que estava aquí concentrada està començant a desplaçar-se cap a la plaça Catalunya, perquè la convocatòria segueix allà. El sindicat de llogateres anima a tothom a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya, que va sorgir de forma esporàdica fa un parell de dies. De fet, aquesta serà la tercera nit. A les 8 de la tarda, què ha passat aquí? Doncs que la plaça ha quedat pràcticament plena. Persones acompanyades amb cassoles, hem vist tota mena d'estris, per fer soroll, per fer-se sentir, per posar pressió als partits que demà voten aquests dos decrets, volíem dir, d'habitatge al Congrés. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones, moltes joves, que volen emancipar-se i diuen que no poden, com la Nàdia i la Gisela, que es veuen obligades a viure amb els pares.
16: Jo he vist amb els meus pares perquè bueno, no puc permetre ara un lloguer. M'agradaria poder tenir un lloguer en condicions.
17: Porto treballant des de que tinc 19 anys, però no puc ni somiar amb un habitatge. Jo visc amb els meus pares.
15: En el moment dels parlaments hi ha hagut missatges directes als partits polítics, especialment a Junts, que té la clau per aprovar el primer decret, el segon ja està previst que no prosperi. De tot plegat, en podem parlar ara precisament en directe amb la portaveu del sindicat de llogateres, amb la Carme Arcarazo, que ens acompanya en directe. Bona nit.
18: Hola, bona nit.
20: Hola, Carme, et saludem des de l'estudi. Soc el Manel Elias. D'entrada, quina valoració feu del que està passant aquests últims dies a partir d'aquella imatge de la Mari Carmen i que demà hi hagi la possibilitat que es votin aquests decrets? Com ho esteu vivint?
18: Bé, doncs, aquests decrets contemplen mesures que portaven, de fet, gairebé 4 anys en un calaix, mesures que havíem escrit i que estaven bloquejades pel mateix Partit Socialista, i bàsicament el que s'ha demostrat és que només en 6 dies, quan la gent surt al carrer, centenars de milers de persones arreu de l'Estat, les coses poden canviar molt ràpid. No? Hi ha anys on no passa res, hi ha setmanes que ho canvien tot. Llavors, bueno, primer de tot, és una gran notícia que el decret Mari Carmen s'hagi aprovat al Consell de Ministres i demà veurem què passa al Congrés. Jo crec que sí que és important dir que es tracta d'un decret de mínims, és a dir, no estem parlant d'un gran decret superambiciós, sinó d'un decret que el que diu és s'han de prohibir els desnonaments sense alternatives, s'han de congelar els preus dels lloguers durant els contractes, tenint en compte que els salaris no pugen de manera automàtica. Els contractes han de ser indefinits com a la resta d'Europa, no? El que passa aquí de que se'ns acaba el contracte de lloguer i et poden fer fora sense cap causa, sense cap excusa, és una anomalia europea. I per tant, bueno, pensem que és de mínims i és de sentit comú aprovar-los.
20: Demà ja sabem que el segon, vaja, no prosperarà, o això sembla, pel que han anat dient els partits polítics, i el primer depèn ara de com a mínim una abstenció de Junts. Si finalment Junts votés que no i que hi és aquest decret, com reaccionaríeu?
18: Bé, per aquest cap de setmana hi ha 47 convocatòries de manifestacions arreu de l'Estat, i la propera passa que faríem és una vaga general imminent. Crec que, no sé si som conscients de l'espurna que han cès el cas de la Mari Carmen. O sigui, alguna cosa està canviant, la gent està farta i ha dit prou. Això va d'habitatge, però va de molt més. És a dir, no té cap mena de sentit que treballem 40 hores i amb prou feines arribem a final de mes, que ens gastem la meitat del sou al lloguer i el que falta ens ho gastem en anar al súper i en pagar els rebuts. Això no podem seguir així. I crec que això està desbordant. O sigui, feia molts anys que no veiem un moment com aquest. Estem en un punt d'inflexió brutal i si demà la classe política no reacciona, anem cap a la vaga general, no només al sindicat de llogateres, estem ja parlant amb els grans sindicats, amb els sindicats majoritaris, i tothom veu que si decauen els dos decrets s'ha d'anar cap a una vaga general imminent, perquè no té cap sentit que la vida cada cop costi més diners i que sigui tan difícil arribar a final de mes i cada cop treballem més i visquem més empobrits.
20: Hem viscut aquests dies un cas que és poc habitual en el món de la política, i és el de Podem, que havia parlat molt malament d'aquests dos decrets, tot indicava que hi votarien en contra, però... Després de sentir-vos a vosaltres, el sindicat de llogateres demanant el vot a favor, el canviaran i votaran a favor dels dos decrets. Què us sembla aquest moviment?
18: Bé, nosaltres compartim que són decrets de mínims, o sigui, no són decrets que vagin a capgirar la situació de l'habitatge, sinó que són decrets que el que fan és temporalment intentar aturar una sagnia. Evidentment, nosaltres creiem que s'ha de ser molt més ambiciosos i que si el que es vol és realment solucionar la qüestió de l'habitatge, hem d'adreçar baixades dràstiques del preu del lloguer, hem d'adreçar un impost a la riquesa per adquirir habitatge públic de manera massiva, prohibir les compres especulatives, evidentment els contractes indefinits, però també som conscients que hi ha gent que ho passa molt malament, no? Vull dir, ahir mateix sentíem com una altra persona, el Jorge, l'Hospitalet, es treia la vida després de l'amenaça del desnonament.

0: A més, crec que la lliçó és que demà comença tot. És a dir, que demà es demostra que quan la gent es mou, la història avança. I que per això cal seguir mobilitzats. I per això anem cap a una vaga general. Precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer. Cada una d'aquestes engrunes se'ls ha hagut d'arrencar. Ells no volien acceptar aquestes mesures. Llavors, seguirem fins que tot canviï perquè no tenim cap altra alternativa.
1: De moment, ara, per acabar, us sumeu a la acampada que hi ha a plaça Catalunya?
0: Sí, ens hi sumem. L'altre dia vam convocar davant del Palau de Congressos perquè hi era Pedro Sánchez i pensàvem que era crucial que ens escoltés, que ens hagués de mirar la cara i entregar-li el decreto Mari Carmen, que de fet ho va fer la Maya directament quan ell li va entregar el premi. Però avui, tenint en compte que ja hi havia una assemblea a Barcelona i sobretot que demà es vota aquest decret, pensàvem que era crucial sumar-nos-hi i pressionar perquè aquest decret, que és de mínims, pugui tirar endavant. I demà, depenent de la votació, veurem quines són les següents passes.
1: Doncs és Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs bé, el president de la COE, Antonio Gramendi, se situa en una posició totalment contrària, carregat avui contra el govern espanyol, el qual ha criticat per eludir la seva responsabilitat en matèria d'habitatge i aprovar uns decrets que assegura dinamiten la propietat privada.
3: La responsabilidad de portar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Notre Dame.
2: Doncs això és el que deia Antonio Garamendi, que seguirà presidint la patronal COE després que ha estat reelegit per un tercer mandat per aclamació, perquè era l'únic candidat que optava al càrrec.
1: Doncs encara relacionat amb l'habitatge, el Parlament ha rebutjat la proposta estrella que havia fet Salvador Illa per fer front a la crisi. Però, això sí, s'ha salvat de la reprovació a mig mandat. Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que tirarà igualment endavant. Parlem al Parlament i tenim l'Albert Prat. Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Sí, un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns, el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
5: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
4: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ja ha dit que no es faran enrere.
6: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
4: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat d'Esquerra han evitat que sortís reprovat del Parlament, tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea dels republicans per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han comprat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
7: Catalunya Nit.
2: Doncs bé, avui que és 1 d'octubre, aquesta tarda s'ha convocat una manifestació per commemorar els 9 anys del referèndum d'aquell dia, del 2017. I a aquesta hora el que hi ha són aldarulls al voltant de la plaça Catalunya de Barcelona després de la mobilització que s'ha organitzat. La manifestació l'han convocat l'ANC i els CDRs i com, en fi, sembla com ja va passar el dia de la diada, doncs ha derivat en una protesta més brusca amb corredisses i alguna crema de contenidors. En tot cas, l'última hora, des de la plaça Catalunya, Alba Barbosa, Ricard Luque. Bona nit, Alba. Què està passant?
8: Bona nit. Doncs som a plaça Urquinaona. Ara ho deies, ha estat després d'aquesta manifestació quan grups de joves s'han dispersat pels carrers del voltant de plaça Urquinaona, també via Laietana i de l'Eixample barceloní. Han anat muntant barricades amb contenidors. N'hem vist al carrer Trafalgar, a la Ronda Sant Pere i a la Cruïlla de Pau Clarís amb Consell de Cent. Ara encara hi queden flames i al de la Ronda Sant Pere, doncs els bombers ja hi estan actuant. Hi ha molt desplegament de furgonetes dels Mossos. Intenten dispersar aquests grups. No hem vist càrregues importants. Sí que en algun moment han baixat de les furgonetes i avisat per megafonia que intervindrien, i segons un comunicat de Mossos d'Esquadra han intervingut sense fer ús de les defenses per dispersar els manifestants perquè els bombers poguessin entrar, i després de llançaments contra els agents. Llançaments

0: elements que hem vist, doncs d'objectes tipus pals i també alguns objectes de vidre. Aquests aldarulls, però, han estat després d'aquesta manifestació. Ha començat a plaça Urquinaona, ha acabat a la comissaria de la policia espanyola, ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, també pel CDRs, per reivindicar i recordar la jornada de votació de l'1 d'octubre. El Joaquim i l'Elisenda hi eren per denunciar la violència policial i per continuar defensant el dret a decidir.
1: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
2: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
0: I també entre els manifestants, gent molt jove, el Martí i Frank no arriben a la vintena i aquell dia recorden sobretot la violència de la policia als col·legis electorals.
3: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
4: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
0: La manifestació ha acabat amb una lectura d'un manifest, un manifest que ha recordat la jornada de defensa de drets de la societat civil, la mobilització que va suposar aquell 1 d'octubre per part de la societat i també ha denunciat la violència policial i la repressió. Ara fa 9 anys, després d'aquell 1 d'octubre, continua vigent, segons el manifest que ha llegit l'Assemblea Nacional Catalana, el conflicte polític.
5: Gràcies, Alba. Doncs si hi ha qualsevol nova incidència, en tot cas, demana'ns pas i ens ho expliques. Que vagi bé. Bona nit.
0: Perfecte, bona nit.
6: Els partits independentistes també han aprofitat els 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017 per recordar que el conflicte continua, Àlex Giral Robert.
7: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que va ser un exemple de democràcia i civisme. El president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha volgut deixar clar que l'amnistia no és el punt final de res.
8: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
7: I des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reconegut errors i ha cridat novament a ampliar la base per guanyar el pols a l'Estat.
9: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis a base de consens intern perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
7: La CUP també hi ha dit la seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
10: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
5: Doncs bé, finalment serà demà quan quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no tenia intenció de ferir-lo. Ana Alfonso, bona nit.
11: Bona nit. Ni la fiscalia ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Segons el relat dels policies nacionals, l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya de Barcelona una violència extrema i l'ús de bales de goma era necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
12: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
11: L'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podien acreditar no s'han trobat.
13: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
11: Demà la Fiscalia i les defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
6: I afegim un apunt, i és que avui el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar sense més dilacions Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers.
1: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
6: Fem ara una pausa per la publicitat. Passen 5 minuts de 9:45 i tornem de seguida per explicar com arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Com et dius?
17: Josep.
16: On vius?
17: A Blanes.
16: 2 + 2?
17: 4.
16: Capital de França?
17: París.
16: Qui sóc?
17: En Peyu, no?
16: Amb qui tens el mòbil?
17: El mòbil...
16: La fibra?
17: La fibra...
16: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
15: Ah, això.
16: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
17: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberish Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberish Liber a Besalú.
18: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
20: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
21: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
22: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
20: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Laia Dotres és primatòloga i una de les poques persones que pot dir amb convenciment que té amics ximpancers, fins i tot que alguns li cauen millor que uns altres. Ens ho explica aquest dijous a Les dones i els dies. La nostra Jane Goodall, i és clar que sí.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Avui dijous a partir de les 11 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Dilluns arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya, Ana Alfonso.
1: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera que aquest any la grip arribarà més tard, perquè l'any passat es va avançar.
2: Una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus el coneixem. I l'any passat va ser molt infecciós, però no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
1: Com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia i el 16 de novembre començarà la vacunació sense cita.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
3: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: La gent gran de Girona denuncia que l'edatisme, és a dir, les discriminacions per motius d'edat, és una situació que està normalitzada a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit avui en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans. Des de Girona, Pau Bertrulli.
5: Dolors Guer, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
6: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
5: Guer denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
7: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
5: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
8: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment.
5: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen que afecta a tota la societat.
4: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Són aquells que es fan per imprudències flagrants o si no eren necessaris, Anna.
1: 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim, el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers.
9: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències.
1: Insisteix que és important no esperar-se a alertar si s'està en perill.
4: El director de la DGT, Pere Navarro, admet que faran algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments com el de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, Navarro ha dit que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
10: Però avui mateix hi ha signat ja una instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
4: I el pare del nadó maltractat a Barcelona ha declarat avui davant del jutge que no és conscient d'haver-li fet mal.
1: Es tracta del nadó de 6 setmanes que al març va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron amb greus lesions. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. La mare, infermera també de Vall d'Hebron, va sortir de la presó i va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que el pare està en presó provisional. El nadó viu amb una família d'acollida.
4: La crònica del món ara ens porta a Rússia. El president d'aquest país, Vladimir Putin, ha alertat que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Des de Moscou, Cristina Solies, bona nit.
11: Bona nit. El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
12: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs és clar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
11: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
4: A França... Són les protestes dels estudiants en una nova jornada de mobilitzacions que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. Reclamen més recursos, precisament coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa una retallada milionària. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
13: Bona nit. 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
14: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
15: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
13: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
4: I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent de segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit aquest vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Bresco.
16: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
17: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
16: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
3: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bubetoia, la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció l'any 2020 perquè tot just va esclatar la pandèmia. És un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Marta Vives.
1: 6 anys després, la peça retorna amb un nou significat i amb més força, tanta que ja ha exhaurit les entrades per totes les funcions. Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui, la necessitat d'una esperança és més necessària que mai. I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos, la bellesa en ve baixa i la bellesa. Ells són veritat i són amics. Julio Manrique, que també dirigeix el muntatge i és un dels autors, juntament amb Sergi Pumpermayer, Cristina Genevat i Ivan Benet. Aquests dos últims també pugen a l'escenari. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat. Al Catalunya Nit hem pogut parlar amb Sergi Pumpermayer i Ivan Benet.
2: Hola, bona nit.
3: Bona nit.
1: A veure, comencem pel principi, pel títol. Com ho hem de pronunciar, això?
2: Bubetoia.
1: Bubetoia, això ho hem de dir?
2: Sí, però no ho hem de dir així. No, perquè és que, a més, aquí és una mini broma que tenim a dintre de l'obra, que apareix aquesta pronunciació exacta, però en realitat, clar, és l'illa Bubet, perquè Oa, o sigui, Oia vol dir illa en noruec, és l'illa Bubet.
1: No et preguntaré com és que saps noruec, ni saps fer aquesta pronúncia, però per què aquesta illa?
2: És una illa que és l'illa més remota del món, o sigui, geogràficament és la que està més allunyada del planeta i ve a ser una metàfora d'alguna cosa que a la gent o als estaments els importa poc, no? Que és la cultura, és com un lloc molt remot que no li importa a ningú, perquè a més en aquesta illa no hi ha res, hi ha gel i pingüins, foques, i és una illa que no té cap interès estratègic de cap mena, no? Una metàfora i també un punt de partida per parlar una mica de la nostra illa, no? Del nostre refugi, que és el teatre.
1: És un text, Sergi, que veu escriure fa temps, que veu fer una funció el 2020, inaugurant el Temporada Alta. Tornar-hi ara, 6 anys més tard, què suposa?
4: D'entrada suposa fer un viatge al passat, no? De dir això d'on va sortir i mirar en perspectiva des d'on la vam escriure i en quin punt ens trobem ara a nivell de societat, no? Com estem vivint, quines són les pors i les preocupacions i també els desitjos i les esperances que tenim ara, que són diferents de les que teníem quan vam sortir tot just de la pandèmia, no?
1: Uns temes heu escrit ara que no hi eren escrits fa 6 anys.
4: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: Quines illes necessitem? Suposo que la llibertat, com deia en Sergi, però quines illes necessitem? Perquè també parleu d'amistat.
2: L'amistat és... les relacions interpersonals són una illa, són un refugi per les persones en totes les circumstàncies. En moments de celebració ens necessitem i en moments de manca de llibertats també ens necessitem. No? També és una obra sobre l'amistat i sobre el teatre, perquè som un grup d'amics que portem ja molts anys fent teatre junts, no som una companyia perquè som una mica la generació freelance, però en realitat ho som perquè hem treballat molt junts, en formes diverses. En realitat, clar, l'obra és un acte de celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat també entre amics, no?
1: Els personatges sou vosaltres?
2: Sí, però hem jugat amb aquesta cosa tan divertida que és com una picada d'ullet del món de l'autoficció, però evidentment l'espectacle és una aposta per la ficció, és a dir, tot el que expliquem evidentment no ens ha passat, o sí.
1: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
4: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Nit. Moltes gràcies.
3: I així sona Evanescence, presentant aquest vespre el disc Sanctuari a l'Olímpic Arena de Badalona. La banda de metal arriba a Catalunya amb una gira que recull elogis a tot arreu. Marc Ruiz està...
5: Sanctuari és un disc potent que va conquerint les ciutats per on passa, i a Badalona està passant el mateix. El públic ha començat a cridar només veure Amy Lee a l'escenari. De cop i volta, el terra s'ha il·luminat de blanc i han començat a tocar la cançó que dona títol al disc. El directe d'aquesta nit està basat en els temes precisament del nou àlbum. Gairebé els toquen tots. De fet, les primeres cançons són totes del nou disc, que, tot i que hi ha qui defensa que és més electrònic que els anteriors, no perd ni un gram de força. Potser guanya fins i tot en amplitud i es torna un punt cinematogràfic. De fet, la cançó Afterlife apareix en la sèrie de Netflix basada en el videojoc Devil May Cry. I aquesta ha estat la tercera cançó del concert i el primer moment èpic de la nit. La veu d'Amy Lee és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzosoprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes. I la gent l'adora quan ho fa. T'arrossega un pou d'emocions. Abans que Evanescence sortissin a l'escenari, la també nord-americana Poppy els ha fet de talonera amb un metal ràpid i sofisticat que esgarrapa quan cal. I això vol dir que la tornarem a veure pujar a l'escenari d'aquí una estona per cantar la cançó que comparteixen, End of You.
0: I dilluns de la setmana vinent començarà a Madrid el rodatge de la nova pel·lícula de Woody Allen, que serà una comèdia diplomàtica, han dit avui. El cineasta nord-americà ha presentat el projecte envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i també de la Comunitat de Madrid, que han pagat 3 milions d'euros perquè el director posi el nom de la ciutat al títol de la cinta. Montse Camps.
6: Un Woody Allen de 90 anys que ha envoltat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicat que la ciutat encaixa amb aquesta història romàntica amb intriga i infidelitats.
7: I didn't think of Madrid right away.
8: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.
7: For this particular story.
6: Allen, que ha confirmat que es vol retirar molt aviat, es declara enamorat d'una ciutat idíl·lica de grans avingudes arbrades, que contrasta amb el Madrid que campa per l'habitatge, que reconeix que ignora.
7: I have no wisdom.
8: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
7: I assume...
8: Entenc que hi dova un problema del qual no m'he assabentat.
6: Seran 6 setmanes de rodatge amb el català Peter Vives com a protagonista.
3: Sis minuts per arribar a les 10 de la nit. Ara és el torn de David Guzmán, que celebra l'aniversari del Tibidabo i ens convida a caminar.
9: El Tibidabo fa 125 anys i per celebrar-ho organitza aquest diumenge una caminada. Els participants sortiran de bon matí des dels Jardinets de Gràcia fins a l'estació del funicular i allà decidiran com continuar fins al parc. Per qui no pugui anar-hi diumenge, hi ha una alternativa singular que publicita literalment així: 4 d'octubre, caminada presencial; del 5 al 18 d'octubre, caminada virtual. Per caminada virtual no hem d'entendre que visitem el Tibidabo des de casa i amb l'ordinador, sinó que durant 15 dies el circuit per anar-hi a peu no estarà marcat i cadascú serà lliure de fer el recorregut sense el grup i quan li plagui. Per tant, la pregunta inevitable és: per què es diu virtual? De totes les rareses que ens va regalar el confinament, l'absurditat lingüística ocupa encara un lloc de privilegi. Només cal recordar l'expressió nova normalitat en el vocabulari polític de l'any 20. Gràcies a aquell virus vam aprendre a fer trobades online i que ara puguem participar en reunions presencials o virtuals és una herència pandèmica. Molt abans del Covid ja havíem integrat que hi ha una realitat tangible i una realitat virtual, una dimensió física i una dimensió entelèquica, un món empíric i un món digital. I en aquest context, la noció de caminada virtual només funciona si juguem als Sims, on tampoc es camina gaire, o en l'univers pixelat de Minecraft. A l'Evangeli de Mateu, Jesús no camina virtualment sobre l'aigua, sinó de forma real. Perquè hi ha situacions que la virtualitat justament desvirtua. Podem intentar dormir, menjar, riure, fer l'amor de manera virtual, però no hi ha res comparable a l'experiència física. Per tant, si algun dia camines amunt fins al Tibidabo, encara que no sigui diumenge amb tot el ramat, prega que el camí sigui llarg, però sobretot recorda que les teves passes no seran virtuals, sinó genuïnes i meravellosament certes. Per molts anys a la muntanya màgica.

0: Ja sabeu que sempre la Gemma Puig ens posa una pista musical per parlar del pronòstic del temps, però és que avui ja n'hem parlat del temps que ens espera en les pròximes hores, Gemma, i aigua, no? Caurà aigua.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. És una cançó de John Party que es diu Rain Night Song, per tant, aquesta nit de pluja, perquè sí, tot i que aquesta tarda doncs, les pluges han sigut locals en alguns punts intenses, però no molt importants, no hem de baixar la guàrdia perquè aquesta matinada i fins demà al migdia les pluges seran intenses, poden ser torrencials i a més afectaran fins i tot una miqueta més de comarques. Per tant, matinada amb els ulls posats en aquestes pluges de les Terres de l'Ebre, poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, s'estendran també cap al Camp de Tarragona i s'allargarà una miqueta més, ben bé, fins les dues del migdia. I a més en aquest sector de l'Ebre, doncs com que anirà plovent, no només serà per intensitat, sinó també per acumulació, i entre el Baix Ebre i el Montsià, en alguns llocs es poden acumular més de 200 litres en aquestes 24 hores. Per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
0: Gràcies, Gemma. Ara de seguida en continuarem parlant.
1: Fins ara.

0: En aquesta segona hora del programa tornarem a parlar de l'anomenat cas Negreira. La UEFA ha confirmat que ha rebut nous documents enviats pel Real Madrid i, de fet, diu que els tindrà en compte en la investigació del cas. Ara bé, el Barça recorda que aquesta investigació es manté en suspens des de fa 3 anys. En Sergi i Andreu ens ho explicarà ara de seguida.
1: També connectarem en directe amb els Estats Units, on s'han viscut uns fets inaudits. Una condemnada a mort ha sobreviscut a 2 intents d'execució per injecció letal. Es tracta de Krista Pike, condemnada fa 30 anys després d'assassinar una companya d'estudis, i que la matinada d'ahir estava previst que es convertís en la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Doncs bé, el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, ens donarà l'última hora perquè, en veure que sobrevivia, les autoritats l'han traslladat a l'hospital i encara no s'ha explicat quin és el seu estat de salut actual.
0: I farem una radiografia del despoblament a Catalunya. Hi ha fins a 200 nuclis totalment deshabitats, més de la meitat, per cert, són a les comarques de Lleida, i uns 700 amb menys de 30 veïns. És una investigació que el que vol és entendre justament les claus del despoblament per mirar de revertir-lo.
1: És dijous, dijous de cinema, amb Àlex Gorina, que es fixa, si ja heu vist La Bola Negra ho entendreu més, en pel·lícules que documenten sofisticats sistemes d'admissió en clubs selectes. No direm res més, heu d'esperar a escoltar l'Àlex, que és sempre un espectacle, això.
0: I el poeta Vicenç Altaió tindrà avui l'última paraula del programa i del dia, de fet, perquè avui tot plegat anirà més tard. A tocar de les 12 serà que parlarà amb Vicenç Altaió. Avui el Catalunya Nit arribarà fins la mitjanit per donar cobertura a l'escenari de pluges que es preveuen al sud del país. Per tant, fins a les 12, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I abans d'endinsar-nos més en aquesta segona hora del Catalunya Nit, volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 1 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Mantenim nivells molt elevats dels avisos de situació meteorològica de risc, nivells de color vermell, els que dèiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
4: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
5: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país.
6: Pido que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
7: Tothom veu que si decauen els dos decrets s'ha d'anar cap a una vaga general imminent, perquè no té cap sentit que la vida cada cop costi més diners i que sigui tan difícil arribar a final de mes i cada cop treballem més i visquem més empobrits.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
10: Va ser una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
11: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i, per tant, hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
12: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
13: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis. A base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
14: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
15: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
16: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
17: I didn't think of Madrid right away.
18: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.

0: Catalunya nit.
1: Passen ja 7 minuts de les 10 en punt de la nit. A aquesta hora hem de tornar al centre de Barcelona perquè aquest vespre, us ho explicàvem abans, hi ha hagut aldarulls al voltant de la plaça Urquinaona després de la mobilització d'aquesta tarda per commemorar els 9 anys de l'1 d'octubre del referèndum del 2017. Tenim la unitat mòbil en aquesta zona de plaça Urquinaona del centre de la ciutat amb en Ricard Luque i l'Alba Barbosà. Alba, bona nit de nou.
2: Bona nit, Agnès. Doncs la situació ara és molt més tranquil·la. A la cruïlla de Pau Claris, amb carrer Casp, els contenidors ja no tenen flama. Els bombers estan acabant de remoure les restes i les furgonetes dels Mossos ja estan marxant. Això sí, al carrer doncs, queden deixalles, queden vidres trencats. I a plaça Urquinaona, a la Ronda Sant Pere, també n'han cremat, encara hi queda una mica de flama i, segons els Mossos, també hi ha hagut incidents al carrer Aribau. Als carrers, al voltant d'Urquinaona, un altre senyal que la cosa, diguéssim, va de baixa és que ja no sentim les sirenes de les furgonetes dels Mossos, tampoc veiem corredisses de grups, sobretot de gent jove, movent els contenidors i posant-los al mig del carrer. I segons un comunicat dels Mossos, expliquen que no han utilitzat les defenses, nosaltres tampoc hem vist càrregues importants, sí que han intervingut dispersant els manifestants davant aquesta crema de contenidors i llançament d'objectes contra els agents.
1: Molt bé, gràcies, Alba. Per tant, a aquesta hora que la situació no va a més, ja s'ha dissolt doncs, les persones que participaven en aquest final de protesta, de manifestació, de commemoració de l'1 d'octubre i els Mossos que ja també estan recollint. Que vagi molt bé, gràcies a tots dos, Ricard i Alba. Bona nit.
2: Fins ara, bona nit.
3: En una nit en què estem molt pendents també del que pugui estar decidint ara mateix Junts en aquesta executiva extraordinària en què han de definir quin serà el sentit del vot demà de cara a aquests decrets sobre l'habitatge que es votaran al Congrés. Mentrestant, augmenta la pressió del sindicat de llogateres als partits perquè acabin aprovant els dos decrets. El segon ho té molt difícil, però el primer depèn de Junts. Aquest vespre hi ha hagut concentracions davant dels ajuntaments de diverses localitats. Molts dels manifestants a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han desplaçat després cap a la plaça de Catalunya per afegir-se a la campanya, a l'acampada pel dret a l'habitatge. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Xavier Cussó i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit, què està passant aquí?
4: Bona nit, Manel. Doncs mira, nosaltres fa uns minuts que hem arribat aquí a plaça Catalunya i aquí el que s'està fent en aquests moments és una assemblea que estan seguint diversos centenars de persones, algunes que ja eren aquí, que ja eren en aquesta acampada a plaça Catalunya, d'altres que han vingut directament de la cassolada un cop ha acabat a plaça Sant Jaume. I un dels crits més repetits a aquesta hora és el de vaga general, un crit que també hem sentit a la concentració de fa un parell d'hores a plaça Sant Jaume. La gent aquí, òbviament, pendent del que pugui decidir Junts, el partit, com ara dèieu, és clau per aprovar el primer decret, l'únic que sembla que pot prosperar demà, a l'espera del que passi finalment demà al Congrés. Des del sindicat de llogateres avisen que no acceptaran engrunes. Carme Arcarazo és la seva portaveu.
5: La lliçó és que demà comença tot, és a dir, que demà es demostra que quan la gent es mou, la història avança i que per això cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
4: Aquí a plaça Catalunya en aquests moments calculo que hi deuen haver prop d'un centenar de tendes de campanya. Hem vist gent arribar, gent que ens ha explicat que justament s'uneix ara aquesta acampada, que arribava amb bosses, que arribava doncs amb tota mena d'estris per passar aquí la nit. Aquesta serà la tercera nit d'aquesta acampada aquí a plaça Catalunya. El sindicat de llogateres ha fet aquesta crida a unir-s'hi, així que veurem doncs si acaba creixent.
3: Sí, de moment ho ha anat fent des de començaments de setmana, quan vam explicar com s'iniciava. Si hi hagués reacció de Junts, tornaríem a connectar amb vosaltres. Gràcies, Clàudia Serra i Xavier Cussó. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Les 10 i 12 minuts. Arriba l'hora dels esports. Sergi Andreu, bona nit.
0: Bona nit.
1: Tenim un nou capítol del cas Negreira. El Real Madrid està determinat a fer-lo revifar, eh?
0: Exacte, perquè ha enviat uns documents a la UEFA. La UEFA ha confirmat que sí, que ha rebut aquests documents, que en són uns quants, que ha enviat el Real Madrid referents al cas Negreira. I la UEFA el que ha fet és anunciar que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. Automàticament el Madrid ha enviat un comunicat on diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça, poques hores després, ha fet un altre comunicat dient que la investigació de la UEFA està en suspens des del 2023, que això d'avui no els preocupa especialment, i assenyala que la UEFA, aquest organisme europeu, doncs no ha fet de moment cap requeriment al Barça i, per tant, no hi ha motiu per preocupar-se. Tot això arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president blanc, Florentino Pérez, i també el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació de les dues parts per tot això del cas Negreira. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que ha anat fent, el Barça presentarà una querella criminal. Per tant, embolica que fa fort amb tot l'aspecte extraesportiu, i en l'aspecte esportiu també tenim una petita notícia avui, perquè ja és a Barcelona Rafinha, ha tornat al davanter del Barça de la seva selecció, procedent d'Austràlia, amb molèsties a la cuixa dreta. Demà li faran més proves per saber si realment hi ha alguna lesió o no.
3: Molt bé, perquè aquest cap de setmana ja torna a la Lliga,
0: no,
3: o encara no?
0: No, encara no. Aquest cap de setmana següent, sí. Aquest cap de setmana encara hi ha partits de seleccions, ara ho comentarem.
3: Doncs vinga, els que sí que estan jugant són el Barça d'handbol, que ha perdut, finalment, el Mundial de Clubs.
0: El Barça de Carlos Ortega jugava la final del Mundial de Clubs, que és aquest gran títol d'inici de temporada. Es disputava a Egipte davant d'un gran europeu com el Veszprém d'Hongria, entrenat per Xavi Pascual, un ex-entrenador del Barça, i ha perdut el Barça justament per 33-42. Més esport en joc a l'Eurolliga de bàsquet. Compte, el Madrid ha perdut de 4 a la pista del Hapoel de Tel Aviv, 102-98, 3 jornades a l'Eurolliga.
1: Han començat molt malament, oi?
0: Sí. 3 jornades, 3 derrotes del Madrid, cosa inusual. Veurem com evoluciona l'equip blanc.
1: I avui es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League.
0: Sí, els partits de seleccions.
1: Sí.
0: Mira, en tenim 3 que són força destacats en joc, ja ben avançada la segona part. Alemanya 2, Sèrbia 0. Ter Stegen no és titular. El Dinamarca-Portugal guanya Portugal 2-3, minut 70. Ha fet un gol Cancelo, el jugador de Barça, i no hi és Cristiano, que, com sabeu, ha abandonat la concentració portuguesa. S'ha enfadat amb Jorge Jesus, el seleccionador, perquè no juga. La batalla amb l'ego, Ronaldo no la porta gaire bé. I, per acabar, un altre resultat, el Grècia 2, Països Baixos 1. Aquest el destaco perquè Xavi Hernández és el seleccionador dels Països Baixos.
3: O sigui que no li ha anat bé.
0: No s'ha acabat encara el partit, queden uns 20 minuts.
1: Però seria la segona derrota.
0: Van
1: acabar amb empat al final. Sí.
3: 1-1 i a veure avui què passa.
0: Avui passa.
3: Doncs gràcies, Sergi.
0: Nosaltres fem
3: una pausa ara per la publicitat i a la tornada connectem amb els Estats Units.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
8: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
9: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
10: Visca!
11: Guanyat!
9: Que bé! Quina pasta! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE. Que bé que els surt repartir.
12: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
14: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
13: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
10: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
11: I believe there are monsters born in this world to human parents.
15: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
10: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
15: En parlarem a fons amb la Marina Porras a La Finestra Indiscreta.
16: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Catalunya
16: Nit. Notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Hijo de la luna.
0: Catalunya Ràdio.

0: super late tonight. Picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We'll laugh away.
1: Les últimes hores, la presó de Nashville, a l'estat nord-americà de Tennessee, ha estat l'escenari de la primera execució d'una dona en 200 anys en aquesta part dels Estats Units, però el procés s'ha torçat i s'ha convertit en una tortura que ha generat escenes dantesques, que han acabat amb la interrupció de l'execució de la condemnada, una dona de 50 anys que ja en portava 30 al corredor de la mort. La dona ha estat traslladada a l'hospital on, segons sembla, està ara mateix en estat crític. Marxem cap als Estats Units. Oriol Serra, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
1: Explica'ns què és el que ha passat exactament a Nashville.
2: Doncs mira, ha estat una veritable desgràcia, uns fets esperpèntics i esgarrifosos. La dona, Krista Pike, de 50 anys, estava sent executada, però no ha mort després de la primera dosi letal, tampoc ho ha fet després de la segona, i aleshores, i amb la condemnada fent senyals de dolor, l'execució s'ha aturat i la cortina s'ha tancat. Tot i així, els testimonis, molts experts en la matèria, periodistes, per exemple, que es dediquen a això, que veuen moltíssimes execucions, han quedat en estat de xoc perquè mai havien vist una cosa igual. És el cas de Catherine Sweeney, de l'emissora local WPLN.
3: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
2: No és la primera vegada que a Tennessee les coses van malament durant una execució. És la segona vegada que en falla una aquest any. Al maig es va aturar l'execució de Tony Carruthers, acusat d'assassinar tres persones al 1994. Atenció, perquè els funcionaris van estar intentant trobar-li la vena durant més d'una hora.
1: Qui és Krista Pike? Per què estava condemnada?
2: Mira, per l'assassinat d'una companya de formació, ho va fer al costat del seu xicot, que aleshores era menor d'edat. Ell no ha estat condemnat a mort, està condemnat a cadena perpètua, i hem de dir també que aquest cas va tenir doncs molt impacte social el 1998 per les seves connotacions satàniques. Va ser un crim especialment sàdic.
1: Què és el que ha de passar? És a dir, es torna a fixar una nova data d'execució o què passarà?
2: Doncs mira, d'entrada hem d'esperar què passa amb la seva salut. Ara ho apuntaves, que està en estat crític a l'hospital. Veurem si sobreviu. I en el cas que ho faci i que tot plegat es reobri, recordem que hi ha una investigació oberta, que el governador, en aquest cas de Tennessee, ha dit que s'aturen totes les execucions per la resta de l'any. Veurem què passa a partir d'aquí, però si es reobre, la defensa el més probable és que apel·li davant del Tribunal Constitucional i que esgrimeixi doncs el patiment i l'agonia innecessàries que ha hagut de patir Krista Pike, i a més doncs a remetrà a la tortura, no? que és el que consideren que està passant en aquest cas.
1: El mètode de la injecció letal és habitual als Estats Units? És el més habitual o no?
2: Sí, és el més habitual, és el més estès. Penseu que dels 27 estats on hi ha pena de mort, són 50 estats, per tant, una mica més de la meitat apliquen la pena de mort, i a tots ells s'utilitza aquesta injecció letal. Però a molts altres també hi ha la possibilitat, per exemple, del gas letal, és a dir, la cambra de gas, la cadira elèctrica o fins i tot l'afusellament, com és el cas d'Idaho, d'Oklahoma o d'Utah.
1: Com reacciona la societat nord-americana davant de totes aquestes situacions?
2: Mira, això doncs és un altre dels temes que polaritza molt aquest país. Si observem on estan situats els estats on s'aplica la pena de mort, doncs veiem molt clarament que tot el que és la meitat nord de la costa est, com acostuma a passar, doncs la té abolida, però hi ha moltíssims estats de l'oest, del Midwest, que continuen aplicant-la, i les posicions doncs són molt polaritzades, també dins d'aquestes societats, d'aquests estats, evidentment. Per exemple, a les proximitats d'aquesta presó de Nashville, on ha tingut lloc aquesta execució, ja s'han vist, doncs, diguéssim, cartells oposats, però moltes persones que estaven allà per donar suport a la pena de mort perquè fos executada aquesta persona, i realment doncs amb impressions o opinions molt impactants, com per exemple la de Kelly Herring, que és una amiga de la família de la víctima.
1: Oriol, ho haurem de deixar aquí perquè tenim última hora. En tot cas, ho recuperem d'aquí uns segons, perquè tenim última hora respecte a Junts, Agnès.
4: Mira, aviam, estàvem pendents de l'executiva telemàtica de Junts per Catalunya, que ha de decidir sobre els decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. La seguida, també telemàticament, Jordi Corbalán. Bona nit de nou.
5: hi ha un comunicat de premsa on s'anuncia doncs, una mica el que insinuàvem a la primera connexió, i és que no sabíem segur si hi hauria decisió de sentit del vot. Això, anem a pans, cal interpretar-ho, perquè el que decideix l'executiva nacional de Junts és demanar al govern de Pedro Sánchez que retiri els reials decrets i que els torni a redactar, que torni a redactar el reial decret antidesnonaments i que el torni a portar al Congrés dels Diputats. Per tant, d'alguna manera podem concloure doncs, que Junts per Catalunya, la Direcció Nacional de Junts, per unanimitat ens diuen, ha decidit rebutjar el reial decret antidesnonaments, el segon reial decret ja es donava per fet que també el rebutjaven, però el que demanen és doncs, que el Consell, que el govern de Pedro Sánchez retiri aquest reial decret, aquest primer reial decret, i que el govern espanyol elabori immediatament un nou text que comenci, diuen, a revertir la greu situació de l'habitatge. Aleshores, diuen que en aquestes condicions Junts hi donaria el seu vot favorable.
4: Això és un no, per tant, és un comunicat que no diu que demà es votarà que no, però que efectivament ens porta a la conclusió, Jordi, que votarà que no.
5: Sí, és la introducció que feia al començament, que no és un no d'entrada, però que es pot interpretar, i aquesta és la pregunta que hem fet i que encara no té resposta, és si ha arribat l'hora del ple del Congrés, això no s'ha retirat, doncs s'entén, cal interpretar que votaran que no.
4: S'argumenta aquest comunicat, que ens el miràvem també de dalt a baix per veure si efectivament es deia sí o no, s'argumenta aquesta posició amb cinc arguments, no? D'alguna manera el que es considera des de Junts és que aquest decret empitjorarà la situació de l'habitatge al final.
5: Sí, la conclusió és una mica...

0: persones amb menys capacitat econòmica. Diuen que no s'aturen els fons voltor, que amb el redactat actual aquests fons inversors podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Diuen també en aquest comunicat que no es resol adequadament la protecció dels llogaters vulnerables perquè no es garanteix el pagament per part de l'administració. Aquesta era la principal condició que posava Junts per Catalunya, que en el cas del fons voltor doncs directament no es poguessin fer els desnonaments i que en el cas dels pisos de petits, dels que ells diuen petits propietaris, doncs l'administració es fes càrrec, diguem-ne, de l'import econòmic per aturar el desnonament i que les famílies vulnerables no haguessin de ser desnonades. Per tant, doncs una mica la conclusió que treuen és que aquest reial decret de dalt a baix doncs no compleix les condicions o els objectius que ells consideraven que eren necessaris i, per tant, doncs això, el que fan és demanar al govern de Pedro Sánchez que retiri aquest reial decret, que elabori un decret nou i l'aprovi al Consell de Ministres, que el tornin a portar al Congrés i diu que en aquestes condicions, aleshores sí, que hi donarien el seu vot favorable.
1: Doncs explicat tant i també, seguint el que diu aquest comunicat, el que és de preveure és que demà, per tant, això es traduirà en un no. I aleshores, en tot cas, junts amb aquesta actitud i amb aquest comunicat, el que fa és condemnar el fracàs mesures que havia aprovat el govern.
0: Sí, Agnès, ara el que cal veure és, d'alguna manera, la pilota ara és a la teulada de la Moncloa, del govern de Pedro Sánchez, no? I aquí jo crec que les pròximes hores, fins demà a les 11, a l'hora que comenci el ple, seran doncs, hores de nervis i d'estar pendents de quina és la decisió política que finalment pren el govern de Pedro Sánchez, el govern del PSOE i de Sumar, el govern de coalició, si força aquesta votació amb el resultat previsible i les conseqüències polítiques que això podria tenir, o si fa cas a Junts per Catalunya i, d'alguna manera, demana una pròrroga, tenint en compte, però, que aquests decrets estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: Clar. I que de fet, sí, i que ja tenen també els seus efectes, no? Direm, i ho hem estat explicant al llarg del dia d'avui, perquè és que estan publicats, doncs són vàlids ja. Veurem, per tant, demà és un dia que políticament serà interessant, està el govern espanyol en una situació de compte enrere i caldrà veure com reacciona davant d'aquest no condicionat que ara mateix doncs, ha decidit l'executiva extraordinària de Junts. Gràcies, Jordi Corbalan. Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Sí, recordem també que avui allarguem programa fins a la mitjanit, pendents tant del temporal com d'aquesta decisió de Junts. Buscarem també les reaccions connectant amb Plaça Catalunya tan aviat com puguem. Estàvem tractant aquest cas d'aquesta nord-americana, Krista Pike, a qui avui se li havia aquesta matinada d'aplicar aquesta injecció letal. Finalment, no ha funcionat. Ha patit molt, però ha sobreviscut. I volem posar-hi ara un petit apunt, quan hem arribat a 10:45 de la nit, d'un catedràtic en farmacologia de la Universitat de Barcelona, és el Jordi Camarasa. Jordi, bona nit.
3: Molt bona nit, bona nit.
2: D'entrada, ajudi'ns a entendre què és el pentobarbital, aquesta substància que li han inoculat avui a aquesta dona.
3: El pentobarbital és un fàrmac que pertany a un grup que s'anomena dels barbitúrics i que en concret aquest és un potent depressor del sistema nerviós central, amb una utilitat molt clara en situacions d'anestèsia de curta durada, preanestèsia, etc., per via endovenosa.
2: S'explica què pot haver passat perquè el resultat hagi estat aquest? És a dir, que la dona hagi patit molt i hagi acabat sobrevivint?
3: Home, explicar-ho així i treure una conclusió i saber el que ha passat és difícil. Aquí hi ha una gran quantitat de factors que poden influir en què doncs, no s'hagi produït l'efecte que s'esperava. I des de que la preparació del medicament o de la solució doncs, no hagi estat la correcta, que l'administració per via endovenosa doncs, no hagi estat correcta, o sobretot també per qüestions pròpies de la persona, en aquest cas, del pacient,

0: conscient, no, de la persona, de la condemnada en aquest cas, en el que, bueno, doncs hi hagi unes circumstàncies, doncs, de medicació que estigui prenent ella de manera concomitant, la situació, diguéssim, de pes o d'obesitat, sobretot, que pugui tenir aquesta persona, etc etc. És a dir, hi ha una quantitat de factors que qualsevol d'ells o en un conjunt doncs poden fer de que hi hagi aquesta pèrdua d'eficàcia que s'ha demostrat i que ha fet doncs, de que en les dosis que se li han donat i que teòricament són les que hem calculat que són les òptimes per produir doncs, diguéssim, aquest desenllaç fatal, doncs no s'hagi produït.
1: Jordi Camarasa, catedràtic de Farmacologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Bona nit.
0: Adéu, bona nit. Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Passen ja 3 minuts de 2:15 de la nit. Seguim pendents de l'actualitat en aquest Catalunya Nit, de l'actualitat més immediata, però també de coses que han passat avui que recollim a continuació. Resulta que hem sabut que a Catalunya hi ha fins a 200 nuclis totalment deshabitats i més de 700 que no arriben als 30 veïns. Aquestes són les dades d'un document que han elaborat durant 7 anys diferents investigadors amb l'objectiu d'entendre les claus del despoblament i plantejar mesures per poder-lo revertir. Anirem primer a les comarques de Lleida amb la Júlia Albacar, perquè més de la meitat d'aquests nuclis abandonats es troben a les comarques lleidatanes, i després en veurem dos exemples més a les comarques de Tarragona amb el Ricard Buigas i a les de Girona amb la Maria Rovira.
3: La comarca de la demarcació de Lleida, on més pobles abandonats hi ha, una trentena és el Pallars Jussà. Un exemple és Tendrú i Vell. Carles Barrull, expert del projecte Pobles Abandonats, explica per què.
4: Les polítiques hidràuliques i forestals, les comunicacions dues, allunyament de serveis que tenien abans o que no arribaven, per exemple, metge, escola...
3: L'estudi ha analitzat 1.500 nuclis en territoris de parla catalana, un miler a Catalunya. A banda dels 200 abandonats, n'hi ha 747 que tenen menys de 30 habitants. I aquí es divideixen en dues situacions, si perden població o si estan estabilitzats. Maria Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, que ha fet l'estudi juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i centres d'estudi de parla catalana.
5: L'accessibilitat és el que ja fa que normalment es comenci a despoblar un nucli, però quan comencen a desaparèixer determinats serveis, això normalment porta cap a l'abandonament.
3: Després hi ha una tercera classificació dins dels pobles afectats pel despoblament, que són els que es troben en vies de recuperació. Aquí el que està funcionant millor són les iniciatives privades. Tota la informació es pot consultar al web poblesabandonats.cat.
6: A les comarques de Girona destaca el cas de les mines d'Osor, a la comarca de la Selva. Una casa de colònies ha tornat a donar vida al que havia estat una colònia tèxtil i una mina d'extracció fins gairebé al 1980. La colònia Can Clerc, que la va comprar la família Forest Capdevila, i als anys 80 la van començar a rehabilitar. Martí Forest és el fill del propietari.
7: Era una colònia totalment abandonada, sostres caiguts, un poble abandonat. I a partir d'aquí, pic i pala, fins a construir un tema arribat ara.
6: Actualment és majoritàriament zona turística.
7: Fixes i viuen unes 10 persones. Després tenim apartaments turístics i a la Casa Colònies, doncs, bueno, en els grups que ens entren, amb fins a 105, aquí estem.
6: La Casa de Colònies era on dormien els miners i a les cases les famílies.
8: Al Camp de Tarragona, un dels pobles abandonats que s'estan recuperant és Castelló, al municipi de Vandellòs, i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. És un nucli d'origen medieval que va arribar a tenir 140 habitants a finals del segle XIX i que va quedar abandonat als anys 50 del segle passat. Ara només hi viu la família del Ramon Bartolomé, que fa 18 anys va deixar Barcelona. El Ramon demana més implicació de les administracions per atraure més veïns.
9: No hi ha millor manera de cuidar el territori que sent-hi. I, per tant, la gent, quan estem en un poblet, encara que siguem una sola família, a la zona de Castelló ja és una part del territori on hi ha gent. I on hi ha gent, hi ha vida. I on hi ha vida, hi ha estima per l'entorn. Hem de recuperar els pobles. El territori no el podem deixar buit, perquè llavors perd tota l'essència al nostre país.
8: L'Associació Masia de Castelló ha reconstruït cases i carrers i està fent camps de treball i activitats culturals, com el Pessebre dels Estels, per omplir de vida aquest espai.
10: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: Us hem explicat fa tan sols 10 minuts que l'executiva extraordinària de Junts ha emès un comunicat en el que explica que els decrets que va aprovar el govern espanyol no li agraden per diversos motius, que creuen que encara empitjorarà la situació de l'accés a l'habitatge i que per això demana que retiri aquests decrets i que en redacti de nous amb una convocatòria nova d'urgència del Consell de Ministres. Per tant, és un comunicat que no diu explícitament que demà Junts Junts voti que no en aquests decrets, però sí que posa unes condicions que fan pensar que, no sé què canviïn molt les coses, doncs demà aquests decrets no prosperaran en el Congrés dels Diputats. Ens ho ha explicat en directe fa uns minuts en Jordi Corbalan. El que busquem ara és la reacció de l'acampada a la plaça Catalunya. Com sabeu, aquesta és la tercera nit que unes desenes, un centenar de persones doncs dormen a la plaça Catalunya per pressionar, mantenir aquesta pressió social del carrer als líders polítics per tal que s'aprovin aquestes mesures i que tirin endavant. I tenim la Clàudia Serra amb en Xavier Cussió. Clàudia, bona nit. Aquí s'ha recollit, hi ha alguna reacció d'aquest comunicat de Junts?
11: Bona nit, Agnès. Doncs sí, de fet el que podem fer ara és sentir aquestes primeres reaccions del sindicat de llogateres. Parla Enric Aragonès.
12: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran? Què diran a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, a totes les entitats de tot tipus, tot el sindicalisme laboral, tot el moviment veïnal, la taula pel tercer sector, tot el moviment per l'habitatge, que ha vist en aquests decrets un avenç de mínims, molt lluny del que caldria per garantir el dret a l'habitatge, però que permetia estalviar una mica de patiment i segurament algunes morts a persones que estan patint molt ara mateix. Això és el que ha decidit Junts per Catalunya. I insisteixo, quan hi hagi una nova mort davant d'un desnonament, quan hi hagi més patiment per culpa d'aquests desnonaments, m'agradaria que se'ls anés a demanar explicacions per la decisió que estan a punt de prendre demà. Encara són a temps de rectificar. I, per tant, fem una crida a tothom que s'ha mobilitzat aquests dies a seguir-ho fent, a totes aquestes organitzacions que han vist en aquest decret una mesura de mínims però necessària, a expressar-ho dissabte a la manifestació que hi haurà a l'Hospitalet. Ha de ser massiva. I fem una crida també a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. No podem més. No pot ser que les mínimes engrunes, perquè eren engrunes aquest decret, que la gent conquereix amb la mobilització, es tombin com si no importés el patiment de la gent i com si no importessin les vides de la gent. I, per tant, cal anar molt més enllà. Hem mogut el tauler de joc, però aquí cal fer trontollar les bases d'aquest sistema assassí i criminal. I, per tant, cridem a la mobilització dissabte i cridem a organitzar una vaga general.
2: És Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Digues, Clàudia.
11: Sí, bé, volíem aprofitar per preguntar-li precisament per això, per aquesta vaga general, per si hi havia una data ja de convocatòria, aquesta vaga general. Si et sembla, Agnès, el que podem és seguir sentint les reaccions del sindicat de llogateres.
12: És no haver de fer malabars per pagar el lloguer, que no sigui un infern haver de buscar pis, que no sigui un niu d'abusos i de discriminacions tractar amb una immobiliària. Acabar amb l'especulació amb l'habitatge, treure l'habitatge del mercat. I, per tant, que un avenç de mínims que havíem aconseguit arrencar amb mobilització, amb resistència, amb lluites com les de la Mari Carmen i les de l'Olga, la de la Sílvia, la de la Maca, això de mínims, ara s'atreveixin a tombar-ho com si no importés el patiment d'aquesta gent i com si no haguessin sentit la mobilització enorme i el posicionament d'entitats com la taula del tercer sector, doncs és absolutament incomprensible. Per tant, sortim dissabte als carrers i es fa més necessari que mai això que ja portem un temps dient, cal una vaga general.
13: Quan podria ser aquesta vaga general? S'està parlant de dates ja?
12: Nosaltres ens posem a treballar a partir de ja, ja ho estàvem fent, però ara amb més raons que mai, amb les organitzacions sindicals d'aquest país i amb el moviment per l'habitatge i amb tota la ciutadania i totes les organitzacions que s'hi vulguin sumar per fer-ho quan calgui. Sí?
13: Demanaria una reacció en castellà, sisplau.
2: Bé,
11: doncs, Agnès, Clàudia. Fins aquí aquestes primeres reaccions que hem reaccions d'aquesta decisió de Junts, que acabem de saber. Són declaracions del sindicat de llogateres des d'aquí, des de la plaça Catalunya, on s'està fent aquesta acampada, aquesta crida a seguir aquestes mobilitzacions, anar més enllà i fins i tot a posar sobre la taula doncs aquesta voluntat de fer una vaga general.
2: Molt bé, gràcies, Clàudia. Clàudia Serra, en connexió en directe amb en company Xavier Cussó, des de la plaça Catalunya, on hem recollit la primera reacció en aquest comunicat que ha emès Junts després d'una reunió extraordinària per decidir la seva posició als decrets que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Fins a 5 arguments posen en aquest comunicat Junts per explicar el seu desacord amb el contingut dels decrets. Bàsicament, 5 arguments que venen a dir que són decrets que empitjoraran la situació de l'accés a l'habitatge. És una norma, diuen, que pretenia protegir l'accés a l'habitatge, que acabarà fent més difícil trobar un pis. I aquí està la clau del que ha de passar i s'ha de negociar, veurem en les pròximes hores, aviam què és el que passa. Diu, per tot això, l'executiva nacional de Junts per Catalunya ha encarregat al grup parlamentari de Junts al Congrés que reclami la retirada del Reial Decret i insti el govern espanyol a elaborar immediatament un nou text que comenci a revertir la greu situació de l'habitatge i que tan aviat com aquest nou text estigui enllestit, diu Junts, es demanarà que es convoqui un Consell de Ministres per aprovar-lo. Per tant, és una situació de tornar a començar, que és el que reclama Junts, que veurem si el govern de PSOE i Sumar doncs, consideren o demà tot això va pel pedregar.
10: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: És dijous a la nit. Bola negra, si no us ho voleu passar bé. Bola blanca, si voleu gaudir d'uns minuts de ràdio amb Àlex Gorina, bola blanca. Aquí el tenim.
2: Com anem? Ja l'has vist o no?
1: Sí, bé.
2: Bola blanca, la bola negra.
1: Bola blanca, la bola negra.
2: Absolutament. Doncs jo feliç també, eh?
1: Doncs molt bé, sí. Ja ens vas fer una primera recomanació i avui què? Tornem a...
2: La prenem com a punt de partida, aprofitant l'èxit espectacular que té.
3: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
2: I la recullo perquè, sobretot aquest tema de votar la bola blanca i bola negra, si t'accepten o no t'accepten en un casino superexclusiu de Granada a un moment determinat, és el que em va cridar més l'atenció a l'hora de pensar què podem fer aquesta setmana que no sigui parlar de la bola negra, però indirectament també incloure'ns en la seva seguidilla. Escena monumental de la pel·lícula, per cert, ho he de dir. Només vull fer un apunt, i és que arrel de l'èxit de la bola negra han començat a aparèixer veus, haters, en aquests moments,
1: sí,
2: que s'han apuntat a posteriori, com per dir, ara us porto la contrària, però el que és més greu, massa pel·lícules de mariques, tal qual s'ha escrit
1: a la xarxa social. És una de les crítiques.
2: El qual a mi em justifica molt més encara que existeixi la bola negra i que s'atreveixin els Javis a haver-la feta en aquest moment, en aquest país, no?
1: Sí.
2: Anem al casino i anem
1: a pensar... Sí, perquè diguem això, que per qui no l'hagi vist encara, que perquè les xifres de vendes de moment són espectaculars,
2: sí.
1: No? D'entrades és la segona...
2: Rècord total i absolut, sí. Sí.
1: Un dels personatges de la pel·lícula depèn de que l'admetin o no en un casino a través d'una votació dels que estan allà. És una suma de boles blanques i boles negres. Si la suma dona bola negra, no entra. Si la suma dona bola blanca, admès al casino.
2: Ara no explicarem com s'acaba això, però diguem que us ho podeu imaginar, perquè quan volen ser molts senyoritos de Granada, sí. Allò de segons qui, no. I segons com sigui la seva sexualitat, menys encara. I jo us porto tres pel·lícules que s'han de veure per entendre una mica aquest esperit de classe que hi ha vinculat a tot plegat. Hi ha una pel·lícula històrica, meravellosa, que es diu, meravellosa no, però és una pel·lícula que ens va molt bé, que era La volta al món en 80 dies, versió del 1956, basada en la novel·la de Juli Verne, que hi havia Phileas Fogg, que feia una posta amb els membres del club i de donar la volta al món en 80 dies en aquells moments. I s'acabava la pel·lícula d'aquesta manera.
4: Rayos y centellas. Una mujer en el club.
5: Querida, debo pedirte que abandones este lugar enseguida. Ninguna mujer ha puesto los pies en el club.
6: ¿Por qué no?
5: Porque ello significaría el fin del Imperio Británico.
7: Este es el fin.
2: Música de Victor Young, que va guanyar l'Oscar després de mort, per cert. David Niven era el protagonista, Cantinflas, una mica ridícul, era el seu acompanyant. I Shirley MacLaine era la princesa Uda, que rescataven de la foguera i se l'emportaven a Londres. I ell guanyava l'aposta, tot i que una aposta de 20.000 lliures, que a l'època no era poca cosa, perquè ell havia dit que faria la volta al món aprofitant que el món havia canviat tant que amb els vaixells de vapor i els trens, ara ja les coses s'havien aproximat moltíssim a ser possibles, no? I arriba tard, perquè no s'ha adonat de que ha fet la volta al món cap a l'est i cada dia guanyava unes hores i ha arribat en realitat 24 hores abans del que ell s'imaginava. L'important és el club. Existeix el Reform Club de Londres, que està al 104 del Pall Mall. Només per homes i liberals. El van crear en aquella època, eh? Conan Doyle, Churchill, H.G. Wells, Henry James, el David Lloyd George, primer ministre anglès, etc. No dones, fins a 1981, que ja les van admetre, però encara avui dia impossible anar amb texans i bambes. No entres de cap de les maneres. Ara, pots llegir els diaris si vas ben vestit i fins i tot tenir una breu conversa o una partida de twist, que és el que jugaven els personatges de la pel·lícula quan fan l'aposta aquesta amb Phileas Fogg, que acaba guanyant fent un viatge de Londres a Suez, a Bombay, a Calcuta, a Hong Kong, a Yokohama, a San Francisco, a Nova York i a Londres una altra vegada.
1: Doncs aquest club tan exclusiu Actualment acaben fent com a moltes discoteques de polígon, eh?
2: Sí.
1: Amb texans, no.
2: És que també són clubs, t'enganyen, no? Anem a una segona mostra. Va. Anem a un altre tipus de club, una mica de festes exclusives. Aquest no té referent real, però molts que s'hi assemblen.
1: Segur.
2: I bàsicament serveixen per, disfressats i amb màscara, poder fer orgies entre tots plegats d'una manera absolutament ritual. Recordeu una de les escenes finals de Eyes Wide Shut?
0: May I have the password, please?
6: Fidelio.
0: That's right, sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password for the house?
2: Mítica música de Shostakovich,
1: sí,
2: el vals,
1: sí.
2: Pel·lícula l'última de Stanley Kubrick del 1999, novel·la d'Arthur Schnitzler i Tom Cruise i Nicole Kidman competint quan eren matrimoni una mica perquè ella té somnis que ell no entén i llavors decideix venjar-se d'ella anant a una orgia d'aquestes. Però, amigo, sap què diu Fidelio? El lloc, la mansió Somerston, existeix. Hi havia orgies. Vestits, túniques negres, excepte el president de la cambra, que anava de vermell. Com si fos una missa, directament.
1: Sí, sí, sí.
2: Simbolitzia la maçoneria. Membres acceptats, magnats, realesa, que es recomanin, has de complir unes regles estrictes. I quins són els equivalents avui dia? El Club Bilderberg, evidentment, que diuen que sí, però no se sap ben bé què fan, o el Bohemian Grove, que també existeix, i on passen coses com aquest moment absolutament brutal en què Tom Cruise, no és acceptat en el club d'Eyes Wide Shut.
1: O sigui, que aquí, en comptes de bola blanca, bola negra, has de saber d'entrada un password.
2: Sí, un password i dos passwords.
1: I després a veure si els agrades o no.
2: Això és molt més modern, no?
1: Sí.
2: Per cert, no us heu preguntat mai de què li ve tot aquest ressentiment al president Trump? Bé, doncs potser del mateix lloc que li va venir a Mark Zuckerberg. I això queda molt ben explicat a una pel·lícula de la qual s'estrenarà la segona part ben aviat, que és La red social de David Fincher.
8: As the plaque reads, this is John Harvard, founder of Harvard University in 1638. It's also called the Statue of Three Lies.
9: What are the three lies?
8: Mr. Dow.
9: The three lies. First. Shit.
8: Take your pants off.
9: I know.
8: Ah, Mr. Safran.
9: One, Harvard was founded in 1636, not 1638. Two, Harvard was not founded by John Harvard. And three, that is not John Harvard.
8: Who is it?
2: Queda clar, eh? O sigui, a la universitat, a Harvard, hi ha un club exclusiu, també, absolutament, i has de respondre unes preguntes per poder ser admès. I qui serà el més jove bilionari de la història, el creador de Facebook, etc, etc, no va ser admès, encara que el seu amic, sí, el que es deia Saverin. I per això li va agafar una mania horrorosa i encara que en realitat van crear Facebook junts, després el va apartar absolutament. I va decidir que es menjava el món. A ell no li podien dir que no. Un egocentrisme monumental que l'ha acompanyat la resta de la seva existència,
1: clar,
2: no?
1: I dius que ve la segona part de Xarxes Socials.
2: Sí, sí, sí, s'estrena la setmana que ve, no l'altra, i és una pel·lícula on faran, diguem, no, l'època gloriosa de del triomf del personatge. Per tant, això qui pensi que els clubs exclusius és cosa
1: noucentista,
2: que no, que avui dia més que mai. Anem a les joies.
1: Va.
2: Et sembla bé?
1: Sí, tant.
2: Us recomano una pel·lícula sensacional, m'agrada molt, que es diu Narciso.
10: Estamos en vivo desde Radio Capital.
11: Peizu, adelante.
2: Radio Capital existia. El país és Paraguai. El cinema de Paraguai també existeix. I, per tant, rebem, i amb molt de gust, una pel·lícula de Marcello Martinesi, que és la que explica la història real d'aquesta emissora de ràdio a l'època de la dictadura de Stroessner, on un personatge que es deia Bernardo Aranda, que era presentador de la ràdio en directe, va introduir el rock i la música moderna a un país que, com a molt, escoltaven a Chinita Montiel, que era una cantant d'aquelles de la vella estampa, no? Evidentment, quan Stroessner va arribar, tot això del rock no ho podia suportar de cap de les maneres, no? I es va carregar no només a l'emissora i a la música rockera, etc, etc, sinó a 108 persones que eren homosexuals i ho havien fet públic en el seu moment. Concretament, el personatge que us deia, a Bernardo Aranda, el van literalment cremar viu mentre es dormia. O sigui, coses que també són costums i tradicions d'una època que un dels protagonistes de la pel·lícula, el Nahuel Pérez Vizcayart, m'explicava en l'entrevista que li vaig fer al Festival de Sant Sebastià després de veure el film.
12: Por miedo a amar, porque nos da miedo a amar. Y sí, el chivo expiatorio, el enemigo interno, los subversivos, los inmorales, los desviados. Siempre el otro es el causante del mal y cuando logremos aniquilar a ese otro, todo se resolverá. Es la idea de la solución final, es el nazismo, es el genocidio de los palestinos. Es la misma retórica que se sigue reproduciendo. Es la incapacidad a entendernos como entre humanos y a saber que tenemos muchas más cosas en común que diferentes. No sé por qué repetimos esto. Estamos incapacitados a amar, no sé. Love me tender.
2: Elvis Presley, que és un dels personatges indirectes de la pel·lícula, acompanya aquesta reflexió d'un dels actors del film que ens fa pensar quins seran els pròxims que seran assassinats per haver fet pública la seva sexualitat o les seves idees liberals, igual que ho va fer García Lorca, no? Per exemple, o Miguel de Molina, que també el van apallissar en l'època de les coses del querer.
1: Aquesta Narciso arriba a la cartellera aquesta
2: setmana? Demà, ja la teniu aquí demà i és una pel·lícula a veure precisament ara. Però una última recomanació. Sí. Sonora una música per sota. Aneu a la joia de la Filmoteca d'aquesta setmana, que comença el cicle de l'aula de cinema, i a banda de l'Ara Crema de la Núria Gascón i l'exposició de feminismes fílmics, dimecres 7 a les 5 de la tarda faran una sessió dedicada a Alice Guy Blacher, primera directora de la història del cinema, secretària de la Gaumont, que va viure del 1873 al 1968. Va rodar més de 1.000 pel·lícules, aquesta senyora, de les que es conserven unes 130 o 140. I podreu veure dues. Madame a des envies, La senyora té capricis, una pel·lícula del 1907, de 4 minuts, sobre els capricis d'una dona que està embarassada i que vol fumar amb pipa, o veure, absolutament inversemblant. I l'altra, Le résultat de feminisme, el que passa amb el feminisme. 7 minuts de pel·lícula, el 1906, on aquesta directora feia una caricatura dels canvis de rol. És a dir, quan la dona és l'home i l'home és dona, què passa? Tot això fa més d'un segle.
1: Molt avançada, molt avançada.
2: Per això ho dic, voleu descobrir com va començar el cinema dirigit per dones? Doncs pràcticament quan va començar el cinema.
1: Bola blanca per Àlex Gurina. Ens veiem dijous que ve.
2: Moltes gràcies i bona nit.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 4 minuts arribarem a les 11 de la nit, però no serà avui pas al final del programa, perquè ja us ho hem explicat, avui el Catalunya Nit allargarà fins a les 12 de la nit. De fet, tenim diversos fronts informatius oberts. D'una banda, la decisió de Junts, que impacta directament amb la sessió convocada demà pel Congrés dels Diputats per votar els decrets aprovats pel govern aquesta setmana, i també doncs, l'avís de pluges intenses de matinada. Però abans, el que farem per arribar fins a les 11 és, com cada dia a aquesta hora, saludar doncs, una de les persones responsables d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de La Vanguardia i saludem l'Enric Sierra, vicedirector del diari. Com estàs, Enric? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit. Com esteu?
1: Molt bé. Teniu la portada oberta o què, encara? És
2: bueno,
1: fàcil.
2: Ara ja està, tancada.
1: Ara ja està
2: tancada, però hem estat amb l'ai al cor fins com vosaltres, vaja, fins ara fa uns minuts que s'ha donat la decisió de Junts, no? I efectivament anirem per aquí, anirem per aquesta decisió de Junts de tombar els decrets de l'habitatge i demana al govern que el refaci. Per tant, a la pràctica, si no passa res en les properes hores, que creiem que no, aquests dos decrets cauran demà.
1: Uh-huh. Per tant, entenc que aquest és el tema principal d'obertura, amb articles d'opinió que l'acompanyaran, no?
2: Sí, articles d'opinió, i també a això li donem suport amb dues informacions que publicarem i que publiquem a la secció d'Economia sobretot les reaccions que hi ha hagut no només del sector immobiliari, sinó també d'experts en matèria de drets, de dret constitucional i legal, en el que adverteixen que aquests decrets doncs podrien també, si no els tomba la política, els tombaran els jutjats, perquè tenen molts forats jurídics, és a dir, que podrien vulnerar fins i tot drets constitucionals, amb la qual cosa doncs també és una de les raons de fet que també al·lega el propi Junts. I després una altra informació també d'ordre econòmic, i és que si aquests decrets haguessin prosperat, l'Estat, el govern central, l'Estat central, vaja, hagués deixat d'ingressar 2.000 milions d'euros, perquè ja sabeu que aquests decrets venien associats també a ajudes, a indemnitzacions, a desgravaments fiscals. Doncs tot això, el càlcul que han fet també diversos experts que hem recollit, serien uns 2.000 milions d'euros.
1: Per tant, demà informació, diríem, com d'última hora, no? Recollint els fets de la part final del dia i tota aquesta informació complementària doncs, per aportar també noves idees. Doncs us llegirem, com sempre, Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Que vagi bé.
2: Molt bé, una abraçada a tots.
1: Adéu-deu. En 50 segons i arribarem a tocar de les 11 de la nit i continuarà aleshores aquest Catalunya Nit en versió una mica més allargada fins a la mitjanit.

0: Són les 11, continuem avui amb aquest Catalunya Nit, que ampliem horari fins a la mitjanit perquè estan passant coses, tant per la via política com també pendents del temps. I la notícia política a aquesta hora és Junts, que ja ha decidit, a més un comunicat, què pensa fer demà, i de moment el que demana és la retirada dels dos decrets que plantejava el govern de Pedro Sánchez. D'ells depenia que el primer pogués prosperar, perquè ja sabíem que Coalició Canària hi havia donat el seu suport, per tant, Junts podia facilitar que s'aprovés amb una abstenció, però de moment no està en aquesta posició. A més, un comunicat que ens explica de seguida el nostre company, que ho ha estat seguint tot aquest vespre i part de la nit, Jordi Corbalán. Bona nit de nou.
1: Bona nit. Sí, Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula, com dèiem, a través d'una nova redacció del Consell de Ministres. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que moltes de les mesures incloses en el text que s'ha de votar aquest divendres provocarien l'efecte contrari del que busquen, és a dir, reduirien l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementarien els preus i dificultarien encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos. Junts assegura que no s'aturen els fons voltors, que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, els juntaires plantegen que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres, retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia, i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments que es torni a portar al Congrés.
0: Ara de seguida anirem analitzant tots els possibles escenaris que s'obren a partir d'ara, però abans, Jordi, deixem clar que el que ha fet avui Junts és una executiva extraordinària, és a dir, una reunió de la direcció, però telemàtica.
1: Ha estat així. Jordi Turull, a mitja tarda, ha convocat, juntament amb el president del partit, Carles Puigdemont, aquesta executiva extraordinària. La direcció executiva nacional de Junts la integren una seixantena de membres, doncs, que s'han connectat telemàticament. En aquesta reunió, Míriam Nogueras, la líder juntaire al Congrés, els ha exposat com està la situació. Han intervingut els diferents membres de la direcció nacional, hi han hagut torns de paraules, i finalment s'ha optat per aquesta solució. Hi havia diferents opcions, lògicament, sobre la taula, sobretot després que aquesta tarda el PNB i Coalició Canària havien anunciat que donarien suport al primer dels decrets. El segon ja es donava per fet que no tirarien endavant. Deia que amb aquesta decisió del PNB i Coalició Canària, amb una abstenció de Junts, n'hi havia prou per tirar endavant els decrets, però ja ens deien aquest vespre que hi havia sobre la taula un no condicionat, en aquest cas, que és el que ha acabat sent condicionat a la retirada d'aquests decrets i a la reformulació d'aquests decrets, però que a la pràctica, si aquesta retirada no hi és demà al matí, si no s'acaba d'alguna manera, diguem-ne, per decisió del govern de Pedro Sánchez, suspenent aquest ple i es porten a votació els decrets, doncs Junts hi votarà en contra.
0: Finalment, Jordi, nosaltres hem demanat reaccions a Junts, poder parlar amb ells. A hores d'ara no volen fer declaracions. Això ha estat un comunicat per escrit, no ha comparegut ningú, eh?
1: Sí, sí, aquesta era la previsió i així ha estat. La idea era fer un comunicat de premsa anunciant la decisió. De fet, a la seu de Junts hi havia només el secretari general del partit, Jordi Turull. L'hem vist entrar una estona abans que comencés la reunió, i la resta de membres, inclòs Carles Puigdemont des de Waterloo, han estat connectats telemàticament. Ha estat una reunió extraordinària que ha durat aproximadament poc més d'una hora i mitja, diumenge en què hi ha hagut aquest debat i hi ha hagut, doncs, per unanimitat, diu el comunicat, aquesta decisió que us estem explicant, que d'alguna manera, doncs, posa la pilota a la teulada de Pedro Sánchez, posa la pilota a la teulada de la Moncloa, doncs, la decisió de mantenir aquest ple demà a les 11 del matí al Congrés, o bé de fer cas al que els hi està posant sobre la taula Junts per Catalunya. En qualsevol cas, tinguem present que aquests dos decrets estan aprovats pel Consell de Ministres, estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat i, per tant, tenen una vigència de 30 dies. En aquests 30 dies el Congrés els hauria de convalidar. Per tant, d'aquí aquesta urgència amb què el govern de Pedro Sánchez va demanar, doncs, demà mateix que fossin convalidats. Per tant, ara hi ha uns quants interrogants, diguem-ne, polítics i pràctics sobre la taula.
0: Doncs ara els anirem plantejant. Moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Fins ara.
2: Junts amb aquest comunicat el que fa és posar una nova situació sobre la taula que ofereix diversos escenaris que mereixen de ser analitzats. Per això a aquesta hora podem saludar Paula Brujat, sotsdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid. Bona nit, Paula.
3: Què tal, com esteu?
2: I també podem saludar Raül Flores, cap de Política a Catalunya Ràdio. Bona nit, Raül.
4: Bona nit, què tal?
2: Molt bé, aviam, posem sobre la taula aquest comunicat. Dèiem a Paula que a Madrid, jo imagino ara, no sé, a Moncloa, com deuen estar, però en tot cas s'obren d'ara fins a l'inici de la sessió de demà al Congrés dels Diputats unes hores molt interessants. Caldrà veure què és el que passa, no? Perquè el PSOE tampoc és que tingui moltes opcions sobre la taula.
3: No, i ara mateix la Moncloa guarda silenci, no hi ha cap reacció oficial a aquesta decisió de Junts, sí que en privat alguns ens diuen estar descol·locats, i d'altres fonts que són sobretot de l'entorn de Sumar, de l'altra pota del govern espanyol, que carreguen contra Junts per l'anunci que han fet i que els demanen, doncs, que expliquin ells a la ciutadania, doncs, per què estan disposats a tombar aquests dos textos. És important el que explicava ara el Jordi Corbalán: una cosa és la pota política, l'altra és la part legal. Aquests dos decrets estan en vigor, un des d'ahir i un des d'avui, ho estaran 30 dies si abans no els tomba el Congrés, i ara retirar aquests decrets com a tal no es pot fer. El que es pot fer és retirar-los de la votació de demà al Congrés, seria retirar aquests dos punts de l'ordre del dia. Ara mateix ningú del Partit Socialista, ni de la mesa del Congrés, ni de la Moncloa ens diu que això hagi d'acabar passant. Si això acaba passant, el que aconseguiria el govern espanyol és guanyar temps per negociar amb Junts per Catalunya un text alternatiu al gust del que volen els de Carles Puigdemont, però, és clar, recordeu aquí que és un text que hauria d'agradar també els socis d'esquerres de Pedro Sánchez, començant pel seu soci de govern per Sumar, i aquí és on hi ha hagut el problema des del principi, des del primer moment, perquè tot s'explica per aquesta majoria d'investidura endimoniada de Pedro Sánchez, que el que agrada a Sumar exclou a Junts per Catalunya. Llavors, la Moncloa ara mateix no avança cap escenari, sabem que els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la decisió de Junts, no diuen què passarà demà al Congrés i de moment no hi ha cap reacció oficial. Sí que tenim una reacció a la xarxa social X d'un ministre, en concret del ministre de Transports, Òscar Puente, que ja sabeu que acostuma a comentar l'actualitat a les xarxes socials. I aquí el que fa és, sense assenyalar-lo, sí que culpa Junts per Catalunya, i es pregunta, doncs, a tots aquells que dubtaven de per què Pedro Sánchez abans d'ahir va trossejar el paquet de mesures en dos decrets, doncs ve a dir que avui s'evidencia que això es feia perquè era molt difícil salvar-ne un, i avui es demostra que salvar l'altre també era difícil. Per tant, ara, tota la pilota sobre la taulada de Pedro Sánchez i, Agnès, alguns que es pregunten a aquesta hora si seria un bon moment, enmig de tota aquesta pressió, per Pedro Sánchez activar el botó electoral.
2: Clar, dissoldre les Corts, hem arribat fins aquí, i convocar eleccions després. Raül, és veritat que Pedro Sánchez ha sabut mesurar molt bé, no? Sempre segurament ho hem comentat, els moments polítics, i al final és un supervivent, no? de la política espanyola fins a arribar avui, tot i moltíssimes adversitats que ha trobat en el camí. Veurem què és el que passa. Dèiem que aquest és un escenari, feia ja hores que de Junts, oi, arribaven algunes veus a dir: no ens ha agradat, un cop hem vist la lletra petita d'aquest decret, aquí no hi ha coses que nosaltres havien negociat.
4: Sí, jo crec que amb Junts hi ha hagut un canvi de tot també en les últimes hores. Vam començar sentint diverses veus de la formació. Jordi Turull, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, que era molt prudent quan parlava d'aquest decret. Era una opinió molt mesurada, una opinió segurament molt més mesurada que altres vegades, però vam veure, per exemple, ahir al migdia, a quarts de tres, des del pati del Congrés, la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ja sortia amb molta més vehemència criticant aquest decret, dient que no els convencia, que calia anar més lluny, i al final avui veiem part d'aquesta seqüència, d'aquest resultat, com és aquesta executiva, i aquest no, que és un no amb moltes capes, al final. És un no a demà. Demà hi ha aquesta votació d'aquests dos decrets previst al matí. D'entrada, el comunicat i la decisió de Junts implica el rebuig d'aquests decrets, però sí que té una condició implícita, que és obrir-se a una nova negociació, que, com deia ara la Paula, tornaria a ser, com a mínim, igual de complicada, perquè al final tu ja vens també d'haver-s'ho pagat una vegada. Reconstruir això i tornar a començar de nou, que és un escenari ara mateix només hipotètic i només demanat per Junts, però seria un escenari que segurament encara podria complicar molt més les coses. Estem, i no ho hem d'oblidar, amb un clima preelectoral. Siguin quan siguin les eleccions al Congrés dels Diputats, hi ha unes eleccions, i ja ho sabem, municipals al mes de maig, que són també autonòmiques a molts territoris claus de l'Estat. I estem parlant d'un problema, que és l'habitatge, que és la primera preocupació a Catalunya i també al conjunt de l'Estat. I no oblidem també una altra dada. Entre els votants de Junts, com a mínim segons el Centre d'Estudis d'Opinió a Catalunya, l'habitatge també és la preocupació principal de tota la seva bossa electoral. Per tant, tots els moviments dels partits, siguin els que siguin en aquesta matèria, són especialment susceptibles i poden acabar tenint també, això veurem els propers mesos, un impacte a les urnes.
2: Doncs aquest comunicat que en fi, que no declara una intenció clara de vot de demà, però que posa sobre la taula unes condicions de que són pràcticament, bueno, molt difícils d'assumir, perquè d'entrada és el que comentàvem abans, que és difícil de retirar aquests decrets tècnicament. Caldrà veure si això és possible, perquè estan en vigor. Aquests decrets ja han impedit, de fet, alguns desnonaments a les últimes hores, Paula.
3: Sí, sí, i que a més ara jo intentava recordar algun precedent i com a mínim en aquesta legislatura no recordo cap cas similar en què s'hagi retirat algun decret un cop ja està en vigor i està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, si el govern espanyol cedís aquesta petició de Junts, seria clarament recular i intentar obrir una nova negociació amb Junts, que tampoc saben si els portarà un resultat positiu, veient doncs tots aquests precedents, veient la pressió que tenen per l'altra banda, no? Com us deia abans, del soci de govern espanyol, però també dels altres partits que aguanten doncs la investidura de Pedro Sánchez. I per tant, ara mateix sé que ens diuen des de la Moncloa que hi haurà una reacció oficial d'aquí a poca estona, però ara mateix estan doncs elaborant aquesta reacció, perquè de veritat m'estan dient des d'una altra banda que ha descol·locat molt a tothom, perquè us explicàvem a les 9 sí, que hi havia un optimisme contingut, no, dins del govern espanyol, perquè deien que havien negociat bé amb Junts aquests últims dies i que els sorprenia aquesta reacció de Junts d'aquestes últimes hores, perquè en un principi semblava que planaven el terreny i de cop i volta doncs s'hi oposaven del tot. Per tant, estarem pendents d'aquesta reacció, de seguida us l'explicarem.
2: I algun altre també haurem de veure, no? Per part de, per exemple, m'imagino, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
3: Sí, perquè a Isabel Díaz Ayuso li ha enganxat Junts la decisió de Junts en una entrevista a 4, i us podeu imaginar doncs que Ayuso, però també tot el PP, ja s'està fregant les mans amb la decisió de Junts, perquè el que implica, o el que pot implicar, és una nova derrota evident per Pedro Sánchez. El que ha dit Ayuso ara mateix a 4 és que Sánchez sabia des d'un primer moment que el que es va aprovar dimarts no es podria convalidar al Congrés, que no tindria els vots i que, per tant, l'única cosa que ha intentat fer és jugar a despistar i a ser un mentider. Per tant, aquest escenari de Junts, que dona un llarg recorregut al Partit Popular per seguir carregant contra Pedro Sánchez, aquesta és la primera reacció, casualment, com sempre, avançant-se a totes les reaccions Isabel Díaz Ayuso. És veritat que tenia una entrevista a 4, però de moment la reacció del Partit Popular de Gènova encara no ens ha arribat.
2: Doncs, de fet, ara nosaltres anirem a buscar una altra reacció a la plaça Catalunya, perquè ens explicaran el moment en què s'ha comunicat a tota la gent acampada que Junts posava sobre la taula doncs, aquest rebuig en els decrets. En Raül, per últim, per acabar, el PSOE haurà de fer equilibris novament amb el seu soci de govern, amb Sumar.
4: Sí, haurà de fer equilibris perquè ja vam veure com la narrativa d'aquest Consell de Ministres, on es van aprovar aquests dos decrets, on es van trossejar aquests decrets que hem vist al final quin acaba sent el desenllaç, ja va ser complicada. Recordem, per exemple, que els ministres de Sumar van acabar compareixent a la mateixa hora que hi havia quatre ministres socialistes a Moncloa amb roda de premsa al Ministeri, a la vicepresidència de Yolanda Díaz, explicant al final el que per ells també era un dels seus principals triomfs, que era aquest segon decret que sempre ho hem dit, tenia escassíssimes, per no dir nul·les, opcions de poder prosperar. Els equilibris són interns perquè, per Sumar, que és un espai amb total reconfiguració, per definir no només el nom, sinó també el cap de cartell, el tema de l'habitatge és un dels temes principals, però també per la resta de socis. Penseu que venim també d'unes setmanes, d'uns mesos, de fet, des de final de juliol, des de l'estiu, en què el debat polític l'ha monopolitzat pràcticament en exclusiva Ceuta. I venim de setmana i mitja en què ha passat tot el contrari. Ceuta ha passat en un segon terme i l'habitatge ha passat en un terme principal. I aquesta era una necessitat pràcticament imperiosa que tenien el PSOE i també els partits a la seva esquerra, de sortir del debat de Ceuta i d'entrar en altres debats. El que passa que de moment, i veurem com acaba, i veurem les properes hores, i veurem també les primeres reaccions, però han barrancat, com a mínim, aquest intent de legislar i d'aprovar aquestes mesures sobre l'habitatge.
2: A correcuita a partir del cas Mari Carmen, aquests decrets Mari Carmen. Moltíssimes gràcies, Raül Flores, cap de política, també Paula Brujats, sotsdelegada a Madrid. Gràcies i fins demà.
4: Gràcies.
3: A vosaltres. Adéu, bona nit. Bona nit.
0: Junts, per tant, que notarà demà la pressió de la classe política, però també del carrer. A aquesta hora continua la concentració, aquesta acampada a plaça Catalunya. Hem connectat i ho tornem a fer ara amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussió i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit de nou.
5: Bona nit.
0: Explica'ns, Clàudia, com s'ha rebut aquí la notícia de la decisió que ha pres Junts aquesta nit?
5: Doncs amb força indignació, amb crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat aquesta assemblea que s'estava fent aquí a la plaça Catalunya al rebuig de Junts, aquests decrets. La indignació aquí al carrer Manel va en augment entre els centenars de persones que hi ha encara aquí a aquesta hora a la plaça. Ara ja una mica menys, això sí, des de fa una estona. Si us sembla, podem recuperar aquest moment, justament, en què el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat aquesta decisió de Junts.
0: Com escoltar aquest so? Podem intentar-ho de nou. És la reacció en el moment que a plaça Catalunya s'ha comunicat que Junts demanava la retirada dels decrets, o si no, votaria que no.
6: Està passant ara, calla.
7: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets. Marí! I per tant, siguem conscients...
5: Precisament aquests crits de vergonya que us estàvem explicant és el que més s'ha repetit després d'aquest anunci. L'altre crit que s'està repetint molt aquí a la plaça, com us estem explicant, és el de crida a la vaga general. Les protestes, per tant, i les mobilitzacions que sembla que van en augment, de moment a curt termini, que cap de setmana ja hi ha una concentració multitudinària també convocada a l'Hospitalet.
0: Doncs aquesta és l'última hora també des de plaça Catalunya, on continua aquesta acampada per l'habitatge. Gràcies, Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit.
5: Bona nit.
2: Passen pràcticament 20 minuts ja de les 11 de la nit. No és l'hora habitual del Catalunya Nit, però avui ja fa estona que us expliquem que allargarem fins la mitjanit per abordar aquestes hores prèvies a l'arribada de la pluja forta que avui han anunciat les autoritats que ha de caure especialment al sud del país, a les Terres de l'Ebre. És una alerta per risc d'aiguats que s'allarga fins demà al migdia. De moment les precipitacions han caigut en molts llocs, però són pluges que encara no han produït grans incidències, i el que s'espera és que la pluja més forta comenci de matinada. Aquesta hora podem saludar la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Bona nit.
8: Hola, molt bona nit.
2: Gràcies per atendre'ns. Ha anat canviant una mica la situació al llarg de la tarda i del vespre. Al principi semblava que avui al vespre i aquesta nit doncs, ja havia de caure aquests forts aiguats que es preveuen, però sembla que s'ha anat desplaçant en les hores, no? I no sé si preveieu encara ara el que anunciàveu a quarts de nou del vespre, que les pluges fortes comencin ja de matinada.
8: Bé, ara el que estem veient, estem fent aquest seguiment des d'aquí, des del CECAT, i persisteix encara aquesta pluja, com ens comentaven des del Servei Meteorològic, aquests ruixats aïllats en aquesta zona que es van reproduint. Ara mateix ens comentaven, per exemple, que estava plovent a la zona de Tortosa, vull dir que totes aquestes pluges, tal com estan avisades, doncs ja van continuant. El que sí que ens ha avisat aquesta tarda, com bé dius tu, és aquest allargament que tindria lloc demà, que aquesta nit tindria aquesta situació de pluges en aquesta zona, en la zona de les comarques del sud, de Terres de l'Ebre, i també demà al dematí. Demà al dematí també s'espera que continuïn aquests ruixats, sobretot en les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. En aquestes són les que s'espera encara que demà, fins a ben bé el migdia, doncs hi hagin encara aquests ruixats que poden ser intensos.
2: Quin és el missatge per les famílies i els veïns de l'Ebre?
8: Sobretot que estiguin amatents d'aquest seguiment meteorològic, que vegin ben bé quines són la situació que es troba en el seu territori. Ja sabem que a través del radar meteorològic podem estar informats de com es va evolucionant aquesta pluja. Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos, i per tant els guals, els camins que puguin estar baixos, punts baixos al costat de les lleres dels rius, de les rambles, de les rieres, són punts també a vigilar, a tenir en compte aquest vespre sobretot i també demà al dematí, doncs, de que puguin tenir aquest increment d'aigua i que, per tant, puguin arrossegar el nostre cotxe o nosaltres mateixos si passem per allà, anant molt en compte amb aquesta situació i, sobretot, si hem de sortir a fora a l'exterior i veiem que està plovent en aquell moment amb molta intensitat, doncs, evidentment, quedant-nos en un lloc resguardat, quedant-nos en un lloc segur, com diem sempre, en un edifici. Si a l'edifici ens entrés una mica d'aigua, doncs, pujar a pisos superiors. Si estem en risc, doncs, contactar amb el 112 per demanar els serveis d'emergència i fer totes aquestes actuacions al llarg d'aquestes hores que esperem aquestes pluges que malauradament poden ser intenses.
2: Hem estat atents a la roda de premsa que s'ha fet des de Protecció Civil a quarts de nou. Sí. Aquí ens ha quedat clar que d'entrada tota la part de població on el risc és més alt, on es preveu que pugui ploure més, està avisada a través de missatges és alert. Això no entenc que, en fi, sempre s'avalua la situació i si s'empitjora molt notablement en una situació, doncs es tornarà a enviar aquest missatge, però sí que hi ha una mica de dubte sobre què ha de passar a les escoles en alguns municipis. Per exemple, parlo d'Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar, Masdenverge, que han suspès les classes dels centres educatius, també d'alguns equipaments, però des de Protecció Civil al final feia una valoració que d'entrada no calia, que demà les escoles a primera hora, no sé què canviï durant la nit, en principi hi ha d'haver activitat normal, no? Què passarà demà en aquesta zona, en
8: nosaltres
2: aquestes escoles?
8: Nosaltres el que recomanem és que les activitats, i entre altres, doncs, l'activitat educativa, doncs valorin aquesta situació local, aquesta situació, les necessitats que puguin haver-hi, el desplaçament que puguin tenir, siguin desplaçaments fins i tot entre comarques, i en el cas de que es valori que les activitats no es poden dur a terme amb seguretat, doncs evidentment no s'han de fer aquestes activitats, i per aquest motiu, com heu vist avui, doncs molts ajuntaments han anul·lat aquestes activitats escolars. Doncs aquesta línia entenem que és la que s'està treballant, i per tant doncs tothom, abans de fer qualsevol desplaçament, que s'informi per estar segurs de que és molt possible que hi ha molt, molts centres en què demà no tindran aquesta activitat perquè la valoració que es farà territorialment en el lloc de veure la situació que hi ha doncs requerirà que suspenguin aquestes activitats.
2: Per tant, llibertat en els municipis per prendre aquest tipus de decisions.
8: Bé, són activitats i d'aquesta manera tothom està, o sigui, el responsable de l'activitat també pot fer aquesta decisió de no dur a terme l'activitat davant d'una situació de risc, que és el que nosaltres recomanem. De la mateixa manera, els municipis també, com bé us dic, són autoritat de protecció civil i aquesta tarda també han estat prenent decisions de limitar doncs, aquestes activitats en els seus municipis. Per què? Perquè la manera general de veure-ho és que si la indicació que es dona és molt general i no tenim la seguretat de que s'està produint aquest efecte en el territori, que poden ser pluges a lo millor que són puntuals, que són locals, doncs el que veiem més interessant és entendre en l'entorn de com és l'activitat i com es va desenvolupant doncs aquesta necessitat i aplicar-la si escau.
2: Molt bé. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre en directe al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Seguirem no, amb atenció a totes les comunicacions que es facin des de Protecció Civil.
0: I tant, mira, una de les recomanacions que ens donava ara l'Imma Soler és estar ben informats. Una via és seguir-nos i seguir també 3CAT Info i els nostres meteoròlegs, perquè són qui tenen la informació molt ben afinada sobre què ha de passar els pròxims minuts i què és el que està passant ara. Per això connectem una vegada més, quan queden 5 minuts per arribar a 11:45, amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit de nou.
9: Bona nit.
0: Quina situació tenim i què hem de preveure?
9: Mira, ara s'han reactivat, com deia l'Emma Soler, els ruixats cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta. Hi ha hagut aiguats intensos, sobretot cap a Tortosa, amb aquests registres de precipitació que es van incrementant. I, per tant, el que comentàvem, aquesta inestabilitat es mantindrà en les immediates hores, fins i tot en alguns casos doncs, ha anat pujant a 81 litres, per exemple, a l'Ametlla de Mar, o el 74 de l'Hospitalet de l'Infant. De moment, el registre de Tortosa no sembla que sigui molt significatiu, però les imatges que anem veient a les xarxes doncs, ens mostren que els carrers estan doncs, inundats perquè continuem parlant d'aquestes pluges que poden ser intenses en molt poca estona. Per tant, molta precaució i prudència, perquè tot i que hem tingut una tarda amb ruixats més irregulars i potser no tan intensos, ara ja es torna a reactivar la inestabilitat. Es mantindrà en aquest sector de les Terres de l'Ebre durant les properes hores matinada. Fins i tot es pot reactivar encara una miqueta més. Per tant, ens queden unes quantes hores amb aquesta situació d'inestabilitat. S'allargarà, com comentava, ben bé fins al migdia, amb aquests avisos de nivell 5/6 en aquestes comarques.

0: Marta Lleixà és alcaldessa de Tortosa. Bona nit, Marta.
1: Hola, bona nit. Mar Lleixà.
0: Alcaldessa, està plovent ara aquí a Tortosa?
1: Pues sí, està plovent. Ara la veritat és que sembla que ha fluixat una mica i per tant ens ha donat un respir, perquè sí que hem tingut una bona estona en una intensitat que feia molt de temps que no veiem i que ha provocat inundacions i talls fins i tot a carrers. I bueno, ara sembla que estem respirant, a veure si podem anar passant una mica el que és aquest episodi tan fort.
0: Quines mesures heu pres de cara a les pròximes hores?
1: Bé, el que sí que ja hem fet a primera hora de la tarda era decretar i també comunicar a tota la ciutadania el tancament de tot el que eren activitats vinculades a equipaments municipals, a tot el que són instal·lacions esportives, culturals, etc. I també ja de cara a demà al matí en previsió, però sí que esperàvem el tema dels centres educatius per si era el mateix Departament d'Educació qui feia algun tipus ja d'avís i, per tant, de tancament. En no produir-se, sí que fa un parell d'hores ho han fet abans de que es fes més tard i, per tant, també per a que les famílies se puguen organitzar per a demà al matí bé en la previsió de la nit que mos espera.
0: No sé, alcaldessa, si tenen la situació, la sensació que aquestes situacions, la sensació o bé la certesa que aquestes situacions són cada vegada més comunes, més freqüents, i si la vostra ciutat està preparada per això. És a dir, no sé si us fa plantejar fins i tot, no sé, reformes d'urbanisme o si això o allò ho hauríem d'anar encarant d'una manera diferent. Com ho veu?
1: És que no, les ciutats no estan preparades. Jo crec que ni estan, ni m'atreviria a dir que cap, perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden i en un moment, clar, si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats i per tant, posar-nos-hi. I també, per exemple, en el cas de Tortosa, que hi ha molt de veïnat en disseminats, també en cases aïllades, a barrancs, camins. Per tant, és una prioritat que aquí sí que necessitarem també ajut des dels municipis per a, des de totes les administracions, poder donar resposta a la ciutadania i previndre, perquè si no, anem tard.
0: Doncs és l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà. Li agraïm que ens hagi acompanyat aquesta nit i tant de bo no passi res greu les pròximes hores. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Ara farem un recorregut uns 60 quilòmetres més al sud per saludar dos municipis que en fi, que estan molt, molt a la vora, tot i que tenen realitats diferents. D'entrada, l'alcalde d'Alcanar, Marc Xavalera, bona nit.
3: Bona nit.
2: I l'alcaldessa de la Sénia, Maria Victòria Almuni, bona nit.
4: Bona nit, bona nit.
2: Deia que vosaltres esteu a tocar, tot just uns 20 quilòmetres de distància, però teniu realitats diferents perquè vosaltres sou al Canà, doncs ja tocant a la platja i, per tant, sota la muntanya, i la Sénia doncs, es troba una mica més amunt. D'entrada, quina situació teniu ara mateix al Canà?
3: Bé, al Canà ara mateix estem en un moment de pausa de pluja, diguéssim. Hem tingut unes primeres precipitacions farà cosa d'una hora, no han sigut molt intenses, però sí que han vingut acompanyades de tempesta elèctrica que ens ha fet saltar, doncs, per exemple, la llum als carrers i algunes afectacions a algun habitatge. De moment ha estat solucionat, però ara sí que tenim esta treva, però notem com la tempesta està vorejant el Canà i està quasi damunt.
2: I a la Sénia?
4: Pues a la Sénia, la veritat és que ara mateix està plovent, però molt poquet. Ha anat plovent des de fa cosa d'una hora, però poc. El que sí que veiem aquí dalt, per exemple, als ports, pues que està la tronada molt instal·lada i això ens fa respecte perquè, mira, per exemple, ahir, que també va passar així, pues al final van acabar caent 17 litres en poc temps. I bé, doncs, bueno, hem fet les tasques de prevenció que hem pogut durant el dia, doncs hem netejat amb bornals els punts més delicats, la zona que nosaltres diem del Barranquet o

0: a la residència de la gent gran. També alguns clavegrams han estat revisats en una empresa especialitzada. Pues la comunitat de regants ja han desviat les séquies de cara al riu. I bueno, en general, pues, els serveis d'emergència, la policia i la brigada, pues, el cas per qualsevol incident. I esperem que no sigui un dels punts on la tronada se centra més, clar. Però ara de moment no podem dir res més. També hem dit tancar demà els centres escolars, ho hem decidit conjuntament amb els directors de l'escola i de l'institut, la llar d'infant municipal com és de l'Ajuntament, pues ja ho hem fet esta tarda. I bueno, pues esperant que qualsevol imprevist lo poguéssim resoldre bé.
1: Clar. No sé si alcalde d'Alcanar, en Marc, sempre us mireu de reull què és el que va passant a la Sénia quan hi ha un avís de temporal com aquest.
2: Sí, bueno, aquí el Canà, malauradament, en tempestes, en temporals, en pluges torrencials, comencem a tindre una experiència desafortunada, però una experiència, no, en este camp. I sí que és cert, pues, que els protocols d'activació davant d'una alerta, pues, al final acaben marcant una mica, no, l'activitat que tens durant el dia d'avui, no? Com deia l'alcaldessa de la Sénia, no? Aquí el Canà, pues, també hem fet aquestes comprovacions des d'ahir de tarda que ens arriba l'alerta hasta en este matí que hem acabat, pues, comprovacions d'embornals, també reunions en el grup de treball que tenim aquí a l'Ajuntament, en el cap de la policia local, en el cap de la brigada municipal, en les diferents regidories, per a coordinar tot això de la millor manera i estar atents a tot el terme municipal. Nosaltres tenim, com també deia l'alcaldessa de Tortosa, tenim un terme municipal en alguns nuclis disseminats, és a dir, tenim tres nuclis diferenciats, com és Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, on Alcanar Platja tenim moltes problemàtiques en el tema del Barranc del Llop, el Barranc de la Granja, en el qual des de esta tarda tenim patrulles de la policia local fixes allí al Canà Platja, també a les cases del Canà i també al Canà, una patrulla cada nucli per a anar revisant constantment com se desenvolupa la jornada, diguéssim, no? I bé, anar seguint en tot moment les indicacions de protecció civil. També des del Canà, com parlava ara l'alcaldessa de la Sénia, també han fet la suspensió de l'activitat educativa, no? Ho han fet este migdia, tarda, en consens en els centres educatius, perquè pensem que és la mesura més adient davant d'esta previsió que tenim al nostre municipi.
1: Doncs us agraeixo molt a tots dos, Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, i Maria Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia, que hàgiu atès als micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé les pròximes hores.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa per la publicitat, passen 5 minuts a 11:45 de la nit i de seguida tornem amb més reaccions a la decisió de Junts de fer caure els decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana pel govern espanyol.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
6: 19 de desembre de 1936.
5: I el número de la sort, el...
6: 4.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
8: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
10: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
11: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
10: Que està en constant evolució.
12: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
10: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
13: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
14: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: Un món on tothom està de vacances. En creure un món. Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
16: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Que et dius que hi ha una plena la recitada.
17: Quin duet, aquí.
16: Amb el Brel.
17: Brel i Biel.
14: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Cinc minuts per arribar a 3:15. Seguim en directe al Catalunya Nit, avui molt pendents d'aquesta decisió que ha pres Junts de demanar a Pedro Sánchez que retiri els dos decrets que demà s'havien de votar i que s'han de votar en principi al Congrés, que doni marge a la negociació, perquè si no, diuen, no ho diuen explícitament, però s'entén que acabarien votant-hi demà si es presenten tal i com estan redactats. Podem afegir-hi ara dues veus més. Una és la de la Paula Brujats des de Madrid. Bona nit, Paula.
19: Bona nit, Manel. Sí, perquè ja hi ha decisió. El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació de demà. Per tant, tots dos textos es votaran demà al Congrés. Recordeu que el ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, un consens que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin demà i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors. Aquesta és la reacció de la Moncloa ara mateix. Per tant, l'última hora és que no pensen retirar els decrets de la votació de demà, que és el que els exigeix Junts per Catalunya. Això diuen en un breu comunicat al govern espanyol, on agraeix expressament el suport d'Esquerra Republicana, de Bildu, del PNB, del BNG i de Coalició Canària, que havien anunciat avui doncs, que demà votaran a favor d'un o dels dos decrets.
18: Doncs allò que dèiem abans, Paula, que la pilota era la teulada del govern espanyol o del PSOE, sembla més aviat una partida de tennis taula, perquè la pilota va d'aquí cap allà. Ara podríem dir que torna a estar, no sé si dir-ho, a terreny de Junts o no sé com, però la posició és clara. Per tant,
19: la pilota torna cap a Barcelona, ara de moment. Sí. però el que està clar és que com a mínim no canvia els plans per demà al matí al Congrés, no es retirarà aquesta votació, és una decisió a la que han arribat doncs, dins del govern espanyol, tant el Partit Socialista com Sumar, i aquí Sumar, recordareu que ha batallat molt aquest tema des del principi, que ja dimarts doncs deien que s'havia hagut de trossejar el decret en dos, però que ells el que volien també amb tot això és que els grups que ho tombessin al Congrés quan arribés el moment doncs expliquessin a la ciutadania per què ho feien i quins arguments tenien per tombar doncs, aquestes decisions. Per tant, de moment el govern espanyol es planta, no es fa enrere, això es votarà demà. El que ens faltarà veure, Manel, és si en paral·lel s'obre alguna via de negociació amb Junts per Catalunya per intentar trobar una solució, no sé si d'aquí a demà a les 11 o a les 2, que és quan calculem que s'hauria d'acabar votant, o per més endavant per intentar doncs, trobar una alternativa.
18: Doncs la cosa continua estant ben interessant. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, en directe des de Madrid. Una abraçada.
19: Bona nit.
18: I afegim ara una persona, la segona que havíem anunciat, que deu tenir ganes també de dir-hi la seva en un moment així. És Jaime Palomera, expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bona nit.
20: Bona nit, o no tan bona.
18: O no tan bona, per què no tan bona? Com veus la situació ara mateix?
20: Home, ara mateix penso en tota la gent que estava emparada per aquest decret llei, que jo he estat tota la setmana explicant i ho he escrit, que el decret era un conjunt de pedaços, que no hi havia una visió integral del que necessitem, de la política d'habitatge amb majúscules que necessitem, però al mateix temps qualsevol que s'hagi llegit les 100 pàgines del decret sap que són mesures per aturar la sagnia, sobretot totes aquelles que anaven orientades a donar una mica de seguretat a les persones que ara mateix estan sota l'amenaça d'un desnonament. I dic que és una molt mala nit, sobretot per elles. I no només les persones que podíem... Sobretot parlem, el decret parla de persones en situació de vulnerabilitat i el que feia era que obligava a aturar el desnonament i a oferir alternativa habitacional a l'administració i a compensar el propietari de l'habitatge fent el pagament del lloguer. És a dir, que l'administració, amb el diner del contribuent, pagaria al propietari, a l'amo del pis. No? I podríem entrar en detall perquè, fins i tot en el cas dels petits propietaris, els propietaris de dos habitatges quedaven exempts, és a dir, que en aquest cas el desnonament va endavant. Encara que la persona o la família estigui en situació de vulnerabilitat, si el propietari té dos habitatges, aleshores no hi ha aturada el desnonament. Per tant, per molt que sigui vulnerable, la família o qui sigui, la Mari Carmen, per exemple, si qui té aquell habitatge en té dos, va endavant. Per tant, perquè s'entengui que era una mesura d'aturada de desnonaments per persones vulnerables que cobria els propietaris dels habitatges. Cobria econòmicament, monetàriament, etc etc. I totes aquestes persones, pensem, aquests dies hem viscut dos suïcidis, en molts pocs dies. Dos suïcidis producte de l'amenaça del desnonament o del desnonament. A Catalunya hi ha molta gent que per la gravetat de la situació es pot trobar en aquesta situació límit i el decret el que feia era, no era una política social fantàstica, no era una política d'habitatge molt ambiciosa, però és millor una mica de política social que zero, una mica de política d'habitatge que zero.
18: Clar, Junts en el comunicat que ha emès diu precisament el contrari, és a dir, en el primer punt el que argumenta Junts és que aquests decrets, si haguessin tirat endavant, el que acabaria passant és que l'efecte contrari, és a dir, i llegeixo textualment, dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica perquè amb menys oferta els llogaters hauran de competir entre ells per un nombre cada vegada més reduït d'habitatges. Què et sembla aquesta argumentació?
20: Si vols hi entrem, però estem dient que no aturarem els desnonaments de persones com la Mari Carmen o de persones com l'Olga que acaben en un suïcidi en molts casos, o en situacions molt dures. No cal arribar a una situació tan tràgica. Estem dient que no aturarem aquests desnonaments perquè això faria baixar l'oferta, és aquest l'argument. Costa d'entendre, no?
2: Si demà aquests dos decrets acaben definitivament amb votacions negatives, és a dir, tant el primer com el segon, el resultat és que no. De moment queda la pressió social, que augmentarà segur, perquè hem vist el que va passar amb la Mari Carmen. En pocs dies s'havia aconseguit que es portessin aquests dos decrets. Quan es parlava, me'n recordo, fa dies de dimarts, semblava impossible, doncs si ha arribat. Dimarts es van presentar, divendres a votació. Què preveus que passi?
20: Aviam, encara no està fet, no? Encara no està fet, però sembla que, si fixeu-vos, hi havia, en el moment en què PNB i Coalició Canària, dos partits de dreta, dos partits conservadors, diuen que sí votaran el primer decret, que votaran que no el segon, però sí el primer, el que calia veure era què passava amb la resta dels partits conservadors o de dreta, PP, Vox i Junts. Amb PP i Vox sembla que ja no s'hi compta, no? Amb el cas de Junts semblava que podia haver-hi la possibilitat, però fixeu-vos que tenien una opció que era el vot, l'abstenció. Tenien una opció molt clara, que era l'abstenció, però han decidit votar que no. Fixeu-vos que jo he parlat ara de desnonaments, però, insisteixo, és un decret de 100 pàgines que incloïa moltes coses. També, per exemple, tota la població que viu de lloguer a Catalunya, que són 2,3 milions, gràcies a aquesta norma, podia veure que en els pròxims anys, tu saps que cada any en els llogaters se'ls hi renova el lloguer i se'ls hi aplica, si vol, al propietari, se'ls hi aplica la inflació. L'IPC. Ara mateix està al 4,9. Doncs aquesta norma feia que el màxim fos el 2%, cosa que és important. Imagina't, si a una persona cada any li van pujant, tal i com la previsió econòmica és de, es posarà la cosa complicada, i si cada any t'augmenten aquest ritme, estem parlant de preus prohibitius que acaben escanyant a les llars. Això també ha caigut. Això significa que a Catalunya hi ha 2,3 milions de persones que dependran de la bondat o de la bona voluntat del seu propietari, que n'hi ha de molts, n'hi ha molts, molts, molts, que no fan augments o fan augments molt moderats, que mantenen el preu durant molts anys, però aquells que volen, diguem-ne, aquells que busquen rendibilitats que no són raonables, que fan augments de preu, any a any, doncs podran seguir intentant-ho, seguir fent-ho. I de debò que, clar, no puc resumir en el temps que tenim la quantitat de mesures que han caigut, però és que n'hi ha moltes més, n'hi ha moltes més. També hi havia, per exemple, una molt interessant, que era reduir l'IVA als promotors que construeixin habitatge protegit, reduir l'IVA al 4%. Això no garantia que es construís més habitatge assequible, però era un mecanisme, era una tècnica legislativa útil per intentar empènyer en aquesta direcció. No diem que hem de construir tant, doncs, escolta'm, això també era molt útil. Sí que hi havia molts problemes, eh? Per exemple, el més evident, que amb això sí que estic d'acord amb el que s'ha dit i que crec que Junts també ho ha dit, no? Però sí que és cert que en el cas dels fons d'inversió, tal i com està plantejat a la llei, era de molt difícil aplicació, perquè en comptes de plantejar frenar la compra segons el tipus de persona jurídica, el que es deia era que si es tracta d'una empresa que compra habitatge un 70%, el 70% del preu de mercat, és a dir, per sota
2: del preu taxat, sí.
20: Clar, aleshores, això és, i a més, en principi, qui hauria de fer això, regular això o controlar-ho, serien els registradors, molt complicat. I per tant, aquí estem d'acord. Però, en tot cas, la principal preocupació tots aquests dies, molts s'han omplert la boca, i molts, molt diferents partits, del petit propietari. El PNB també ha parlat del petit propietari. Aquest decret, el primer, especificava, insisteixo en això, especifica que si a la persona que està en risc de desnonament és vulnerable però el propietari té almenys té un màxim de 2 habitatges en propietat, no s'atura el desnonament. I en el cas d'aquells que en tinguin més de 2 d'habitatges, aleshores se'ls compensa econòmicament amb el diner del contribuent. Se'ls hi paga el lloguer, poden seguir cobrant el lloguer.
2: Doncs,
20: al marge de si ho necessiten o no. Fixeu-vos, eh?
2: Sí, sí, és evident que és tot un conjunt de mesures que, de moment, segons sembla, demà no tiraran endavant, però haurem de veure què és el que acaba passant, perquè encara queda partida i encara es poden moure coses. Hem buscat l'opinió de Jaime Palomera, que és expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. T'agraïm que ens hagis acompanyat. Bona nit, Jaime.
20: Bona nit.
1: 7 minuts i arribarem a mitjanit. Des de fa una estona plou amb ganes a diverses zones de les Terres de l'Ebre. Recordem que l'alerta per pluges torrencials s'ha allargat fins demà al migdia. Doncs bé, la previsió és que puguin acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. I en aquests moments hi ha uns 4.300 usuaris sense subministrament elèctric a diversos municipis del Baix Ebre a causa justament de les pluges. De cara a demà, alguns municipis han decidit suspendre les classes. Ara ho sentíem també en conversa amb els alcaldes, i Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. Anem a Amposta. Jordi Barranca, bona nit.
0: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
21: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
0: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
22: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions, i s'han anat a casa de familiars.
0: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: Gràcies, Jordi. Més al sud, a Castelló, també hi ha alerta vermella fins demà. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha incidències greus. Sí que fa poca estona s'ha acabat l'última reunió del dia del Comitè d'Emergències, així que busquem l'última hora des de Castelló. Marta García, bona nit.
23: Què tal? Bona nit. Doncs la situació segueix inestable i canviant, però el que es manté és el perill en la zona de Castelló per a esta nit i matinada, sobretot pel Baix Maestrat, segons l'última compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, on podria ploure, han explicat, de manera important i inundar barrancs i rieres. És un dels focus que ara mateix té l'atenció. Es manté el nivell roig fins a demà a les 9 del matí, quan es produirà una nova reunió per valorar la situació i el que hagi pogut passar durant la nit. Les alerts avui sí que ha arribat amb molta antelació, a les 10 del matí, per exemple, en la zona de Castelló, i això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama destaca la disminució que s'ha produït avui amb el trànsit.
24: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
23: Emergències només ha hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Fa pocs minuts Renfe ha anunciat que manté la suspensió de tot el servei de rodalies de mitjana distància i de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió que ha començat a les 6 de la vesprada i que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives que els han ofert. Elena, per exemple, és una de les usuàries que s'hi ha trobat amb este problema i ho explicava així als companys de Punt.
25: M'han avisat a les 2, m'han enviat un correu, un missatge dient que es cancel·lava el tren. Hem arribat aquí i no tenien la informació, no sabien molt bé si es cancel·laria o no. I finalment, 40 minuts abans, han dit que sí, a les pantalles sortia, que cancel·lava el tren.
23: A banda que algunes empreses han enviat els seus treballadors a casa abans que arribaren les hores més complicades, també s'han suspès les classes en un centenar de localitats que afectarà gairebé 360.000 estudiants entre avui i demà.
2: Doncs tres minuts només ens separen de la mitjanit i són tres minuts que passarem amb Vicenç Altaió, poeta i moltes altres coses i col·laborador també del Catalunya Nit. Bona nit, Vicenç.
4: Apassionat, apassionant, seguir el Catalunya Nit.
2: I tant. Com ho has vist això? Quines reflexions et venen a la ment després de tot el que m'ha explicat?
4: Bé, Manel, Agnès, amics, a veure... Primer, la variació. Des de l'amenaça nuclear de Putin a la fracassada execució d'una dona condemnada a mort. Notícies que van explicant-se a través de l'acceleració puntual, des de les cremes de containers a la plaça Urquinaona, la presa de posició de Junts respecte a les lleis de desnonament i, en fi, sempre Catalunya Nit amb l'ull d'espai. Això vol dir aquestes pluges intenses que ens fan estar aquí, a mitjanit, amatents. Però jo, avui, permeteu-me, voldria fixar i desviar-me amb la nit de l'1 d'octubre, és a dir, a com es viuen les notícies. Recordo, per exemple, fa 9 anys, la variació dels punts de vista, com tot s'accelerava des de l'obertura dels col·legis electorals, a la repressió, o fins a l'empresonament més tard del president del govern i el president a l'exili. Per què? Perquè em vull fixar en la diferència que hi ha entre memòria i història. Això que estem vivint en cada moment i que ho fem a partir de la realitat sensible i humana. Diria, per exemple, com aquell home de teatre que avui ens ha parlat, diu, estem construint una obra sobre l'amistat, sobre les relacions interpersonals. I encara afegeix perquè diu amb tanta por, la por ens amenaça i la democràcia està en perill. El mateix que Minaida, que deia les teves passes seran reals, no virtuals. En fi, hem de parlar quan donem notícies perquè parlem des de la memòria de les persones en un present sensorial. I no hi ha una perspectiva purament objectiva. La intel·ligència humana no s'expressa per decrets, sinó per relacions múltiples. Jo voldria que les notícies d'avui ens portessin aquesta humanització. A quin paper juguen les notícies? A fer d'enllaç entre la memòria sensible i complexa i la dificultat que tenim, com es veu, a trobar solucions.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui. Tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres. Després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de VAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents. Han acumulat molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
1: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Càndido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Això ho ha explicat l'escopeter acusat.
2: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Español, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
4: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3Cat Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
5: Bona nit. 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
6: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
7: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
5: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia. No? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països. No? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol als últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà

0: Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel Tot Costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
1: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.
3: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ara ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre.

Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont,

0: on les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalán.
1: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
4: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
5: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
4: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
6: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
7: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
4: Aquest dijous a la tarda, la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: 3CAT Info. L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
8: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
9: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
10: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
9: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
11: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
9: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions a la Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
12: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
14: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
15: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
14: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
16: I believe in capital punishment.
17: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
14: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
0: Més coses, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
18: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
19: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
18: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
0: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
3: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
20: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs és clar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
3: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
0: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
21: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
13: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
22: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
1: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
2: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etcètera, no?
1: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
5: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
23: Bueno, es que no sé si sería prudente
5: dar una cifra, no se puede.
23: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que ADIF está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
0: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
23: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
0: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posarà en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
24: Però que avui mateix hi signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges, i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
13: 3Cat Info.
0: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
25: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem. I l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. I la gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
26: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
27: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
26: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
28: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
26: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
29: Ens hem d'acostumar
4: a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
26: Basar reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seua millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
7: I have no wisdom.
8: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi deu un problema del qual no m'he assabentat.
6: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
9: I la meva repre que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
6: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
0: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. I també ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamón.
10: L'un d'entre eux est avocat à Santa Fe.
11: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
0: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
13: Esports.
0: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
12: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
3: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
12: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
14: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
12: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel de Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
15: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
12: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
16: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
12: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
13: Tresca Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mm en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana Todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensius necessitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres. Després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de VAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents. Han acumulat molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
1: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Franc tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Càndido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Això ho ha explicat l'escopeter acusat.
30: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Español, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
2: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3Cat Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia. No? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol als últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda,

0: Explicar. Entendre.
1: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ara ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple

0: d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
1: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
4: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
5: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
4: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
6: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
7: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
4: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
8: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
9: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
10: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
11: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència
8: per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
10: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanà Platja, al municipi d'Alcanà, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
11: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
10: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
12: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
14: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
15: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
14: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
16: I believe in capital punishment.
17: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
14: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
1: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
18: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
19: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
18: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
1: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
20: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
21: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi de noctació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
20: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
1: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
22: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
13: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
23: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses. I, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
24: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
0: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etcètera, no?
24: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
1: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
2: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2:37.
3: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una cifra,
2: no se puede.
3: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
1: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
3: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
1: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posaran en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3CAT Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
5: Però que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
1: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
13: 3CAT Info.
1: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
6: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
1: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Patrulí.
25: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
26: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
25: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
27: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
25: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
28: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
25: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen que afecta a tota la societat.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
4: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
7: I have no wisdom.
8: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi dóva un problema del qual no m'he assabentat.
4: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
9: I la meva rèplica està aquí, em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
4: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
1: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i, a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. I també ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamón.
10: L'un d'entre eux est avocat à Santa Fe.
11: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
10: A través l'ànima d'un petit vagabond.
1: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
12: Esports.
1: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
15: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
16: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
15: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
29: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que potser no es pot descartar.
15: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
0: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
15: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
12: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
15: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
13: 3CAT Info. Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre. 3CAT Info.